0: allà.
1: Aquest dimecres a les 12 del migdia, Catalunya Ràdio emetrà el divan que Sílvia Coppolo va fer amb Josep Vallverdú. Passar a altres informacions, Joan Trias.
2: El Tribunal Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre els recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El recurs de Jordi Turull serà el primer que debatrà aquest tribunal. Cinc dies després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, ha fet seu l'esperit del pronunciament de Luxemburg i ha destacat la seva contribució a un escenari de reconciliació.
1: La guerra dels Estats Units contra l'Iran ha costat fins ara 37.500 milions de dòlars, segons ha revelat aquest dimarts al Senat el secretari de Defensa Pete Hegseth. Això són 8.000 milions de dòlars més de l'anterior estimació feta pel Pentàgon fa setmanes. Abans de comparèixer al Senat, Hegseth ha dit a la Casa Blanca que mentre l'Iran continuï atacant vaixells a l'estret d'Hormuz, l'exèrcit nord-americà mantindrà l'ofensiva militar contra la República Islàmica.
2: Han detingut el presumpte autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. És la segona detenció vinculada amb el cas, com confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. L'ha presentat Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima, que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant la denúncia per tortures per part d'aquest intern. Adif no pot precisar quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies tallades per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues.
2: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus. Per l'alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, plou sobre mullat.
4: Doncs una altra vegada busos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any, doncs ja és un drama això, perquè no en surt. No? Vull dir, quan no és un nap és una ceba.
2: El robatori es va cometre dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors.
1: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiu, de 18 anys. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al Club Blaugrana.
2: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació de l'equip pel Mundial.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Ha derrotat per 4-0 el Pau de la segona divisió francesa en un partit disputat a Peralada, a l'Empordà.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i mig, respecte d'Evenepoel.
5: Fins aquí les notícies.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
9: No podem acceptar que hi hagi...
8: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
10: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
5: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les 2.
8: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
12: Com vas camuflar la intenció?
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
15: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
14: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més.
15: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Sou dins la pista de fusta. Gràcies per venir a triar-nos una tarda més a la sintonia d'ICAT. Miqui Puig, els plats us diu hello. Hola, ja hi som. Roden plats, bola de miralls. I hem tocat les 8. Ara som a les 8. A les 20. De dilluns a dijous, també. I cap de setmanes. De repeticions exquisides a la teva emissora favorita. Sempre som a Trescat Cultura i a migdia. Els més llaminers ja teniu el podcast per portar-lo on te'n necessiteu, on calgui i on faci falta. Un cop al mes, normalment a primers, ens dediquem una tarda a tafanejar els nostres baguls. I avui comença França.

Anne Carina, la seva Angela, Inafames Inafant, una de les moltes cançons que va cantar per pel·lícules, en aquest cas de Godard. I així ens arrenca una tarda de baguls a la pista. A sobre d'aquest rhythm, el del Technics All Stars, el mític Stalag 17. És un Sister Nancy i va fer el bam-bam. I això és l'arrel. El caldo on

Riddim. Aquest estalag 17 dels tècnics All-Stars, on a sobre la Sister Nancy va posar el bam-bam. Ja saps que els Riddims eren com el que fan ara els productors, però tocat per músics, una base on tu hi posaves la teva veu a sobre i podies devenir un hit o no. Més reggae, Gigi All-Stars, avui tot per All-Stars.

el grup del productor J.J. Johnson, a Jamaica, es dedicava a fer també bases, One Dollar of Soul. És una de les cançons que va quedar com a instrumental clàssic de clàssics. Johnson Boys, també els deien així. I vinga, el matí es llevaven i què hem de fer? Hem de fer tracks. Un darrere l'altre. I ara m'acabo de donar compte que no és la segona o les tards d'avui, sinó que sense veure-ho, només programant les cançons com faig, tinc una tercera o les tards. Aquests eren els músics que gravaven els Compass Point Studios de les Bahamas. Peanut Butter, una de les cançons que va quedar durant la gravació del Nightclubbing de la Grace Jones per la Compass Point All Stars.

0: Jackson z Ideme Mel. Després va ser el Pop on the Butter. The Bumper. Però era Peanut Butter. Eren com no. Sly and Robbie, Barry Reynolds i en Wally Badaró. Això és el Peanut Butter.
1: Will you please make the voter say for our eastern listeners, good evening, radio audience. Good evening,
2: radio audience. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Mickey Puig.
1: Good afternoon, radio audience.
3: Avui obrim els baculs de la pista de fusta.
0: I això és un regal que em va fer el meu amic Arnau Sabater.

una còpia. Nova d'aquest single del 82 d'un grup que es deien Disconnection, d'aquest Valley High, un grup que només va treure un parell de maxis, un parell de singles, i que ja va predibre el Baleàric. Com diu l'Arnau, això li encantaria, a pocs BPMs, en el nostre Andy Weatherall. Un Angela Jagger, la líder de Disconnection, que havia cantat amb els Big Back, que havia fet coros amb Monochrome 7, que havia set a Instinct, i que diuen als anys 90 va estar vivint a Barcelona fent sessions amb molts d'artistes d'aquí. Tot lliga, tot arriba al seu lloc, i a més això és un regal que em va fer l'Arnau. Una mica de Brazilian Funk. Anna Rosalie, Skim Do.

4. Un single únic, llavors recuperat per algun d'aquells segells que ja saps busquen els baguls perquè tothom tinguem cançons que es veien perdut. Debian the Code, Code of Love, més boogie, més cançons per picar de mans mentre fem

0: no s'esgoten, surten i les trobem als baguls de la pista. David Blackett Cole. Així es deia la cantant d'aquesta banda, Dave and the Code. Cançons perdudes, alguns maxis que als anys 80 havien de competir i treure el cap amb molts d'altres artistes. Avui són protagonistes, avui es fan grans, avui són les nostres estrelles, els nostres all-stars. I tu els gaudeixes aquí a la pista.
1: Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: treballa no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Inesgotable. Patty Joe, Make Me Believe in You. Més cançons que ens demanen amor i creure. Això és el bonic del ball.

altra d'aquelles cançons que és històrica, perquè Curtis Mayfield la va fer, la va produir, perquè Patty Joe hi va posar aquesta veu increïble i perquè és una d'aquelles cançons que l'ha samplejat Déu i sa mare. Com no la samplejaràs amb tots aquests violins, amb aquest ritme i amb la marca de la casa? Make me believe in you. Una animalada del 74. Jo encara anava amb calça curta. I ara una de picar de mans, de picar molt de mans. Archie Bell and the Girls, Strategy, quan el funk i el soul als anys 80 van esdevenir boogie.

Increïble, el so de Philadelphia, gravat als estudis Sigma. Escrita per McFadden i Whitehead i interpretada per un Archibald als drals que no volíem perdre gens del que venia. El disco als 80 ja era mort i el música negra, tota l'arrel afroamericana, canviava de mai de bàndol. I ara, si us sembla, boogie francès, l'Henri d'Estal, Fribol de Nuit.

Beat, arranjat per Regie Dupin, l'home que feia feina per Richard Clayderman, per bandes sonores, i que li van encarregar fer una cançó que fos funk.

0: AICAT, pista de fusta.
1: Sou a la pista de fusta. Un cop al mes baixem els baguls. Remenem entre discos que tenim guardats i tornen a sortir cançons que van ser èxit en lloc. Dancing to the Beat, Another Boogie Mix, Anderson and Whitfield, més clàssics de la música afroamericana.

Craig Anderson era un trompetista que havia tocat salsa, llicenciat a Berkeley, i que treballant en els estudis va col·lisionar amb un Whitfield de la nissaga Whitfield, i es van treure Dancing to the Beat. Avui en dia alguns dels seus maxis són de col·leccionista, són imparables, peces fosques, deep, absolutament obscures, però amb tant ritme que un no es pot escapar. El pop també es tenia sempre de música de ball, i a Anglaterra ja saps que en som mestres. Per això Will, amb el seu UK Big Beat Remix, van omplir les pistes de ball d'arreu del món. Oh Well, la cançó homònima, i aquest so sintètic funk inesgotable.

així van per línia interna, que well no eren anglesos, sinó que eren alemanys, i tens raó. Tens tota la raó, Pep. El segon disco ja feien versions més previsibles, però en el de debut, tots aquests sintes, tot aquest ritme germànic, funcionava. Era funk, era sintètic, i llavors podia esdevenir, fins i tot, techno. Oh, well! I si parlem de Detroit, hem de parlar de Kashmir. Aquest és el mític Percolator. De Kashmir, amb una revisió que el DJ James Jones bateja, Jamie Jones Bowl Mix, un altre que té baguls i coses guardades.

0: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Hi posarem uns títols de crèdit d'una manera que no imaginava. La peça es diu Toyota City i la signa The Human League. La Human League en el seu primer disc, quan encara era electrònica, pura, dura i vanguardista. Després va esdevenir aquell pop que tots ens va fascinar. Però en aquest Toyota City, la Human League era senzillament un grup de fanàtics dels sintetitzadors. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. S'acaba una nova pista de fusta. Avui, amb tarda de baguls, la llista ha sigut bonica i acaba amb The Human League. Demà torna a haver-hi pista de fusta, de dilluns a dijous, a les 8. Sigueu feliços i balleu.

l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.

0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus, universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop dels centres educatius i sanitaris. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés dels Diputats. Pas a altres informacions, Joan Trias.
3: El govern espanyol està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Aquest dimarts, Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha situat l'expresident com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
4: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: La ministra de Transició Ecològica francesa, Monique Barbut, ha dimitit després que s'ha aprovat una llei que reintrodueix dos pesticides que fins ara estaven prohibits al país. La norma contempla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França, en granges que passin dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, que assegura que donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari.
3: L'home que va morir la matinada passada apunyalat a la Barceloneta havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella. Els fets van passar a la platja del Somorrostro, quan, segons diversos testimonis, la víctima es va acostar a la seva exparella, saltant-se l'ordre judicial, i l'acompanyant de la dona l'hauria agredit amb una arma blanca. Ja ferit als Mossos, el van portar detingut a l'hospital on va morir. Els Mossos continuen buscant l'autor de la ganivetada mortal.
1: 9 ferits, un dels quals han estat crític en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimarts a la C12 a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit crític l'ha traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no es tem per la seva vida. També han portat al mateix hospital 4 persones més en estat menys greu. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló.
3: Narrador, poeta, assagista i traductor també, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per les lletres catalanes. Aquest dimecres a les 12 a Catalunya Ràdio reproduirem la conversa que Sílvia Coppolo va tenir amb el seu divan amb Josep Vallverdú l'any 2024.
1: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Barça també té tancada ja la incorporació d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bissiou, de 18 anys. A més, Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
3: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempedor es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no aconseguís la classificació de l'equip pel Mundial.
1: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga és segon en la general a 4 minuts i mig de Tadej Pogacar.
3: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui parlarem dels Smiths i escoltarem els Smiths. A Maria de Busser, un programa dedicat a aquesta meravellosa banda britànica liderada per Morrissey i amb altres membres, evidentment, no menys importants, com és el cas de Johnny Marr, però si busquem alguna excusa, doncs cap ni una. No hi ha cap efemèride, no ha passat res, més enllà de que Morrissey ha anunciat gira per Espanya l'any vinent. De fet, aquest any passat tenia, o aquest any 2025, tenia anunciada una data a Madrid, a les Noches del Botánico, i finalment es va cancel·lar. Esperem que això no passi amb les dates anunciades en diferents ciutats espanyoles, de les quals no n'hi ha cap de catalana. Per tant, doncs, de moment, qui vulgui veure a Morrissey haurà de viatjar. I dels Smiths hi ha 4 àlbums. Per tant, doncs, he anat a triar 3 cançons de cada un d'ells. Mentida. Hi ha un àlbum del qual n'he triat 4. Però ens servirà per fer un recorregut exhaustiu per tots i cada un d'aquests meravellosos discos que ens ha deixat aquesta meravellosa banda.

Des de debut dels Smiths, any 1984, una època, als 80, en la que hi havia una gran efervescència d'aquest Britpop o pop britànic, del que destacaven alguns per damunt dels altres, però que, sens dubte, els Smiths per mi van ser una de les grans referències, entre altres coses perquè proposaven algo diferent. Rítmicament, la veu de Morrissey, les guitarres, les lletres, per suposat, les portades dels seus àlbums, tot plegat era completament diferent del que havíem sentit fins ara. Són d'aquelles bandes que marquen un estil propi, particular, personal, inimitable, i que amb el pas dels anys, doncs, algú ho ha intentat. Hi ha algunes bandes que intenten sonar a Smiths, però la veritat és que resulta gairebé impossible. Reel Around the Fountain és la primera de les cançons que he triat, la segona, aquest Pretty Girls Make Graves. S'ha de dir que quan tries cançons d'una banda tan popular i d'una banda que té tants seguidors i tants fans, segurament no contentaré a tothom. Ja parlo des de la meva perspectiva personal. Un àlbum que parla de moltes desgràcies, de molta tristor, de temes com la infantesa, però que moltes vegades jo crec que es va malinterpretar en el seu moment, perquè de fet va ser un disc prou polèmic. Hi ha cançons realment brillants en aquest àlbum, en aquest primer àlbum de debut dels Smiths, com per exemple aquest This Charming Man.

Doncs enorme cançó per un àlbum trist, però un àlbum que amb cançons com aquest de Charming Man ja, diguem que marcava una mica el camí a seguir per al que seria el següent disc. Un any després, en 1985, publicarien The Smiths Meat is Murder. No vol dir res més que la carn és assassinat, és un legat contra els carnívors, aquells que ens agrada menjar xuletons, i és que Morrissey va fer apologia total del vegetarianisme, suposo que ho he dit bé, vaja, del fet de ser vegetarià, i també obligant a la resta de la banda a prohibir que es fessin fotografies menjant carn, etc, etc. Ja sabeu que Morrissey sempre ha estat un tio peculiar i complicat. I un disc en el que també hi han certes reivindicacions contra l'estament polític, un disc molt polític. En aquest moment hi havia Margaret Thatcher governant a les Illes Britàniques, i per tant poca cosa que es digués i en veu alta i cridant doncs es quedaria curta. Aquest disc té cançons meravelloses. M'he quedat també amb aquest I Want the One I Can Have.

I Wonder When I Can Have. Estiu aquesta cançó dels Smiths. La veritat és que avui segurament moltes no necessiten de massa presentació, tot i que no sé jo si entre la gent jove els Smiths han calat o no. Les coses estan canviant, evidentment. Ho veu des d'una perspectiva que és ja completament diferent. I tinc la sensació de que els Smiths són una banda enorme. Suposo que si tornessin com ho van fer els Oasis, doncs seria un rebombori tremendíssim. Però no sé jo si entre la gent jove... no ho sé, la veritat és que tinc els meus dubtes. 1985, Mary's Murder, cançons tremendíssimes. No em vull allargar molt perquè és que tinc avui la llista clavada al temps que tinc de programa i si parlo massa quedaran coses fora.

Any 1985. Ja veieu que ser fan dels Smiths és una cosa relativament senzilla. Imagina't ser fan de Bruce Springsteen, que publica un disc cada 10 minuts, o de Van Morrison, cada dos. Doncs ser fan dels Smiths, relativament fàcil. 4 discos, molts singles, això sí també, i moltes possibilitats de saber-te totes les cançons absolutament de memòria. I de l'any 1985 ens quedem amb un altre àlbum realment meravellós. El mateix any van fer Matis Murder i també van publicar The Queen is Dead. És evident que aquest és el meu àlbum favorit, ja s'està notant com ho estic dient. Us el posaria senceret de la primera a l'última i sense fer cap intervenció pel mig, però d'aquest àlbum he triat 4 cançons. I a lo millor n'hi ha una que us l'espereu i no hi és, perquè n'hi ha una altra que m'agrada molt i l'he posat per davant. Però bé, comencem per una indiscutible. I Know It's Over.

Aquest disc és meravellós. Aquest disc està sempre en totes les llistes dels millors àlbums de la història. Doncs el trobareu com a mínim en el top 10, segur, com a mínim en el top 10. Tot i que no va ser el disc que va arribar mai al número 1, va ser número 2 de llistes de vendes. El Metis Border va ser número 1, però el The Queen is Dead no va ser-ho. The Queen is Dead és una meravella i és fruit també del que passa amb tota aquesta història cíclica de les bandes, perquè sempre passa el mateix, de que quan la banda està en el seu millor moment és quan la banda toca més pasta, és quan la banda doncs, pot accedir més fàcilment a les drogues, a l'alcohol, a les festes, i era un moment en el que realment hi passaven coses brutals. Sembla ser, que diu la llegenda, que l'Andy Rourke li van posar un pòstit en el cotxe posant Andy, estàs fora dels Smiths, signat Morrissey. Bé, són coses que poden ser llegenda, poden ser verídiques, però el que és veritat és que Johnny Marr ha declarat, el guitarrista dels Smiths, en moltes ocasions, que en aquella època, diguéssim que bevia molt més del que no podia digerir. Sigui com sigui, l'àlbum, que ja estava acabat a finals del 85, però que es va publicar finalment a l'any 86, perquè també va haver-hi molts problemes amb la companyia discogràfica Rouge Trade. De fet, hi ha alguna cançó que parla dels directius d'aquesta companyia discogràfica amb la que es volien desvincular. El de sempre, bandes que toquen la fama, que toquen les drogues, que toquen l'alcohol, que volen acomiadar-se de tota aquella gent que els ha ajudat a créixer i que acaben en aquell moment de crisi tan absoluta fent el millor àlbum de la seva vida.

Un encabritat, enrabiat Morrissey, repartint a tort i a dret companyies discogràfiques, la societat britànica, que deia que era absolutament hipòcrita de queixar-se de conflictes internacionals quan realment allà on estaven pitjor era casa seva. Big Mouth Strikes Again, una cançó meravellosa del The Queen Is Dead de 1986 dels Smiths. I ara, doncs, aquí és quan us deia que no posaré una cançó que segurament algú s'esperaria. És el The Boy with the Thorn in His Side. És que n'havia de posar 4, no podia posar-ne 5 perquè n'he posat 3 dels altres i no, em quedo amb el Cemetery Gates. La veritat és que The Boy with the Thorn in His Side és una gran cançó. De fet, hi havia un músic de la Bisbal, del segell Bank Rover, que es deia justament així, el Chico con la Espina en el Costado. Es va posar aquest nom i del qual jo crec que ja fa molt de temps que no se sent absolutament res. Però vaja, entre l'una i l'altra, debat intern, absolutament intern meu, m'he quedat amb aquest Cemetery Gates.

Ho sento per als fans del Chico con la espina en el costado, però avui la podeu escoltar vosaltres quan us vingui de gust. Cemetery Gates, de fet, aquests dies de festes, a banda de sortir por ahí i posar-se fins a... com les greques, no?, que es diu ara, doncs, a banda de tot això, també es pot aprofitar per escoltar música, si és que teniu vacances, eh? Si no, a currar. Però és una bona manera també d'aprofitar aquests dies per recuperar coses, escoltar música o fins i tot recuperar podcast del Delicatessen, si us ve de gust també. I, evidentment, d'aquest The Queen is Dead, doncs la cançó més escoltada, la que té més reproduccions, són aquelles coses que a mi no m'agrada mirar, però de tant en tant se m'escapen els ulls. Però sí que és veritat que aquesta cançó és la que té més escoltes. No diré xifres, no m'agraden les xifres, però a més és que és una cançó descomunal. There is a light that never goes out.

Cançons meravelloses, avui recorregut per la discografia dels Smiths, fent un informe dedicat als Smiths sense cap mena d'excusa, o en aquest cas sense cap mena de com ho dic això? Sense cap mena de... Ai, no ho trobo, no trobo la paraula. Però, en fi, allò que tens un recurs, no?, per parlar d'alguna cosa. Doncs això, no trobo la paraula, després quan estigui escoltant els Smiths la trobaré, perquè si no ara em poso pensant vella i no estic pel que estic. I arribem a l'any 1987, o sigui, hem anat any a any, ja veieu que la vida dels Smiths va ser molt i molt curta, perquè els 87 es van separar. Després de publicar aquest últim àlbum, en el que també hi ha coses molt, molt xules, que es deia Strangeways, Here We Come...

Doncs un àlbum que parla en el seu títol, amb aquest àlbum que es diu Strange Ways Here We Come, doncs de que estan anant cap a la presó. De fet, Strangeways és una presó que hi ha a la ciutat de Manchester. No sé si a la presó, però sí cap a la defunció definitiva de la banda que donaria pas després, sobretot a les carreres de Morrissey, la més popular, la més concorreguda també per al públic. En general, això passa, eh? Quan un cantant se'n va d'una banda, s'emporta, jo crec que el... no sé si el 80%, però quasi, perquè després, si no eren compositors, busquen nous compositors, però la veu, aquell segell personal de les bandes, és impossible de modificar, o en aquest cas impossible de substituir. Abans la paraula ja l'he trobada, era excuses, no em sortia la paraula excuses. Anem amb una altra de les grans cançons que té aquest àlbum, per mi de les millors cançons que té aquest àlbum, que es diu Girlfriend in a Coma.

escrita a quatre mans entre Morrissey i Johnny Marr, entre el cantant i el guitarrista. És una cançó que està inspirada en una cançó que van cantar originalmente un duet que es deia Pop and Marcia des de Jamaica. De fet, era una cançó que sonava a reggae, però que estava inspirada a la seva vegada d'una cançó que es deia To Be Young, Gifted and Black, de la Nina Simone. I acabarem amb una de les meves cançons favorites, però no, la meva cançó favorita de Morrissey en solitari. És una cançó que està inclosa al You Are the Quarry, un disc que es va publicar el 2024 i que es diu I'm Not Sorry. Amb ella hi posarem el punt i final avui aquesta setmana i el Delicatessen. Recordeu que demà no tenim programa i ens trobem dilluns a la mateixa hora de sempre. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Ha mort l'escriptor Josep Vallverdú. Tenia 103 anys. Autor de pes de les lletres catalanes, va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no en quedava res. Era molt prolífic i va cultivar tots els gèneres, des de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida, però ha viscut els últims 10 anys a Balaguer. El 2023 es va commemorar el seu centenari en vida i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les últimes entrevistes al divan de Sílvia Coppolo.
3: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
2: Va ser promotor també del lleidatanisme i li atribueixen la creació del concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme. Altres informacions amb Quim Balaguer.
4: El Consell de Ministres aprova una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i als concerts a l'aire lliure i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor.
2: L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que ja està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial.
4: La cadena hotelera Balear Meliá abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Meliá se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond.
2: Queda aprovat en primera instància la reforma de l'Estatut de l'Artista, destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret del Govern espanyol incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya.
4: Representen un terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i de mitjana tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una tendència en augment.
5: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
4: El 60% de les reclamacions que arriben al Banc d'Espanya no s'admeten perquè el client no havia fet abans la queixa al servei d'atenció client de la seva entitat bancària.
2: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada també la incorporació d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bissouw, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, al Barça se li ha ofert el defensa Aymeric Laporte.
4: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació del seu equip pel Mundial dels Estats Units.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
4: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que firma fins al 2028. Un model de 27 anys té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
1: Fins aquí les notícies.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
7: No podem acceptar que hi hagi...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. Cinc dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empuria Brava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de dues prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les dues noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. «Prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur, la presó». La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
4: Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen dues germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar, per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A pams! Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers, un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que, oficialment, n'hi havia 3 còpies. una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
0: No estava forçada al domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos a un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
4: Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
6: Prefiero ir a la prisión que estar muerta. Es más segura la prisión.
0: I això us fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalàs, sinó que podria ser automaterial, sinó el principal automaterial d'aquests fets.
4: Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Oriols?
7: Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
4: Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs, però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuní.
8: Vostè mantenia el seu pare?
9: Sí, fins que no va vendre...
8: I vostè, a veure, vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
9: Jo...
10: Va vendre la casa?
9: Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
10: Abans, sí,
9: però després... Abans, bueno, després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empuria Brava, que bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquells calés que els feia servir...
8: S'ho va gastar tot.
9: No ho sé, realment, és que això no ho sé.
4: No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas, el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és, però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
7: Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans, que serien de l'Helena, amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany, que estaria igualment tacada.
4: Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per poc que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona... L'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
0: I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre, Tinc nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro, és una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell, i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que era d'origen rus.
4: Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella, Odessa, i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que, malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
0: Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, es queda allà, es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
4: Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida. You want
3: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ineni, ineni. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
4: La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
7: Hi ha tres línies d'investigació obertes: la familiar, la de les dues prostitutes russes i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas. L'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:15 de la matinada, i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:15 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
4: Però a qui i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
7: Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a les 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
4: Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues noies anessin a dormir aquella nit al pis del carrer Joan Coll, el del Toro, perquè només té una habitació. En canvi, el pis del carrer Aníbal, el del Joan, en té 3. I tots els estris de bany i neteja personal que hi han trobat són típicament femenins. La nevera i la cuina també estan perfectament equipades, amb productes de primera necessitat i aliments frescos. No es troba una explicació raonable al fet que, si les noies vivien habitualment al pis del carrer Aníbal, aquella nit anessin a dormir a l'altre pis, al del Toro, on no estaven instal·lades i on no tenien totes les comoditats perquè feia dies que no hi anaven.
7: Els Mossos tampoc no veuen clar que una tercera o terceres persones hagin pogut accedir al pis sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient dels moviments del Joan durant aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
4: Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquer entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
0: És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa a declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè nosaltres sabem que ja es traslladen a Terrassa, en aquest cas la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona, el taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi, bueno, protegia les noies aquestes. Suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
4: L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'algun dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canta.
7: L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes i que tots tres eren d'Ucraïna, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
4: L'element clau és un matalàs de matrimoni. Dels tres ucraïnesos, el taxista que era reticent a parlar, es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte, li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
10: I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera...
4: Passa això.
10: I els Mossos...

0: ser de l'homicidi.
1: En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
0: Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu, que en aquest cas es va fer la detenció. Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
1: Es diu Alejandro i l'interroguen.
0: Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver, ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar el matalàs, col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Clar, ell el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
1: Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
0: Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies. Podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció a aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners a aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portar estar tot el dia amb elles, això valia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, els havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
1: L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, que era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènech.
0: Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners, on amagaven els diners, perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, al sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat amb la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, se s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
1: És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
0: Que per cert, allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
1: Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
0: La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només usaven ells i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que tal que diu la prostituta, prefereixo estar ara a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena o va ser el proxeneta, el rus? Això no se va poder, amb ell, per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
1: La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
0: En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
1: L'Elena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
4: Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
1: La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
4: En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kratzova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Alexandre Lefkovich y, actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal, con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente, debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
1: El Toro y el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre, que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
0: Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap, per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit, i que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
1: L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
5: La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Alexander, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
1: Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
6: Hola, bona nit.
1: Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
6: Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis, la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no m'atinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
1: No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
6: No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això s'hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
1: Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
6: Sí, com la majoria dels oients, però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que faci o deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
1: En aquest cas hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo o, no sé, sexe o el que lliguin, el que, més igual, no ho sé i no m'importa. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
6: Sí.
1: I a més ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
6: Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és de sentir-se més jove o de prestigi o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu pruixaneta. No sabem, el pruixaneta, en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
1: Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de pruixaneta.
6: Ah, exacte, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten un desenllaç tortuós, eh? Però tampoc sabem com, aquest pruixaneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
1: Vas molt lluny sempre, eh?
6: Sí, escolta, sí, és la meva...
1: I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
6: Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei de... No? Del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici, bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
1: Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
6: Perquè la dona és...
1: Al llarg de la història, també,
6: sí, sí, sí. És que és un bé, és un producte. És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu. És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui, a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi. És una moneda de canvi, és un botí de guerra... Sempre. I ara també.
1: No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
6: Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses que sempre es posen, En els judicis, he begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual, No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Diu, escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar... just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
1: Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació... i de sentit de la convivència.
6: educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
1: Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment, mentre el vas fent, vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou. Però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no. És a dir, si em dius que no, ho faré igual.
6: Sí, sí, sí. Jo no tinc tota la informació, no sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ella el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient ho ha vist fer. I per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
1: Ei, Déu meu, un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja d'Ahorros del Mediterrani. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
6: Sí, és allò de... quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas... l'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual. És a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres, en general, no se segresten quan estan en amistats familiarment. S'esbatussen, si vols. Però la possibilitat que et dona tenir poder, la possibilitat que el poder et dona d'actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall, i, per què no dir-ho, el jurat popular, en un principi el declara culpable.
1: Sí, sí, això és un... M'agradaria molt poder parlar amb aquests membres del jurat. Segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic.
6: Oh,
1: guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
6: Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
1: No, la jutge.
6: La jutge diu que no.
1: El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar. Uh-huh. Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal, o al ponent, per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té, és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar. Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintín perquè, sí, òbviament, sí, sí, sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar, i per allò que va passar, a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant. És a dir, no recordo quin és, perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'anterior, a l'Audiència de Barcelona, que redacti de nou una sentència, perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas? Sí, sí, sí, en el cas de Granollers, i tant. Aquí va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos i l'Audiència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
6: Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
1: Menys no? Si es tracta d'independentistes.
6: No, llavors és una altra...
1: Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. És allò que diuen, clar, in dubio pro reo.
6: Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. Perquè, home, d'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafen, si el substitueixen, agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
1: Bueno, és un 6-3, és un 6-3.
6: Que a més coincideix amb el... Hi ha 6 homes i 3 dones.
1: Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
6: Això, perdó.
1: No sé si les 6 dones voten absolució o no.
6: No ho sabem.
1: No ho sabem.
6: Això no ho
1: per
6: sabem.
1: Això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions, com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
6: Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona,
1: sí, sí,
6: comencen a penjar que si jaque mate a Instagram, muere de zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. Té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia.
1: A mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
6: Totalment.
1: Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat,
6: Bueno, com deia el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
1: No l'havia sentit, aquesta.
6: Sí, sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant interessant.
1: No, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acaba res?
6: No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. Llavors hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc, aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra,
1: Però i
6: l'enveja.
1: Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns,
6: bueno,
1: la sang, jo què sé. Això de les famílies jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
6: Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
1: Hòstia, amb el que a mi m'agrada la pau i la calma, mare meva.
6: I a mi, però mira...
1: Mare meva, escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes.
6: Uh-huh.
1: Una... que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dues coses. Una, el crim de Granollers, les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
6: Tot apunta cap aquí, sí. Sí, sí.
1: Però una cosa que ho fa molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
6: Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part d'una altra tipologia, si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
1: És probable, sí.
6: Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un show entre ells de mentides, mitges veritats. De fet, reprodueixen en veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges... una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
1: No, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
6: Sí, els mitjans també hi han contribuït.
1: Sempre.
6: Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic.
1: No, però ella amb sí, amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, han sortit un... no sé, per cames, no? És igual, no, per cames no, perquè al final és complicat, no? Però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
6: Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells, és entre tots que ho fem tot.
1: No sé,
6: ella encaixa amb un cliché de dona
1: a mi em fascina
6: de vibre, sí, encaixa, ella encaixa perfectament el cliché, i de fet els mitjans de comunicació per analitzar o parlar del cas de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home en aquest cas és que ell era un actor secundari, no? que es deixava portar per... Bueno, mira, jo no m'ho crec, però bueno...
1: No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa.
6: Uh-huh.
1: Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
6: Jo crec que és bastant obvi, eh? I no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses... Ho diré molt planer, eh? Que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat. No només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims... acompleix aquest paper amb l'afegitor que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal? Saps què li ha passat? Oi, explica, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat. De dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. Ens encanten aquestes històries. I Crims ha vingut ha trobat aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
1: És fantàstic que agradi, sí, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i a les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
6: És molt complicat i, a més, s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble, t'agradi o no t'agradi.
1: Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cutillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
2: Поля завислый сон лежат в земле сырой.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
2: A где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Joan Trias. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on hi ha hagut diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bucher, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatolàs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, repetia aquest objectiu durant una compareixença al Senat.
3: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
2: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut una vintena de soldats. Més informacions amb Quim Balaguer.
4: Josep Vallverdú ha mort als 103 anys. És l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i també al teatre i al periodisme. Es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua, com subratllava a 3CAT Info la seva editora a la Galera, Pema Maimó.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020.
4: Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies de Rodalies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial. El servei s'oferirà mentrestant per carretera.
2: L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià, vol treure el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del seu institut, al·legant que no tenia vinculació amb el poble i que la seva defensa dels països catalans divideix els veïns. La mesura impulsada pel Partit Popular amb una votació popular ha provocat una forta polèmica. Àustria obre avui una comissaria de policia al lloc de naixement de Hitler. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia.
4: L'edifici està situat en un carrer comercial al cor de la petita ciutat de Braunau a Nin. La reforma s'ha elevat a 20 milions d'euros i la comissaria s'hi inaugura 3 anys més tard del previst. Damunt l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme. Ens ho recorden milions de morts. Les autoritats confien que amb aquest projecte amainin les crítiques pel retard en el reconeixement del PP d'Àustria en l'Holocaust. 65.000 jueus austríacs van ser assassinats i 130.000 es van veure obligats a exiliar-se. Ara bé, l'extrema dreta continua guanyant terreny a les enquestes d'opinió.
2: Esports. El Barça anuncia oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que també té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiwu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
4: L'Espanyol ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada. Ha golejat 4-0 el Pau de la segona divisió francesa en el partit disputat a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han fet Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, a Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, i ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
1: Fins aquí les notícies.
0: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
0: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
9: No ser perquè cogí el martillo i el pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui t'agradarà perquè és músic.
1: Però em pots dir el nom o no em pots dir el nom?
0: Sí, home, collons, perquè no poca paciència, tranquil. Però... Calma't, vull dir que t'ho hagués dit abans i això,
1: ja,
0: saps?
1: Bueno, ja, però...
0: Avui ens visita l'Andrea Motis.
1: Ostres, tu, avui sí que sentirem bona música.
2: Ei, que els altres dies no ho fem prou, eh?
1: Sí, no, ui, perdona, ui, ha saltat...
0: Ja ha saltat, ja ha saltat el músic.
1: Ui, el capitán.
0: Sí.
1: L'aristòcrate. Saps? El que fa els personatges ben parits.
0: Sí. No el suportes, eh?
1: No, ja ho veig.
0: Tu, escolta'm una cosa, Xuriguera, tu tens la sang dolça o salada?
1: Ui, no me l'he provada mai.
0: Doncs avui nosaltres dos parlarem de remeis per les picades de mosquit i també solucions perquè no ens piquin.
1: Sí, senyor, un bon moment per parlar d'aquests temes. Ha passat l'estiu, ja no queda cap mosquit.
0: I llavors farem allò de sortir a passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol a la mosquitera.
1: Ja t'ho dic jo, que en aquest programa sempre anem a deshora.
0: S'ha de parlar ara, aquestes coses.
1: De la mosquitera?
0: De temporada...
1: Ara de la mosquitera.
0: Ara van brates, collons, ara van brates.
1: Ah.
0: Xxt, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: L'origen de la mosquitera l'hem d'anar a buscar a l'Àsia Oriental fa més de 2.000 anys.
2: Fa molts anys que ha estat inventat, no?
1: Sí, noi.
3: Mira, lo important, lo més gros, sí. O sigui, lo ben parit, ja es va inventar tot fa 2.000 anys.
1: Bueno, ara també s'inventen coses, eh? La intel·ligència artificial, el wifi...
3: Sí, no, però lo important, la roda, la mosquitera, tot això... Ja
2: Car de 2.000 anys algú ja va inventar una mosquitera.
1: Sí.
3: Trobo que va ser molt ràpid inventar-la, eh?
1: Molt, molt ràpid, depèn de com t'ho miris, perquè els mosquits són animals del Triàsic. Fa més de 200 milions d'anys que hi ha mosquits a la Terra i només en fa 2.000 que hi ha mosquiteres. O sigui, tardar 199.998.000 anys a posar-hi remei.
2: Sí.
1: Vull dir que tens marge perquè et piquin molt, sí, els mosquits i diguis...
2: Sí, sí.
1: I si inventéssim alguna cosa, sí, perquè... No?
3: Sí, no, esclar, vist així...
1: Clar.
3: No, per raó, eh?
1: No.
3: Disculpa'm, eh?
1: No passa res. No. La mosquitera bàsicament s'inventa per reduir la gran quantitat de morts humanes que provoquen. Sabeu que el mosquit és l'animal que causa més morts cada any, sabeu?
2: T'has de rascar molt fort per matar-te, eh?
1: A veure...
2: Saps?
1: Sí. Ja. Hi ha gent que ho fan, eh?
2: Sí.
1: Hi ha gent que graten amb una delera...
2: Sí, hòstia, és molt fort.
3: Mira, el meu cunyat el va matar un mosquit.
1: Què dius ara?
2: Sí. Aquell tan porc.
3: El mosquit? Ai. No, el meu cunyat el que li passava és que no rentava mai el cotxe.
1: Sí.
3: I el parabrises de davant sempre el tenia ple de merda i mosquit. I no veia res i es va empotrar contra un camió.
2: És com era porc.
1: Bàsicament, els mosquits transmeten malalties que acaben provocant la mort. I una de les malalties més transmeses és la malària. Diuen que Tutankamon va morir per culpa de la malària. Oh. Que el nom de la malaltia és ben curiós, eh? Malària ve de l'italià medieval. Mal aire.
3: Ah,
1: aire dolent. Perquè els romans creien que la malaltia venia dels vapors terribles, dels mals aires que desprenien les aigües estancades.
3: No t'acostis al llac, que agafaràs un mal aire.
1: Més o menys. No anaven desencaminats, perquè a les aigües estancades és on solen viure els mosquits que transmeten la malària, precisament. Que els cabrons viuen molt poc, els mosquits, eh? Entre 10 i 30 dies, eh? Hòstia. Menys d'un mes, eh?
2: Vius un mes i te'l passes tocant els collons a tothom, eh?
1: Sí, noi.
4: Sí, tu.
2: És emprenyador, això.
3: Sí, sí.
1: Són uns dels culpables de la desaparició de l'imperi romà.
3: Què dius, ara?
1: Senyor, els mosquits...
3: Són els visigòtics?
1: Els visigots. Al segle V, després de Crist, sí, a Roma, molta gent va morir per culpa d'aquesta malaltia. Un brot de malària fulminant, que s'ha conegut com la febre romana, que té una mica de nom com de filia sexual, una mica.
2: Doncs a mi m'agradaria, sí, provar-ho.
1: Fem la febre romana, nena.
2: Fem una febre romana o què?
1: Una mica lleig. La febre romana va ser un brot mortal de malària que els mosquits es van encarregar d'anar passant d'un romà a l'altre.
2: Collons de romans.
3: Sí. Home, sí, menys circus i menys coliseums i més teles mosquiteres.
1: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu com intentaven curar la malària a l'edat mitjana?
1: No.
2: A veure, Mercè, no ho sé ara, i vols que ho sàpiga com ho feien abans?
1: Ara no hi ha vacuna, en principi. Jo quan vaig anar a l'Àfrica em van donar unes pastilles, però tampoc t'asseguraven res.
0: No, i són terribles, eh?
1: Donaven com unes joanola i diu, t'he pren-te això.
0: Doncs saps què podries haver-te fet?
1: Què?
0: T'hauries pogut amputar el braç.
1: Què dius ara?
0: Sí, és com ho feien.
1: Ah, mira.
0: A l'edat mitjana ho feien així. Una de les cures era amputar-te una extremitat.
1: Bueno, mira. Si funciona.
3: Anava molt més a la idea.
0: Molt més a la idea. També hi havia mètodes menys dràstics, com la inducció al vòmit.
2: Doctor,
0: no sé si ho curava, però...
2: Doctor, no em trobo bé, eh? Espera't, que et farem vomitar.
0: Exacte.
1: Bueno,
2: et trobaves bé de collons, després.
0: Bueno, quan et trobaves bé és quan et proposaven la tercera manera, que és la trepanació.
1: Hòstia, aquesta sí que no l'he entès mai. Jo, el de la trepanació...
2: No sé què és, jo.
1: És allò que et foraden el crani.
0: Clar.
3: És allò...
2: Ah, veus, no m'ho trobes... fet mai, no m'ho fet mai.
1: Home, espero que no t'ho hagin fet mai i si no, canvia de mútua, perquè... Sense anestèsia, eh? Escarpa i martell i cloc, cloc, cloc, cloc, cloc,
2: collons.
1: I el cap fordat, noi.
0: Doncs es veu que no cura la malària, eh? Però tinc una tècnica encara millor. Es veu que hi ha un llibre del segle III després de Crist que es diu Liber Medicinalis.
1: Sí, eh?
0: Un llibre escrit per un metge romà que es deia... Quin Samònic Serè.
1: Quin, no?
0: Quin.
1: No?
0: Bueno,
1: no Quin sembla. Quin. Sembla un altre tipus de romà.
0: No sé, és que no el parlo romà, jo.
3: Almenys es diu Serè.
1: Sí.
0: Serè.
3: Està bé que el metge...
2: Sí, home, és d'un metge que es diu Josep Maria Borratxo.
1: Malament. També la mateixa mútua.
2: Malament.
0: No, doncs poca broma, perquè aquest home va ser el metge de l'emperador romà Caracal·la.
1: Carai.
0: Sí. I va deixar escrit en aquell llibre una tècnica per curar la malària, que era la següent.
1: Aviam.
0: Ara us explico. En un papir... Tu escrius la paraula abracadabra.
1: Ah, sí?
0: Va. Sí.
1: O sigui, si te notes que tens malària...
3: Ja es veu que no n'hi
1: ha. Vas a escriure abracadabra.
0: Sí,
1: però... És el dels mags per fer desaparèixer els conills.
0: Sí. És justament d'aquí.
1: Sí, l'origen ve d'aquí.
0: Exacte. Perquè era per fer desaparèixer la malària, no?
1: Ah.
0: Escrius abracadabra i a sota tornes a escriure la mateixa paraula però sense l'última lletra.
1: Abracadabra.
0: Abracadabra.
3: Això ho haig d'entendre, això, eh?
1: Sí, sí. Abracadabra primer.
3: Abracadabra primer i llavors tot seguit abracadabra.
0: Sí, i després
1: sense la
0: i després vas fent,
3: sí?
0: Però cada vegada amb una lletra menys.
3: Ja es veu que no.
2: Ens està quedant un programa maco avui, eh? Sí.
0: No sé, aquest metge deia que ho curava així, què vols que et digui?
1: Si més no, et distreus mentre et vas morint.
2: Sí, això sí.
0: Com fer un sudoku, doncs mira, vas fent...
1: Abracadabra.
3: Abracadabra.
1: Vinga, Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boja coneguda. De fet, és una d'aquestes persones que molta gent ha anomenat nena prodigi perquè amb 14 anys ja estava dalt d'un escenari i havia tret el seu primer treball. Quincy Jones va dir d'ella que és algú tocat per les bones muses.
1: Podia ser la Melody, eh?
4: No és ben bé el mateix.
1: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença Andrea Motis.
5: Bravo!

0: Què tal, Andrea? Què has esmorzat avui?
1: Molt poca cosa, unes figues.
0: Unes figues?
1: Sí.
0: Quan dius unes, quantes són?
1: Tres
0: figues. Sí. Tres figues i pa amb oli.
1: Me n'hagués menjat moltes més.
2: Unes anxoves aquí sobre, t'hi queden bé.
0: Menges poc? Menges poc o només és l'esmorzar?
1: És l'esmorzar només.
0: Ja, esmorzar suau, eh?
1: Depèn de l'hora que tingui, depèn del temps.
0: Sí. Escolta, has vingut amb la trompeta?
1: Sí, preparada, sí.
0: Home, tu toques la trompeta, també el saxo?
1: Sí.
0: No? Amb què et quedaries dels dos?
1: En la trompeta, sí.
0: I això és una cosa que portaves com vocacional de petita? Jo vull ser trompetista de gran.
1: No, és més la vocació del meu pare.
0: Ah, sí?
3: Ai, mira. Mira,
0: que hem tocat com un trauma, una cosa.
1: Sí, se sona una mica malament. Però la veritat és que el meu pare tocava la trompeta de jovenet, així als 15, s'hi volia dedicar.
0: Sí.
1: I la veritat és que a mi em va preguntar què volia tocar i com que coneixia pocs instruments quan tenia 7 anys... els instruments que coneixia no estaven disponibles, aleshores em va tocar...
0: No estaven disponibles, què vols dir?
1: Que estaven les places ocupades a l'escola de música.
0: Ah!
1: Així de trist.
0: O sigui, què volies fer realment?
1: Violí o piano, les coses que... Yeah. Populars, diguem-ne.
0: I llavors, bueno, queda una plaça.
1: Exacte.
0: A trompeta.
1: Queda només una plaça a trompeta.
0: Bueno, la Laia Gluck va arribar més tard i es va apuntar a gran.
1: Així són les coses. Sí.
0: Jo no ho assages, això, perquè, bueno, com la Laia també, clar, has de viure...
1: Ui, sí,
0: tu ets de Barcelona.
1: Sí, sóc de Barcelona, però ara, gràcies a la música, encara que sembli impossible, ara tinc una casa prou aïllada i puc tocar a casa.
0: I de petita, com ho feies? Perquè a Barcelona entenc que vivies en un pis,
1: sí,
0: els veïns.
1: Sí, vivia en un pis, sí. Pues com podia. Mira, a més, ara tinc una sordina que realment ajuda molt a que no soni tan fort.
0: Va.
1: Però abans no, abans tocava, imagina't com toca un principiant, no? O sigui, horrorós, els pobres veïns els compadeixen.
2: Els veïns, diguéssim, allò que triomfia d'una vegada la nena.
4: Des de veí de música és terrible.
0: Va anar prou ràpid a triomfar, que amb 14 anys ja estaves sobre els
1: escenaris.
0: Estava
1: molt fora de casa.
0: Com és que de cop i volta, tan jove, com ho recordes ara, aquella època? Quants anys tens ara?
1: Ah, tinc 30.
0: 30.
1: Sí.
0: Això fa 15 anys. Com la recordes, aquella època, aquells primers moments?
1: Jo recordo que sempre m'havia agradat molt, que vaig tenir la sort de topar amb professors que eren molt bons i sobretot molt simpàtics i això, que em sentia molt còmode amb ells, em feien ganes d'anar a classe i amb això, doncs, recordo gaudir molt del procés. Per mi va ser molt progressiu tot i jo què sé, ho he disfrutat sempre, així que tampoc tinc un record.
0: Però
1: de
0: no,
1: cap
0: és,
1: moment.
0: No és normal que una noia de 12, 13, 14 anys, no?, li interessi tant el jazz o aquest tipus de música, perquè de petita, què escoltaves?
1: De petita escoltava Los 40 Principales, al cotxe, com tothom. Bueno, no sé, mes pare sí que és veritat que al meu pare li agrada el jazz i sí que ens posava una mica de Louis Armstrong, d'alguns músics que els agradaven, de Joe Pass, el guitarrista, i sí, unes coses més concretes. També als meus pares, els dos, els agrada molt la música cubana i ens posaven Buena Vista Social Club, el diguis qui tal. Aleshores sí que és veritat que algunes influències ja les teníem, però per la resta, el que nosaltres volíem sentir, la Carla i jo, la meva germana i jo, era la Shakira, vull dir.
0: Clar, clar. Poseu el Waka Waka i ara...
1: Literalment, així.
0: Tot el rato amb el jazz aquí, hòstia. Déu-n'hi-do. Creus que vas una mica contracorrent amb els gustos musicals actualment?
1: Depèn de amb qui em comparis. La veritat és que tenim aquesta cosa, els músics, que a vegades també ens relacionem una mica uns amb els altres i a vegades sembla que visqui en una bombolla on tots tenim els mateixos gustos, però és veritat que, a veure, avui en dia també hi ha tanta cosa, tanta varietat,
0: sí,
1: no? I és això, també hi ha sectors i tal, i bueno, cadascú dins la nostra bombolla tots som iguals, però després és veritat que el mainstream és una altra cosa, sí.
0: Tens fills ara?
1: Sí, tinc dos fills.
0: I els hi fas el mateix que et feien els teus pares? Els hi fots jazz a les venes o els deixes escoltar
1: de moment,
0: Shakira?
1: De moment encara són sucres, són petitets, i tot arribarà.
0: Música infantil?
1: Sí, intento... Sí, el que passa és que el meu gran només vol sentir Jurassic Park, la banda sonora de John Williams... I t'ho juro que és un bucle que no acaba mai.
0: No surt d'allà, eh?
1: Bueno,
0: jo tinc un amic de 39 anys que està igual, eh? Des de fa 39 anys.
1: Sí, coses...
0: Vas de concerts, Andrea?
1: Poc, ara, perquè, clar, amb els nens tan petitons, clar, a les nits, està complicat, però...
0: Però quan eres jove, recordes algun... Selectius.
5: Encara és jove, Peyu. No. Té 30 anys.
1: Gràcies.
0: Ja té 30 anys.
3: Bueno, però, Peyu, no tens... perquè ens ho ha dit que té 30 anys.
0: Quants n'hi posaves? No comencem per aquí, que sempre ui, ens equivoquem,
3: eh? Jo, 22, 23.
0: Sí.
3: No?
1: Hòstia, el que passa que... De no
0: jo, com que recordo que des dels 14 anys, que d'allò, i em sona que és una cosa de fa 20 anys,
1: exacte,
0: que l'Andrea Motis
3: sí, està... Sí, jo soc molt fan des de que era molt petita, però per tinc això la sensació que jo em vaig fotent vell i ella no. Ella és que...
0: La tenim tots, aquesta sensació.
3: Que jo em foto vell sí, i vosaltres no, vale.
0: Escolta, has voltat per tot el món gràcies a la música. Recordes algun concert en especial?
1: Sí, recordo uns quants, d'altres també se m'oblida moltíssim. Abans de camí cap aquí em preguntaven si havia estat mai a aquest poble i...
0: A Gurb?
1: No tinc ni idea, sí, sí, no en tinc ni idea.
0: Jo ho dubto, ja t'ho dic ara, no crec que hi haguessis
6: Gurb
0: estat.
6: No, Gurb no existeix.
0: Gurb no existeix. No, no, no.
1: Sí, he sentit anomenar, però no estic segura si havia estat aquí abans. Així. En qualsevol cas, aprofito a agrair l'honor i el plaer de que m'hagueu convidat.
0: Home, el plaer és nostre, el sí, plaer és nostre.
6: Va ser idea meva bastant, eh?
0: Ah, sí?
6: Va ser una idea bastant meva.
0: No recordo aquesta reunió.
6: Home, no hi eres.
0: Si et dic Quincy Jones, ja has coincidit amb aquest senyor.
1: Sí,
6: has coincidit amb en Quincy.
0: Has coincidit amb en Quincy Jones.
6: Molt bé, molt bé.
0: I has coincidit tu, Xuriguera?
6: Amb en Jones no.
0: No. Què et va dir Quincy Jones?
1: Bueno, em va dir una cosa que em va, a part de que, bueno, em va fer molta il·lusió, que li recordava a tres persones que eren en aquell moment els meus referents en la trompeta, en el jazz, en el jazz, òbviament, en la trompeta, en el saxo i a la veu.
0: Sí.
1: Vull dir, referents molt, molt fins, allò de filar, de gent que hi entén molt, però a més m'ho va dir no com a referent, sinó que em va dir que li recordava els seus amics, saps?
0: Dic,
1: per mi que sempre he escoltat i he transcrit a músics que ja no hi són, que estan morts, doncs per mi que em diguin que eren els seus amics, doncs no sé, va ser ja com, no sé, gairebé tocar-los, no? I em va fer molta il·lusió això.
0: Donem prou valor als músics que acompanyen les cares visibles, els frontmans, diguéssim, tota aquella gent que hi ha darrere tocant?
1: No, jo crec que històricament és una cosa que queda molt darrere, com en un programa de televisió, les persones que estan darrere gravant, les persones que estan, no?, ajudant en el so i en altres coses també.
0: Ja els valorem. Aquests els sí, donem una atrapada de llum a formatge a vegades.
6: A vegades trobo que mengen massa.
0: Sí.
1: No, jo trobo que un bon frontman sí que els valora, però és veritat que després queden una miqueta amagats.
0: Recordes bolos d'aquests de llum en formatge o no? O ja et queda molt lluny?
1: Home, i tant, sí, sí, de llum en formatge, en el millor dels casos. A vegades no hi ha res pels músics, sí o no?
0: Ostres, nosaltres una vegada amb un bolo ens van donar les sobres d'uns canapés. El que havia deixat la gent. Home. Tenim això, si voleu, dic, home, sisplau, per amor de Déu.
1: Fa de mal dir, però els concerts que són així, diguem-ne, més... D'Ajuntament.
0: A vegades... Diguem-ne concerts d'Ajuntament.
1: S'ha de dir-ho.
5: El concepte s'entén.
1: Però segur que ho ha estat alguna vegada en aquests teatres completament desangelats i desolats en un camerino on no hi ha res, que amb prou feines hi ha llum
0: sí,
1: i no hi ha aigua.
6: Sabem de què parles.
1: Bueno. Sí.
0: Els músics de jazz, teniu algun lloc, algun escenari de referència on us agradaria tocar abans de morir? Jo no puc morir sense haver tocat allà.
1: Home, sí que Nova York en general és una meca, no?, pels jazzistes, mm-hmm, i sí que té molts petits clubs i escenaris on ens agradaria veure concerts i tocar. He tingut la sort de tocar a Nova York una miqueta, vull dir, òbviament sense cobrar, òbviament, així anar a jam sessions i ficar-me entre els músics i bueno, això és complir un somni per un músic de jazz, jo crec, sí.
0: Nova York, eh?
1: Sí.
0: Et va impressionar o no?
1: Sí, molt, sí.
0: No hi he estat mai, tu. Ja heu estat a Nova York?
3: Jo no.
0: No?
3: Sí. Em sembla que no, deixa'm pensar. No.
0: I la gent que t'escoltava allà, qui són aquesta gent?
1: Uf, o sigui, no tinc ni idea, jo què sé.
0: Gent que passaven
1: sí,
0: per allà.
1: Sí, no, tampoc hi havia tanta gent, no pensis, eh? Hi havia més músics intentant pujar a la jam session que no gent que li interessi escoltar-la.
0: Escolta, abans que marxis, Andrea, on et podrem veure aquests mesos que venen per davant? Tinc entès que prepares una cosa molt bonica al Palau de la Música.
1: Sí, estic preparant un concert que és un homenatge a la gran Amy Winehouse.
0: Yep.
1: Sí, per qui li agradi, estaré el 15 de novembre al Palau de la Música amb un cor de gospel, que sí que seran unes versions molt diferents de la música de la Amy.
0: Home, això serà bastant maco, eh?
1: 15 de novembre, sí,
7: vindrem, al Palau. Andreu.
4: Vaig a comprar entrades, però ja.
0: Palau de la Música seria el dels millors llocs de Catalunya per a tocar?
1: Sí, o sigui, crec que a mi és un escenari que desgraciadament m'imposa molt cada vegada que toco, i això que tinc la sort de tocar-hi cada any. Però sí, sí, és un lloc impressionant. I haig de dir que de tots els escenaris del món el meu preferit és el Grec,
0: el Grec.
1: Barcelona, sí, perquè el trobo espectacular. El fet de que sigui a l'aire lliure, que normalment es toqui a nits d'estiu, i que hi hagi tota aquesta flora i fauna i les, sí, les roques, sí, darrere.
0: Sí, fauna també,
4: sí,
0: perquè...
4: Sí, fauna molta. Fauna molta.
0: Bueno, no, i actuar els estius amb els focus, molts de mosquits també.
3: Hòstia, si hi ha mosquits allà. Allà sí que... Allà sí.
1: Val la pena escoltar els remeis que proposareu. Perquè sí, a casa meva em fa molta falta també. Perquè...

0: De poca consistència, semifosa, pròpia de la primavera quan desglaça.
1: L'Esteve va voler anar fora pistes. La neu era trescada, se li va enfonsar l'esquí, tíbia i peroné trencats.
0: Bé, trescada. S'utilitza col·loquialment per definir el penis d'un home quan és de mida considerable.
2: Collons, l'Esteve, el vaig a l'altre dia despullat al gimnàs i fot una bona trescada.
0: O ser trescada, del verb trescar, fer una caminada per llocs abruptes.
3: A veure, de baix a Ribes de Freser fins a dalt a Núria hi ha una bona trescada, eh? I vam estar 5 hores.
0: Endavant, Andrea.
4: Uf, jo entre la A i la C, perquè la B és una ocurrència vostra, n'estic segura.
3: Però per què ho diu, això?
5: Què diu?
3: Per què ho diu?
4: Diré que és la C.
0: La C. Trascada. Correcte! Bravo! Una trascada, una bona caminada.
6: President. President.
0: Presidents de la Generalitat de Catalunya, no sé com vas de política.
3: No veu aquesta pregunta.
0: N'hi ha hagut 133, començarem de l'actual cap enrere. 133è.
4: Com?
0: El 133è, que és l'actual, me'l sabries dir?
4: No.
3: Bravo!
4: Visca el segle XVIII, es va arribar
0: tot el món. Està fantàstic. Escolta, Salvador Illa, si mai t'ha de donar alguna subvenció.
4: L'he conegut en persona.
0: Escolta, l'has conegut en persona, Salvador Illa?
4: Això ho diu tot.
0: Sí? I què? I què?
4: Fantàstic.
0: Sí?
4: Sí.
0: Sí, va quedar un gran record.
5: Peyu, no ho has comentat?
0: No.
5: És la primera persona que ve a la Renaixença descalça. No sé si
0: és que no els veig, els peus.
1: Ah,
0: per què vas descalça?
5: T'has deixat les sabates
4: perquè,
5: a casa?
4: No, perquè és que les meves sabates no compleixen els requisits del segle XIX. I no, és que estan fora d'època.
0: Eren molt modernes.
4: Sí, he dit.
5: Ara ens has fet ganes de venir a veure les teves sabates.
4: És avançar massa coses que no...
0: I tocaràs descalça, també, o no? Sí,
4: sí tocaré descalça. Sí.
0: Doncs l'Andrea Motis...
4: Així fa taverna, fa aquesta cosa que m'agrada.
0: Sí. No et recomano que entris a cap bar descalça.
4: Només aquí la Renaixença.
0: Aquí sí. Andrea Motis, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i gràcies per això que ens oferireu ara amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que interpretaran Record de nit.

0: vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Avui no parlàvem de la mosquitera.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la mosquitera.
3: Un moment, nois. Bueno, sou vosaltres que heu dit que portaríeu solucions per les picades de mosquit.
2: Exacte. Sí. Avui us donarem remeis per anar en contra els mosquits.
4: La patata, eh?
3: Sí, aquesta sintonia no...
2: No, mira, n'hem parlat abans.
3: Què?
2: Jo trobo a faltar la gralla, jo trobo a faltar la guitarra. No. Ens queda fora l'univers.
3: Sí, no els hi podríem fer una sintonia per aquests dos, Arnau, Laia?
5: Bueno, ja ho pagarem.
1: Ja t'ho pagaré.
2: Quines ganes. Quina
6: emoció,
2: Arnau. Ja me la faré jo a casa, amb aquestes ganes que ja has fotut.
5: Farem una sintonia.
2: Bravo!
3: Sí, perquè jo crec que aquí estàvem, quedàvem malament,
2: sí,
3: aquí.
2: Sí,
3: tota la música original, ben feta, i aquesta...
2: No s'entenia, no s'entenia.
3: Em sembla que ho va triar en Xuriguera.
1: No.
2: Les merdes no les tria ell, saps?
1: Que bandera! És que sempre aneu contra mi!
3: No,
1: saps?
3: No.
1: Em fotré una tela mosquitera aquí?
3: Que no t'emprenyi ningú.
1: Que no m'emprenyi ningú.
3: Vinga, nois, va, remeis per
2: mosquits.
3: Les picades.
2: Bàsicament, jo, per exemple, que sóc un home que m'han picat sempre la vida molts mosquits,
3: sí.
2: No? I em ve molta gent i et diu, què has de fer perquè no em piquin els mosquits? On vius? Què et diria jo? Sabadell?
3: Sí.
2: Malament.
3: Ah, sí?
2: Vés-te'n a viure a Groenlàndia.
3: Groenlàndia no hi ha mosquits.
2: No hi ha mosquits.
1: Però per què no hi ha mosquits?
2: Perquè hi carda un fred que pela. Llavors els mosquits...
1: Per sota dels 10 graus, els mosquits no viuen.
3: Què dius ara?
2: Doncs per què m'ho preguntes, si dius això?
1: Bueno, però era un peu que te la centrava.
2: És com una cosa així d'interacció entre tots dos. No?
1: El que passa és que fa temps que no... Ens acabem de conèixer.
3: Sí. No et sap llegir, no et sap llegir.
2: És que ha fet una pregunta sèria, dic ara que li...
3: O sigui, per sota 10 graus el mosquit no viu.
1: El mosquit no...
2: Per sota dels 10 graus, si un mosquit et pica...
1: No és mosquit.
2: No és mosquit.
6: Però hasta jo em moro sota 10 graus. Jo no podria viure sota 10 graus.
1: No,
6: prefereixo viure a Sabadell, saps què et vull?
2: Vale. No, llavors no vinguis amb ploreres si et piquen els mosquits.
1: Una cosa que no heu de fer...
6: Dóna'm un altre remei.
2: Sí, un altre remei.
1: Un remei que és una equivocació. Vull fer un desmentiment. Es diu desmentiment?
3: Ja ho has dit.
2: Sí, ho has dit.
1: Doncs vull fer un desmentiment. Pixar-se a sobre una picada de mosquit no funciona.
3: No?
1: Ara, pot anar bé per altres coses, però per curar la picada de mosquit...
3: No.
2: Per una conjuntivitis tampoc va bé.
3: No. És que hi ha gent que de seguida es pixen a sobre.
2: Em piquen els ulls...
1: Cigala fora.
2: Va, que se't pixo a sobre. Dius, no...
6: Però això és una cosa d'homes, no? Perquè jo no em veig picant-me sobre una picada de mosquit que tinc a l'espatlla, per exemple. No sé com
2: fer-ho. Jo que anava a casar al d'estiu quan era petit, a l'estiu, qualsevol cosa que et piqués una mica, ja deien... Algú corini sobre d'aquest.
6: Ai, què diu?
2: Qualsevol nen se't pixava sobre arbúcies, eh? Sí.
6: Has de sortir d'arbúcies.
2: No, per això...
6: Com t'ho he de dir?
2: Però això, a mi m'ha curtit la pell, tot això.
6: Sí.
1: Els Santos Inocentes, aquella pel·lícula que es pixava les mans perquè no se li...
3: Sí, senyor.
1: És d'arbúcies.
2: És d'arbúcies.
1: Aquella escena es va filmar arbúcies.
2: El guionista és d'arbúcies.
3: Ah, sí?
2: Sí, venia al casal d'estiu amb mi. Sí.
3: Molt bona pel·lícula, aquella, per
2: molt
3: cert.
2: Molt bona. Ara estic pensant, ves que no
1: novel·la,
2: fos...
1: Era una novel·la, eh? Era una novel·la.
3: Sí, del Borges.
2: Però la novel·la no val res.
3: No sé de qui era la novel·la.
1: Bones pel·lícules, per favor.
2: I llavors hi ha una altra remei que va molt bé les nits, que això també a casa m'ho vaig posar una temporada, que és aquests llits que van amb tota la mosquitera.
3: Ah, això és molt maco.
1: A mi em fot tonto.
3: Això sí? T'agrada, eh? Com veus un llit amb aquesta mosquitera que penja del sostre...
2: Ah, va venir a casa meu.
1: Com que no veus ben bé qui hi ha dintre.
3: Ja.
1: I veus que es mou...
2: Va obrir la porta i jo em fotia el llit i com un tonto sobre meu, eh?
3: Surt d'aquí.
2: Surt d'aquí que vindrà la meva dona i què es pensaràs? És que avui dia...
1: No, me li vaig ben pixar sobre.
2: Per favor. Quina secció que estem fotent. L'hem preparat durant molt rato.
3: Mira, us queden 25 segons per donar un consell de veritat.
1: El canvi climàtic afavoreix que hi hagi més mosquits. Per tant, des d'ara mateix, comenceu a desconnectar tots els aparells aquí, que tot això és gasto electrònic i electrotignàtic,
3: sí.
1: I afavoreix el canvi climàtic.
3: O sigui,
2: és l'únic consell que us donem.
3: Si no
2: i
3: voleu...
2: si et pica un mosquit, rasca molt, però vigila no matar-te, que això és
3: el més important.
2: És el més important.
1: I sobretot, a punt d'arbre a cadabre.
3: Carles Xuriguera, Fel Fixeres, moltes gràcies.
2: A vosaltres, sempre a vosaltres, paio.

0: Escolta, escolta.
1: És boníssim.
0: Què està sonant, Arnau?
2: Això és òpera, eh?
0: Òpera, eh?
2: Això és forma part d'una òpera.
0: Forma part d'una òpera.
2: El vol del burinot.
0: El vol del burinot.
2: És el més similar a mosquit que he trobat.
0: Ah. Bueno, bueno.
2: És una òpera que s'anomena El conte del tsar saltant, del compositor rus Rimski-Korsakov, que va estrenar el 1900. Un dels personatges de l'òpera ha de fer un llarg viatge i, per poder-lo fer ràpidament, un signe amb poders màgics li ofereix la possibilitat de transformar-lo en burinot.
0: A Rússia també fa fred, eh?
3: Sí, també.
0: Llavors se'l fan passar amb el vodka i escriuen el que escriuen, també.
2: La música de la peça evoca la velocitat trepidant de l'insecte i el moviment imparable de les seves ales. Una autèntica fantasia musical.
0: Doncs escoltem El vol del burinot i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui ens acompanya un gosset de 13 anys.
1: Oi,
0: oi. 13 anys.
2: Per un gos és molt, eh?
0: És molt.
2: Jo no sé si l'hauríem de portar enlloc.
0: Però aquest és espavilat. Es diu Trivet.
2: Trivet.
1: En Trivet.
0: Mirem la foto.
2: A veure, en Trivet. Oh!
0: Mira quines orelles més punxegudes.
2: Moltes orelles, eh? Porta un collar de la senyera.
0: Sí, sí, sí, ara t'ho explico. La Rola i el Lluís, de Sant Feliu de Guíxols, sí, ens expliquen que en Trivet té una col·lecció molt gran de collars.
2: Ah, mira.
0: I que n'hi ha un especialment que no li agrada gens. Què és aquest?
2: El de la senyera.
0: Sí.
2: Ah,
1: cony.
0: Sí.
2: És un gos...
1: Que li passa.
0: És igual.
2: No diré el nom.
0: No diguis.
2: És un gos...
0: No diguis.
2: És un collons de...
0: No li agrada, potser... No sé. Bueno. És del tònic.
2: Jo ah, no sé, sé. No, sé, no, sé. Sé. No sé, no sé.
0: És un quisso que a casa és molt tranquil, però quan surt al carrer s'esvera un pèl massa.
3: Bueno. Mentre acabem de decidir quin collar li posarem a en Trivet, deixeu que us expliqui que ens l'emportarem a Estrasburg, a l'època en què la ciutat francesa formava part del Sacre Imperi Romano-Germànic. Ens situem a l'any 1518.
2: Avui passegem el gos per l'epidèmia del Vall d'Estrasburg. Ens ha costat Déu i ajuda, però després de molt barallar-nos amb el gos, hem aconseguit que en Trivet accepti el collar de la senyera.
1: Home, és que esclar.
2: És que si no...
1: Home, també és per emprenyar-se, eh?
2: Un dia que surt a Alemanya, si vas a fora, que ho sàpiguen, ara, que ets català, com a exacte. Mínim. I ha fet bé, eh? Està molt guapo. I tothom amb qui ens creuem per Estrasburg es pensa que venim d'un regne molt important. Ens situem en una ciutat de dues cares. Per una banda, Estrasburg, que és una ciutat pròspera. El riu Rin permet que el comerç estigui cobrint d'or les famílies més benestants. Però als barris baixos, les coses són d'una altra manera.
4: Sempre igual.
1: Sempre anem allà mateix, eh?
4: No hi ha manera, eh?
2: Sempre hi ha hagut rics i pobres, nois.
4: Sí, però només els hi van bé, els rics, i els pobres mai no els hi va bé.
2: És que si no serien els rics. Mm. Saps què vull dir o no?
4: Però sempre deixem-ho pensar.
1: Sí.
2: És així, és això?
1: Sí. Ben vist.
2: S'entén o no?
4: No, encara sí, no, però quan... poder d'aquí un rato ho deixi.
2: Molta gent les passa magres i es guanya la vida com pot. Casualment, a nosaltres ens toca passejar en Trivet per aquests carrerons tan bruts. Són plens de gent de mala vida i moral lleugera. Parant una mica l'orella, podrem sentir què diuen.
4: A veure. Oh! Diuen que la bossa porta moltes hores allà fotent-li, eh?
0: Hores? No, no. A mi m'han dit que porta més d'un dia seguit, eh? Sense parar.
5: Vols dir que és bo fer-ho durant tanta estona seguida?
0: Ai, no, no, no. I que al final t'has de cansar, eh?
4: I tant que cansa. I tant que cansa.
0: Clar,
4: jo de tant, a vegades ho fem amb la dona.
0: Sí.
4: I no aguanto pas més de dos minuts.
0: Ja m'ho ha explicat la teva dona.
6: Per favor, sisplau. Ja sé que estem al segle XVI, però podem canviar de tema, jo.
4: Ai, ai.
2: No. Em sembla que posar-nos a escoltar la conversa d'aquesta gent ha estat una mala idea. Tracten temes una mica delicats.
5: Però, a veure, se sap de què li va venir aquest rampell?
0: No.
5: Ja volia batre un rècord, aquestes bestieses que fan el jovent avui en dia.
0: No, no, és que ningú sap què li ha picat, tu, no, no. És... Però la ciutat en va plena, eh? Es veu que fins i tot, sí? És que n'hi ha molts que ho van a mirar i passen la tarda allà,
4: fent
0: el tapaner. Déu,
4: quina vergonya.
0: Oi?
4: Mira, jo poder soc molt tancat, eh? Però a mi anar a mirar una cosa així em faria... Vull dir, em fa sentir incòmode.
0: Molt, molt incòmode.
4: Tu dieu que ho fan?
6: Home, enlloc, senyor, guarro! Treguis la mà de la butxaca.
0: Ai, ja l'ets.
2: La conversa puja de to. Serà millor emportar-se en Trivet d'aquí abans que el perverteixin. Però al cap de poc descobrim que la gent que hem escoltat estaven parlant d'una cosa que no tenia res a veure amb el que creiem.
7: Però tu l'has vist, eh? És veritat el que diuen?
8: Mm? Sí, sí, et prometo que sí. L'he vist. I és veritat el que diuen. Porta ballant sense parar des de fa dos dies.
0: Pensats, eh? Teniu el cap podrit.
2: Anàvem desencaminats. El comportament que tenia tan sorpresos a tota aquella gent era molt menys escandalós del que ens pensàvem. Per això no treu que veure algú ballant des de fa dos dies sigui gaire normal.
1: No.
2: Decidim agafar en Trivet i anar a veure aquest estrany fenomen. El quisso encara sembla molest per portar el collar que tant odia, però al final s'ha deixat convèncer per passejar una mica més. Després de recórrer uns quants carrers podrits, arribem al nostre destí. Una petita plaça desmanegada, on hi ha una munió de persones que encercla la ballarina de qui ens han parlat.
5: La gent també té pebrons, eh?
2: La gent no tenen feina.
5: No, ara.
2: La gent,
5: ara.
2: Vas un dimarts al dematí i una mà de gent en bicicleta. I una mà de gent a córrer.
5: I a tot arreu.
2: Tot arreu.
5: El dimarts al dematí hi ha gent a tot arreu.
2: És que el dimarts al dematí no sé què... És el dimarts al dematí, eh?
9: És el dimarts al dematí, el dimecres al dematí, n'hi ha ningú allò, ningú, pel dimarts.
2: Ens hi volem acostar, però serà difícil. Per una banda, perquè hi ha molta gent davant nostra, i per altra, perquè, de bon principi, en Trivet tampoc seria el més sociable del món. A mesura que avancem, només fa que abordar a tothom. Ai, és que els gossos vells no estan d'hòsties,
9: no,
2: tampoc, eh?
9: No, bueno, jo també m'ho noto que em passa a mi, eh?
2: Sí? Ja vas bordant per tot arreu.
9: Si puc, sí.
2: Al final aconseguim fer-nos lloc a primera fila i contemplar l'espectacle de que parla tot Estrasburg. És cert, hi ha una dona ballant com una boja.
10: Com és això?
2: No ho sé, tu balla amb ganes, eh? Es mou sense parar. Ai. El més inquietant de tot plegat és que balla sense música.
7: Oh!
2: Això sí que és raro.
4: Això és algú del cap,
2: no,
4: eh?
2: No està bé, això és algo que no...
5: O drogues.
2: No sé.
5: No sé.
4: Home, ja... fos del Baix Llobregat, però no...
2: Respecte pel Baix Llobregat.
5: Perdona?
7: Hi ha molta gent de respecte.
2: Hi ha molta gent del Baix Llobregat, aquest programa.
4: Ja.
2: La Mercè, la Laia...
9: I de l'Empordà? Quants n'hi ha de l'Empordà?
2: Sí.
9: I encara perquè, sí, encara perquè hi ha subvenció, eh?
2: Sí.
9: Ja no deu
2: sí.
9: L'Empordà.
2: La dona balla amb un silenci absolut que només trenquen en Trivet amb els seus lladrucs i el murmuri dels curiosos que han vingut a veure-la.
8: Ho veieu com era veritat que hi havia una dona que ballava?
5: Sí, sí, sí, és veritat. Però d'on t'ha sortit aquesta dona? Qui és?
0: No ho sé, jo no la conec, eh? Però m'han dit que és una dona... És de mala vida, saps? I em sembla que fuma molt, una cosa estranya, fuma... Ha fumat.
4: A mi no m'han dit això, eh?
0: Ah, no?
4: A mi m'han dit que aquesta dona sí. La va visitar el diable.
0: Què dius?
4: Sí... Van tenir sexe amb ell?
0: No.
2: Què dius? Què dius?
4: I s'ha tornat una bruixa.
5: T'es boig, nano.
4: El diable l'ha visitada i li ha fotut...
2: Sisplau. Ni uns ni altres tenen raó. La dona que balla ni va drogada ni té pactes carnals amb el diable. La noia es diu Trofea. I ella mateixa ens ha explicat què coi li passa. Diu que li va venir el rampell de ballar i ara li és impossible estar-se quieta. L'explicació és més senzilla que els rumors d'aquests veïns de Faners.
9: I aquest que va amb el gos, qui és aquest? Algú sap d'on ha sortit, aquest?
0: No sé.
2: Jo.
0: Saps què m'han dit a mi? Sí, tu. M'han dit que és un home de mala vida i que sempre va fumant coses...
9: Sí,
0: fuma.
9: Ja em fot pinta.
0: Es veu que fuma ja i clar, no...
4: A mi m'han dit,
9: dit
4: que el va visitar el diable.
0: No.
4: Va tenir coses de sexe.
0: Què?
9: Amb el diable?
4: Amb el
2: diable. Escolta, però si jo sóc el narrador, jo.
4: I ara té una cua i davant i l'altra al darrere.
2: Mare de Déu, senyor.
9: Escolta, i el collar aquest del gos deu ser un símbol satànic, això, amb aquests colors de sang.
2: No, home, no són colors de sang, és la senyera, idiota.
9: Ah, collons.
3: Sí que és sang.
2: És sang.
9: Bueno,
2: el de la llegenda de Guifré, el pilot,
9: sí,
2: Safer,
9: això tampoc.
4: Dius que hauríem de passejar un gos amb això d'aquesta
2: cosa. Sí, perquè no acaba de ser cert del tot, diuen, eh?
3: Ah, ara m'has tret aquí una il·lusió que tenia històrica.
2: En Batibull, el Batibull va en augment. Hauríem de marxar perquè encara ens penjaran a la forca. Però en Trivet no ens deixa marxar. Al principi li costa sociabilitzar, però quan agafa confiança, noi, ja no hi ha qui l'aturi. Al voltant nostre, en aquella plaça, cada cop hi ha més gent que està començant a ballar. És com si el ball d'aquesta mossa fos contagiós. Al cap de poc, mitja plaça està movent els braços i portant el ritme amb els peus, encara que no hi hagi música. Fins i tot en Trivet fa saltirons per tota la plaça. L'espectacle és ben estrany.
9: Tu, a veure, no us passa que us venen ganes de moure una mica el cul, també?
4: No, no fas tona que m'hi hauria apuntat, eh? Però és que em feia vergonya. Que si us animeu, de caps, eh?
7: Jo també hi vaig.
9: Bueno.
2: Cada cop són més els que ballen en silenci. La cosa s'anima. Ara, a més de gent ballant, també hi ha músics que amenitzen la festa. També els músics han dit, hòstia, hi ha gent ballant.
4: Sí.
2: Ja que quan toquem no venen mai.
9: Igual algú ens paga, deu pensar.
7: Igual algú ens paga. Durucau, sí.
2: Ja no hauran de ballar en silenci. Ara ja es veu l'escena una mica més normal. Sembla una festa major. Hi ha 100 persones ballant, liderats per aquella noia anomenada Trofea. Cadascú va a la seva i per la cara que fan estan fora de si. Tenen els ulls en blanc, semblen posseïts.
4: Sí,
2: ja he vist alguna festa major que més o menys també...
7: Sí, segons a quina hora, sí.
9: Els que també tenen una entrevista són els pares d'aquesta noia, posar-li Trofea.
2: Sí, Déu-n'hi-do, també.
9: Com a nom?
2: Trofea.
9: Que tota la nena que maca li posem Trofea.
4: Aquests pares els va visitar el diable.
9: Va, calla, boig! Calla, boig!
2: El nostre gos també se'ns ha descontrolat. En Trivet salta sense parar. I recordem que és un gosset vell, ja té 13 anys. No està per gaires festes, eh?
4: No, no.
2: Amb el pas de les hores, la cosa ja hauria d'anar cap a la baixa, però ni la noia ni la resta de ballarins tenen intenció de plegar. L'ànsia de moure el cos d'aquella gent continua intacta. Sembla que la cosa va per llarg, tu.
4: Ara, pla.
2: Quan l'endemà ens llevem i tornem a la plaça, ens trobem amb un panorama més mogut que el dia anterior. La festa encara s'ha fet més gran. Opa. Hi ha més gent ballant avui que no pas ahir.
4: Opa.
2: I en Trivet continua saltant com un gos boig. Les autoritats ja estan al corrent de la situació i coincideixen que comença a ser un problema tenir centenars de persones ballant durant tants dies.
5: Tant de bo passés ara, això.
2: Això ja passa, eh? Hi ha alguna rave que els han d'anar a treure amb el tractor, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Amb el tractor.
2: Aquells, home, n'hi ha algun que el veus... N'hi ha algun que el veus ballant allà a tres dits de l'alta veu, que dius, nano, te quedarà un pit a l'orella de per vida.
5: Llavors vindran ploreres que t'acufens.
2: Exacte. Bueno, els acufens són lo de menys, amb aquesta gent. Ja. Al principi era una raresa que feia gràcia, però ara ja fa una mica de feredat tot plegat. Primer decideixen que per acabar amb aquella bogeria prohibiran els músics que segueixin tocant. Però la idea no funciona. La gent continua ballant en silenci. Això és molt estrany.
4: No sé. Molt estrany.
2: Cal aturar-ho. Les autoritats creen un consell d'experts que busca com poden acabar amb aquella epidèmia de ball d'Estrasburg. Escoltem-los.
0: A veure, jo crec que el que hauríem de fer, no?
4: Sí.
0: Tornem a contractar els músics,
4: sí,
0: eh?
4: Sí.
0: Potser no s'acaba l'epidèmia, però com a mínim ens estalviarem veure'ls ballar així sense música.
4: Sí, noia.
0: És molt inquietant.
5: No, fa mania veure'ls.
0: Fa mania.
5: Si silenci, fa una cosa que dius...
10: Disculpeu, però nosaltres no tornarem a tocar fins que se'ns pagui la factura dels dos dies que hem estat actuant.
0: Ja hi som.
5: A veure una cosa.
0: Sempre igual.
5: Una altra cosa. Voleu dir que cal fer res? Vull dir, tard o d'hora pararan, eh? Fa molts dies que ballen, tampoc s'hi estaran gaire més. Vull dir que... Nano, tots! No estàs cansat o què?
4: Collons, si estic cansat. Estic destrossat, estic. Em fa mal tot. És el pitjor dia de la meva vida.
0: I per què no pares, tros de pallús?
4: No puc! No puc!
5: Que no pots?
4: Si pogués, pararia, però és que no puc!
2: Para,
4: eh? No puc parar de ballar. Porto dos dies així. Ajuda!
2: Para, eh?
4: No puc!
2: Però què vol dir no puc? Para, eh?
4: Em ve com una... Tere-tere.
2: Però...
4: Tere-tere-tere-tere. Això no que...
5: Això em ve del cap, nano.
4: El tere-tere-tere no se sent, eh?
2: No.
4: Ho sento jo.
2: Només ho sents tu.
5: No.
2: I anar ballant.
4: Tere-tere.
2: Els contagiats per l'epidèmia del ball són incapaços de parar de ballar. Fins i tot en Trivet està fora de si. Els seus responsables s'emprenyaran fort perquè això no acabarà bé, eh?
5: Escolta, noi, no, para, sisplau, para de ballar.
2: Para de ballar.
5: Dóm la mà.
4: No!
5: Dóm la mà que t'aturo.
4: No, para la mà. No, és que no em toquis. No. Si em toques acabaràs igual que jo.
5: No, confia en mi. Agafa-te.
2: Agafa-te. S'ha de vigilar perquè aquell ball s'encomana. I tot això sense música, eh? Durant dies i dies cada cop més ciutadans s'uneixen al ball silenciós. El que primer era només una dona que ballava sense parar ha acabat amb 400 persones movent-se sense aturador.
0: Atureu-me, sisplau! Que jo vull marxar cap a casa!
4: Jo no feia més alegre, sí, ja no m'ha fet un drama aquí.
5: No, és que per mi que balla despullat i tot.
0: És que ja no pot, quants dies portem així, no m'aguanto.
5: Que tornin a fotre música, que em sento molt ridícul.
0: No puc més, que em desmaio.
4: És que l'ha visitat el dimoni.
5: Aquesta?
4: L'ha visitat el dimoni.
5: Aquesta per apotja. Aquesta per apotja.
2: La situació és esperpèntica i empitjora per culpa del cansament. Els cossos no resisteixen tantes hores d'estrès. A hores d'ara, el terra de la plaça està ple de sang, perquè tots els ballarins tenen els peus destrossats per culpa de les llagues. Nosaltres el problema el tenim perquè en Trivet continua ballant i saltant com si fos un conill, i té 13 anys, pobret. Arriben els problemes de veritat. Hi ha molts desmais per l'esgotament i fins i tot hi ha desventurats que es desplomen víctimes d'infarts o de vessaments cerebrals de tantes i tantes hores de ball.
0: Això no acabarà bé. No acabarà bé.
5: Això no fa gràcia, això, eh?
2: No, ara ja no.
5: Això no, eh?
2: Ara ja comença a ser pitjor que lo del swing, eh?
5: I tant.
0: Què és el swing?
2: Hi ha una gent a Catalunya, una gent a Catalunya que es troben per ballar swing.
0: Però no es moren, no?
2: No, malauradament.
4: Jo no ho he dit.
2: Una abraçada a tota la gent que...
4: Sí, ja.
2: Tota la gent que us trobeu per ballar swing, una abraçada, home. Es veu que s'hi lliga tant, eh? Es veu que,
4: ah, sí?
2: Es veu que el dimoni... Sí. Us pot semblar que l'epidèmia del ball del 1518 va ser una anècdota, però la veritat és que arran d'allò van morir desenes de persones a Estrasburg. Penseu que hi ha documents que indiquen que va durar un mes sencer.
4: Apa.
5: Home.
2: Mai s'ha sabut del cert què ho va provocar. Algunes teories diuen que es va tractar d'un brot d'histèria col·lectiva provocat per la fam. Altres diuen que era una espècie de brot hipocondríac.
4: Què dius?
2: I n'hi ha més, eh? Uns afirmen que l'epidèmia es va produir arran d'una intoxicació alimentària i fins i tot n'hi ha que diuen que es va tractar d'una infecció col·lectiva de coreomania. És una malaltia que popularment es coneix com el mal de Sant Vito.
4: Ah, sí.
2: Pot provocar espasmes involuntaris a tot el cos.
0: Però,
2: un més, ballant.
0: Jo és que em fa por preguntar. Però què se n'ha fet el Trivet?
2: En Trivet.
4: En Trivet.
2: En Trivet.
0: No, és...
2: El gosset de 13 anys de Sant Feliu de Guíxols...
0: No m'ho diguis, eh?
4: Home.
2: És...
0: No.
2: Mort.
0: No!
9: Amb el crit de la Mercè... M'he esparracat, jo, eh?
2: En Trivet ja era gran i el seu cos no ha suportat aquest desgast d'energia. Després d'un mes seguint ballant com un boig, ha vist com el seu cos ha dit prou. És trist, però sempre ens quedarà el consol de saber que se'n va anar passant-s'ho d'allò més bé i que va morir sense aquell collar de la senyera que tant odiava. Amb tanta ballaruga, al final es veu que el va acabar perdent.
9: Ja. Yeah.
2: Pobret.
9: Ai, senyor, la vida.
2: Sí, noi. Un dia balles, l'altre dia ja no. Eh? I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
9: I en el vostre esprit!
11: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Paralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafugó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
0: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la Galera, Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura i, sobretot, amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: és un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
9: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
9: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
10: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
11: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
12: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
13: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
8: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogor marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
16: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
17: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
15: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
16: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violència masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
18: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
1: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greu per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
19: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
20: Voilà, le Parlement vient de voter
21: l'interdiction. El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
1: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
2: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la plana Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que DIF qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
3: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba doncs, que ara, doncs, una altra vegada, busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè ja portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
2: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
22: Esports.
1: Aquesta hora amb David Ubach.
23: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada s'ha ofert al Barça.

0: fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
1: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
3: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte de Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
2: 3Cat Info. Són 7:15.
5: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubac.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
5: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
6: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
7: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
6: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
7: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
6: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
7: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
6: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
7: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
6: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
8: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
6: Entre els guardons rebuts figuren la medalla d'or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
8: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
6: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
5: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-la personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
5: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3Cat Info.
10: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
5: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
11: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
5: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
12: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
5: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
13: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
5: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
14: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
5: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic Pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Vladimir Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
15: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les forces armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
5: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
15: M'he reunit amb Mykhailo Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
5: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
16: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
5: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
17: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
5: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
5: Amb Gemma Puig.
18: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
2: 3CAT Info.
5: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més, dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
19: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
20: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
5: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
21: Ens
1: sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
5: El Consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
21: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
5: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
22: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
5: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta manera. Mesura.
23: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
5: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
2: Esports.
5: David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip, i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
3: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'alè pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'alè croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
4: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana entoma el repte.
7: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: Parlem ara de ciclisme.
2: 3Cat Info.
0: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipowitz, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
8: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
24: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 14 graus al Port del Comte, 26 graus a Ascó i 27 a Badalona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: La calor que ara mateix la tenim concentrada a la meitat sud del país, sobretot.
2: Efectivament. Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants a les Terres de l'Ebre, van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop a aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafuor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus amb una jornada en què, sobretot, els núvols aniran passant pel sud del país amb un cel més variable, i a la resta, doncs, estones alguns núvols prims i encara una mica de pols sahariana en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, Terres de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al Camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat als 103 anys.
3: Sí, tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat. L'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Còpola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Còpola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sobretot un personatge.
4: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Evidentment, el Rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
5: Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble, és un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick que ha tocat tots els gèneres.
0: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà l'amnistia fa gairebé una setmana de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i avui a l'Àgora parlarem amb l'expresident Artur Mas. És un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes i comentarem amb ell quin futur creu que seguirà la causa, si creu que se li aplicarà el perdó aviat o si la justícia espanyola continuarà arrossegant els preus. Per cert, els peus. Per cert, que Carles Puigdemont ja ha denunciat a la Comissió Europea que 5 dies després de la sentència els tribunals espanyols encara no s'han mogut. I avui també analitzarem un dels temes més comentats a les últimes hores, com és l'evolució del cas Zapatero i el suport que li continua donant el govern espanyol.
6: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El que dèiem, Josep Vallverdú.
7: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres. També novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
8: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
9: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre. I vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
8: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
0: Més de 300 títols.
10: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català. A més, dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així el programa Col·lapse de TV3.
11: S'ha parlat català. Si vol, costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduï de seguida, perquè si no hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquesta secundària resulta que és el català. Doncs anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil·la, no pararé de xerrar en aquest sentit.
7: Entre molts altres premis també va ser guardonat amb el Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
8: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
0: Ampli reconeixement.
10: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el 3 que info el valor de la seva personalitat literària.
5: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. Descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
12: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
8: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3Cat Info.
13: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
10: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
0: Manté la confiança.
7: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Mentre Elma Saiz tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
15: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
16: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
14: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Senat.
7: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la Comissió d'Investigació del cas Koldo per explicar la relació que tenia amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
10: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
7: Per cert, que avui a les 12 el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític, on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
0: Sense fum.
7: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
10: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suport d'aquí uns mesos al Congrés.
0: I els té, Cèlia Forment?
17: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa...
18: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
17: En canvi, Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, assegura...
19: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
17: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president Jacobo Sallarès creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
20: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
17: Cèlia Forment-Bori, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Reconciliació.
7: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pompidou, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general. També subratlla que la sentència recull la doctrina del TCE, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
10: Conde Pompidou també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independents per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
0: Denuncia.
7: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
21: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
0: Última.
10: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament. A partir de les 9, el president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
0: Joan Vilaplana.
22: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
23: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
22: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit, 3 casos nous.
7: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan 2 sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
21: De fet, s'investiga un quart cas, una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
24: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Detingut.
10: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tracta de l'autor material dels fets.
1: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: S'investiga.
21: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
0: Agressió a menors.
21: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat.
0: Manel Sastre.
2: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Admès a tràmit.
10: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Iridia, el Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: Pioner.
21: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
10: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
0: París, Isabel Galí.
3: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I endureix?
21: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
0: Continuen.
10: Els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran, i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
21: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: Contra Netanyahu.
10: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
6: I agree with the ICC.
25: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
21: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
0: Adaptar-se al canvi climàtic.
10: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sòl més salinitzat.
0: Júlia Albacar.
26: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
27: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és
5: tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
26: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Limita!
6: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietaris, siguin grans o petits.
0: Marxa!
10: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: Allà on va néixer Hitler.
6: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
10: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: 7 i 21 minuts, als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
8: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
0: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
8: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
0: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
8: El defensa Meirich Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar darli al president del Barça la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, Pau 0. I el Barça bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umu de nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xengelia ha de decidir aquesta setmana si continua al Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
9: En gran part un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
8: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
30: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
31: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurada, bon dia.
1: Bon dia, sí. Per fer-ho ens remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
2: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per en Nilsson, que li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio per Eto.
1: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols... Doncs

0: Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tacs que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
1: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
0: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa. L'atenció no funciona com un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut. I la segona, no ho tingueu en compte, aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.
1: I una de les notícies de les últimes hores, Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Mariola.
2: No sé quants diners li haurà costat a Telecinco fitxar a Josep Pedrerol, que ha deixat Antena 3 per mudar-se a Mediaset amb el seu xiringuito, tal i com es va fer públic ahir. Suposa que hauran fet estudis de mercat. Ara bé, jo no sé si esta història de com que aquí funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
3: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectives clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
1: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
4: Preveiem una vaga molt participativa.
5: Això és campis i rellis, que això no...
6: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama sí, millores salarials, reducció de les ràtios...
7: 4 mesos de vacances, saps? No deuen tenir prou amb 3, no deuen tenir prou.
6: A veure, tenim una trucada. Primer de tot, el seu nom, si us plau.
7: Marta, de Sant Celoni.
6: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui els trens funcionen com a mínim tal i com estava previst.
7: Sí, bueno, sí, els que ens van com estava previst. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias?
6: No, li pregunto que per què truca si avui els trens van més o menys...
7: Avui que sí, que podia anar al treball en tren, vale? Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar sense casa. Bueno, ¿això què és?
1: Amb això arribem a 8:15. Clavats, 8:15.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va estar molt, va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitza un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la Justícia Europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar?

0: és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
1: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França, una alta prohibició, es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
2: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club, Laport, s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genoé, bon dia.
3: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit. En Pol Segarià en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. A les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. De fet, ho notarem bastant poc, perquè aquest descens sobretot doncs es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfensa, la resta algun núvol prim i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, Terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps del cap de setmana, abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però al cap de setmana baixen els termòmetres per fi i a més amb l'arribada de ruixats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està al bon dia.
4: Bon dia, doncs, al servei de Rodalies, les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de R15, que és a punt d'arribar a Barcelona Sants, procedent de Reus, i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3, les del Baix Llobregat.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció cap al Nus de la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia.
5: Bon dia.
0: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
7: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
8: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
7: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
8: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
7: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero,
8: en què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
7: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
8: I a La Vanguardia l'editorial es titula Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
7: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
8: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
7: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
8: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
7: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont,
8: que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
7: I per acabar, llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
8: Per la teràpia de confrontació, són paraules textuals de Jonathan Andic.
0: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
6: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
9: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
10: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Las Provincias l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada, 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats s'anomena Middle Lash Executive.
0: No només els pobles es queden sense caixers.
11: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barris com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
0: I torna a ser un èxit.
10: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotaven de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
0: I una pèrdua per als gironins.
11: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al diari de Girona. Explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol baixarà persiana. El local es traspassarà, això sí, els propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
0: Qui resisteix?
10: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7, que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar habitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
0: I una clienta peculiar.
11: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser, al Ripollès. Veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
4: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal estatal, perquè utilitza aquest espai.
12: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'expansió diu que la inhabilitació d'Ola Luz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bonpreu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bonpreu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El Mercato de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies.

0: El Mundo Deportivo explica que el Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi, que prové del Dortmund, que va passar ja la revisió mèdica. Estava esperant l'anunci oficial de Laporta, el president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporte de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporte vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Àjax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
1: I la premsa del cor, Maria.
2: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillos que tenia. Crida l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
1: 3 quarts de 8. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Sílvia Comet, què fan avui?
9: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. És Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigi de Disney Channel i que actualment és coprotagonista de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio, entre moltes altres coses. Avui bufa 34 espelmes. També és l'aniversari de l'actor Willem Dafoe, aclamat per la seva versatilitat. Tant et fa de Follet Verd a Spider-Man com t'interpreta Jesucrist. Doncs avui fa 71 anys. Els mateixos que l'actor català Juanjo Puig Corbé.
1: I el Santoral, Sílvia.
9: Avui és Santa Maria Magdalena, una de les seguidores més fidels de Jesús i que va ser la primera a veure'l ressuscitat, segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
1: Home, l'escurça negra, no?
9: Molt bé,
1: sí,
9: doncs...
1: Era Baldric, aquell.
9: Sí, però tens una edat. Mateix, eh? Tens una edat.
1: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria. Som-hi.
10: Hola, sóc la Marta de l'Abacus Urquinaona, a Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme. Hi trobaré una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
7: El Sons del matí.
8: El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlants.
11: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
12: Soc el rovelló i sempre estic content.
13: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
14: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
15: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
16: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Refutar.
17: Demostrar que un argument, una opinió, una teoria és fals o erroni, o creure-ho. És el que fa el govern espanyol i el PSOE amb la versió de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, en el cas del rescat de Plus Ultra. Rebaten, impugnen i contradiuen el que està explicant l'empresari, que ha corroborat davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia.
1: Cobertura.
17: Privilegi històric, dret o cerimònia en què els grans d'Espanya i els consellers de Barcelona es cobreixen el cap davant del monarca, però també, i això és el que tothom recorda i fa servir, allò que tapa alguna cosa, acaben de començar les obres per tapar, per cobrir un tram de la ronda de dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6.
1: Puzzle.
17: Adaptació de l'anglès puzzle, joc que consistent en un conjunt de peces, regulars o irregulars, que cal combinar per formar una figura. D'acord amb el diccionari normatiu, és sinònim de trencaclosques. Això és el que és el cas Andic. Avui el periòdico publica una nova peça. Una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
1: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
18: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
1: 600.
18: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
1: 25.000.
18: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
19: Ens ha deixat als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos rovelló.
1: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt embosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
19: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
1: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural que s'hi acaba de pintar, un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
19: Mural que ha pintat Tibi Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davant està acompanyada de la frase Making History, fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió enlairant-se. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula now, ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió en l'airança. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb un aparell de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
1: I això és real o és fals?
21: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. 2 treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU Abat Oliva han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
21: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica d'Àvila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió en l'airança és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
1: No, no, no, no sé què crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
20: Adéu, bon dia.
1: 6:08. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
2: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil. Als anys 60 va popularitzar la literatura infantil amb el gos rovelló l'any 68, amb més de 300 títols de tots els gèneres. Va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pema Maimó és la seva editora a la Galera.
23: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
1: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
17: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
15: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
17: Ara perquè entria en vigor la d'aprovar el Congrés.
1: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia sobre la taula.
2: Justament, Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
1: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
17: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
13: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: I hem de lamentar la mort en només un dia de 3 dones per violència masclista.
2: Ahir una dona va morir en Tequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
1: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
17: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
1: I la cadena hotelera Malià se'n va de Cuba.
2: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units.
1: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
17: El govern espanyol aprova la reforma de l'Estatut de l'Artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
24: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per la xafogó, per la presència encara d'aquesta polsa gariana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha d'adultar un altre per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar 40 avui perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
1: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud als accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat. També per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Menys de dos minuts arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Ester, per exemple.
1: Hola, sóc l'Ester i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Molt bon dimecres, avui en una jornada en què, evidentment, el nom propi, i el repassarem abastament a Catalunya Ràdio, és el de Josep Vallverdú. Una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil ens ha deixat als 103 anys. Avui recordarem, d'entrada ho recordarem a partir de les 12, quan acabem la tia de Catalunya Ràdio, emetrem l'entrevista íntegra que li va fer la Sílvia Coppolo al divan de Catalunya Ràdio, en una de les seves últimes entrevistes abans de morir, ha mort als 103 anys, i a partir de les 12 sentirem les reflexions de Josep Vallverdú amb la Sílvia Coppolo aquí a Catalunya Ràdio. Recordem que estem parlant d'una persona, evidentment, amb una àmplia obra literària, va ser traductor d'Oscar Wilde, per exemple, però ell defensava justament el seu paper dins de la literatura infantil i juvenil. D'aquí una estona el sentirem, eh? De fet, ell deia, de vegades sembla que això no sigui literatura, quan és la literatura més important, perquè si tu dones bona literatura als lectors més joves, seran lectors quan siguin més adults. Avui el recordarem a Josep Vallverdú aquí a Catalunya Ràdio, sobretot els records que en tenim tot, del Rovelló, per exemple, però no només. També una de les coses que abordarem encara és, de nou, les conseqüències polítiques de la sentència europea al voltant de la llei d'amnistia. Parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot just ahir vam tenir una escena d'aquestes com a mínim curioses, perquè va ser la pròpia Fiscalia que li va dir al Tribunal de Comptes fes el favor d'aplicar la llei d'amnistia, dit de pressa i malament. Si us recordeu, la sentència de la setmana passada de la llei d'amnistia li deia al Tribunal de Comptes tots aquests que tens encausats els pots amnistiar quan vulguis, perquè per mi no hi ha cap problema, perquè per mi això no afecta els interessos financers de la Unió Europea. El Tribunal de Comptes ha dit, bé, ens ho hem de mirar, deixeu-nos que ens mirem la decisió i en tot cas ja en parlarem d'aquí uns dies. Doncs ahir la Fiscalia deia, no, això s'ha d'aplicar i s'ha d'aplicar com abans millor. Avui en parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Avui, que hi ha l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances d'estiu, on és més que previsible que l'amnistia sigui un dels temes que hi apareguin, a banda, evidentment, dels records, aquesta personalitat que dèiem, amb la qual començàvem ara a les 8, en Josep Vallverdú. En fi, tot això, però, subjecte a aquesta calor que tenim i que no acaba de marxar. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta la jornada?
1: Bé, hem de vendre una mica d'optimisme pels que no els agrada la calor, perquè de cara al cap de setmana sí que la temperatura per fi anirà de baixa i deixarem enrere una mica aquest episodi d'aquesta bombolla d'aire càlid que des de finals de juny, amb algunes petites oscil·lacions, ens ha afectat de ple. Avui encara la tenim bastant a sobre, comença a retirar-se un palet, avui baixa un parell de graus a les zones més càlides del país, és a dir, bàsicament parlem de valors de 38, potser hi ha algun 39, però no s'arribarà als 40, i encara de fet a la resta es notarà poc, amb molta xafogor, amb un ambient enterbolit, amb aquests valors per sobre dels 30, moltes poblacions, un ambient de plena canícula, amb alguns núvols al sud del país, sempre en conjunt esquifits poc importants, però que donaran aquest cel una mica enterbolit o variable. De fet, a la tarda podria haver-hi algun ruixadet entre la zona dels ports, sud de les Terres de l'Ebre, acompanyat de fang. Poca cosa. Entre demà i demà passat la calor repunta, transitòriament, és la fuetada final d'aquesta bombolla d'aire càlid, i sí que el cap de setmana, doncs, pels que no els agrada la calor o tanta calor, doncs la temperatura anirà normalitzant-se i arribaran ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Escolteu, el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix passen 4 minuts de les 8.
3: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si, si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
4: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
3: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Vam deixar parlar català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no... Ara jo moriré tranquil·la, eh? No pararé de xerrar en aquest sentit.
4: I penses en la mort?
3: No em preocupa gens. Des que vaig fer els 100 anys, ja vaig fer el propòsit de treballar dia per dia. Sí. Avui és avui, demà serà demà. En poc temps s'ha mort dos amics d'ictus. Pot passar a mi.
0: aquesta era una de les últimes entrevistes d'en Josep Vallverdú al programa Col·lapse de TV3, ara fa ben bé un parell d'anys, expressant el neguit pel català i defensant la importància de la literatura per als lectors més joves. També ho deia en aquesta entrevista que avui sentirem amb la Sílvia Còpolo, al divan de Catalunya Ràdio. Aquesta mateixa defensa de la literatura juvenil, de la importància que té d'escriure llibres de qualitat per als lectors més joves, la feia en una altra entrevista bastant més enrere, fa més de 40 anys, també a TV3, amb l'Espinàs.
5: Tu has escrit llibres de molts temes diversos, molts. Sí. Però, evidentment, has d'admetre que se t'ha classificat especialment com a escriptor especialitzat en llibres per infants i per adolescents.
6: Sí, i crec que ho soc.
5: I ho ets.
6: Sí, sí. Perquè ara ja m'hi dedico pràcticament en exclusiva.
5: Ara dius sí, però la primera època devia ser bastant dura, no?
6: No, el que passa és que aquí teníem censura, una censura molt més forta pel llibre juvenil que pel llibre d'adults. O sigui, el llibre juvenil s'havia de presentar l'original a censura, més els dibuixos, i encara moltes vegades allò no obtenia el permís. Llibres infantils en català no podia ser quan el règim el que volia era separar els catalans joves, petits, dels catalans que ja estaven infectats d'abans de la guerra.
0: Era el nom de Josep Vallverdú, la veu de Josep Vallverdú fa més de 40 anys. El seu nom ara estarà sempre lligat amb d'altres gegants del gènere, com en Joaquim Carbó, el Sebastià Sorribas o l'Emili Teixidor, en l'escriptura per nens i joves. És un dels noms vinculats, per exemple, a Cavallfort. Escrivia contes per la revista. I sobretot, a un llibre que hi ha uns quants anys, que s'ha traduït a mitja dotzena de llengües i que es va adaptar a la televisió.
7: Rovelló, no em segueixis, em vull espavilar jo sol.
8: Que no et sembla bé el que ha decidit el meu amo?
9: Que no t'enredis, Rovelló, que aquest cua llarga poca solta la sap
0: Rovelló,
9: molt llarga.
0: Rovelló, de l'any 69 és el llibre, eh? És un personatge al qual Josep Vallverdú, per cert, va renunciar a tornar fins no fa gaire, fins passat els 100 anys. En tenia 103 quan ens ha deixat. Avui el recordem amb el Pere Joan Álvarez.
10: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. L'any 1954 guanya el seu primer premi, el d'un concurs espanyol de novel·la juvenil d'aventures amb Les cinco vides del Nereo. El 1960 publica el seu primer llibre en català, El venedor de peixos, dins la primera col·lecció juvenil que es va fer a Catalunya. El 1963 guanya la primera convocatòria del premi Joaquim Ruyra, amb obra Trampa sota les aigües. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
11: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
10: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
11: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
10: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
12: M'han dit, no trontolles ara, no estigues massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
10: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Honor de la Universitat de Lleida. També va ser nomenat doctor honoris causa per l'UdL i guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
12: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
10: Als seus 90 anys comentava que estava en condicions òptimes per l'edat que tenia.
12: Tinc molta empenta per treballar, però el que passa és que treballo més reposadament, més lentament, estic més fent vida familiar, sortim més amb la dona, si em demanen per un lloc i m'interessa, doncs hi vaig, sempre que em transportin, perquè ara ja agafo el cotxe només per viatges pastorals per aquí a la vora, i en conjunt estic en condicions físiques òptimes per la meva edat.
10: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental, que inclou obres inèdites de l'autor, quaderns escolars i correspondència que va mantenir amb els escriptors Guillem Viladot i Manuel de Pedrolo, entre altres. Són més de 2.500 volums. La seva activitat no es va aturar els últims anys. El 2020, a Balaguer, en el Mar de l'Encontats, al Mercat del Conte Infantil, Vallverdú, fill adoptiu de la capital de la Noguera, participava en la inauguració d'una escultura del popular Rovelló.
13: És una cosa sempre agradable, però, sobretot en aquest ambient. Perquè hi ha la canalla, hi ha els Encontats, que és una mena de fenomen que es produeix a Balaguer cada any, i naturalment és molt agradable ser al mig.
10: L'any 2020 també va rebre el títol de fill predilecte de la ciutat de Lleida, una distinció que no s'atorgava des de l'any 1927. El març del 2020 va tornar a les llibreries amb la novel·la El vuitè nan, on planteja una revisió del conte clàssic dels germans Grimm, de la Blancaneu i els Set Nans, una obra que va escriure amb 98 anys.
12: Per què en deixa 7? I per què no podrien ser 8? Tal com us ho conto. Doncs voleu creure que immediatament em vaig posar el teclat, immediatament l'ordinador, i havia engegat la novel·la.
10: El 21 de setembre del 2022 va pronunciar a la Universitat de Lleida la lliçó inaugural del curs universitari a Catalunya. Vallverdú parlava dels estudiants d'avui en dia.
13: A mi m'interessa molt veure com l'estudiantat intervé cada vegada més en la vida de la universitat. És a dir, jo recordo, per haver-ho viscut, un estudiant que a la força havia de ser passiu, a la força havia de ser receptor d'ensenyaments, receptor de ciència, i pràcticament no se li demanava opinió de res.
10: A la tardor del 2022 arribava a les llibreries un llibre sobre la vida de Josep Vallverdú, escrit pel periodista Francesc Canosa, Tu, Vallverdú, basat en 50 hores de converses amb l'escriptor il·lustre.
13: Si el protagonista té memòria, aquesta memòria, si bé a la llarga pesa molt, és molt enriquidora. És a dir, ha passat la història pel meu davant i és sorprenent i beneficiós i d'agrair que tingui la memòria que tinc.
10: Vallverdú no va parar mai d'escriure. El 2023 va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia, i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. A finals del 2025, Vallverdú estrenava una altra obra, la segona part del seu clàssic conte infantil Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
13: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. I llavors, vaig començar a pensar en el Rovelló.
10: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
13: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
10: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure.
0: La notícia l'hem coneguda aquesta nit, aquest repàs a la biografia d'en Vallverdú amb el Pere Joan Álvarez, i en les valoracions hi ha una absoluta unanimitat en assenyalar la rellevància de Vallverdú no només amb la literatura infantil i juvenil, sinó en la defensa del català. De fet, el president Illa ha escrit a les xarxes que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. La consellera de Cultura el recordava així a Catalunya Ràdio.
14: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
0: Avui es recordava, per exemple, que va traduir algunes obres claus com Oscar Wilde o Raymond Chandler o Graham Greene. Va publicar llibres de memòries, però evidentment es recorda sobretot la part de la literatura infantil i juvenil. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia. Tot això es recollia en un llibre sobre Vallverdú que va publicar fa 4 anys el periodista Francesc Canosa.
16: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
15: La Pema Maimó és l'editora de Josep Vallverdú a la Galera, destaca el seu gran llegat amb la llengua.
17: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
15: O el president d'Òmnium Cultural, el Xavier Antic, que recordava l'arrelament de Vallverdú a les comarques de Lleida.
18: El Manuel Lladonosa, de Lleida, deia una cosa molt bonica, i és que Vallverdú va ser l'ull escrutador de la Catalunya de Ponent.
15: De fet, Vallverdú ha mort a Balaguer, on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa passava pel 3CAT Info.
19: De fet, aquest terme ponent que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent.
15: Era Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
0: I Catalunya Ràdio, com dèiem, avui el recordarem, el Josep Vallverdú, no només a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, que també, sinó a partir de les 12 del migdia amb l'entrevista que la Sílvia Coppola li va fer al programa El Divan, quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.

0: A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i li preguntarem, evidentment, per l'aplicació de la llei d'amnistia. Artur Mas és un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. I recordem que la justícia europea, entre d'altres coses, la setmana passada va donar llum verda a aplicar l'amnistia en aquestes 30 persones encausades al Tribunal de Comptes per les despeses del referèndum independentista. El Tribunal de Comptes què va dir? Doncs que s'ho havia de mirar, que s'havia de llegir exactament la sentència i a partir d'aquí decidiria què feia. Ara, i això és la notícia, la Fiscalia li ha dit al Tribunal que faci el favor d'afanyar-se.
1: La Fiscalia reclama al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia després d'aquest aval de la justícia europea d'ara fa 5 dies. En un escrit assenyala la improcedència d'analitzar l'ús dels fons europeus en el procés sobiranista després que els jutges comunitaris el descartessin.
0: La Fiscalia, que demana aplicar l'amnistia el mateix dia que el president del Tribunal Constitucional fa un comunicat per aplaudir la sentència de la justícia europea sobre aquesta llei. Ho fa en aquesta nota en motiu, i això no és casual, de la seva audiència anual amb el rei.
1: Cándido Conde Pumpido destaca que el Tribunal Europeu ha conclòs que la norma no s'oposa al dret de la Unió Europea. També subratlla que la sentència recull la doctrina del Constitucional segons la qual l'amnistia pretén facilitar un escenari de reconciliació. Conde Pumpido també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos dels líders independentistes.
0: I encara una cosa important també sobre això, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant de la Comissió Europea pel mateix, per l'incompliment de la llei d'amnistia.
1: Juntament amb els consellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit davant del govern comunitari després de la sentència de la setmana passada. En un article al seu blog, Puigdemont aquest matí diu textualment que sembla que enmig de l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol, el Tribunal de Cuentas s'ha animat i ha demanat que li aguantessin el cubata per demostrar que s'atrevia a desafiar la més alta magistratura europea. Puigdemont parla d'una manipulació vergonyosa.
0: Tot això apareixerà avui a l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances, a partir de les 9, i trobarem el nas durant l'àgora per veure què es comenta en aquesta sessió de control al Parlament de Catalunya. Però a Madrid el que tindrem avui és balanç del curs polític del líder del Partit Popular, d'Alberto Núñez Feijóo. No només això, sinó que compareix al Senat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en concret a la comissió d'investigació del cas Koldo. Tot això mentre continua havent-hi el rebombó i els casos judicials que envolten el govern espanyol o el Partit Socialista, però de moment el govern de Pedro Sánchez i el PSOE de moment manté el suport a Rodríguez Zapatero, tot i les declaracions que hem conegut a les últimes hores. Anem a Madrid. Tani Tapi, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la Moncloa no es mou, segueix fent costat a l'expresident. Fons de l'executiu reconeixen que ara mateix hi ha 2 versions sobre la taula, la de Zapatero i una altra, la del seu amic Julio Martínez i els dirigents de Plus Ultra que l'assenyalen. I ells, des de la Moncloa, creuen a l'expresident. Amb el risc que suposa i en són conscients que més endavant puguin sortir més indicis o canvis de versió. La part socialista del govern demana calma. Zapatero ja s'explicarà quan cregui, però des de Sumar creuen que és urgent que ho faci ja. Elma Saiz, portaveu Yolanda Díaz de Sumar.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación. Pedimos que se den explicaciones.
2: La Moncloa evita valorar les estratègies de defensa de Martínez i manté que el rescat a Plus Ultra va ser legal i afegeixen no tindria sentit que Zapatero fes de mediador perquè no calia el rescat complir els requisits.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem començat aquest informatiu al matí de Catalunya Ràdio amb la mort de Josep Vallverdú i, evidentment, encara amb la ressaca política de la llei d'amnistia, però hi ha altres notícies que volem comentar. Moment de repassar els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Per exemple, ho dèiem abans, aquestes novetats en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Segons una testimoni del cas, la terapeuta del fundador de Mango i del seu fill va dir-li a Jonathan Andic, el fill, que havia de viure una situació extrema amb el seu pare com a part de la teràpia, com a part del tractament. De fet, la dona que ha declarat és qui literalment va acompanyar el fill a Collbató, a la famosa ruta on va morir l'Isaac Andic, l'amo de Mango.
8: Ho trobem a La Vanguardia i al Periódico. Segons diuen, una dona britànica ha explicat als Mossos que va buscar una ruta a la muntanya a petició de la terapeuta dels Andic, amb qui col·laborava de manera puntual. La dona diu que Jonathan Andic va rebre instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici. Seria com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven.
9: Aquesta dona britànica diu que va acompanyar Jonathan Andic a Montserrat dos cops abans de la caiguda. La dona també ha entregat al jutge els missatges del mòbil. En un d'ells, després de la mort de l'empresari, li pregunta què ha passat i, segons explica La Vanguardia, la terapeuta respon: gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo.
0: Gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo. Això és el que ha declarat en dues ocasions davant dels Mossos aquesta dona britànica que col·laborava, com dèiem, puntualment amb la terapeuta de pare i fill, la pare de l'amo de Mango i del seu fill, com sabeu, que està sent investigat per la mort del seu pare. En fi, és aquestes novetats que tenim a la premsa del dia, La Vanguardia i El Periódico. Ho comentarem de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I també comentarem un dels temes del dia. El Consell de Ministres ja ha enviat al Congrés la nova llei antitabac.
8: Amplia els espais on no es podrà fumar: terrasses de bars i restaurants, platges i piscines i altres instal·lacions esportives, campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
9: A més, la normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà fumar als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els pares.
0: Aquestes restriccions no entraran encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suports, però a banda del suport, diguem-ne, polític, quins altres suports té la llei, Cèlia Forment?
10: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals, i proposa
11: que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
10: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura:
12: enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
10: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
13: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
10: Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta llei, que insistim, això encara no va a missa, diguem-ne. Això encara s'ha de portar al Congrés, ja sabeu que al Congrés de vegades hi ha canvis. Però un dels motius de la llei és protegir els menors d'edat, és protegir els adolescents i els nens. Precisament amb aquest objectiu, també, a França s'ha convertit en el primer país europeu que aprova una llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. La llei obligarà TikTok, Instagram i companyia que comprovin si l'edat dels que hi accedeixin és la que ha de ser. París, Isabel Galí.
14: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027 els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a dos quarts. Encara alguna cosa més? Adif no pot precisar encara quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies, que recordem, estan tallades per un robatori de coure.
8: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greu.
0: Per cert, parlant de mobilitat, la Ronda de Dalt ha començat aquesta nit, 15 dies de talls nocturns. Es tallarà el trànsit en els dos sentits 4 nits per setmana, entre les sortides 5 i les 6, per instal·lar prelloses. I el govern espanyol ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que en 24 hores 3 dones hagin estat assassinades per les parelles o exparelles.
9: Una a Antequera, a Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer, quan dos sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida i encara s'investiga un quart cas.
0: També s'investiga un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa detingut per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat, Manel Sastre.
15: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les agressions en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Justament al voltant d'aquestes agressions, a França també s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions a menors i s'han apujat les penes. De fet, una nova llei preveu condemnes a cadena perpètua pels violadors en sèrie de menors de 15 anys. Tornem a París, Isabel.
16: La llei introdueix una mesura fins ara reservada als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Un altre article del text, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, genera dubtes entre els professionals. Creuen...

0: en fets que han passat, anuncia Espanya.
1: I també de les últimes hores, la detenció d'un jove de 21 anys, suposadament relacionat amb la mort a trets d'aquell noi de 15 anys que va morir al parc de la Pegaso.
2: Al barri de la Sagrera de Barcelona, a principis de juliol, es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim.
1: I també a La Vanguardia, avui llegim que tres famílies vulnerables del Masnou fa mesos que tenen talls d'aigua, això en plena onada de calor.
0: I no només això, sinó que fa un any que viuen amb garrafes com plen de fons amb l'ajuda de veïns. El Sindicat de l'Habitatge del Baix Maresme reclama una resposta urgent per garantir aquests serveis bàsics. L'Ajuntament assegura que no s'ha tallat l'aigua
1: a
0: ningú.
1: I encara a Barcelona, un incendi a les bateries del Turó de les Rovires ha esperonat les queixes veïnals perquè diuen que aquest incendi és culpa dels botellots nocturns, dels que hi entren de nit, dels que beuen alcohol i dels que llencen pitars. L'Ajuntament ha dit que aplicarà més mesures de control a la zona. I notícia de la nit. Continuen els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. 11 nits consecutives de bombardejos ja portem.
3: La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana que funciona.
1: En una compareixença al Senat ha parlat d'aquesta guerra el secretari de Defensa dels Estats Units.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
1: I també de les últimes hores, l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, ha demanat al govern de Donald Trump que detingui Benjamin Netanyahu quan vagi a la ciutat, quan vagi a Manhattan, al mes de setembre per l'Assemblea General de Nacions Unides.
5: I agree with the ICC.
6: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
1: Són les polèmiques paraules de l'alcalde de Nova York. El govern de Donald Trump ja ha deixat meridianament clar que no té cap intenció de detenir Benjamin Netanyahu quan arribi en territori nord-americà, quan arribi a Nova York. I la cadena hotelera Balear Melià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba.
3: La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
1: De seguida rematem els bàsics encara amb un parell d'informacions més, però són en punt 8:45, cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia, ara ho explicau. A les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona, els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, i hi ha servei per carretera, i també hi ha retards importants en aquestes línies. Per exemple, veiem com el tren que surt de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va, atenció, una hora tard.
1: També, una hora, eh?
7: Una hora.
1: Vinga.
7: I no és l'únic, perquè també va una hora tard el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que és a punt d'arribar a Barcelona a Sants. Déu-n'hi-do. Mentrestant, al tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els trens no passen quan toca a les línies del Baix Llobregat, la T1, la T2 i la T3.
1: Quin és el que va una hora tard, dius?
7: Mira, és el que va de l'R15, el que va de Reus a Barcelona i també el de la plana Picamoixons a Barcelona.
1: En fi, paciència. Gràcies, Maria. Fins
7: paciència,
1: ara.
7: Paciència, molta.
1: I transport públic dit, amb aquesta una hora de retard, a veure com tenim les carreteres. Clàudia Serra, des de l'equip viari, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora?
8: Mira, els punts vermells són els accessos a Barcelona, eh? Per la B20, a Santa Coloma, per la C58, a Montcada, tot en direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues cap a la Diagonal. Vaja, són punts habituals a aquesta hora. Atenció, perquè també tenim tallada una carretera local per un accident, és la BP1101 al Bruc.
1: I punts taronja?
8: A les rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, hi ha trams amb força densitat a aquesta hora encara, sobretot en direcció Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
9: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: Amb el Jofre Genué. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia i bona hora.
1: Ara parlàvem de paciència, Rodalies, la mateixa que hem de tenir per resistir uns dies més d'aquesta calorada.
10: I tant. Mira, ara mateix la temperatura al barri del Raval és de 28 graus ja. I els termòmetres ja no baixaran més aquesta matinada i, per tant, costa molt de dormir. Insistim que estem patint unes jornades de poc dormir a la costa, amb aquest ambient tòrrid de valors que no baixen dels 24, 26, 27 graus, no només a la costa central, sinó també al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Això podria finalitzar sobretot al llarg del cap de setmana, que evidentment tindrem temperatures superiors als 20, però passaríem a valors més tropicals, graus, és a dir, que no arribarien als 25. Per tant, recularien una mica, perquè el cap de setmana doncs, sembla que hi haurà un descens de les temperatures més

0: generalitzat de cara a diumenge i, a més, a un temps més insegur i amb ruixats. Però encara haurem d'esperar. Avui serà un dia similar al d'ahir, molta calor, ambient enterbolit, pols segreant en suspensió i algunes nuvolades al sud del país que aquesta tarda podrien donar algun ruixat amb fang, algunes gotellades, sobretot a la zona sud de les Terres de l'Ebre, amb uns núvols que s'estendrien una mica amb una tarda mitja nuvolada, doncs al camp de Tarragona, potser costa central, la resta del territori, si algun núvol serà primi i poc important, amb unes màximes, temperatures màximes, que superaran els 35, continuem amb calor intensa, amb xafor, com dèiem, un ambient canicular, però difícilment arribin ja als 40, 38, 39, molt estirar els valors més alts. Demà i demà passat, abans d'aquest descens de les temperatures que comentàvem, hi ha un repunt del termòmetre, de la calor, i per tant, entre demà i divendres encara parlaríem de calor intensa.
1: Gràcies, Jofre, fins ara.
0: Fins ara.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 4 minuts de 8:45. Encara algun titular més que us volem explicar? Per exemple, Àustria. Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer Adolf Hitler, el dictador.
4: La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn. Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
1: I més qüestions que també volem explicar. Per exemple, el canvi climàtic. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica per combatre l'escalfament del planeta. Un nou equipament científic, és aquest centre d'edició genòmica, de recerca, bàsicament sobre noves varietats de cereal.
4: La idea és facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sol més salinitzat.
1: Més detalls, Júlia Albacar.
5: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
6: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició higiènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
5: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Júlia. I en cultura, llarga, llarga ovació a Raül Refri, Walid Ben Selim i Vincent Moon en el grec. Aquests aplaudiments després de presentar un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab, que realment va anar molt bé, Marc Ruiz.
7: Raül Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per la deliciosa veu de Walid Ben Selim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes com el mestre sufí Mansur al-Halaj, del poeta cordobès Ibn Zaidun, del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ben Selim ha modelat la cançó Analak al-Atul, del cantant egipci Abdelhalim Hafez, i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima El Khalil. Raül Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
8: I és una visió de l'amor pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
7: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. 8:45 de nou.
2: Catalunya Ràdio. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La parella de comercial mundial, el defensa de l'Atlètic Club Aymeric Laporte, ara resulta que s'ofereix al Barça.
1: Ha estat durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou, com va avançar el diari Esport i va confirmar el Tot Costa de Catalunya Ràdio. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros, per tant no seria un greu problema econòmic. El Barça agrada Laporte, però ara mateix la primera prioritat del club és fitxar un davanter.

0: encara parlant de fitxatges, el Barça farà públic avui la incorporació d'Adeyemi.
1: Està costant l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica, és des de la setmana passada a Barcelona, però s'espera ja per avui l'anunci oficial. Ha arribat Joan Laporta a Barcelona, per tant, les pròximes hores es produirà aquest anunci. Ja té tancada l'operació el Barça per fitxar un altre extrem, un jugador de molta projecció, 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga, Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.

0: l'Espanyol, Robert, que tindrà més diners per poder fitxar.
1: De fet, el club augmenta el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé ara mateix 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat, en partit amistós espanyol 4-0. El Barça de bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada, l'aler nord-americà Stanley Umude, nigerià, juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Schengeli ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció del Club Blaugrana.
2: En gran part un canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
1: Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour, Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, li retalla mig minut al líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
3: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
1: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
0: Tota la informació a boitaüll.cat.
1: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
7: Quadis Ponés, Quadis Ponés.
8: Guardar un secret. No planta cara.
9: Parlis així, em sents?
10: On és la Zoe?
9: A tu què t'importa?
11: He de fer una cosa molt, molt important.
8: Fer-se enrere.
12: Puc comentar una cosa?
8: Tota acció.
12: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
8: Té una reacció.
13: Ens encanta sentir els teus consells.
8: I tota història té un moment culminant.
14: Nico!
8: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
1: Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb la consultora Alicia Puig, amb el periodista de l'ABC Joan Guirado i amb la periodista Eva Pomarés.
6: I de què hem parlat fins ara, Pol?
5: Hi ha hagut queixes per la temperatura de l'estudi.
6: Ara m'ho ha dit l'Eva, sí. Ara
5: i des d'aquí fem una crida al Departament de Temperatures de Catalunya Ràdio, que si pot, doncs...
6: Però és la mateixa de sempre, eh? Vull dir que no, jo no toco res, no.
7: És no sostenible. O sigui, perquè després surts de fora i et cau l'infern damunt el cap i llavors agafes el refredat de l'estiu. Que
6: sí, això passa. Tenim uns quants a la redacció.
7: Són
6: ja,
7: molt difícils de marxar, més a més, de l'estiu.
6: Sí.
7: Perquè, clar, com que vas canviant de temperatura tan, no? tan ràpid d'un lloc a l'altre...
6: I a més, com porteu la calor en general, Alicia?
8: A veure, ara estem millor, no? Jo fa dues setmanes vaig passar-ho molt malament. Ara ja no sé, el meu cos s'ha adaptat o així.
6: Sí.
8: Però millor, no? Vull dir, no fa tanta, o sóc jo?
6: Home, no, abans ens passàvem dels 40 i ara, bueno, ara els freguem només. Exacte. Però vull dir que déu-n'hi-do.
7: Ostres, però els edificis retenen moltíssim la calor, eh? Vull dir, si no tens aire condicionat, realment ha baixat 2 o 3 graus dins a casa.
6: Sí. Joan, on pares tu?
9: Doncs jo estic a Eivissa avui.
6: Hombre,
9: i
7: mira.
9: Fa un calor amb molta humitat,
6: sí, eh?
9: Però bastant... És a dir, inclús et diria que s'està millor a Madrid, que mira que fa calor, és a dir, fa molta calor a Madrid, però és un calor més sec, però aquí realment ahir era molta humitat, era molta xafogor, era pesadet l'ambient.
10: Confessa, Joan, estàs en banyador o no?
9: No, m'he posat pantaló llarg, d'aquests de fil, però pantaló llarg. He vingut als estudis d'IB3 a Eivissa, que ens han deixat venir aquí.
6: Fantàstic.
9: I va dir que aniré amb pantaló llarg, no vagi ser que creï enveja.
6: No, això anava a dir, no fos cas. Vinga, comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I una de les notícies l'hem coneguda en aquestes últimes hores, l'hem conèixer ahir a última hora, la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys, un dels grans noms de la literatura catalana, especialment en l'àmbit infantil i juvenil, que ell reivindicava, però no només. Saludem a aquesta hora la Carme Vidal-Huguet, ella és filòloga, és editora, i va ser comissària de l'any Vallverdú, ara, del 2023, que va ser l'any del seu centenari, a més va ser alumna seva. Senyora Vidal-Huguet, que tal com estem? Molt bon dia.
11: Molt bon dia a tots.
6: Avui que ja l'enyorem, diguem-ne, quin record en tenim?
11: Avui ja l'enyorem, avui sí. Ahir va ser un dia molt intens, els vam acompanyar fins a l'últim moment. I el record que deixa Josep Vallverdú, el deixa per a la família, el deixa per als amics, el deixa per als que ells que hem estat alumnes, però el deixa al país en tot el seu conjunt i en tota la seva diversitat. Deixeu-m'ho dir així. Per què ho dic així? Ho dic perquè el país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. El país perd una persona que no tenia mai un no. Quan, des de tots els àmbits, començant pel social, pel que li ha tocat de viure a nivell familiar, tampoc no ha tingut mai un no, el país perd un home que hi ha cregut per convenciment ideològic en la situació que ens ha tocat de viure i que ens toca de viure, i el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua. Un home que deia cada dia: la llengua no és dels que hi arriben. La llengua, la qüestió de que es perdi l'ús social de la llengua, és dels autòctons. Som nosaltres, som aquells indígenes de què parlava Joan Fuster. És una qüestió de convenciment, és una qüestió de tenir-ne la consciència lingüística, però sobretot allò que cal és que actuem en conseqüència. I això vol dir mestratge, no només a l'escola. Això vol dir mestratge a casa i al carrer. Vallverdú, sense estridències, sempre va actuar en conseqüència. Ha estat exemplar. Ha estat mestratge a l'aula i al carrer.
6: Això de sense estridències ho trobo molt, molt encertat, perquè a banda dels textos i a banda del llegat literari, cada cop que hi havia entrevistes era molt interessant sentir-lo, perquè, com deia vostè, sense estridències, deia molt sovint de dir, bueno, això de que la literatura infantil i juvenil encara no sigui considerada literatura, quan és segurament la més important, perquè si els lectors més joves els acostumes a llegir i de llegir de qualitat, seran lectors d'adults, i això no, doncs, construeix una millor societat, diguem-ne.
11: Nosaltres teníem amb el professor Vallverdú a l'Institut de les Borges Blanques, que avui porta el seu nom, i quan fèiem tercer i cou, ho dic perquè són allò els cursos d'aquell cou, llavors allò ja els més alts, i ell sempre ens feia llegir en veu alta, i deia, per escriure bé s'ha de llegir, i s'ha de llegir de tot, i és cert que en Vallverdú serà conegut sobretot com a autor de literatura infantil i juvenil, però els quatre volums de memòries que deixa Josep Vallverdú, jo diria que en literatura catalana, si hi ha un autor important, de la literatura personal, de les memòries, de les biografies, de les autobiografies, de les semblances, és Josep Vallverdú. Aquest Vallverdú també s'ha de llegir. Vallverdú ha parlat d'ell, de la seva vida, i de la seva vida paral·lelament de la del país. Per tant, ara que comença, que ja n'hi ha d'estudis d'obra, però que segurament en sortiran molts més, aquest carril que sempre, aquest doble carril que sempre ha anat junt, paral·lel, s'ha d'estudiar molt bé, perquè aquest és molt important. De fet, l'Eva Pomares ens va rebre l'any Vallverdú, recordarà, al Palau Robert.
7: Sí. Hola, Carme.
11: Sí,
7: sí, sí, deurà esmentar. Sí.
11: Que va ser un acte molt i molt i molt emotiu, aquella, de l'any Vallverdú. Va ser una conversa molt interessant. Parlàvem de tot això.
7: Sí, bueno, hola, Carme, un altre cop, però
11: hola, jo
7: el que volia remarcar, sí, en aquest commemoració del 60è aniversari, que vam fer l'exposició juntament amb la Diputació de Lleida, Palau Robert, no? Perquè crec que Vallverdú té dues coses, i una que a més és molt actual. El seu llegat no és un llegat del territori, perquè aquest concepte de territori és un concepte absolutament modern, i que en el qual jo precisament no hi estic gens d'acord, sinó que és un escriptor nacional. La seva perspectiva és nacional, i dic nacional no només políticament, sinó també des del punt de vista cultural, però també és veritat que és un absolut referent per la Ponent, lògic també, ell és, recordem, és de Lleida.
6: I el concepte és una mica seu, eh? O
7: del i el tot, concepte sí. És seu, no? Ponent, que a més és un concepte molt poètic, és preciós, no? On es pon el sol. També voldria, a banda d'aquest compromís amb el país sencer que tenia en Vallverdú, el que també voldria destacar és la riquesa de la seva llengua, no? Riquesa que, per exemple, també pots trobar en escriptors com Jesús Moncada, els quals són una absoluta fan, igual que de Vallverdú, o pots trobar rellegint, doncs, Espinàs, o pots trobar rellegint, tu l'has esmentat, a Fuster, no? Cadascú amb les seves característiques, amb el seu llegat, però a la llengua catalana, diguéssim, de l'estandardització que es va fer fa 100 dies, 4 anys fins ara, doncs hem anat perdent també pel propi procés d'estandardització, però també per aquesta concepció de la llengua, no? De cada cop una llengua més petita, on fem servir cada cop menys paraules, on els parlants no s'entenen, però no s'entenen pel propi desconeixement de la llengua. I en canvi, quan tu abraces a Vallverdú o abraces això de Moncada, descobreixes unes paraules, unes expressions absolutament meravelloses, no? I jo crec que el millor, i acabo, el millor regal que ens podem fer a nosaltres mateixos i també celebrar Vallverdú és rellegir Vallverdú i els clàssics aquest estiu, perquè és el millor que li pots fer a un escriptor, no? Llegir-lo.
11: I de fet, ja se l'havia de llegir en vida, cert, però ara, és a dir, la seva presència sempre hi era d'en Vallverdú, però ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú seran els que es mantindran en els catàlegs editorials, és evident, però sí, en Rovelló és etern, Vallverdú és etern, això ja ho sabem, però i en Rovelló amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de, que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs. I respecte d'això del ponent que deia l'Eva, si m'ho permeteu,
6: sí, tant.
11: Ell quan era Sant Feliu de Guíxols, ell quan acaba la carrera amb Isabel Arquer, que era deixeble ella d'en Galí, que va ser la fundadora de l'escola d'Alba Lleida, ell es va instal·lar a Sant Feliu de Guíxols. Ell volia ser ganxó com el seu fill, però després ja van anar cap a Balaguer tots dos i van donar classes a l'Institut Industrial de Balaguer. Ell sempre deia darrerament, a mi això de les proses de Ponent segurament m'ha fet més mal que bé. És veritat que a Lleida i a les terres de Lleida ens sentim més nostre, Vallverdú, ens el sentim més nostre per la proximitat, com a Girona es poden sentir més seu Narcís, com a dir, com a València se senten més seu Joan Fuster, per aquesta proximitat. Però en Vallverdú no volia que se la catalogués, malgrat el Ponent ser seu, no volia que se li digués escriptor de Ponent, de no posem aquestes etiquetes, perquè la literatura pertany a la llengua en què és escrita, no hi ha adscripcions territorials per a la literatura.
7: És nacional.
11: Ell explicava, ell, el terme Ponent el volia per explicar, és a dir, què era això de la Catalunya interior en aquells 60, en el país en general. I per això es va inventar, és a dir, va crear el terme aquest de Ponent, que s'ha fet literari per a ell.
6: Carme Vida Luguet, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a recordar i enyorar en Josep Vallverdú aquest matí. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
6: Home, realment és d'aquests gegants que tindrem i que per això ja que avui ja l'enyorem.
7: Una persona, jo el que el vaig poder tractar, diguéssim, amb la commemoració d'aquest centenari, he de dir que era una persona també molt lliure, no? Clar, quan arribes als 100 anys ets molt lliure, ja de dir el que et doni la gana, i això és magnífic, però que tenia les idees molt clares i... com molts escriptors en aquest país, no tots, el seu compromís amb el país, amb la terra, però sobretot amb la cultura i les lletres, era absolutament insubordinable. O sigui, clar, a vegades demanem als escriptors catalans el que no se li demana a un escriptor d'una llengua que té un estat, no? Com per exemple doncs els escriptors espanyols, que facin militància. Però jo crec que la militància en la cultura de Vallverdú segueix siguent necessària per tots els escriptors, però a més era una cosa realment viscuda i creguda. O sigui, no era de dir, bueno, ara em toca fer això. No, ell creia en el país i creia en la cultura i creia en la potencialitat de les lletres catalanes. I, per tant, una gran pèrdua.
6: En aquest sentit, recordàvem aquest matí algunes de les seves últimes entrevistes. Avui a les 12 sentirem una de les últimes que li va fer amb la Sílvia Còpola al programa El Divan d'aquesta casa, però també recordàvem la que el Ricard Ostrell li va fer el col·lapse. Deu fer un parell d'anys, com a màxim.
12: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si, si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
13: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
12: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i a tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Hem de ser parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no... Ara jo moriré tranquil, no pararé de xerrar en aquest sentit.
6: I penses el que deies, això, és a dir, hem de mantenir-lo, i si veus que no t'entenen, llavors traduir-lo, canviar-te, però no canviar-te la primera de canvi, que és un vici que tenim molts cada no parlants, Alicia.
8: Sí, no, totalment, i en això és una cosa molt certera i que jo crec que... També amb el retrocés lingüístic que estem veient en els últims anys, també hi ha com una major conscienciació lingüística per part dels catalanoparlants, aquesta idea de que, bueno, jo mateixa fa uns anys ràpidament canviava el castellà i ara hi ha una noció de dir, escolta'm, estem al que és 36% de parlants habituals, bueno, no sé, ens acabarem convertint en una cosa minúscula, per tant, usem-lo amb normalitat, creiem-nos que és la llengua oficial del nostre país i que, per tant, hi hagi aquesta normalització i aquest ús diari de la nostra llengua.
6: Aitor.
14: No, et diria que aquesta idea de que marxen i que els enyorarem, doncs, evidentment, és certa, i especialment per aquells que han tingut l'oportunitat de conèixer-los, sigui un sol dia, sigui a través dels seus llibres, però també a nivell personal. Però també és veritat que jo crec que qualsevol dels nostres grans, no? Dels grans noms propis que té aquest país i en herència, no? Per exemple, aquest és l'any Gaudí, no? Que aquest és el gran recordat per tots, però no marxen mai, perquè al final ens han deixat una herència d'aquelles més solidàries, perquè aquesta no paga impostos. Però és una herència preciosa que tots tenim el deure i, com deia l'Eva, doncs el millor que podem fer és llegir-lo. Pel que fa a la militància, per la llengua, jo em considero un militant per la llengua, jo l'utilitzo sempre en primera instància, encara que la persona que em respongui en castellà, jo continuo mantenint el català, perquè entenc que s'està produint un acte de comunicació. I quan no m'entén, si és una conversa molt petita, tipus cafè amb llet o 16 euros, no? Doncs intento fer-lo potser una miqueta més lent, etc, i intentar fer una miqueta de pedagogia per crear un incentiu. I sobretot és un incentiu no pensat en mi, estic pensant en aquella persona, perquè jo sempre he cregut, i ara ja parlo de les persones que venen, pel motiu que sigui, però que venen, que s'instal·len aquí, de que el contracte de la integració és bidireccional. És a dir, nosaltres t'oferim drets, llibertats, t'oferim oportunitats, i tu tens una altra oportunitat, que és la d'integrar-te al 100% amb la nostra llengua i ajudar-nos a que formis part del nostre col·lectiu, que al final no hi ha una altra manera de ser català que és fer-ho en català, perquè és allò que ens diferencia de la resta del món, si no...
7: Bueno, i que quan tu no li parles en la teva llengua amb algú, de fet l'estàs excloent.
14: Sí.
7: No, o sigui, li estàs dient, ah, hola, què tal, però tu no ets com jo. No? Mm. I quan tu ho fas des del país que és el teu, jo crec que fins i tot és un acte agressiu. La gent de la generació com la meva, no? que sorgien de l'escola franquista, perquè clar, jo vaig néixer l'any 70, vam fer, arrel de la primera gran campanya que va fer en aquell moment el govern, als anys 80, amb la Norma, no?
6: I tant,
7: molta gent, com ara jo ja parlava en català, perquè vinc d'una zona catalanoparlant, però dèiem multitud de castellanismes, multitud, no? I vam fer un esforç per canviar això, no? I després tot això s'ha anat perdent. L'anterior govern va fer la campanya de parlar en català, no? Però és que crec que sí, que és militància. Mira, precisament ahir la nit estava escoltant un programa que adorava, que era Els viatgers de la gran anaconda d'aquesta casa, un clàssic, i encara el segueixo escoltant els podcasts, perquè... I tenien el David Valls, un lingüista, no?, que parlava de les llengües mortes, i deia que a l'Àfrica, que és un altre context, és cert, s'havien perdut en els darrers 150 anys 70 llengües. És a dir, les llengües, cada any moren llengües al món. I crec que els catalans, potser, des de l'autonomia tenim això de que això no ens passarà.
6: Clar.
7: Fins que ja hem tocat os. I ara ja som tocant os. I també demana de la nostra, no col·laboració, sinó de la nostra normalitat, seguir parlant en català, no?
14: I també et diré que quan tu decideixes fer servir el castellà perquè dones per fet que no hi haurà comunicació en català i ho fas, per tant, en funció d'una idea, no?, física, no?, que tu li estàs atorgant a aquella persona, clar, al darrere hi ha, bueno, quelcom que és intrínsec a la persona humana, que dius, aquesta persona no és d'aquí, i és tant d'aquí com nosaltres.
6: Clar.
14: I la preciositat que té de demanar aquest famós cafè amb llet que et deia i de trobar-te que, efectivament, si tu fas servir el català, l'està fent servir més persones de les que et pensaves.
6: Joan.
9: Sí, jo just precisament ahir, sempre cada any anem a un mateix lloc a Eivissa, i sé que la persona porta molts anys aquí i treballant aquí, i cada any faig l'esforç de parlar-li en català per veure, dic, bueno, igual en aquest any ha après ja a parlar-lo, no? És a dir, està treballant en un lloc turístic, sí, però catalanoparlant, i ho vaig intentar, i no, seguia insistint en el castellà, i ja deu portar perfectament una dècada. Vaja, jo crec que a més a més deu ser nascuda, si no a Catalunya, a les Balears o a la Comunitat Valenciana, per alguna conversa que hem tingut abans, i ho intentes i veus que hi ha gent que tampoc vol fer l'esforç, i és important el que hi anem insistint. És veritat que hi ha zones i zones de Catalunya, per exemple, a la Garrotxa, doncs, és més militant, no?, també el parlar català, i sobretot jo veig molt amb els nanos. Per exemple, la meva neboda fa uns anys, 2-3 anys, diu, hi ha una nena nova classe, dic, i d'on és? Diu, no ho sé, dic, i què parla? Diu, castellà. I en canvi la nena a casa no, el castellà pràcticament no el parla, i a casa sí que el sent, perquè a mi em sent a vegades molt parlar per telèfon en castellà i tal, i ella no. Crec que aquest és un dels llegats també de Vallverdú, sobretot amb els que som la generació que vam créixer amb el rovelló. que ens costa... Jo, mira, recordareu el famós dia del 155, que el govern espanyol, que el govern de Rajoy va aprovar el 155, durant uns minuts semblava que dins del decret hi havia el control de Televisió de Catalunya, de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, que llavors va quedar fora, però semblava que durant mitja hora estava inclosa. I jo estava en una tertúlia a Antena 3 amb el Matías Prats i em vaig posar a plorar i el Matías em diu, què et passa? Dic, ostres, dic, que pels que hem nascut amb les sèries de nens en català, pels que hem nascut amb TV3, pels que ens llevàvem al matí posant Doraemon en català i a la tarda, bé, jo en el meu cas hi veia l'en directe, però els que vèiem la programació en català i hem crescut amb aquesta llengua, bueno, doncs era molt dolorós, no?, pensar que d'un minut per l'altre podia venir una administració de fora i dir, doncs mira, no, a partir d'ara això no serà així. Crec que preservar això és important, i dic preservar perquè en aquest país tractem molt bé a les persones quan moren, inclús més que quan estan en vida, lamentablement. En el cas de Vallverdú se l'ha recordat molt en vida, i aquests homenatges que ha pogut viure, doncs, és important que hagi pogut ser així, però també ens oblidem molt fàcil de la gent un cop mortes. I tenim molts exemples de persones que han fet moltíssim per la nostra cultura, per la nostra terra, per la nostra llengua, que els anys posteriors a la mort se'ls ha recordat, que quan ha passat el centenari se'ls ha recordat, però que entre l'any 10, per dir alguna cosa, i el centenari, molts cops ens oblidem inclús de preservar el seu llegat més directe, és a dir, arxius personals, biblioteques que han deixat, que, vaja, és que no fa tants anys algú que va anar als Encants va trobar, no recordo ara de quin autor era, però va trobar obres d'un autor que dius, ostres, com pot acabar això als Encants venent-se per 10 o 15 euros, no? És a dir, com algú no pot donar l'importància que té a una obra d'aquestes característiques.
6: 9 i 5 minuts. Recordeu, que a partir de les 12 recordarem l'entrevista que la Sílvia Coppola li va fer al Josep Vallverdú en una de les seves últimes entrevistes abans de deixar-nos. La recordarem a partir de les 12. Però ara a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio també volíem parlar de tabac, de la nova llei antitabac que s'ha aprovat al Consell de Ministres, que és veritat que encara haurà de passar pel Congrés, però si rep llum verda tal i com està ara, la idea és ampliar els espais on no es pot fumar. Connectem amb la redacció del Matí, amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què tal, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
6: On estarà prohibit fumar, Maria, si això tira endavant?
15: No estarà permès en terrasses de bars i restaurants, platges i piscines i altres instal·lacions esportives. Tampoc en campus universitaris, zones de transport públic, als parcs nacionals, ni tampoc als espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure, incloent-hi el teatre, el cinema i altres esdeveniments. I tampoc es podrà fumar a menys de 15 metres d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, socials, esportius, culturals o d'investigació, així com museus, biblioteques i parcs o recintes infantils.
6: Aquesta és l'ampliació de les restriccions, però hi ha altres novetats, no?, en aquesta llei, Maria?
15: I tant, es prohibeix fumar als menors amb multes de fins a 600 euros que hauran de pagar els pares, i el tabac s'equipara a altres productes com els cigarrets electrònics o els vapejadors. Tindran les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac en els espais on està prohibit fumar. I a més, també es posen més límits a la publicitat.
6: Gràcies, Maria.
15: Fins ara.
6: Saludem a aquesta hora la Cristina Martínez, que és la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Doctora Martínez, què tal? Molt bon dia.
16: Molt bon dia.
6: Com li sona tot això?
16: Doncs són mesures molt esperades. Fa més de 16 anys que la nostra llei no s'actualitza, i en el marc del que ha passat en totes les tendències del consum de tabac hem tingut, doncs, la irrupció de nous productes i una llei que va ser un pas important, reduir el consum de tabac en bars i en restaurants. Però aquesta mesura, que va ser molt important per reduir l'exposició, doncs no s'ha traduït en una reducció de la prevalença de consum de tabac a nivell d'Espanya o de Catalunya, i encara tenim una prevalença de les més altes de tota Europa, al voltant del 21-22%. Per tant, aquestes mesures no fan més que enfortir totes les mesures que són basades en l'evidència per reduir el consum de tabac a nivell poblacional i millorar la salut poblacional tenint una exposició d'un agent que és tòxic i que mata, no?
6: Per tant, pel que sabem o pel que han investigat al voltant de mesures semblants i restriccions semblants, aquestes iniciatives funcionen perquè la gent fumi menys? O menys gent fumi, vaja?
16: Absolutament, absolutament. Les mesures de reducció de els llocs en els quals es poden fumar, és a dir, reducció dels espais, el que fomenten, per una banda, és la reducció lleugera de prevalença, sobretot a l'inici, fomenten que les persones que fumen doncs, incrementin la seva educació per deixar de fumar, per tant, redueix la prevalença, però no només això amb les que ja són fumadors, sinó també hi ha un efecte molt important en la desnormalització i fa que la gent jove doncs, vegi no fumar com una normalitat, i en aquests moments passa tot el contrari. Es veu fumar com quelcom integrat a la nostra societat. Això sumat també en que aquesta llei té un element important, que és equiparar aquests nous productes que han sorgit en els últims anys en el mercat que contenen nicotina i que són tan perjudicats per la salut com els de combustible, doncs fa evidentment que estem esperant aquesta llei perquè, evidentment, la llei que tenim ara està obsoleta i no afronta la realitat del que és el tabaquisme aquí a Catalunya i aquí a Espanya.
6: És important això que deia. Per tant, el fet que s'equipari el tabac amb els vapejadors, parlant en plata, és positiu.
16: Absolutament. De fet, la joventut, actualment el que comença el seu consum de tabac o el consum de productes que tenen nicotines i que són addictius és a través de cigarretes electròniques que les veuen més atractives, pensen que és més innocu, que realment hi ha una estratègia de màrqueting a través dels saboritzants que tenen aquests productes i que també es venen o es promocionen a través de les xarxes socials, que és quelcom que aquesta llei també està regulant, perquè la gent jove ja no consulta els mateixos mitjans de comunicació que fem nosaltres, no utilitza ni la ràdio, ni la televisió, ni la premsa escrita, ells ho fan tot a través de les xarxes socials. Si limitem la publicitat i la promoció a través d'aquestes xarxes socials, si regulem el que els Instagramers o les persones influencers recomanen, doncs, evidentment, reduirem la possibilitat de que els joves s'iniciïn aquesta addicció de la nicotina, sigui a través de les cigarretes electròniques, les bossetes de nicotina o els altres productes més antics com la cigarreta convencional.
6: Clar, això s'equipara una mica al que havíem fet anys enrere, perquè fa a les pel·lícules, no? És a les pel·lícules va haver-hi molt de temps que no només veies els personatges fumar, sinó que era sexy, era molava, diguem-ne, parlant clar, no?
16: Exacte, sí.
6: L'equivalent avui és això que deia vostè ara, les xarxes socials, d'eliminar aquest contingut progressivament o eliminar-ho del tot, vaja.
16: La indústria del tabac ven un producte que és altament addictiu i si no fos addictiu la gent no el consumiria. El que també ha venut és valors a través del màrqueting. Antigament, doncs, amb el cowboy de Marlboro o bé amb la dona sofisticada que fumava cigarretes electròniques, això està una mica obsolet per la gent d'avui dia. Per tant, el que han de fer és altre tipus de màrqueting que enganxi més a la gent jove i amb els canals que utilitza la gent jove. Per tant, què hem de fer? Hem d'estar equiparats amb el que passa en la realitat i tenim una llei molt obsoleta. Tenim una llei que no inclou els productes que han entrat últimament en el mercat i, a més, no inclou tampoc els mitjans. I, això pel que fa a la publicitat i pel que fa als productes. Però també la proposta de llei que redueix els espais en els quals es pot consumir és una passa importantíssima per la salut pública perquè redueix lleugerament la prevalença a curt termini i redueix molt l'exposició a nivell poblacional d'aquest agent que és tòxic i que produeix malalties. Pensi, per exemple, una cosa. Sí. En les terrasses, el fet que una persona que amb problemes respiratoris estigui inhalant per uns preus minuts aquest fumament del tabac pot incrementar les seves possibilitats de tenir doncs, un atac asmàtic o una embarassada que estigui en una terrassa o un nen petit també. Tenen uns pulmons molt més petits, respiren molt més ràpidament i acumulen més quantitat d'aquest fum que és nociu. Altres països, per posar un exemple, on tenen lleis integrals, un dels efectes més importants que s'ha vist a nivell poblacional és la reducció de malalties cardiovasculars i fins i tot reducció de malalties generals respiratòries i cardiovasculars en les persones que treballen en aquests ambients, perquè ens recordem que tot i que per nosaltres és un lloc de la majoria és un lloc de lleure, hi ha persones que treballen a una terrassa o que treballen a un lloc en el qual es fuma, no?
6: La Cristina Martínez és la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Doctora Martínez, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
16: Igualment, moltes gràcies.
6: Alicia, com ho veus?
8: A veure, jo crec que és una mesura que és una mica al final de la normalització del tabac a la nostra societat. O sigui, realment és una mesura que va molt enllà. Jo crec que allò de les terrasses és com... Però, bueno, bàsicament permet llavors fumar com a casa i lliurement pel carrer. Vull dir que és realment un canvi molt radical, també en el sentit de les multes a menors que seran pels pares d'aquests menors que fumen, que això sí que em sembla més de difícil aplicació, eh? Però sí que sembla que anem com a un canvi radical com el que vau viure, suposo, el 2006, amb el moment com de deixar de veure la gent fumar als interiors. O sigui, serà un canvi molt radical. Jo entenc que això és molt necessari per temes de salut pública, perquè això, bueno, entenem que el tabaquisme és com una lacra socialment. Ara, és veritat que a mi, a nivell de salut, m'interessa més l'esquerra que amplia drets i amplia el sector sanitari que no pas l'esquerra que prohibeix. Què vull dir en aquest sentit? M'interessa molt més la Mònica García fent el Pla Veo, que és aquest de les ulleres gratuïtes amb menors de 18 anys, o m'interessa molt més el dentista públic que va crear l'Ajuntament de Barcelona, que no aquesta idea de la prohibició. Ara, bueno, els metges t'ho diuen, no? És necessari, doncs hem d'anar cap allà, doncs escolta, hem d'anar cap allà. Doncs bé, no?
6: Mira, el que més greu m'ha sabut és el canvi que vau viure el 2005,
8: sí, és que, jo no
6: que és una manera de dir-me gran molt elegant per part
8: era,
6: de la vida.
8: Era petita, no recordo
6: però
8: molt.
6: Però que consti que és completament cert. Vull dir, jo recordo que quan es fumava als avions. És a dir, que ho veus des d'ara i penses, però en quin moment van acceptar la marranada aquella que poguessis fumar al seient de darrere dels avions, Eva?
7: Des de Humphrey Bogart i la Lauren Bacall fumant en pantalla.
6: Era molt supersexy,
7: allò. Era supersexy. Jo el 2005 no fumava i ara he de dir que ara fumo.
6: Ah, sí, eh?
7: O sigui que no sóc un gran exemple de com funciona.
6: Tu has anat al revés,
7: diguem, eh? Jo és que a vegades sóc una persona una mica fora del sistema, a vegades. Ja m'ho reconec a mi mateixa, eh? A veure, jo crec que, malgrat això, i que em costarà, per exemple, a mi, jo parlo a nivell personal, perquè, clar, al final estem 20% de la població, em costarà molt, diguéssim, no anar a fer un cafè en una terrassa i no poder fumar, però crec que aquesta mesura, l'actualització de la llei és absolutament necessària. És necessària perquè, bueno, jo ja no vaig entendre aquell moment perquè sí que es permetia fumar els menors. O sigui, és una cosa que va semblar una grandiosa incoherència. A més, està parlant de menors, perquè aquí cadascú al final amb la seva vida pot fer el que li doni la gana, entenc, no? Igual que s'haurien de posar mesures i se'n posen però molt petites i s'han posat doncs, per eliminar l'excessos de sucres i adulterants que té el menjar, no? I que causen obesitat. Dit això, era molt necessari actualitzar-la perquè és veritat el que ja ens han dit els tècnics, que el tema dels vapejadors fa faredat. Jo no vaig gaire a bars de nit, però hi vaig anar un recentment i, clar, hi havia allò prohibit cigarretes, d'acord, ja sortirem fora, no? Però és que quan vaig entrar, la pista de ball era un núvol de vapejadors, que a més és que gairebé em vaig marejar, no? Perquè a més tots tenen gustos diferents. Per tant, hem d'abordar aquestes noves formes de consum i crec que la pressió funciona. Vaig tenir la sort d'estar al Japó l'any passat i, clar, allà potser molta gent no ho sap, però crec que segurament deu ser el país més restrictiu del món perquè no es pot fumar ni tan sols en l'espai públic, ni tan sols al carrer, no? I realment la pressió ambiental acaba sorgint efecte, perquè això ho fas només perquè te prohibeixin, sinó perquè tu no tens referents al costat que fumen, no? Igual que abans hi havia el Humphrey Bogart, doncs ara no veus absolutament ningú, no? Per tant, aquestes polítiques sí que funcionen. Ara bé, a mi em preocupa gairebé igual, diria, la contaminació ambiental, no? Perquè aquell final li estem dient amb algú, no, escolta'm, no fumis una cigarreta, en espais oberts parlo, eh? En espais oberts, no? A la platja o a la muntanya o on d'allò, i resulta que la contaminació i la qualitat de l'aire causen entre 3.500 i 5.000 morts anuals a Catalunya, no? I això és perquè no hi ha transport públic eficient. Per tant, tu a vegades quan t'acostes a Barcelona fa feredat Barcelona perquè la veus coberta d'un núvol tòxic impressionant i saps que ara vas a respirar allò. Per tant, molt bé això, però crec que fan falta mesures per millorar la qualitat de l'aire de la salut pública molt més dures contra el tema de la contaminació i això només es fa millorant el transport públic, que és el gran emissor de contaminants a les zones urbanes.
14: Jo et diré que crec que no es pot estar repicant ni anant de la processó perquè La sensació que tinc és que és un gran negoci per l'administració. És a dir, si tu realment vols acabar amb el tabaquisme, que no deixa de ser una addicció i que deriva en malalties molt, molt, molt greus, no fas que l'impost passi de 0,47 euros a 0,69 euros, que és un augment del 47%, perquè aquest és el 47%, és el que et dirà la ministra des del Consejo de Ministros, no? I semblarà que ha pujat moltíssim, però en realitat estem parlant d'una cosa irrisòria, una cosa irrisòria que ha fet rècord de recaptació per a l'administració amb més de 7.300 milions d'euros. A més, es van inventar un nou impost, que estic molt a favor, que és el del líquid per fumar, que és el dels vapejadors, perquè hi ha un nou producte, per tant anem a gravar-lo també, però tinc la sensació que, tot i que és veritat que estan aconseguint que hi hagi menys persones que fumin tabac, però sí que hi ha més joves vapejant, val? Però és veritat que hi ha una salut pública millor, no deixa d'haver-hi el negoci. Si tu vols acabar amb el negoci, realment el que fas és gravar de veritat i també segurament mesures, si no recordo malament, em sembla que és el Regne Unit, que ja han posat data pel final del tabac.
7: Sí, és el Regne Unit. El que passa que el tema del gravar, o sigui, al final és com el de les autopistes, no? Resulta que els que sí tenen diners poden fumar fins que es consigui un demà. O sigui, a mi les mesures que fan discriminació, diguéssim, per ingressos no em semblen bé. En tot cas, han de ser horitzontals per tothom. Mm.
14: Sí, però aleshores també aniríem, ara que l'Alicia havia obert un altre meló, que és aquest de en relació a les polítiques públiques, no? De vinga, de dentista gratis o ulleres gratis, resulta que tot
7: és...
14: Sí, però tot sense importar la renda. I aleshores tenim un dels països amb la distribució de renda més deficitària i més ineficient segons organismes com la OCDE. Jo et diré com he començat, és a dir, el que no pot ser és que el teu missatge no l'acompanyi de decisions que estiguin avalades en memòries, no? I que et diguin que efectivament això acabarà amb el tabaquisme. Perquè aleshores... un cop més tenim una administració que el que està fent és negoci amb la salut de la gent.
6: Ara vaig al Joan, però per al·lusions, Alicia, això que comentava ara l'editor.
8: No, bueno, jo crec que a hores d'ara no hem de justificar perquè necessitem un dentista com a part del sistema públic, igual que necessitem cardiòlegs, neuròlegs i tot el tipus de sanitat. Jo crec que tenim ara mateix un sistema públic que té tres potes fluixes, que és el tema de la visió, l'òptica, el dentista i el fisioterapeuta, que són temes que no estan coberts per la salut pública i que, evidentment, tenen una afectació molt gran sobre la població i que, per tant, evidentment, hem d'avançar cap a la gratuïtat d'aquests serveis. Perquè entrem, si volem, en un debat fiscal, però el que ha de ser redistributiu per classe és la fiscalitat. Els serveis públics han de poder ser universals, igual que l'educació, la salut, i, per tant, evidentment, que han de poder ser gratuïts. I si una petita menció sobre l'ús al consum del tabac. Hi ha una correlació entre la classe social i el consum de tabac. Un 20% de la classe alta fuma i, en canvi, un 33% de la classe baixa fuma. I això, a mesura que vas veient els canvis de percentil de renta, una correlació absoluta. Per tant, és veritat que la cosa impositiva, bé, afecta més a la classe treballadora. Per tant, bueno, són temes a tenir en compte a l'hora de fer grans augments impositius i és més important en aquest sentit. És més igualitari mesures prohibitives que afecten a tothom que no impositives que, per tant, els rics, com tu dius, no hi ha com una afectació.
6: I tot Joan, Joan, digues, Joan, perdona.
9: Amb això del negoci que deia el Borja, és molt interessant el fet de què passarà als aeroports. Per exemple, quan un viatge a Canàries i entra a un aeroport, el duty free, el primer que es troba són grans expositors de tabac. És a dir, certo. I te'ls oferten amb grans cartells, amb grans ofertes. No recordo ara en altres aeroports on, per exemple, els impostos són els mateixos, Barcelona, qualsevol aeroport de la península, no tinc clara si també s'oferta el tabac cap a pels turistes estrangers com es fa a Canàries. Però tu vas a qualsevol aeroport de Canàries i el primer que et trobes són grans expositors de... Escolti'm, aquí tenim tabac més barat, compri'l. I llavors, a mi em sembla molt bé la mesura, és a dir, crec que és de les millors coses que ha fet el govern... els governs al llarg dels anys, i a Catalunya va ser una feina per la que va lluitar molt l'exconsellera Marina Geli, va treballar moltíssim perquè això fos així, però han de predicar amb l'exemple també, ho dic perquè prohibir el fumar al lloc de treball em sembla meravellós. A Madrid hi ha algun company que aquí ens faríem creus, però hi ha algun company que a les tertúlies de ràdio està amb el vàper, que a mi a vegades em toca al costat i dic, a veure, pots sortir a fora o pots no fumar directament, és a dir, és que no està 15 minuts a la tertúlia assegut al seu lloc sense fumar. Ho dic perquè al Congrés dels Diputats, al pati del Congrés dels Diputats, els mateixos que estan legislant això, els mateixos que aprovaran en unes setmanes la prohibició, el canvi de regulació per prohibir-ho més, són els primers que se't posen al costat al pati del Congrés amb el cigar a fumar. Per tant, si ho prohibim a tot arreu, prohibim-ho també en espais com el pati del Congrés dels Diputats, que és el millor lloc on donar exemple, perquè és que, a més, molts cops, és veritat que per molts cafeters això, però molts cops tens l'imatge en directe que et dona la senyal quan hi ha un ple important del pati del Congrés,
6: hi ha més gent a fora que dins,
9: i et trobes, sí, i diré, abans era Ábalos i Patxi López, eren els dos tipis que sempre estaven amb el cigar al pati. Ábalos ja no hi és per motius obvis, i Patxi López està intentant deixar de fumar.
14: El nom que volem és el del tertulià, no el dels polítics.
9: No, a més, el diré perquè és amic meu, és el Jaime González, que a més havies treballat amb mi, i li he dit, Jaime, i a la redacció quan havia compartit amb ell feia el mateix, fins que li van prohibir. I ara hi ha polítics, per exemple, la Teresa Jordà o l'Arnau Ramírez, per posar noms de polítics catalans, que si mireu les imatges us els veureu cada dia al pati del Congrés amb el cigar a la mà. És a dir, i molesta molt quan tu estàs treballant, quan estàs, ja sabem que nosaltres al pati del Congrés anem a buscar informació. Si veiem un polític allà, si està fumant, ens fotrem allà amb ell a veure si ens dona alguna informació i et menges tot el seu fum.
7: Escolta, però s'ha de tenir clar que això és una addicció i, per tant, hi ha més d'un milió de catalans que són addictes al tabac i, per tant, jo crec que més enllà de la prohibició, que reitero, estic d'acord amb l'actualització de la llei, s'ha de pensar què es fa amb els fumadors. Perquè, és a dir, no n'hi ha prou en dir mira, no, i ja et buscaràs la vida. Perquè l'únic que farà la gent serà allunyar-se. Per tant, juntament amb això, s'han de posar més programes per erradicar el tabaquisme. O sigui, més programes sanitaris. Perquè, si no, m'assembla també una certa discriminació cap a la gent que fuma i que, de fet, fuma perquè té una addicció.
6: Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, que en falten 5 minuts per 9:45. Aviam, un altre tema que avui volíem abordar és les novetats que trobem del cas de Jonathan Andic i d'Isaac Andic, que trobem a dos diaris, com són el Periódico i la Vanguardia. Parlen d'una dona britànica que ha testificat davant dels Mossos, que d'alguna manera col·laborava puntualment amb la famosa terapeuta del cas Andic, i que aquesta terapeuta li va dir, escolta, busca una ruta perquè els hi he encarregat que facin una teràpia una mica extrema, diguem-ne, que es posin en una situació de risc extrem, que facin una ruta per la muntanya i es posin en una situació de risc extrem com a part d'aquesta teràpia. De fet, aquesta dona és qui acompanya Jonathan Andic, segons aquestes informacions, a la famosa ruta de Collbató, on va morir l'amo de Mango. Un dels periodistes que afirma aquesta informació és el Toni Muñoz de La Vanguardia. Toni, com estàs? Molt bon dia. Toni, bon dia. No el sentim ara mateix, el Toni Muñoz. Mirarem de recuperar-lo ara mateix, el company i amic de La Vanguardia que afirma aquesta notícia avui al diari. El tenim? De moment no. Mirarem de recuperar aquesta connexió amb el Toni Muñoz de La Vanguardia. Anem a publicitat i de seguida mirem de recuperar-ho. Fins ara.
17: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
20: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: L'esport no fa vacances a l'estiu.
20: Tampoc Barcelona.

0: De Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
4: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Arribarem a 9:15. Al matí de Catalunya Ràdio. Ara sí, saludem el Toni Muñoz, el periodista, el company de La Vanguardia. Toni, com estàs? Molt bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Freddy.
8: Toni, tu firmes avui amb la Maica Navarro aquesta notícia al voltant de les novetats de Jonathan Andic i del cas de la mort del seu pare. Explica'ns una mica qui és aquesta dona britànica que ha declarat davant dels Mossos i que ha explicat això, que col·laborava puntualment amb la famosa terapeuta.
9: Doncs mira, aquesta és una dona que portava un any i mig sense dormir, que deia que estava molt angoixada perquè tenia informació sobre aquest cas i que no s'havia atrevit encara doncs, a revelar-la. I el passat 6 de juliol el que va fer va ser anar fins a la comissaria dels Mossos, va concertar una cita i va dir, escolteu, tinc informació que us pot servir de cara a la investigació sobre la mort d'Isaac Andic. I aleshores el que va fer va ser, els va ensenyar tota una sèrie de missatges que s'havia intercanviat amb Maria Júlia Ludersval, que és aquesta terapeuta, polèmica terapeuta de la família Andic, i els hi va mostrar tota una sèrie de missatges que ara són molt valuosos per a aquesta investigació. Aquesta dona, aquesta britànica, doncs, que va fer aquest pas el passat mes de... Bueno, aquest mes de juliol, és una persona doncs, que treballa de col·laboradora amb aquesta terapeuta i, bàsicament, al principi el que feia és aquesta dona, la terapeuta, li derivava alguns clients que volien aprendre anglès, perquè aquesta dona és professora d'anglès. Mm-hmm. Però a partir d'aquí, doncs, com que és col·laboradora estreta, de tant en tant, doncs, coneixem almenys dos casos en què li va demanar que busqués rutes per la muntanya per posar els pacients d'aquesta terapeuta en situacions extremes. En un primer moment era una persona doncs, que sembla ser doncs, que tenia comportaments violents i que li va demanar amb aquesta traductora o amb aquesta professora d'anglès doncs, que busqués aquestes rutes. Mm. Finalment, aquella excursió amb aquesta persona doncs, que tenia aquests trets violents no es va fer i va dir, escolta, tinc un altre pacient que potser sí que li serviria, busca'm una ruta per fer-la amb ell. I ella és qui troba aquesta ruta de Collbató, aquesta famosa ruta de les coves del Salnitre, i la primera vegada que la fa Jonathan Andic la fa acompanyada d'aquesta professora d'anglès. Clar, aquesta és una novetat que fins ara no sabíem, que no sabia ningú, no sabien els investigadors, no sabia la pròpia defensa de Jonathan Andic, i que quan aquesta dona doncs, fa aquest pas endavant i explica aquesta situació, doncs clar, els Mossos d'Esquadra queden molt sorpresos, però comencen a pensar que clar, tenen una informació molt valuosa que apuntala aquesta tesi de que potser la mort d'Isaac Andic sí que podia ser un presumpte homicidi.
8: En tot cas, el que diu la terapeuta a Jonathan Andic és, escolta, has de posar-te en una situació extrema amb el teu pare, jo et recomano una ruta de muntanya, és això, més o menys?
9: És això, sí. El que no tenim és les instruccions directes que li diu a Jonathan Andic, yeah. Però sí que li comenta, és a dir, aquesta terapeuta, amb aquests missatges de WhatsApp, parla sobre quines són la intenció de la seva teràpia envers Jonathan Andic. Parla amb aquesta professora d'anglès. I clar, en aquests missatges el que li diu és que vol que Jonathan Andic es posi en una situació extrema i que es posi al caire del precipici i aleshores aquí hi ha una instrucció que no sabem si és per Jonathan Andic o perquè Jonathan Andic la fes amb el seu pare, que és posa'l a la vora del precipici i fes veure que el tires d'alta a baix. Aleshores, clar, aquests missatges ara mateix estan en poder dels Mossos d'Esquadra i haurem de veure quin és el, quin és, com evolucionen i què és el que, com ho interpreten, no?
8: Clar. Llavors, és aquesta dona que fa aquesta ruta la primera vegada amb el Jonathan Andic, fins al punt de dir, escolta, doncs aquesta és la ruta que et recomano. És important una cosa que deies, Toni, això la defensa de Jonathan Andic no ho sabia.
9: No ho sabia, no ho sabia, perquè, clar, hi ha una cosa més enllà dels missatges, perquè, clar, aquí la defensa de Jonathan Andic no té per què saber quins missatges ha intercanviat la terapeuta amb alguna altra persona, no? Però el que sí que poden saber és que el primer cop, aquest 7 de desembre de l'any 2024, que és el primer cop que Jonathan Andic descobreix, diguéssim, la ruta de les coves del Salnitre, no hi va a iniciativa pròpia, o almenys no hi va sol, sinó que va acompanyat d'una persona col·laboradora de la persona que li feia teràpia. No?
8: Una de les coses que expliques en aquest article avui a La Vanguardia és que, com deies tu al principi molt bé, la dona ha entregat els seus missatges als Mossos, i en un d'ells expliqueu que, quan ja se sap la mort de l'empresari, aquesta dona britànica li diu a la terapeuta: escolta, què ha passat? Perquè ha vist això, què ha passat? I sí, que la terapeuta li respon: gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent fos jo, sigui jo.
9: Sí, sí, aquest missatge també és molt sorprenent. És a dir, aquí hi ha dos missatges, no? El primer, aquest, no? De posar el Jonathan Andic a una situació extrema i a la vora del precipici, i després n'hi ha un altre, que és això. És a dir, quan ja tothom té coneixement del que ha passat, i aquesta professora d'anglès té coneixement, doncs, que Isaac Andic ha caigut, doncs, per un barranc a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu: escolta, què ha passat? I la terapeuta li respon i li envia un missatge, que ara està en poder dels Mossos d'Esquadra, en què li diu, doncs, quasi que prefereixo no saber-ho, a veure si la propera seré jo. Mm. Però, esclar, aquí ja plana, diguéssim, l'ombra de sospita, que és el que ens estem preguntant tots després d'haver llegit, doncs, aquests missatges i conèixer aquesta informació, és quina implicació pot haver tingut, doncs, la teràpia que estava fent aquesta senyora, no? Una senyora, doncs, que encara no sabem si està titulada, si té titulació, si té coneixements sobre psicoanàlisi, sobre psicoteràpia, o si simplement és una persona, doncs, que no té cap coneixement i que va posar en una situació de risc o de perill algun dels seus pacients, no? Aleshores, aquests missatges són bastant reveladors. N'hi haurà més. El tema és que, aviam, com els interpreten els Mossos d'Esquadra. I el que també ja sabem, que, vaja, podem aventurar, és que aquesta traductora o aquesta professora d'anglès serà citada properament al jutjat perquè expliqui directament a la fiscal i a la jutja tot el que sap d'aquest cas.
8: Toni Muñoz, de La Vanguardia, mil gràcies per explicar-nos-ho. Cuida't molt, una abraçada.
9: A vosaltres, una abraçada, Freddy. Adéu.
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
16: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
17: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
16: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
17: Perquè no controlem a vegades les emocions.
16: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: A l'Àgora, amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, en Joan Guirado i l'Eva Pomares, i ara mateix en marxa la sessió de control al Parlament, l'última del curs polític, la primera després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia. Una sessió de control que ha començat amb paraules de record tant del president del Parlament, Josep Rull, com del president de la Generalitat, Salvador Illa, per la figura de Josep Vallverdú. Ja en matèria política, Junts i Esquerra han demanat l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el líder d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no eren d'entrada de partidaris d'aquesta amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant i ha tornat a demanar a la judicatura espanyola que apliqui de manera immediata la llei.
19: Dijous passat vam aconseguir una nova victòria a Europa, un aval rotund a la llei d'amnistia. Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada de eso, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
20: Per aquells que tenien dubtes, no sóc jo els que m'hi conto entre ells, deixa acabar que la llei d'amnistia és una llei conforme al dret europeu. He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent.
21: La llei d'amnistia és una victòria democràtica de l'independentisme, malgrat que ara alguns vulguin fer un relat diferent. Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
20: A mi m'importa mirar endavant. I l'amnistia era necessària perquè a Catalunya es poguessin normalitzar les relacions polítiques i perquè pogués tornar al terreny de la política el que mai hagués hagut de sortir al terreny de la política. Tots hem de poder fer política.
18: Per cert, Freddy, la victòria de la selecció espanyola al Mundial també s'ha colat a la sessió de control. Alejandro Fernández, el popular Alejandro Fernández, ha retret que el Parlament no hagi volgut rebre els jugadors de la selecció i en la rèplica el president Illa ha revelat que va oferir rebre els jugadors catalans de la selecció, però que això no ha estat possible per raons d'agenda.
8: Gràcies, Jordi. Fins ara.
18: Adéu-siau.
8: A aquesta hora podem saludar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. President, com estem? Bon dia.
22: Molt bé, bon dia.
8: Amb el president Mas volíem comentar aquesta situació de l'amnistia, però abans que res, inevitable preguntar-li quin record em mantindrà de la figura d'en Josep Vallverdú, que ahir sabíem que ens ha deixat els 103 anys.
22: Home, com un gran referent en l'àmbit cultural, en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit literari. Això, per suposat, és molt evident, no? Però també com una persona molt compromesa amb el país. Jo crec que en Vallverdú doncs, ha demostrat al llarg d'una vida molt llarga i molt plena aquest compromís ferri amb el que era Catalunya i amb el que era el catalanisme en general. No? I són aquest tipus de persones que no deixen... vaja, que al revés, que deixen una petjada molt gran. No? Hi ha moltes persones que passen i deixen petjades molt més lleus, però en Vallverdú no. En Vallverdú és d'aquelles persones que deixen una petja molt significativa, molt rellevant, molt notable, i això, doncs, el fonamental és que inspiri a molta gent d'ara, a molta gent a partir d'ara, que vegin en aquest tipus de trajectòries i d'exemples el referent a seguir.
8: Dit això, president, demà farà una setmana que la Justícia Europea avalava la llei d'amnistia. La llei d'amnistia, recordem que el pronunciament de la Justícia Europea era sobre dues causes, una de les quals el té vostè com a un dels encausats, el Tribunal de Comptes, per les despeses de l'1 d'octubre. Es va comentar que si hi hauria una relació directa, aquesta havia de ser amb una de les seves causes, però des de llavors el Tribunal de Comptes ha dit que s'ho ha de mirar, que ha de llegir la sentència, fins al punt que ahir la Fiscalia va venir-li dir al Tribunal de Comptes que faci el favor d'afanyar-se, com ho veu?
22: Doncs en aquest cas, i no sempre passa el mateix, bastant en la línia del que diu la pròpia Fiscalia, però no només la Fiscalia, sinó molts altres referents, molts altres actors polítics, institucionals, molta gent està reclamant el que és la pura evidència, per altra banda. No? Es van intentar dilatar l'aplicació de la llei d'amnistia per part d'alguns tribunals espanyols, concretament el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i la manera que van trobar de dilatar l'aplicació de la llei va ser fer una consulta a les institucions europees, a les institucions judicials. I resulta que després de 2 anys les institucions judicials europees s'han pronunciat. I resulta que, a més, s'han pronunciat de manera diàfana. No deixen cap lloc a dubte en cap sentit. Però, malgrat això, alguns tribunals espanyols segueixen fent el ronso i segueixen intentant no fer allò que han de fer, que és aplicar una llei aprovada per les Corts Espanyoles. I jo vaig dir recentment, i reitero avui, que a mi que em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional, que té pendent una sèrie de resolucions que si les pren ràpid i les pren bé en la línia que toca i, a més, de manera taxativa, ha d'obligar a tots els altres tribunals i magistrats que són reticents a l'aplicació d'aquesta llei a fer-ho. I si no ho fan, s'han de tenir les conseqüències, perquè desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
8: El fet que ahir, justament, el president del Constitucional defensés la llei d'amnistia i fins i tot l'esperit de la llei d'amnistia, dient que facilita l'escenari de la reconciliació, pot anar en la direcció que vostè comenta?
22: Jo crec que sí, però vull recordar una cosa, i és que el propi Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat respecte del tema de la llei d'amnistia i de la seva constitucionalitat. I no només una vegada, sinó unes quantes fins ara. I sempre ho ha fet en la línia de considerar que la llei d'amnistia, aprovada ara fa 2 anys, és plenament constitucional. Doncs, escolti'm, si el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat i la justícia europea també, a què esperen? I si resulta que estan fent el ronso i que estan buscant viaranys de tot tipus i excuses de tot tipus per no aplicar aquesta llei, aleshores quan jo dic que el que estan fent és literalment desobeir. Desobeir sentències d'organismes superiors. I quan un jutge o un tribunal desobeeix sentències d'un organisme superior, doncs incorren un potencial delicte.
8: I el paper del govern espanyol com l'està veient? Ho dic perquè, per exemple, es va comentar molt que el ministre Òscar Puente l'endemà de les sentències digués que si ell fos Puigdemont tornaria immediatament a Espanya.
22: Home, és una opinió, suposo, purament personal, m'imagino que no és l'opinió del govern espanyol. De fet, ningú més no s'hi ha referit i fixis que si el president Puigdemont porta pràcticament 9 anys fora del país perquè va voler preservar la figura i la institució de la presidència de la Generalitat i ha jugat precisament aquesta carta i, a més, amb prou èxit, perquè moltes resolucions de tribunals europeus han desautoritzat les resolucions dels tribunals espanyols, el que té més sentit de tot per acabar correctament tota aquesta estratègia és que algun dia, o més aviat possible, el president Puigdemont pugui tornar a casa, però ho pugui fer com una persona lliure. No de qualsevol manera, no amb el risc de ser empresonat, no amb el risc de no sé què, que és el que suggereix el ministre, sinó com una persona lliure. Una persona que ha jugat l'estratègia de l'exili, doncs ara que estem segurament més al final de tot aquest camí, doncs segurament el que té lògica és que completi, que complementi aquesta estratègia fins al final.
8: N'ha parlat amb el president Puigdemont en aquests últims dies?
22: Recentment no, però n'hem parlat moltes vegades i, efectivament, en aquesta línia, no?
8: Una altra cosa que no em resisteixo a preguntar-li, president, a banda de la qüestió de l'amnistia, és tot el que estem veient del cas Zapatero. És vostè una persona... Vostè hi va parlar sovint amb el president Zapatero quan estava en el càrrec. No sé com està vivint tot el que està sortint, si li sorprèn, si se'l creu.
22: Miri, efectivament, el vaig conèixer molt, vaig negociar amb ell durant una pila d'anys, vàrem negociar temes de màxima transcendència, concretament el tema de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i per tant és una persona a la que des d'un punt de vista institucional i polític la conec bé, des d'un punt de vista personal la conec molt menys, perquè no vàrem ser mai amics, però vàrem tenir una relació doncs molt intensa, no sempre del tot productiva o eficaç, però en qualsevol cas molt intensa i en moltes ocasions, efectivament, arribant a acords significatius. Dit això, si em trobés en una situació com aquesta i fos ell, jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners. Es va dedicar a això. Això un president en exercici no ho pot fer. Però un expresident que no estigui relacionat econòmicament amb l'Estat, com devia ser el seu cas, que no cobra de l'Estat, per entendre'ns, doncs es pot dedicar, si vol, a l'activitat privada. I com que totes les evidències aniran cap allà, jo crec que és millor que ho expliqui i que expliqui que efectivament va prendre aquesta opció, que potser es va equivocar amb algunes coses, però que era una opció legal i que, per tant, doncs, ell va triar aquest camí. Tot el que siguin subterfugis de voler evitar l'evidència o de negar el que sembla que és la veritat, jo crec que no servirà de gaire cosa, perquè les evidències s'aniran acumulant. No? I torno a dir, una persona que ha estat president pot triar mantenir-se en l'àmbit públic o no. Jo, per exemple, he triat això. Jo m'he mantingut en l'àmbit públic i no m'he anat en el món privat. Ell va preferir fer una altra cosa, que era això que dic, activitat privada, guanyar-se la vida, fer diners, etc. No? Va preferir això. Doncs escolti'm, que ho expliqui, que ho expliqui.
8: President Artur Mas, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
22: Gràcies, bon dia.
8: El preexpresident de la Generalitat, Artur Mas, demà farà una setmana de la llei d'amnistia. Eva.
0: Bé, es constata que hi ha un boicot per part de l'alta judicatura i una rebel·lió ja del jutge es va aplicar la llei. Un estat que, i ja parlo d'un estat, malgrat que el Constitucional avui mateix ha donat un altre cop l'aval a la llei d'amnistia, vull recordar que el Constitucional té eines per fer complir això, és a dir, pot expedientar els jutges es pot multar els jutges del Suprem, per exemple, de l'Audiència del Tribunal de Comptes. Veurem com acaba aquest xoc, no? Perquè al final, sí, per motius bàsicament ideològics i tàctics de la dreta, el Suprem i la resta de tribunals decideixen no aplicar la llei d'amnistia, doncs... Hi ha les eines, per cert, una reforma que va fer Rajoy en el seu moment,
8: sí,
0: hi ha les eines perquè simplement digui, bueno, fins aquí, dependrà de com de Pompidou, això també, no?, del president. Dit això, evidentment l'amnistia ha de ser absolutament immediata, no?, perquè un tribunal que no aplica les lleis del país està en un acte de rebel·lió, punt número 1, que és inacceptable, i dos, està privant dels drets civils no només els represaliats, per tant, la qualitat de la democràcia espanyola un cop més és tirant a la baixa, sinó que, a més, també la qualitat dels drets de tots els ciutadans, no? Escollir, com és el cas d'Oriol Junqueras, si és que es vol presentar, que ja dic que sí, doncs, de ser candidat, o dels que en el seu moment van escollir a Puigdemont com a president, no? Per tant, els drets civils dels ciutadans queden anul·lats, i em sembla gravíssim, i després també hi ha tocs de revenja, no? Com a la destrucció de les urnes i del material del referèndum, no?
8: Sí.
0: A mi em sembla gratuït per començar, i després, si no és que s'explica per un ànim de revenja, no? I després que, resulta que les lleis de memòria històrica, que el PP i Vox se volen carregar, i de fet quan poden se les carreguen, diguéssim, la memòria històrica està molt bé quan estem parlant de que a Tortosa encara tenim el monument feixista, i ells s'han escudat en què és patrimoni històric, però les urnes del procés més important, pacífic i democràtic que s'ha fet a Europa durant dècades de mobilització ciutadana, això no és patrimoni històric, doncs sí, és patrimoni històric, no? Per tant, i acabo, amnistia immediata és el que s'hauria d'aplicar. A veure què fa el Constitucional al final.
1: Exacte, el Constitucional, que sembla que es pronunciarà de cara a la tardor, on sí que farà aquesta resolució que per tant dirà que l'amnistia és legal, i per tant sí que llavors el Suprem, si no l'aplica, els jutges que resisteixin enfrontaran conseqüències penals a no fer-ho. Per tant, sí que podem pensar que a partir de la tardor aquest tema estarà encaminat. Ara, no sabem fins a quin punt hi ha voluntat de rebel·lia per part de certs jutges del Suprem, i per això és tan interessant el que comentàveu del tuit d'Òscar Puente, que malgrat les formes i el que volem, en el fons fila molt prim, de dir que vingui Puigdemont a veure fins d'on arriba la rebel·lia d'aquests jutges disposats a tot en nom de perjudicar a certs sectors. Per tant, per mi el tema és, jo crec que a partir de la tardor aquest tema estarà encaminat, el que jo crec que tots ens preguntem és què passarà en el següent mandat, no? Quan hi haurà eleccions i què passarà? Jorge Buxadea, l'eurodiputat de Vox, fa 5 dies deia, animava el PP a dir, vinga, pactem que la propera legislatura, si tenim majoria absoluta, revertim l'amnistia. Per tant, per mi, ara ja és com anar un pas més enllà. Sembla que a partir de la tardor estarà encaminat, però tornarem a una època punitiva a Catalunya en el qual no, a part d'altres certes repressions, tornarem a la via punitiva del procés. Jo crec que el PP no està aquí, però està per veure.
8: Joan.
2: No, de fet, el PP no només no està aquí, sinó que la setmana passada Feijóo va donar algun pas precisament per evitar aquestes especulacions amb un Vox que intenta jugar això, i que segurament si s'ha de negociar un govern espanyol de coalició de la dreta ho posaran sobre la taula, però que el Partit Popular no acabarà transgredint en aquesta qüestió. Dues qüestions. si el Constitucional volgués, Eva, ja fa dies que Puigdemont seria aquí. És a dir, per què dic això? Ho dic perquè parlem molt dels jutges del Suprem, i ara m'hi referiré, però també el govern espanyol està jugant amb la llei d'amnistia pels seus propis interessos polítics, perquè el Constitucional no havia d'esperar el pronunciament del TJUE, podia fer-ho abans. Per què ens anem el 22 de setembre? Oh, sorpresa, just quan arribaran els pressupostos generals a l'Estat al Congrés dels Diputats, i hem vist molts cops com el Partit Socialista juga amb això per intentar xantejar a Junts.
8: Fer xantatge, crec que
2: no sortí la paraula ara. Això per un costat. Segon, la llei d'amnistia, ens fixem molt en Puigdemont, però no s'està aplicant en tot el seu en tota la seva totalitat. Poso el meu cas concret. Jo estic esperant des de fa 2 anys que el Gonzalo Boye, que és qui m'ho porta, va fer la sol·licitud a la delegació del govern espanyol a Almeria que em tornés, que deixen sense efecte la sanció administrativa de 4.800 euros que em van posar, 4.800 interessos, per fotografiar la Policia Nacional retirant estelades a un partit d'entre el Girona i l'Almeria de la promoció d'ascens a primera l'any 2013, i a dia d'avui, a 22 de juliol, seguim sense resposta, i com jo, som molts. És a dir, que ens fixem molt amb el cas del president Puigdemont, que hauria d'estar aquí des de fa molt temps, però que hi ha molts altres afectats, hi ha centenars d'afectats menors, i el meu cas és el de menys, però hi ha altra gent que sí, que estem parlant de situacions més importants, de judicis pendents, que no s'estan acabant tampoc de donar resposta. El tercer element que volia portar sobre la taula és amb certa informació. Veurem l'1 d'octubre, és a dir, veurem si podrà tornar després d'aquest ple del Constitucional, perquè em consta que el jutge Marchena, que el president de la Sala Tercera, està plantejant l'opció de presentar una nova prejudicial a Europa, amb alguna excusa, no sé exactament, no recordo quina era la qüestió que volien tornar a preguntar, per allargar encara més tot aquest serial. Per tant, no celebrem tan ràpid que a la tardor tindrem el president aquí, o a la tardor tindrem ja un aval complet a la llei d'amnistia, perquè si el Constitucional segueix jugant a la bassa que està jugant a dia d'avui, és a dir, si segueix jugant a la carta de, esperem a què diu el TJUE, doncs possiblement, si hi ha una nova prejudicial, tampoc resolgui el 22 de setembre com s'ha fet públic en les últimes hores. Per tant, veurem què passa, perquè no seria tan optimista jo.
3: Aitor.
5: Jo, simplement per fer una miqueta de pedagogia de què és el dret. El dret té diferents fonaments, però n'hi ha un que és claríssim, i és que la jerarquia importa. I per tant, el dret internacional i el dret europeu són superiors al dret espanyol. Jo ja entenc que hi ha gent a Espanya que considera que Déu no va descansar el 7è dia i va crear Espanya. I per tant, és innegociable la unitat d'Espanya, i per tant s'ha de fer tot. De fet, és una persona que està morta i li tinc molt de respecte, però va dir això. Pérez Rubalcaba va dir: haremos lo que haya que hacer para acabar con el presidente Puigdemont, que és l'enemic número 1 i que segueix sent l'enemic número 1. Però com molt bé diu el Joan, hi ha moltíssima gent, de fet des de Junts i des d'Esquerra s'han anat recordant molt. L'altre dia escoltava els testimonis de, per exemple, del CDR, que estan a l'Audiència Nacional, acusats de terrorisme. És que és tan bèstia. És que
0: 27 anys els he demanat.
5: I aquesta gent se'n van de vacances, etcètera. Estem parlant de drets fonamentals. I tu et pots permetre el luxe d'anar-te'n de vacances. Escolta'm, jo tinc empresa. I jo, si l'empresa no em va bé, jo no faig vacances. Com pot ser que hi hagi drets fonamentals que estan en joc, que a més t'han fotut una pantuflada de les importants, perquè has vulnerat drets. I resulta que te'n vas de vacances, no? Hi ha uns privilegis que s'està prenent aquesta gent que es creu que Déu va crear Espanya el 7è dia, que em semblen al·lucinants. I quelcom més, és a dir, l'europeisme no és un capritx, no? I llavors, avui sóc europeu, demà no sóc europeu. I sobretot em sembla molt sospitós que sempre siguis europeu quan necessites pasta, no? I llavors vas demanant diners als nostres socis europeus i t'alarmes quan et diuen, oh, és que no ens fiem gaire de vosaltres perquè no sabeu gestionar, no? I aleshores dius, oh, sou uns racistes, però acaben venint els europeus, no? I ens ho anem gastant, però aleshores quan ens venen, no? Ens venen les tempestes i ens diuen que no som tan guapos, aleshores ja no som tan europeus. La credibilitat de l'Estat està molt tocada pel que fa als drets i llibertats. Per exemple, tenim la llei d'amnistia que no amnistia. En el cas del president Puigdemont, vull recordar que durant 5 anys va ser eurodiputat i es podia moure pràcticament de forma lliure per tota Europa i podia exercir els seus drets de sufragi universal, de sufragi passiu, els podia exercir en el Parlament Europeu. Ara és diputat al Parlament de Catalunya i no els pot exercir perquè Espanya ha decidit rebel·lar-se contra Europa. I després també vull recordar aquelles eleccions que ens va convocar el 155, on els ciutadans el van poder votar al president Puigdemont com a diputat, però van canviar les normes, fins i tot en el Consell de Ministres li van dir que se presente, i aleshores, contra viento i marea, doncs va haver majoria independentista i els mateixos diputats no el van poder votar com a president de la Generalitat. I una última idea, la malversació el podrien haver jutjat per malversació. Quan Alemanya... li va dir, por rebel·lió no, que encara estava la rebel·lió ja sobre la taula, però per malversació sí. I van dir que no. Van dir que no, perquè és revenja. I ara, la mateixa malversació és l'excusa per no aplicar-li l'amnistia. Això no és un estat de dret homologable a la resta d'estats europeus.
8: Hem d'anar acabant, però...
0: Només un apunt.
8: Ara vinga tu, Joan.
0: Ja va dir en el seu dia l'alerta solidària, no? Els que sí, hi ha una aplicació parcial de la llei d'amnistia que s'està aplicant. S'està aplicant bàsicament en els policies implicats, que més del 90% han estat amnistiats. I això ja, entre moltes altres coses, ja t'assenyala cap a on va l'alta magistratura espanyola, que és no respectar els drets i de tota la causa independentista.
8: Ens queden 30 segons, Joan.
2: Sí, molt ràpid. Si hi ha una nova prejudicial, veurem aquí també com actua el Constitucional i el Partit Socialista, és a dir, el govern d'Espanya, i l'ascendència que té sobre Cándido Conde Pompidou, perquè ens podem trobar en un altre escenari, que és prejudicial, que el Constitucional digui seguim la mateixa línia, no resolem fins que Europa digui, que ens anem a unes eleccions i que el PSOE digui, Junts, vosaltres escolliu entre el PP que diu que derogaran l'amnistia o entre nosaltres que l'hem aprovat.
8: Aitor Arriaga, Lisa Puig, Joan Quirado, Eva Pomares, moltíssimes gràcies. La temperatura millor? Hem millorat una mica?
0: Una mica.
8: Una mica només, no? Ho farem millor la pròxima vegada. Moltes gràcies a tots quatre.
5: Bon dia.
8: Natàlia, Ramon, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
8: Ens actualitzem, som-hi.
3: L'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
4: Bon dia. Josep Vallverdú volia un comiat discret com el que va tenir la seva primera esposa Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal.
6: De fet, ell no volia res. I quan es va morir la seva dona, la Isabel Arquer, no hi ha vetlla. El que hi haurà és un acte de comiat.
4: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidal dona per fet que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana. Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Més notícies, Marta Prat.
23: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a demanar l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència favorable de la justícia europea. Els partits independentistes han aprofitat la sessió de control al Parlament per exigir també als tribunals espanyols que l'apliquin sense més dilacions. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
24: Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no fossin inicialment partidaris de la llei d'amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant.
25: Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada de eso, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
26: Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
27: Espero que això
20: per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
24: Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
3: Doncs justament l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, ha demanat al Constitucional que es mogui si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Mas també creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar la llei.
22: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
23: Bons resultats per les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al juny, un 6% més que en el mateix període del 2025. I també ha fet balanç el primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny, un 30% més que en el mateix període de l'any passat.
3: L'administració nord-americana arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context que la tensió per la guerra de l'Iran. La Casa Blanca planteja, doncs, signar i anunciar formalment aquest acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió l'Iran des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. I als esports, Audal Serra.
9: El Barça femení acaba de fer oficial el fitxatge d'una jugadora. Es tracta de la central neerlandesa Van Aasten, que firma pel club blaugrana fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana també ha d'anunciar oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar ja fa una setmana a Barcelona, però la seva incorporació encara no s'ha anunciat. El club blaugrana també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao, Aymeric Laporte, s'ha ofert també al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'Espanyol posa avui el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet a Nabat a l'Alt Empordà durant la darrera setmana. Els blancs i blaus van guanyar ahir el segon amistós de l'estiu, superant el Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga amistós de pretemporada és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot. El Tour de França, avui, 17a etapa, l'última amb un perfil relativament pla, abans que arribin les etapes dels Alps. Tadej Pogacar es manté amb el mallot groc de líder amb 4 minuts i mig respecte de Ben Poel, que ahir va guanyar la contrarrellotge individual. I en waterpolo, avui comencen les superfinals de la Copa del Món, tant masculina com femenina. La selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes a l'equip, s'enfrontarà a Hongria als quarts de final a partir d'un quart d'una del migdia.
16: Fins aquí les notícies.

Cada poble escriu la seva festa major a la seva manera. Hi ha tradicions que perduren, actes que evolucionen i de tant en tant apareixen iniciatives que conviden a repensar com volem viure les nostres celebracions. Aquest any, Sant Just d'Esvern estrena la Coordinadora de Festes, un espai que agrupa entitats i persones a títol individual amb la voluntat de treballar conjuntament i reforçar la participació ciutadana. Una proposta que neix després de mesos de converses i que planteja un model més compartit d'organització. Entre les novetats hi ha la creació d'un programa propi, una barraca conjunta impulsada per les entitats fundadores i la voluntat d'obrir el debat sobre com han de ser els espais de festa nocturna, més segurs, més inclusius i més pensats per a tothom. També es deixa en un segon pla la tradicional rivalitat entre blaus i grocs en les seves activitats per apostar per propostes obertes a tota la ciutadania. Com qualsevol canvi, aquest també generarà opinions diverses. Hi haurà qui trobarà a faltar algunes dinàmiques tradicionals i qui veurà en aquesta iniciativa una oportunitat per fer créixer la festa des de la col·laboració. I és probablement aquesta pluralitat de visions la que fa rica una festa major, que sigui un espai on conviuen la tradició i la innovació. Més enllà de les activitats, el veritable repte serà aconseguir que més veïns i veïnes es sentin partícips de la vida comunitària, perquè una festa major no la fan només els concerts, els àpats populars o les cercaviles, la fan les persones que hi participen. Les entitats que hi dediquen hores de voluntariat i la capacitat d'un poble per construir espais de convivència. A partir del 29 de juliol, Sant Just tornarà a sortir al carrer. Serà el moment de comprovar com conviuen les noves propostes amb les tradicionals de sempre i, sobretot, serà una nova oportunitat per recordar que la Festa Major és, abans que res, una celebració compartida del poble i per al poble. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Donem com cop d'ull, com sempre, el sumari d'avui 22 de juliol. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i seguirem avançant amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, avui entrevista del dia amb Ador Saiz per parlar de la festa del CUP de Festa Major, dilluns 3 d'agost del 2026. També parlarem de vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata i tancarem el magazín d'avui amb nutrició i dietètica amb l'Elvira Sánchez i amb l'Elisa Linares parlant d'emocions.

Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM en Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a la casa de tots i totes, a l'emissora de Sant Just. Comencem, com sempre, amb una mica de música. Avui, Loquillo.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: És un quart d'onze d'avui dimecres 22 de juliol del 2026. Ens dirigim a l'espai informatiu del programa. Saludem a Mariona Salas, cap d'informatius d'aquesta casa. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Un matí més. Comencem, com sempre, amb els tres titulars de la jornada. Avui parlarem, com no pot ser d'una altra manera, de la Festa Major, que torna a convocar el concurs de decoració de balcons. També parlarem del 17 de maig i el 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just d'Esvern el 2027, i tancarem amb Sant Just d'Esvern, que estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. Arrenquem, com dèiem, parlant de cultura. Mariona.
1: Exacte, parlem de cultura i, com has dit, parlem de Festa Major, perquè aquests dies doncs, la tenim ja a tocar i ja avisem que cada dia parlarem una miqueta de la Festa Major. I en aquest cas doncs, parlem de que els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar tres fotografies del balcó guarnit al número de WhatsApp 630 18 51 43, que el trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern, o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges, també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i el jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. I el veredicte doncs, es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de la Festa Major.
0: Molt bé, doncs aquest concurs de balcons, de decoració de balcons, que tant ens agrada i que tant doncs, ens fa fixar-nos en les altures, no? En les alçades, en aquests balcons de Sant Just. Petits, grans, tant se val, aquí la mida no importa en absolut, sinó l'enginy que tingui doncs, la persona a l'hora de decorar aquests balcons. Marxem a parlar de la segona notícia. Avui parlem en clau de societat. Mariona.
1: Parlem en clau de societat i és que el ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just d'Esvern per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua Granada, també conegut com la Segona Pasqua o Pentecosta, que és una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escollien com a festa local. De fet, 17 de maig, hi ha dies que cau fins i tot a principis de juny, per això vull dir que és una data variable, això que vol dir que llavors Setmana Santa caurà prou d'hora, no?, aquest any, bueno, l'any que ve, el 2027.
0: Setmana Santa
1: serà més o menys dureta, perquè si la segona Pasqua cau pel 17 de maig, que és prou d'hora també, doncs
0: m'esteu fent buscar moltes coses, últimament. Setmana Santa 2027 es celebra del 21 al 28 de març.
1: Veus, cau en març. Hi ha anys que arriba a caure per mitjans d'abril, fins
0: sí,
1: i tot.
0: Encara anirem amb jaqueta. Saps aquella Setmana Santa?
1: Serà Setmana Santa fresqueta, sí.
0: Que encara vas amb jaqueteta, que no et pots banyar a la platja. Bueno, hi ha gent que sí, però
1: sí, bueno, hi ha gent que es banya durant tot l'any.
0: Sí, sí, sí.
1: Bojos n'hi ha tot arreu.
0: Del 21 al 28 de març. Fort, Fort, molt d'hora. Sí. Bé, això vol dir que potser anirem una mica més descansats, no ho sé, o com a mínim els descansos estaran més repartits. Jo tinc la sensació, Mariona, que aquest any, el primer trimestre, el vam fer del tirón.
1: Perquè molts festius caien en cap de setmana, que és el pitjor que et pot passar a la vida.
0: Exactament, és una tortura.
1: Llavors no hi ha caps de setmana llargs, ni ponts, i tot de cop.
0: Una tortura medieval és això. Llavors I estàs cops aquí, pam, pam, pam, setembre, octubre, novembre, desembre.
1: Exacte, i molts cops el segon trimestre es fa encara més llarg, que és el primer trimestre de l'any, depèn de si vas per any natural o per curs.
0: Aquest any han passat les dues coses.
1: Exacte, i de cop arriba el tercer trimestre i ni te n'adones i ja ha acabat. Que sí, també està bé, però clar, una mica repartidet.
0: Clar, perquè la Setmana Santa, com que ha caigut molt tard aquest
1: any... Molt tard,
0: any,
1: sí.
0: No tan tard com altres. Quan cau més tard és quan, de cop i volta, estàs menjant la mona i ja tens l'arròs a la mà. Això és la sensació aquella
1: sí,
0: de dir...
1: Sí.
0: Ostres, aquest any ha caigut molt tard la Setmana Santa. Quan t'estàs menjant l'ou de Pasqua i de cop i volta ja tens el llibre i l'arròs a la mà.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Molt bé, alguna cosa més a dir d'aquesta notícia d'avui que
1: bé,
0: destaca aquests festius?
1: La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. I doncs, aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. 6 d'agost, com sempre, que en teoria hauria de ser el dia central de la Festa Major, però que aquest any, per exemple, queda com descentrat de tots els actes que es faran a la Festa Major.
0: Parlem d'això, que em sembla interessant. Què et sembla? aquesta decisió de l'Ajuntament, i entenc que la coordinadora també ha format part de la decisió, potser no, no ho sé. Ho
1: jo desconec. Crec que aquí les entitats tenen bastant pes en doncs en reivindicar l'estructura de la Festa Major com ha sigut els últims anys. Sí que és veritat que amb la majoria de municipis té el dia del patró, uh-huh, el dia de la Festa Major, i en funció d'això es mou la festivitat. De vegades cau del primer cap de setmana, de vegades cau el segon cap de setmana. I aquí ens hem estancat en els últims anys en el primer cap de setmana. I crec doncs, que s'hauria de perseguir més, no?, el dia del patró. És a dir, si cau o si toca a segon cap de setmana d'agost, doncs segon cap de setmana d'agost. Però bé, això es decideix cada any mirant com cau el calendari, i entre les entitats, l'Ajuntament i la gent doncs, que organitza la Festa Major, s'acaba decidint. I aquest any s'ha decidit això, doncs, primer cap de setmana i els dos dies anteriors, i el dia del patró doncs, queda com un bolet al cap d'uns dies.
0: Clar, el 4 i el 5 no celebra res, mm-mm, i el 6 de cop i volta. L'any passat ja vam tenir un dia de descans, que va ser diumenge.
1: Aquest any 2. L'any que ve el dia 6 és divendres. No sé com ho faré.
0: No ho sé. Te'n recordes que un any vam fer festa fins al dia 7 d'agost?
1: Pot ser. Va haver un parell d'anys que la Festa Major era llarguíssima.
0: Sí, va haver una època que es feien com una setmana de Festa Major.
1: Clar, jo en aquell moment era fa bastants anys, érem bastant més joves, Dani. No teníem cap problema, o aguantàvem tots els dies de festa que ens posessis un darrere de l'altre. Ara ja és una altra cosa.
0: Totalment. No, jo estic a favor de mantenir el dia central, el dia 6. Al final crec que no hem de perdre les tradicions. Siguem un país a confessional o no, això jo crec que no entra dins del debat, sinó que senzillament estem el dia 6 d'agost. Es celebrava fins ara per la festivitat d'aquests dos sants, i treure-li importància a això crec que no és just, no? Però bé, sigui com sigui, ara mateix tenim això, no? Aquests dos dies d'impàs, veurem a veure com va evolucionant, però el que em sabria greu és que de cop i volta celebrés l'última setmana de juliol i el dia 6 quedés doncs allò, no? Amb aquella activitat, amb aquella festa, com està passant, per exemple, a altres pobles, que ara el que estan fent és recuperar la Festa Major, no?, com a Sant Feliu de Llobregat, que fins ara les festes de Sant Llorenç, que és el patró, estaven oblidades perquè són després de les de Sant Just i Sant Pastor. A veure, i ara l'estan recuperant, però clar.
1: Això es pot entendre, perquè clar, els municipis que el sant, que el patró, ens cau a l'agost, és difícil. És difícil aconseguir mantenir unes festes superactives i participatives, perquè clar, són mesos de vacances, i si no hi ha una proposta doncs molt ferma des de l'Ajuntament o des de festes majors alternatives, és igual, doncs costa que la gent s'hi quedi. Aquí Sant Just ho vam aconseguir fa ara doncs 16 anys, uh-huh, 16-17 anys, ho vam aconseguir amb tota la incorporació de la competició de blaus i grocs, amb el naixement del nucli i tot això, ja n'hem parlat,
0: sí.
1: I es va aconseguir que la gent es quedés. Però sí que és complicat. Però si ho tens, si ara ja ho tens activat i fàcil, jo també sóc del parer que s'hauria de fer al voltant de, o sigui, el dia del patró marca quan es farà la Festa Major, i en funció d'això, doncs, la resta d'activitats es poden fer com s'han fet sempre. Si el dia del patró cau en divendres, doncs es fan les coses que solen fer el dia del patró, que de fet no hi va tothom, vull dir, a missa, als actes així religiosos relacionats amb els sants, ho fa la gent. La gent que hi vol anar.
0: I la gent que té més,
1: exacte,
0: sí, tradició.
1: Per tant, el dia 6 seria el dia central de Festa Major, però si cau en divendres, doncs és el dia del Correbars, doncs és el dia de la tardeseta, doncs és el dia de primer dia de barraques, i no passa res.
0: Sí, totalment. Crec que hem de fer una reflexió entorn a aquest tema, no deixar-nos perdre el dia dels patrons, el dia que li dona sentit a la nostra festa, tot i que sigui complicat, doncs no tenir-li por a l'èxit, no? Que a vegades dona la sensació que aquí a Sant Just, en Catalunya en general, però a Sant Just tenim aquesta por a l'èxit i no ens atrevim a tirar-nos a la piscina comptant que la piscina està plena d'aigua, perquè ho està, perquè estic convençut que la gent no marxarà. Hi ha activitats que les espera amb candeletes, i activitats és com, per exemple, els cars de coixinets, que saps que ara no em matis, eh? El segon cap de setmana de novembre...
1: Molt bé.
0: Ai, vale, ho he dit bé. Saps que el segon cap de setmana de novembre tens els cas de coixinets, a no ser que hi hagi inclemències meteorològiques, per tant, saps que el segon cap de setmana de novembre no pots marxar enlloc, i ja està, vull dir, és que és així.
1: Clar, fent això del dia del patró sí que és veritat que hi hauria anys que cau el primer cap de setmana i hi hauria anys que cau el segon cap de setmana, però la gent hauria de saber, doncs, que la festa major és el dia 6, i que cada any doncs, s'ha de revisar quines són les dates exactament de festa major. Jo crec que podria ser una proposta per plantejar la nova coordinadora, que al final doncs, segurament doncs, acabarà tenint bastant pes organitzatiu i de decisió per les pròximes festes majors, i segur que és una idea que si més no la valoren.
0: El que trobo de la coordinadora, que és una idea excepcional, és que ara mateix doncs, està en un moment en el que aquelles figures que havien sigut importants, rellevants en el nucli, crec que haurien de fer una mica de bressol, no? Aquelles persones que van estar en el nucli en aquells moments dolços de la festa major haurien de fer una mica de mentors, no? I ajudar a reconduir aquesta...
1: De fet, juraria que hi ha gent del nucli. O sigui, hi ha gent que havia estat al nucli a la coordinadora o, si més no, posada en algunes activitats de la coordinadora. I si no, vull dir, segur que estan en contacte o el que sigui, però també és una... Crec que la coordinadora té una voluntat de replantejar algunes coses i canviar-les i fer-les diferents. Però bé, que jo crec que ells també són... O sigui, en general tenen un... que tiren bastant també cap a la tradició i tot això, i jo crec que si se'ls diu ei, escolta, es podria replantejar seguir el dia del patró i no encasillar-nos a primer cap de setmana d'agost, sí o sí. I segur que, bueno, si més no ho valoren.
0: I des d'aquí, des de la ràdio, també fer extensa la col·laboració a totes aquelles entitats, a totes aquelles persones de forma individual que vulguin participar de la coordinadora, perquè crec que com més rica sigui aquesta coordinadora, com més punts de vista tingui, que serà més, doncs, més positiu, no? I en aquest sentit, doncs, fer crida a aquelles entitats que, a lo millor, doncs, no han participat mai de la Festa Major, doncs, que participin de la coordinadora.
1: Sí, sí, aquelles... i com has dit tu, entitats i persones individuals.
0: Totalment.
1: Vull dir que no et pensis que per no haver format part mai d'una entitat o per no formar-hi ara, no pots posar-te a l'organització d'actes populars, perquè no?
0: I de pensament, de caràcter, d'idees diferents, perquè jo crec que el més interessant és que hi hagi pluralitat en aquestes entitats, en aquestes comissions, en aquestes coordinadores, i crec que ara estan buscant això, no? Buscant aquesta pluralitat, buscant que hi hagi representació de tot Sant Just en un mateix espai. Per tant, aquella gent que ens estigui escoltant, que faci un pas endavant i col·labori. Molt bé, doncs era important aturar-nos aquí, fer aquest debat, perquè hem anat parlant aquests dies, seguirem parlant de la Festa Major i donàvem la sensació de que no havíem fet aquest debat, que no havíem posat algunes coses sobre la taula, i és interessant

0: doncs, fet que facilita la consulta i la localització de les imatges, i a més de visualitzar-les, doncs, tothom també les pot descarregar. Amb el lema Descobreix la memòria visual del poble, la nova plataforma reuneix, doncs, totes les fotografies fets de moments especials i de la vida quotidiana dels anjustencs, amb l'objectiu de preservar i posar a l'abast de la ciutadania el patrimoni gràfic del municipi. I és una pàgina web, doncs, molt fàcil. Tu entres, veureu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern, i, com hem dit, doncs, estan tots els anys. De moment, està posat només a partir del 2022. No sé si prèviament es poden trobar les fotos a altres portals de l'Ajuntament, però en aquest es comença el 2022 i s'aniran penjant, doncs, les fotos que es facin a partir d'ara també.
1: Perfecte, doncs un espai maquíssim per guardar el record aquells moments, aquelles festes que es celebren aquí al nostre municipi, que nosaltres hi participem i que d'alguna manera, doncs, tenim aquell record plasmat en fotografia. Molt bé, marxem a fer aquest repàs dels tres titulars de forma ampliada. Avui hem parlat de la Festa Major de Sant Just, que torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Les inscripcions es faran enviant tres fotografies del balcó guarnit entre el 27 i el 30 de juliol, i el veredicte es donarà a conèixer durant el sopar de Festa Major. També parlarem avui d'aquest titular que ja, doncs, hem conegut, aquesta notícia dels festius del 17 de maig i el 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just del 2026. El ple municipal aprova el dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels sants patrons Just i Pastor siguin els dos festius locals del municipi. I hem tancat amb Sant Just d'Esvern, que estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges organitzades per anys i activitats per preservar la memòria visual del poble. Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Passa un minut de 11:15. I ara, portades de diaris. Presentem les portades dels diaris d'avui, dimecres 22 de juliol, les principals portades de casa nostra, de Catalunya, i ho fem iniciant aquest espai amb la portada del diari Ara. Mariona.
0: El diari Ara obre amb la transició energètica, dient que Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus, que hi ha noves ajudes de l'Estat per comprar vehicles elèctrics. Diu que l'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar i se situa en el 15,3% del total. També veiem que el sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt, molt i molt dolent i denuncien traves a la implantació. En fotografia principal veiem que mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil, Josep Vallverdú, que fa pocs mesos encara va publicar una novel·la amb El retorn del rovelló, que va morir ahir als 103 anys després d'una prolífica carrera amb més de 200 llibres en 6 dècades, també de poesia i de memòries, a banda de nombroses traduccions. És, doncs, el creador del rovelló. Tu havies vist el rovelló de petit, Dani?
1: Sí. Sí, sí, era un gos, oi?
0: Un gos amb una mena d'espècie, no sé com, tenia uns, no sé si representava cabells o algo en forma així una mica com de rovelló al cap, de color taronja, sí. I era un gosset, doncs, moníssim. Bueno, jo l'havia vist molt, la veritat.
1: Sí.
0: M'agradava molt el rovelló.
1: Jo el recordo de veure la TV3, no?, el Súper, el canal del
0: Exacte.
1: Súper. I això, el Súper 3, i allà vèiem el rovelló, entre altres dibuixos animats, però sempre que hi ha, doncs, creadors catalans fa il·lusió, no? Les Tres Bessones,
0: Exacte.
1: El Rovelló, són, doncs, dibuixos animats que ens han acompanyat tota la nostra infància.
0: Sí. Exacte. Seguim amb més notícies d'avui de la portada del diari Ara. Veiem que la Moncloa manté el suport a Zapatero, tot i les acusacions de Julio Martínez. També veiem que un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable I tanca portada avui al diari Ara parlant de la nova llei antitabac que prohibeix fumar i vapejar a les terrasses.

0: I seguim amb més qüestions. Marxem ara amb la portada del periòdico en català, que destaca la festa urbana i també llatina de la gente de zona, que baixa el taló de les nits Occident. Seguim amb més qüestions. El govern refuta la versió de Julito i el PP apunta a Sánchez. L'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corrobora davant el jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. Marxem a parlar d'un dibuix, d'un grafit. En aquest cas podem veure a Ferran Torres amb un mural de TV Boy a la plaça Joanic de Barcelona ahir, que si no vaig errat, aquest mural ja ha estat vandalitzat, o sigui que la cosa ha anat ràpid. Pel que fa doncs al titular, podem llegir: tothom estima Ferran. El Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant l'interès del PSG de Luis Enrique per contractar-lo. Més notícies, parlem ara de la terapeuta dels Andic, que va encarregar una ruta extrema per Collbató per a la teràpia de confrontació de Jonathan. Doncs, déu-n'hi-do amb la ruta extrema. Uh-huh. Aquesta notícia que, bé, recordem que estan en aquest procés, que estan en investigació, esbrinant què és el que va passar, que la terapeuta dels Andic ara també forma part, diguéssim, d'aquests testimonis, que està explicant la situació de pare i fill, i que en aquest sentit, doncs, sembla ser, per la informació que podem llegir avui al periòdico en català, que havia encarregat aquesta ruta extrema per Collbató per la teràpia de confrontació. Marxem a més qüestions, parlem de licitació pública. Veolia guanya posicions per adjudicar-se al contracte de l'aigua de l'àrea de Barcelona. Parlem de cessament d'activitat. Meliá, Barceló i Iberostar abandonen Cuba després de les sancions de Trump. Parlem ara de violència masclista. Tres dones moren assassinades a Espanya en només 24 hores. I tanca en portada en projecte. La llei antitabac inclou multes de fins a 600 euros per als menors que fumin. Sis minuts passen de 11:15 del matí. Tercera portada del dia, La Vanguardia.
1: La Vanguardia avui obre amb l'ombra de la corrupció i diu que el govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix quins contactes hi va haver per aconseguir el rescat de Plus Ultra. I veiem doncs en fotografia a Julio Martínez ahir. En fotografia principal, prohibit fumar a menors i en terrasses. Es veu una fotografia d'una piscina municipal amb un primer pla d'una noia fumant. Entenc que... de fet, és una usuària a la piscina de Can Dragó de Barcelona. Entenc que mm-hmm. també és una manera de dir que aquesta imatge té els dies comptats, perquè cada cop doncs, s'estan eliminant més espais en públic on es pot fumar. El Consell de Ministres va renovar ahir un projecte de llei que prohibeix fumar o vaporejar als menors, de moment, sota la multa de 200 euros. Si el Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar en terrasses de bars, en platges, piscines o en recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. Per tant, doncs sí, aquesta fotografia...
0: De moment
1: sembla...
0: aquesta dona no està fent res malament.
1: De moment no.
0: No està aplicada la llei, per tant, que fumi tranquil·la, si vol fumar, però...
1: Que li queden pocs dies per fer-ho.
0: Però que, exacte, que faci bones calades, perquè això s'acaba, sí. Com a mínim, a les piscines i en aquests llocs públics que ha detallat la Mariona. Important, no?, aquesta mesura. Si podem, no sé si ens donarà temps, perquè ens queda ja una setmana i escaig de temporada, però si podem, ens agradaria parlar amb algun especialista, ja hem fet algun contacte per poder parlar d'aquesta llei. A principi de temporada ja vam parlar també amb l'Associació contra el Càncer, que ens parlava d'aquest tema, i a veure si podem repescar algun contacte i tornar a parlar per veure, perquè sembla que aquesta llei està evolucionant i sembla que està ja de camí a l'aprovació. Més notícies a La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs més notícies a La Vanguardia. Veiem que Puigdemont denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia. L'expresident acudeix a Brussel·les després del rebuig del Tribunal de Comptes. També veiem que Trump prepara una onada d'aranzels que pot afectar 60 països. Washington esquiva el veto judicial amb una llei sobre el treball forçat. I també veiem que l'incendi de Guadalajara crema el 25% del parc natural de Sierra Norte. Passem a parlar de Barcelona. L'incivisme causa un foc als búnquers del Carmel. També que el Palau de la Música tindrà entrada per Via Laietana, per tant, passarà a tenir aquest doble accés. I parlem d'una notícia que diu que els gossos de menys de 40 quilos poden viatjar a l'AVE des d'ahir.
0: Molt bé, doncs marxem a l'última portada del dia, al Punt Avui. I el Punt Avui destaca a l'entrevista a Mireia Gil, en aquest cas antropòloga, i en una cita seva doncs, diu el turisme vol viure molt les festes de foc del Pirineu. Marxem a parlar de l'Observatori Municipal Sant Feliu del Llobregat. Sí, sí, aquí a casa nostra, al costat. A Sant Feliu, la polis de Ptolomeu, fan aquesta pregunta, i és l'entrevista a Jaume Manyoses, de Tots, i al cap de l'oposició, Joan Calzada. Jaume Manyoses, Tots, que vindria a ser com un Junts, però, diguéssim, el partit municipal de Junts a Sant Feliu, que es diu Tots i que està dins del govern amb el Partit Socialista. Marxem a parlar de més notícies. Els peixos morts que van fer despertar la societat. Mig segle de Salvem el Ter, la històrica manifestació a Torroella de Montgrí contra els abusos ambientals tolerats per l'administració postfranquista. Marxem a més notícies. Avui parlem també de l'espai El Dahir, signat per Irene Caselles, que diu la revolució antitabac. Seguint una mica la línia de les anteriors portades, destaquen el projecte de llei per prohibir fumar terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure. També parlen de cròniques i després de la Roja arriba la Diada. I també parlen de la via Aldama que atrapa Zapatero. Tanca portada amb l'esportiu, entrevista a Luca Hoek, nedador, i en una cita seva podem llegir "Em poso més nerviós en proves menors que en grans campionats". 5 minuts per arribar a 3:15 del matí. Mariona, emplacem els oients a escoltar-te els butlletins informatius a les hores en punt i també l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Gràcies, Mariona. Fins ara.

I nosaltres, com sempre, fem una petita pausa musical. Tornem de seguida amb l'Espai d'Efemèrides i amb el temps amb en Carles Rius. Us deixem amb música, us deixem amb Taylor Swift.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

I ara, efemèrides. I què, què preguntem quan arriba aquesta hora? Doncs preguntem què va passar tal dia com avui. Què va passar el 22 de juliol? Doncs mireu, marxem fins a l'any 1894, quan finalitza la primera cursa automobilística de la història entre París i Rouen. També a l'any 1921, el desastre d'Anual al protectorat del Marroc, derrota espanyola davant les forces rifenyes, en aquest cas amb prop de 10.000 soldats espanyols morts. Parlem també de l'any 1941, quan comença a emetre des de Moscou l'emissora Ràdio Espanya independent, coneguda com la Pirinaica. També parlem de l'any 1946, 91 morts i 46 ferits en l'atemptat de militants jueus contra l'hotel King David de Jerusalem. Parlem també de l'any 1993, avancem una mica en el temps, per parlar del llançament de l'Ariane 4, que transporta l'ISPASAT UV, el segon satèl·lit espanyol de telecomunicacions. A l'any 2003, els Estats Units maten en un atac a Mossul els dos fills de Saddam Hussein, Qasi i Uday. En aquest cas, això succeïa l'any 2003. El 2012, el dissident cubà Osvaldo Payá mor en un accident de trànsit a l'est de l'illa.

i seguim amb més qüestions. Recordeu que ara ens queden doncs els dos espais breus, el de naixements i el de defuncions. Aviam què hi trobem. Primer de tot, a naixements, trobem el naixement de Felip I el Vell, rei consort de Castella, l'any 1478. A l'any 1932, Òscar de la Renta, dissenyador dominicà, i Gemma Cuervo, a l'any 1934, actriu espanyola, coneguda i reconeguda per sèries com Aquí no hay quien viva. Molt bé, doncs marxem ara sí a l'espai de defuncions, on tal dia com avui ens van deixar Linda Cristian, actriu d'origen mexicà, a l'any 2011, Li Peng, exprimer ministre xinès, a l'any 2019, o Ozzy Osbourne, cantant britànic, que moria l'any passat, el 2025. Avui celebrem també, dia 22 de juliol, el Dia Mundial del Cervell. I tanquem amb l'efemèride musical, tornem als naixements per destacar a Mireille Mathieu, cantant francesa, que naixia tal dia com avui de l'any 1946. I us deixem amb una cançó seva. Aquesta és una versió del clàssic d'ABBA, The Winner Takes It All, que en aquest sentit doncs escoltarem de la veu de Mireille Mathieu.

A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 6 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem el Carles Rius. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Com estàs?
1: Doncs bé. Bé. Clar, és que si la pregunta és com estàs i ho porto cap a la meteorologia, doncs
0: clar,
1: una mica festivejat, però...
0: És que la pregunta té moltes... Té moltes arestes, aquesta pregunta.
1: Clar. Estic,
0: com estàs,
1: com estic,
0: molt i moltes
1: coses. Si l'espai és del temps, doncs festivejat.
0: Clar.
1: Una mica cansadet, sí.
0: Sí.
1: Però bé, sembla que a poc a poc els mapes, com a mínim, ens donaran un petit respir. Avui ja ho apuntàvem a les xarxes socials, que no té pinta que la cosa millori molt, però sí que com a mínim tindrem uns quants dies on podrem fer un tast de lo que és un estiu normal.
0: Val.
1: En l'època de l'any que més calor ha de fer a Catalunya.
0: Estem a 22 de juliol.
1: Estem a 22.
0: La canícula ja ha començat.
1: Sí. Llavors, entre dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, tindrem un tastet del que és la canícula mediterrània típica dels últims anys. O sigui, no la bestiesa que estem tenint ara. Tot i això, avui dimecres baixen una mica les temperatures. Ahir pràcticament estàvem a trucar dels 32 graus i avui en aquests moments estem a 30. O sigui que ha baixat un parell de graus, respirem una miqueta. Aquests 30 ens porta a pensar doncs, que avui tornarem a arribar als 31 o una miqueta més. O sigui, no pujarà massa més la temperatura perquè avui dimecres baixa un palet comparat amb ahir dimarts que vam tornar a tenir un dia d'aquests de traca i pandereta i de temperatures extremes. No cal dir que quan parlem de temperatures extremes són temperatures que estan 3-4 graus per sota del que tocaria per l'època. És una temperatura altíssima. I com que és l'època de l'any, com tu deies, que més calor ha de fer, doncs si a sobre tenim 3 o 4 graus més del que toca, doncs ben fumuts estem. Així el que dèiem, ara en aquests moments tenim 30 graus, ahir ja estàvem a les portes dels 32, o sigui que al llarg del matí aquesta temperatura no acostuma a pujar massa més i a la tarda doncs, tindrà tendència a baixar. De nit hem baixat fins als 24,5, mira, és un gran què poder haver baixat dels 25, és una dada que podem afegir aquests 30 i bastants dies de calor extrema a Catalunya. I de cara als propers dies, doncs aquesta temperatura més o menys es mantindrà. Demà dijous serà un dia on la temperatura torna a pujar, o sigui, si avui baixa un palet, demà ho tornem a recuperar, si avui ens quedem amb 30-31, demà tornarem als 32-33, o sigui, és un altre dia que dijous serà càlid, però serà l'últim, perquè a partir de divendres comença a recular una mica la temperatura, aquests valors de més de 32 graus doncs, queden una mica a la recàmera, i és el que deia, bé, el divendres podríem arribar als 31, dissabte als 30, diumenge 29-30, en funció d'una cosa que explicarem ara, i dilluns i dimarts entre 28 i 29 graus. Realment és espectacular. Dius, va, ja comencem a la inèrcia aquesta així de temperatures baixes. Doncs no tots els mapes ho diuen. Dilluns i dimarts sí que baixen les temperatures, però a partir de dimecres, que és quan comença la festa major, alguns, sobretot els americans, apunten a que la temperatura podria tornar a remuntar i podríem estar un altre cop en valors de 32-33 graus, i altres mapes, com els suïssos, que ens en fiem bastant d'ells, doncs es marquen valors normals per l'època, entre els 29 i els 30. Per això aquesta setmana hem anat dient que la setmana que ve podríem normalitzar temperatures. Però bé, això, com que encara falten dies, ho anirem perfilant. Tenim una situació atmosfèrica de canvi, ja tocava, eh?
0: I tant.
1: La situació de vents del sud africans doncs, sembla ser que es desplaça una miqueta. L'anticicló que es troba enfront de les costes oest de les Illes Britàniques marxa una miqueta atlàntic endins, cap a la costa, bueno, no tant, però se'n va com si diguéssim cap a Groenlàndia, i això permetrà que puguem tenir una bosseta d'aire fred que lliscarà pel Cantàbric, entrarà a Catalunya, és bosseta, eh? Entrarà a Catalunya i pot revolucionar una mica la situació. Aquest matí, pels que els agradi això de l'aigua, a la costa de Barcelona la temperatura ja ha pujat als 27,3 graus. 27,3 graus. És una autèntica animalada. Per què diem la temperatura de l'aigua del mar? Doncs perquè ens arriba aquesta bossa d'aire fred en alçada que pot provocar, doncs, que, com tu ja saps i explico mil vegades aquí, quan hi ha aire fred en alçada i en superfície la temperatura és altíssima i tenim l'aigua del mar amb aquesta temperatura tan bèstia, doncs el que pot provocar és que les tempestes proliferin i que puguin haver ruixats i alguna pedregada. Això podria passar, si els americans tenen raó, entre dissabte a la tarda i diumenge al matí. O sigui, tenim aquest ventall d'hores, que no vol dir que estigui plovent totes les hores, però que podria caure algun ruixat o alguna tempesta. En principi, tot apunta que tot serà Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser arriba al massís del Montseny, però també afegeixen el litoral central. O sigui que aquestes tempestes, que podrien ser de tarda en zones de muntanya, Pirineu i Prepirineu, aniran fent durant el dia durant la tarda, vespre, nit i cap a la nit matinada podrien arribar a Sant Just. O sigui, no descartem aquesta possibilitat. Porten 3 dies els americans anunciant aquesta possibilitat de pluges entre dissabte i diumenge. Més probable la nit de diumenge, la nit de dissabte, diumenge, o sigui, més de matinada, però vaja, no descartem la possibilitat que a la tarda també pogués caure algun ruixat o fins i tot al vespre. Recordeu que el dissabte, doncs, com a activitats a l'aire lliure tenim el sopar al Barri Centre, però doncs estarem pendents els propers dies perquè encara en falten 4 i encara doncs pot canviar una mica la previsió, però vaja, que sembla que podríem tenir aquesta situació. Clar, després d'uns ruixats de matinada, el diumenge s'aixecarà molt més bé, és d'aquells dies que pel matí podem obrir finestres una miqueta per a l'aire condicionat i que mantindrà una mica a la casa, i si aquesta situació té raó, és bastant probable que el diumenge no arribem ni als 30 graus de màxim, o sigui que la temperatura quedarà una mica més curta fruit d'aquesta precipitació nocturna. Tampoc ha de ploure molt, però bueno, com que són ruixats així, tempestes, cau tot molt ràpid, poden ser 5-6 litres, però cauen en tan poca estona que sembla que el ruixat faci patxoca. Ho anirem seguint, encara falten molts dies. A partir de llavors, el que dèiem, diumenge, dilluns i dimarts, tindrem una situació de temperatures que respirarem per sota dels 30 graus, i ja veurem a partir de dimarts, dimecres, comença festa major, si la temperatura remunta, com diuen els americans, o altres mapes que diuen que les temperatures es normalitzen i es mantindran. Hi ha una opció de precipitació per la festa major, i ara en aquests moments està ubicada la nit de dijous a divendres, o sigui, la nit de la festa dels 80,
0: sí,
1: com si diguéssim, doncs entre les 5 del matí i 6 del matí podria ploure alguna cosa. Sí, això ho anirem seguint, però es va obrint una mica el ventall de possibilitats de que puguin haver ruixats.
0: Bé, ja ho sabeu, si volem que plogui per la festa major, truquem als Catarres i res, això, en un moment ho tenim.
1: I ho va venen a la festa dels 80 i per això ja marca precipitació.
0: Exactament, potser venen a veure com punxes, Carles.
1: Com punxem, sí.
0: Doncs gràcies, demà seguim actualitzant marcadors, seguim actualitzant mapes i anirem veient com va avançant la cosa.
1: Sí, sí.
0: Cuida't, que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Fem una petita pausa per butlletins, tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara.
2: De cada municipi.
3: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant.
4: També avisen que el Plater marca territori que formaria part del Parc Natural de la Muntanya de Prades com a apte per instal·lar-hi aerogeneradors. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: Més notícies, Marta Prat.
6: Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen el periòdico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare, fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total, va declarar fins a 2 vegades davant els Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havia intercanviat amb la psicoanalista.
5: Aquesta matinada ha començat l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i la Vall d'Hebron. L'obra comporta el tall de la via durant la nit, però no afecta la circulació durant el dia. Els treballs que s'hi fan consisteixen a col·locar les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fan amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això, com dèiem, obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs i a habilitar els dos sentits de la calçada del costat de muntanya de tot el passeig.
6: La mort de Josep Vallverdú als 103 anys provoca una pluja de reaccions del món cultural i polític que destaca el gran llegat que deixa l'escriptor. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal Huguet, ha remarcat al matí de Catalunya Ràdio que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua.
7: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
5: Ha mort als 51 anys Joan Roca, el baixista i membre fundador d'Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
8: Dolça besada, de gust que s'assetjava.
5: Joan Roca va formar part d'Antònia Font des de la seva creació al 1997, juntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i a la identitat mediterrània. Després del comiat de la banda el 2013, Roca va tornar a reunir-se amb els seus companys el 2022 per publicar Un minut astroboscòpica i començar amb una nova etapa marcada per l'èxit de públic i crítica. Així explicava el mateix Joan Roca en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la il·lusió que li feia tornar als escenaris.
9: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vàrem deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixàrem, no?
5: Antònia Font ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, entre ells el Premi Nacional de Música de Catalunya i també diversos premis en rock. I als esports, Ernest Macià.
10: El seleccionador eslové de bàsquet Aleksandar Sekulić serà nou entrenador del Barça les dues properes temporades. El Barça ho acaba de fer oficial fa 3 minuts. Sekulić ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet i aterra al Palau Blaugrana amb un Barça que ja ha fet 6 incorporacions. El Barça femení de futbol acaba de fer oficial també el fitxatge de la central neerlandesa Ren van Asten. Firma, signa fins l'any 2030. El Barça ha denunciat oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar fa una setmana ja a Barcelona, però la incorporació encara no s'ha anunciat. El Barça també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges, Jesse Bissou, de 18 anys, un jugador belga, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè els de Santpedor es faci càrrec de la selecció del país transalpí. Avui l'Espanyol posa punt i final a l'estatge de pretemporada que ha fet a Nevat a l'Alt Empordà durant aquesta última setmana. Ahir els blanquiblaus van guanyar el segon amistós davant del Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga un partit amistós és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot.
11: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. El veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. Pel que fa a societat, el ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat del Sant Just, dels Sants Pastors Just, dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escollen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi, i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. I encara en societat, l'Ajuntament de Sant Just ha posat en marxa una nova pàgina web que permet consultar i descarregar les fotografies de les diferents activitats i esdeveniments celebrats al municipi. L'espai digital recull la memòria visual de Sant Just a través d'imatges de festes, tradicions, actes institucionals i altres moments de la vida local. El portal organitza les fotografies per anys i dins de cada anualitat per activitats, fet que facilita la consulta i la localització de les imatges. I a més de visualitzar-les, els usuaris també les poden descarregar. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
7: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: És un quart de 12 del matí. Seguim aquí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, i seguim parlant d'aquesta Festa Major de Sant Just 2026 que continua apostant per propostes per tots els públics. El dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginestar es convertiran en un espai de música, trobada i bon ambient amb una nova edició de la Festa del CUP FM, una iniciativa doncs impulsada pel CUP que combinarà un vespreig amb música electrònica en directe, entre altres sorpreses. Per parlar del tema, avui hem convidat Amador Saiz, membre de l'organització, i que avui doncs participaran nosaltres a l'espai de l'entrevista del dia. Amador, bon dia. Com estàs? Benvingut al programa.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
0: Doncs vinga, per començar, què és exactament la festa del CUP per Festa Major, per la FM, i quin esperit hi ha darrere d'aquesta proposta?
1: Bueno, doncs, com molts ja sabreu o descobriu ara, al CUP portem actius dos festes majors i un recorregut de diferents festes durant tot l'any. I respecte a Festa Major, doncs bé, com has dit, als Jardins de Can Ginestar, aquí al costat tindrem la festa d'aquest any, que és el segon any que la tindrem aquí, i anteriorment l'havíem fet al Parc de Can Freixes. I bé, és una mica, com ja hem parlat algun cop, la nostra entitat s'enfoca en la música electrònica, en molts àmbits, i el que volem és doncs apropar-la al poble, portar-la a un prisma que s'apropi al de la Festa Major i bueno, i gaudir de poble també i dels espais que tenim, en aquest cas Can Ginestar, que creiem que és excepcional. Llavors això, no? Doncs tindrem una festa on hi haurà molt de caliu, que començarà la tarda i acabarà la nit. Llavors, durant transcurs de les hores que hi hagin, crec que el rotllo de la música i l'ambient aniran acompanyant una mica.
0: I com neix la idea d'organitzar aquest vespreig dins de la programació de Festa Major, com deies? Ja porteu doncs aquestes edicions que aneu celebrant la Festa Major, la vostra festa particular des del CUP, i ens agradaria saber una mica doncs com va néixer aquesta idea.
1: Bueno, com a embrió he de fer menció especial a Loud Music, que és l'entitat de música electrònica que va haver-hi Sant Just a la dècada anterior, que de la qual hem agafat una mica també l'herència i l'hem fet nostra, però com a entitat, per exemple, nosaltres venim d'agafar la Loud Music i ells ja feien festes al Pont Reixat i a sobre del Casal de Joves cap a 2013-2014.
0: Sí, és veritat. Sí, de fet, recordem un episodi d'un programa de ràdio d'Esvern que es deia La Penya del Morro, que es va fer un programa en directe des del Pont Reixat amb Loud Music. Sí.
1: Doncs com a veterà que ha viscut aquestes, doncs em fa molta il·lusió que nosaltres com a CUP també haguem agafat com aquest relleu, com a entitat que hi ha ara de música electrònica al poble, i tenir aquest espai de tenir un dia en el qual nosaltres podem muntar la nostra festa i expressar doncs una mica també quina és la nostra proposta davant de tot el poble. I crec que ja amb aquesta tercera edició ben assemptats com a el dia del CUP.
0: Repetint aquest any l'activitat als Jardins de Can Ginestar, què ofereix aquest espai per acollir una festa d'aquestes característiques?
1: Bé, jo crec que és bastant idoni. De fet, nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els Jardins de Can Ginestar és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai, crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable.
0: I pel que fa a la música electrònica, que serà la gran protagonista, quin estil musical hi trobarà el públic? Serà una mica la línia de l'any anterior?
1: Sí, jo crec que sí. Aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem, però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la Festa Major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques, i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final, a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: Mm-hmm. Veniu de fer, durant tot aquest any, molts esdeveniments, farem un tastet d'alguns, no? Per exemple, l'After Cars, l'Esmorzar de Forquilla, a la Vall, també hi veu ser a la Vall Festival, també hi veu ser el dia del Tour, segur que em deixo algun, però més o menys aquests han estat doncs els que la gent ha pogut gaudir amb més intensitat, perquè també s'han celebrat en moments importants i en llocs doncs importants del municipi, i ens agradaria saber una mica què és el que busqueu a l'hora de confeccionar el cartell musical. Moltes vegades tireu dels PDs, dels punxadiscos locals, d'altres marxeu a buscar fora. Com és el moment aquell de seure's i començar a buscar una mica el repertori, l'equip que conformarà aquella nit? Deu ser interessant, deu ser un moment del treball, d'organització, bastant intens, però també gratificant, no?
1: Sí, exacte. És una cosa que a nosaltres ens encanta, no només la festa en si, sinó la recerca i una mica com previsualitzar què ens hi trobarem aquell dia i què podem oferir nosaltres al públic, sobretot, eh? O sigui, això és fet pel públic, però sí que és una cosa que nosaltres com a organitzadors gaudim molt. Llavors, de les festes que hi ha al voltant, sempre ens agrada portar, a part dels residents, que estem allà posant música i fent una mica l'acte de presència com a part de l'organització, el fet de poder portar artistes de fora, però que normalment són d'un àmbit com molt proper, o sigui, estem parlant d'un radi Barcelona i voltants, és molt guai, perquè l'oportunitat de portar propostes musicals d'artistes que punxen electrònica en pobles colindants o a Barcelona mateix, la veritat és que ens sembla com una proposta molt interessant, perquè podem oferir també coses que estan molt a prop i que després poden obrir un ventall per gent que hagi vingut aquí que digui, hòstia, això és d'aquí a prop, que guai, en un altre moment potser puc anar a descobrir una altra festa, i és com un ping-pong entre la nostra i festes com bastant properes d'aquí, d'electrònica, que fan propostes similars i que creiem, o sigui, creiem en els projectes també.
0: Mm-hmm. La festa començarà a les 7 de la tarda del dilluns 3 d'agost i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. Al llarg d'aquestes hores entenc que aniran passant coses, aniran passant punxadiscos sobre doncs, de l'escenari que es situarà aquí a la façana de Can Ginestar. També tindreu servei de barra una mica. El funcionament de la nit serà aquest, no, Amador?
1: Sí, exacte. Com ha estat cada any i al final com a entitat del poble doncs, ens encarreguem de la gestió de la festa. La part més visible, òbviament, és l'art i la música, però sí, hi ha tot un tema d'organització. Aquí des de quarts de 9 del matí ja estarem preparant-ho tot. Hi ha un factor visuals i escenografia, hi ha una barra, vull dir que hi ha una elaboració bastant important, i tota la feina que portem ja prèvia, vull dir que al final una cosa que es condensa en 7 o 8 hores una tarda, sí que és veritat que porta temps, i bueno, és perquè la gent ho pugui gaudir, crec que estarà molt guai, però sí, és una mica això, no?
0: Mm-hmm. I el més important, crec, d'aquesta cita de Festa Major, d'aquesta festa que celebra el CUP el 3 d'agost, i jo crec que és un dels objectius claus de l'entitat, no? El fet de convertir aquests espais en punts de trobada intergeneracionals. És a dir, ho veiem en totes les vostres celebracions, però aquesta de Festa Major, jo que ja he participat d'unes quantes festes del CUP, trobo que és potser la que destaca més, no? És a dir, tenim una trobada intergeneracional, hi ha moltes generacions que s'apropen aquí a la façana de Can Ginestar, en aquest cas i en el cas de l'any passat. I bé, ens agradaria saber com s'aconsegueix arribar a públics tan diferents.
1: Bueno, jo crec que també és un constructe de totes les festes que hem fet d'assolir aquesta intergeneracionalitat de l'entitat, que sí que és veritat que en totes les festes que anem fent veiem que el públic és molt divers, que en diferents franges d'edat al poble es creu molt en el nostre projecte, i potser hi ha gent de diferents edats que també fa portar gent d'altres pobles que s'hi apropin, i això ha fet també, crec que és un factor bastant sorpresa per nosaltres també, perquè entenem que l'estil musical que construeix, com diguéssim, la base del nostre projecte pot ser més proper a un públic jove, però no, o sigui, per citar-te una cosa ja d'experiència personal, el meu pare no se les perd perquè li encanten. Uh-huh. Llavors vull dir que és molt guai que gent de diferents generacions cregui en la nostra aposta i estigui oberta també a descobrir la música que portem, que jo crec que al final va molt més relacionada a on ens estem movent la gent de la nostra edat i més jove ara mateix.
0: Per tant, podríem definir que en aquesta festa major és d'importància, és rellevant el fet de que hi hagin activitats pensades especialment pel jovent, però que estiguin obertes a tothom, no?
1: Sí, sí, exacte. I de fet, nosaltres crec que tampoc estem venent la idea que siguin per al jovent. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem també estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí Can Ginestà sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es troben que hi ha una festa bastant interessant.
0: En quin moment es troba el CUP a nivell de família? És a dir, voluntaris, voluntàries, gent de l'entitat... Esteu en un moment dolç de l'entitat?
1: Sí, jo crec que sí, que a poc a poc anem fent festes que van consolidant molt el projecte, que anem descobrint quins límits tenim i quines possibilitats tenim també com a entitat i bé, o sigui, agrair ara perquè estic jo, no, però qualsevol persona de l'entitat que pogués estar aquí asseguda, jo crec que podria dir que agrair el treball que fem tots, tota la feina prèvia, tota la feina posterior, i sobretot també amics del CUP, que és un grup de WhatsApp que tenim que sempre es fan convocatòries per si hi ha gent de gent d'amics i propers que estigui interessada en fer-nos un cop de mà, que sempre n'hi ha i estem super agraïts perquè al final, entre les persones que som, molts cops muntar coses com la del dia 3, déu-n'hi-do, és suar a gota grossa.
0: Clar, no és començar a les 7 de la tarda que comença la festa.
1: Exacte, sí, sí, exacte.
0: Deu començar potser a les 10 del matí, no?
1: Sí, sí, bueno, com deia abans. Llavors és veritat que sí, que aquest cop de mà que podem tenir de vegades és un suport i és un matalàs per caure millor.
0: Totalment, totalment, sí, sí. Doncs ara, a la gent que ens estigui escoltant, que no hagin participat mai de les vostres festes, què diríeu a aquelles persones que encara no han vingut mai a la festa del CUP perquè s'animin aquest any a fer-ho?
1: Bueno, jo diria que, sobretot, tenim unes franges horàries que permeten a tothom venir. Començar a les 7 de la tarda crec que dona un ventall de possibilitats a que, si vols passar-t'hi una estona des de la tarda i has de marxar, entenem que també és un dilluns, és un dia que poder... Molta gent està de vacances, però hi ha gent que treballa també. Doncs que la flexibilitat horària és tremenda, que la proposta musical sempre, sempre és vanguardista i dona moltes sorpreses. Jo crec que és el millor, que al final, vull dir, treballem per la música i la música sempre porta coses noves. I bé, que nosaltres estem allà a disposició amb un cervell de barra. Tindrem alguna sorpresa a la barra en quant a producte, d'un producte que hem tingut fa poc a la vall i el tour que va agradar molt i que també tindrem aquí, o sigui que ho deixem així a l'aire. I en general, bueno, això, no? L'atenció que oferim, que tothom pugui estar a gust i que gaudeixi de la festa. L'espai ho fa molt fàcil, però la nostra tasca al final també és que el tracte humà sigui guai i bueno, es pugui gaudir en plenitud, diguéssim.
0: I ja per tancar, més enllà d'aquesta festa, en què està treballant actualment el CUP?
1: Bueno, jo crec que és un treball continu, o sigui, no ens marquem com unes dates fixes de les coses, però sí que és veritat que el fet de que ara arribi l'agost i arribin les vacances sí que fa un impàs, entre una, com entre temporada, vull dir, per nosaltres no existeixen. Sempre hi ha una continuïtat, però sí que és veritat que, bueno, ara descansar i al setembre tornarem a fer...

0: festa del dia 3 d'agost i desitjar-te molt bona festa major a tu i a tots els membres del CUP.
1: Molt bé, el mateix a vosaltres, bona festa major i ens veiem a partir del dia 29.
0: I tant que sí, fins ara.
1: Vinga, fins ara.

0: Els marroquís roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatges.
6: Terroristes.
8: Parassi, monstres. Tot això és odi. Aturem-lo.
9: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de ràdio d'Esbert. Bonnie Tyler sona aquí, al 98.1 FM, amb aquest I Need a Hero. I ara marxem directament cap a l'espai de vins del programa per parlar amb l'Astrid Goldstein. Bon dia, Astrid.
1: Bon
0: Com estàs?
1: Dia. Aquí.
0: Has recuperat forces ja del trajecte fins a la ràdio?
1: És tu.
0: Uau, de la calorada?
1: Sembla que avui tinguis aquest palet de...
0: Respirar una
1: Pots
0: mica.
1: Fer una mica més profundament, però és allò que dius, però no augmentis el ritme, eh? No.
0: Ja. Poc a poc.
1: Tampoc m'he trobat gaire gent, eh?
0: No, la gent està ja farta d'aquestes calors i... Ara veus casals d'estiu, no? Grupets de casals d'estiu, de nens allà, menudets,
1: pobrets,
0: caminant pel poble, i dius, hosti, pobrissons. Sí, sí, venen aquí a dinar a Can Ginestals, migdies, sí. Alguns, venen aquí, pobrets.
1: És duret, és dur.
0: Amb la seva gorra, amb la seva motxileta, i dius, bueno, et deuen arribar a casa rebentats, aquests nens. Aquesta canalla deu arribar a casa que ja no deu poder més amb la seva ànima.
1: Nosaltres
0: perquè...
1: a casa en tenim un que fa l'estaig amb l'Atlètic Sant Just cada
0: sí.
1: matí.
0: Uf.
1: I arriba...
0: Home, em diràs tu...
1: Sí.
0: Em diràs tu.
1: Caldo i diu... Li demanes qualsevol cosa i diu... T'has estat tu corrent tot el matí a ple sol? Eh que no? Doncs calla. Però és allò que passes...
0: Ja.
1: Pobres perquè dius... Anys de sequera, que no els regaven, que no tenien prou aigua.
0: Sí.
1: Ara és allò que dius, ara ja no hi ha la sequera, però la temperatura és tan descomunal que la pobra criatura, quan arriba a la una i mitja, és... Buah, no sé si arribo, eh?
0: Ja.
1: Sí,
0: és que estan...
1: Mira que diu, són criatures que juguen a futbol, fan el que els agraden, diu, és que ja no puc més.
0: I a Sant Just, si ens parem a pensar, si ara fem un exercici, no hi ha tantes ombres, eh?
1: No, que t'ho dic jo.
0: No, tu sabràs millor que ningú, però...
1: No
0: hi ha tantes ombres,
1: Comences
0: eh?
1: A trobar petits espais, però per estar aturat, eh? No
0: sí,
1: per
0: sí,
1: estar
0: sí,
1: caminant.
0: Sí.
1: El problema és
0: Exacte.
1: El caminar. No tens un caminar amb...
0: Amb ombra.
1: Amb ombra.
0: Avinguda Indústria.
1: Sí, clar, però si no et ve de pas...
0: I a més és de pujada, no. O sigui que no l'agafarem
1: no ve,
0: per
1: no
0: agafar-la,
1: de
0: baixada.
1: Pas, però, al matí, no? Allò, si vols enllaçar la Rambla amb tant zona sud o tirar cap a cap al centre, intenta arribar amb un autobús i baixa.
0: Ja. Sí,
1: del matí,
0: totalment.
1: Ja no et dic res si vas a quarts d'una del migdia o a les dues.
0: Per la teva zona, Marquès de Monistrol.
1: Sí.
0: Pots baixar
1: però
0: o pujar per allà.
1: Només d'una banda, eh?
0: Ah, sí? Només d'una banda fa ombra?
1: Al migdia només, ja s'han enganxat ja. Molt a la paret.
0: Sí.
1: L'altre ja res, perquè toca... No me les conec totes.
0: Ja.
1: Podria
0: jo a poc a poc,
1: una
0: eh?
1: Ruta.
0: Jo m'estic aprenent les de Bonavista.
1: Podria fer una ruta
0: i les del migdia, perquè al matí no les busco tant, però al migdia...
1: Doncs, Déu-n'hi-do, són...
0: Sí, totalment.
1: Són complicades.
0: Les ombres, doncs mira, la importància d'aquestes temperatures per la vinyeda, pel vi, complicat, no? No sé com...
1: Doncs
0: no,
1: aquesta
0: no sé com
1: nit ha començat la verema.
0: Ah, sí? Ha començat la verema?
1: El Penedès? Sí, el Celler Gramont ha publicat ara fa aquest matí de que aquesta nit ja han iniciat verema del Chardonnay per
0: que
1: fer
0: està...
1: escumosos.
0: Oh, està boníssim. Està
1: que per fer, per elaborar escumosos sempre es cull aquell punt encara verd en el sentit de que no et farà tant de grau perquè quan faci la segona fermentació dins l'ampolla guanyarà un grau més. I... Aquesta nit ja s'han estrenat.
0: Vaig veure un Gramona Imperial del 2018.
1: Doncs mira, una
0: Buf,
1: part...
0: Ja, boníssim.
1: Potser podria ser l'última o la penúltima anyada del Gramona Imperial que portarà Chardonnay.
0: Ah.
1: Doncs ja serà el que s'haurà collit avui. Perquè com que formen part de...
0: Corpinat.
1: De Corpinat.
0: Ah,
1: i tenen aquest compromís... d'aposta per les varietats autòctones, tot el que ja pugui quedar de Chardonnay, Pinot Noir. Bàsicament, estem ja en les últimes anyades i el clima ens l'acaba de confirmar. Començant veremes a les matinades de 22 de juliol, mai s'havia vist. O sigui, es parla de que aquest any la verema global anirà tota un mes avançat, que és molt bèstia.
0: Sí.
1: És molt bèstia, perquè a més... La planta, ja amb les calorades que té, és que ja no està ni treballant correctament, eh? Va una mica com nosaltres. I no acabem de fer bé la feina. Per tant, serà un any complicat i, a més, anar a l'escrit que han fet és que si ens esperem una mica, la concentració de sucres augmentarà. Per tant, pel que vulguis fer, no seria el més desitjable. I l'altre és, la pell se'ns començarà a pensar. Perquè la solana que està caient, aquesta seria l'altra, la quantitat de sol. No volem pells cremades per elaborar vi, perquè també ens donarà uns sabors que tampoc serien els més agradables. Per tant, res, acabats d'estrenar, nova...
0: Sí, sí, parem a 2026 ja arrencada. Aquest any s'ha batut un rècord històric al Penedès, avançant la collita el 22 de juliol a causa de la calor extrema. A més, també diverses festes i activitats enoturístiques han de començar aviat, no? Han de començar, han de moure el seu calendari, la Verema del Cava,
1: estan pobres,
0: la festa de Verema de l'Ella...
1: Anava tot... Totes les festes van amb cicles, no? El cicle de la Verema, de les festes major aquí entremig, que a vegades per un viticultor era complicat allò de... Podia assistir a una cosa, a l'altra. Ara ja els pobres ja no saben ni quan fer vacances i notes que les vacances dels pobres viticultors... se'n va... Sí, al juliol, lògicament, però també hi ha tot aquest procés de poda en verd, que és de fer aquestes aclarides de fulles, si és que hi ha un excés, o fins i tot d'aclarida de raïm, no? Per tant, sé de gent que ha marxat aquests 5-10 dies, però no et dona per gaire cosa més, i et trobes ja... que punyeta, ja em vaig a començar a calçar, prepara tot el celler, o sigui, és tot un procés d'organització prou important, i és que, a més, no hem tingut ni un dia d'aquells de avui respiro, no?
0: No, totalment. És el que comentàvem amb el Carles a l'Espai del Temps, que ara ja estem dins de la canícula, aquest període de temps que teòricament doncs, és el període amb les temperatures més altes de l'estiu, que comprèn finals de juliol i principis d'agost. I en aquest sentit, aquesta canícula, ens l'estem trobant, que bé, no direm que ens donarà un respir, però
1: no,
0: clar,
1: ja
0: venim
1: no.
0: d'unes temperatures altíssimes, anaríeu a unes altres que, bueno, que ho seran, però en comparativa d'aquestes temperatures que hem tingut, podríem dir que la canícula doncs ens donarà un marge. Ens donarà un marge, no?, d'aquests 2-3 graus cap avall. Bueno,
1: sí,
0: però
1: final... clar, la nit tampoc ens la dona.
0: Però no, totalment.
1: I la superfície està calenta, eh? Que vas a passejar entre una vinya i... Allà sí que notes que baixa més la temperatura, no? Perquè és allò que dius. Primer la terra no s'escalfa tant i després tens tota aquesta part més... com més humida al Penedès, a mi m'encanta el matí perquè està encara ple de boires, no? Tens una certa humitat, per tant, és allò que dius, encara pots respirar una micona, però és que no han baixat, o sigui, és allò que dius, se't queden per sobre de 20, llavors la planta està això, saturada i no treballaria el més correcte possible. Es traurem bons vins, no hi ha dubte. Però, clar, s'està portant tot tan al límit que ahir al vespre també vaig veure imatges d'unes pedregades a Itàlia. Ara no me'n recordo quina regió era, però és que eren com de 10 centímetres. Eren com ovnis. Eren descomunals. Penses, és que ara ja només ens faltaria això. El tornado, l'esclafit...
0: Sí.
1: Les pedregades, no? Que ja és que te les veus a vindre.
0: Totalment.
1: Temperatures tan altes. I la temperatura del mar,
0: És això és el que fa preocupar, aquesta temperatura del mar.
1: És la gran bomba, no?
0: Totalment. Perquè es pot barrejar amb la temperatura que portin els núvols, no? Com comentàvem abans.
1: Com s'alimenta,
0: Aquest contrast.
1: Se'n alimentarà la bèstia. No ho sé. O comença a baixar i ho anem dosificant, o no ho sé.
0: Doncs,
1: però bé, va, que
0: parlem...
1: ja tenim la Verema del 26 i del 26 amb dansa.
0: Sí, això és una bona notícia, el que passa que bé, aquesta època tan temprana no, per fer la Verema doncs és el que ens sorprèn i el que no és tan bona notícia. Però el que sí que és bona notícia és que el celler de Can Mata segueix actiu, segueix amb les seves activitats, amb el seu espai de vinateria i espai de tast, i que demà, per aquella gent doncs, que s'hagi adormit o que no tingui res a fer demà o que vulgui celebrar alguna cosa, que estem en una època de l'any per celebrar moltes coses, alguns celebraran la victòria de la Roja en el Mundial, però altres celebraran potser que doncs, es desempalleguen del seu cap durant 30 dies perquè agafen vacances. Per tant, celebris el que celebris.
1: Exacte.
0: Celebris el que celebris, celler de Can Mata, la malvasia de Sitges,
1: sí.
0: Demà t'has de vist.
1: Insistim, la setmana passada vam decidir ajornar-la i no, és que no anirem més enllà, fa molta calor. I les característiques que té la malvasia de Sitges, amb aquella acidesa que tant m'agrada a mi i aquell perfum, doncs fa que ens hem decidit, ens és igual els que siguem, i ens hem decidit, tastarem tres malvasies seques. Ara ja crec que ja puc dir quines són, perquè ja m'he acabat de decidir, que és el que sempre més costa.
0: Sí.
1: Aquest matí m'he acabat de decidir per la...
0: Ah, t'hi has decidit aquest matí, eh?
1: Per un copatge, si jo em decideixo.
0: Ah, molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Encara que no canvi d'idea.
0: Ai.
1: Gené Ventura fa un vi que es diu Sempre Viva, com un homenatge a aquesta flor de Sant Joan que li diuen, que fa aquella floreta groga, no? És un copatge de 80% de malvasia i la resta de moscat, per tant, és un vi... Uau, perfumat, molt d'estiu, molt de fer la copa, saps? Molt fresc. Ells estan situats a la zona del Vendrell. L'altre que tastarem, aquest és anyada 24. De l'anyada 25 tastarem la microvinificació del celler Augustus.
0: Sí.
1: Aquí encara tindrem encara més acidesa, més marcada. I de l'anyada 20, diria que és 22 encara... La del Celler Pardes, que també és una meravella.
0: Mític.
1: I aquí veurem això, no? com aquestes varietats tenen un potencial de guarda extraordinari. Jo ja he tastat la 23, està també molt bona, però la 22 serà una malvasia així una miqueta més pausada. I l'acabarem amb la més mítica, no? La malvasia dolça de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, envellida amb botes. I allò que dius, una meravella. Per tant, aquesta vegada el maridatge, més que pensar-lo amb els tres primers...
0: Sí?
1: No ho sé, eh? El pensaríem més amb el dolç, no? Què li queda bé? Els carquinyolis.
0: Ah, m'encanten els carquinyolis.
1: És espectacular. I sense fets? Manies, sucant.
0: Sucant, eh?
1: Sucant.
0: Home, sucant ja cal sucar a la crema catalana, tu.
1: Buah.
0: Perquè no els podem sucar al vi, si els suquen a la crema catalana.
1: Allò de típic que feien les iaies, que anaven a sucar el vi dolcet.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs segurament el maridatge anirà...
0: Anirà per aquí,
1: cap al
0: tema
1: postre. Tema dolç, els carquinyolis...
0: Unes garrapinyades.
1: Secs. És que no caldria per la quantitat de sucre.
0: Ja.
1: Per això dic que si li posem la garlanda també sempre queda
0: sí,
1: bé.
0: Sí, tu amb la garlanda estàs encantada,
1: No, no l'he demanat, ja
0: home,
1: puc espavilar.
0: Pues, encarregala, encarregala.
1: Sí,
0: tu
1: perquè
0: després...
1: això és èxit segur, d'una garlanda és... O sigui, si no us ve de gust vindre pels vins, no vingueu, però per la garlanda...
0: Veniu pel dolç, veniu pel dolç.
1: És espectacular.
0: Clar.
1: Per tant, bueno, així està, que el vas improvisant. No, però és això, la canícula tampoc ens deixa pensar gaire, no?
0: Home, jo la veritat és que tinc les dues neurones que em quedaven, les tinc fregides,
1: O sigui
0: que...
1: Molt
0: i tenint
1: calmades.
0: En compte que estem al final de temporada, ja ni t'explico. O sigui que ja és tremendo això, però bé.
1: Sí.
0: Estem aquí, com diu la cançó, resistiré, erguido frente a todo, i aquí estarem resistint. Sí. I parlant una mica ja del tast de la setmana vinent, que tot i que no ens vols desvetllar gran cosa, perquè estàs sorpresa...
1: No, és perquè encara està allà.
0: Però què, la gent s'està animant o no?
1: No.
0: No, la gent no s'anima.
1: No, s'han quedat aturats.
0: No
1: tenim 4 persones apuntades.
0: Bueno.
1: I allà està.
0: Aviam.
1: I que s'acabin de decidir.
0: Acabeu-vos de decidir, va.
1: No passa cap de setmana, no passa res. I crec que acabarem la temporada amb un grup privat que vol un tast dels vins de la cooperativa de l'Olivera.
0: Ai, que guai.
1: Això també és molt bonic.
0: Que guai, que guai.
1: Així, grup. El dilluns vam fer un tast també per 4 amigues.
0: I què tal?
1: Molt bé, s'ho van passar. Genial, sí? No havien vingut mai. Van riure molt i va ser molt, molt, molt xulo. O sigui, nosaltres és això, programem, però també hi ha aquestes trobades entre amics i famílies que diuen,
0: clar,
1: és possible fer un tast i tant.
0: I tant que
1: saps
0: sí.
1: Saps que improvisem ràpid.
0: Home, la veritat. I com que podeu improvisar ràpid perquè teniu bon material al voltant...
1: Sí.
0: Perquè
1: l'altra
0: gent...
1: cosa és que dius, ui, m'ho he begut, no em queda.
0: Ja, això pot ser, no? Que diguis, ja ho tinc, no? I...
1: Sí.
0: I hagis de tocar el comercial ràpid i dir-li, escolta, porta'm una ampolla d'això que em vas portar l'altra vegada, que m'agrada molt, no?
1: No passa res.
0: Són servicials.
1: Sí, sí.
0: Treballadors del vi són servicials i ràpids, efectius. Gent efectiva. Gent efectiva s'ha de ser. I tant que sí. Doncs el celler de Can Mata, que ja va tancant aquesta temporada, tot i que el mes d'agost estareu oberts amb horari de matí, em vas dir, no?
1: Sí, sí, sí, sí, de 9 a quarts de 2, que si algú ve un palet tard i encara ens troba oberts no hi ha problema. Mm-hmm. Més que res per posar una miqueta de límit. Som dels pocs, eh?
0: Sí, sí.
1: Tenim quatre gats, però la veritat, la gent quan li dius, doncs almenys et diu gràcies.
0: Mm-hmm.
1: Gràcies per ser-hi, no?
0: Perquè home, i tant.
1: Perquè si no, és tremendo. A més, ens trobem... Mira, una curiositat.
0: Aviam.
1: Saps que normalment a l'agost hi ha molta gent que fa mudances.
0: Sí.
1: I a vegades ens trobem que venen gent d'altres països, que veus que fa mudances, que veus que s'han comprat el cubell per fregar, les coves, sí. Aquests... Són nous. I venen i et diuen, on puc comprar això? On puc? Clar, és on puc anar? No, està tancat. No ho entenen.
0: Ja. Yeah.
1: És complicat. Però mira, que tinguin vi.
0: I tant. Estem fent una reivindicació? Estem fent una reivindicació a Sant Just, als comercials?
1: Sempre.
0: Als comerciants?
1: No,
0: sí,
1: no és una obligació, és més que res. Que ni tothom marxa.
0: Mm-hmm.
1: I la vida segueix. I el que sempre et dic, la gran quantitat de gent gran... que
0: sí.
1: Hi ha, i que no pot marxar o que no té família, el que sigui, i que hasta li costa anar a fer la compra.
0: Clar, normal. Sí, sí, perquè han de marxar lluny, no?
1: Sí,
0: i a mi anar, per exemple, al poble veí en un moment no em pot costar excessivament, amb
1: per
0: aquestes calorades a tothom, però bé.
1: Una persona gran. Vegi amb un caminador i...
0: I si la família ha marxat de vacances o el que sigui... No té
1: no
0: ningú per...
1: Ei, no és tan fàcil.
0: Porta'm en cotxe, no? Sí, sí. Això, en això sí que hauríem de demanar responsabilitats, eh? Hauríem
1: jo
0: de demanar
1: que, sí.
0: Que hi hagués una mobilització per part del consistori, no? I que hi hagués gent que pogués col·laborar amb la gent gran, no?
1: Perquè, a més, si tu li demanes a la gent gran, digue'm el que necessites, que t'ho vaig a buscar, sempre et dirà, no cal.
0: Clar.
1: Però ja és aquell acte de sortir, no? De sortir, de fer aquest mini passeig, d'anar per dins del pàrquing del Mil·lenari,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Escurçar el camí i que no els hi toqui el sol i estar una miqueta més frescos, i la reducció del que es poden trobar.
0: Mm-hmm, totalment, sí, sí, és així. I pel que fa, doncs, a aquest final de temporada, nosaltres encara ens queda el programa de la setmana vinent a Astrid, però ja pensant una mica en aquestes vacances i com podem acompanyar aquestes vacances amb un bon vi. Per tant, si sou com nosaltres, que us plantegeu acompanyar aquests àpats d'estiu amb un bon vi, amb un bon escumós, passeu pel celler de Can Mata, que alguna recomanació tindràs, oi, Astrid?
1: Sí, tant. I tant.
0: Serà per coses, no?
1: I ens adaptarem, i si a l'agost li dona per ploure...
0: Home, que seria meravellós,
1: doncs,
0: per cert.
1: També, no hi ha problema.
0: Sí, sí, totalment.
1: T'ho has d'agafar tot així, tal com ve, no?
0: I tant.
1: L'altre dia em deien, el consum de blanc, el de negre... No, el vi negre se'ns està convertint una miqueta en el producte de temporada a l'estiu.
0: Ah, sí?
1: Clar, costa. Ja. Costa ara obrir-te una ampolla d'un vi d'uns 14 graus, està molt bé.
0: Clar.
1: Però... agafa una nit calorosa.
0: Sí, venen de gust coses fresquetes, no?
1: En una terrassa al jardí. Costa. I el dilluns ho vam veure, en el tas. Vam fer quatre vins així a quatre velocitats diferents, quasi bé, i el primer, que seria el que a l'hivern la gent et diu, ui, però això no té color, és molt pàl·lid, ui, és suau. Era, oh, que bé que entra. El segon també. El quart ja, que era vi elaborat amb sirà, 12 mesos en bota de la zona del Pla de Manlleu, se'ls hi feia feixuc, no? I dius, clar, és que no tenim ni l'àpat per acompanyar, perquè mm-hmm. tampoc ens ve de gust.
0: Clar.
1: Per tant, clar. Però totalment. Hi ha gent que fa barbacoes i...
0: Jo estic tirant molt de vins blancs, de vins fresquets. L'altre dia prenia un gessamí, per exemple, que molt bo, del Penedès... Si no caves, parlaves l'altre fa una estona de Gramona, no? Aquest Gramona imperial que vaig, que vaig prendre. I si no, doncs, si ets a consumir negre, amb sangria, amb tinto de verano, alguna cosa que porti gel i que sigui més desenfadada. Això no vol dir que el vi hagi de ser dolent.
1: No,
0: i procuro que el vi,
1: al contrari,
0: que el vi estigui, sempre, estigui bé.
1: Com més bona qualitat. De tot el que hi posem a dins d'una sangria,
0: sí,
1: fins i tot si poses trossets de préssec,
0: sí,
1: molt amb préssec.
0: Amb suc de préssec i amb préssec vam posar l'altre dia. Molt bo, no ho havia provat mai.
1: Ara és època, ara és allò durant els mesos de juliol i agost, els dissabtes n'hi ha al mercat del préssec d'Ordal.
0: Sí.
1: I, és que només de pensar en préssec, és allò que dius.
0: Ja, és que
1: barregem, fem còctels, barregem, no hi ha problema, però bon producte.
0: Clar, a vegades fa una mica de por, no? Sembla que si anem a comprar un bon vi, si ens gastem els diners amb el vi, sembla que no puguem fer grans coses, no?
1: Bueno, i si més no, amb aquell vi que el vas obrir el dia abans o un parell de dies abans, i ara dius, home, potser ara no està en el millor punt, no?
0: Doncs exactament.
1: Fem una bona, una bona sangria, però és això, un bon producte. Amb
0: exactament.
1: Bons productes.
0: Sí, sí, totalment. Al final, jo crec que és doncs això, agafar i anar adaptant-nos una mica als gustos, no? I anar fent una mica el que ens ve de gust, perquè si no arriba un moment que sembla que haguem de fer les coses per, doncs això, perquè, ai, anem a prendre, l'altre dia ho parlàvem amb tu, no?, lo del glaçó de gel,
1: glaçó.
0: De posar un glaçonet de gel, vull dir, al final,
1: si t'agrada, és el teu,
0: és el teu moment, és el teu vi.
1: O la teva copa, i
0: totalment.
1: Si et ve de gust i creus que està fantàstic, endavant.
0: Traiem-nos aquests,
1: endavant. És estiu.
0: Aquests complexos
1: és
0: de sobre.
1: Estiu,
0: i tant. I tant,
1: home,
0: i tant.
1: El dia de Nadal fa una mica lleig.
0: Sí, i mandra, no? Perquè a més també,
1: home, avui no cal, no? Però sí que hi ha moments aquells de deixa't anar. Jo, saps què vaig fer dissabte al vespre?
0: Què vas fer dissabte?
1: Ah, dos minuts.
0: Dos minuts, va.
1: Vaig anar a un tas de vins a Avinyonet, on teníem dos arqueòlegs, un dedicat, sí, especialitzat a les cerveses, l'altre fa vi, el Dani. El Dani, que va venir a presentar la guia de la història de vins de Catalunya, doncs va fer un recorregut històric per sobre, ja no només per la Mediterrània, sinó per altres contrades, i va ser espectacular. Vam tastar cerveses i vins a l'antiga, o sigui, fets com es feia abans, sense tindre tampoc aquell gran coneixement de com s'elaboraven, no? I vaig descobrir coses molt, molt interessants, molt interessants. Una cervesa elaborada a Menorca, molt bona, molt bona, que fins i tot estava aromatitzada, o sigui, macerada i tot, amb farigola, amb romaní, i era espectacular. I van portar fins i tot estris de com s'ha begut típicament a Noruega la cervesa, no? Aquella cervesa antiga, i tota l'explicació va ser espectacular. Déu-n'hi-do, va ser un tast d'aquells d'anar fent. Vam tastar fins i tot un vi de Geòrgia, també un vi brisat.
0: Magnífic,
1: està,
0: no?
1: Em costa allò de sintetitzar tot el que vam arribar a tastar. I és això. Pues mira, hi havia copes una miqueta més professionals, altres que no, i fins i tot amb aquesta gerra de fusta, com en forma de vaixell viking, en què un l'anava passant amb l'altre, no?
0: Doncs experiència.
1: Experiències.
0: Experiència magnífica.
1: Sí.
0: Astrid, ho hem de deixar aquí, ens passem ja mig minut de les 12 del migdia. Moltíssimes gràcies
1: no res,
0: per l'espai d'avui.
1: Sempre hi són.
0: Sempre hi són, sempre hi són.
1: Ara les recuperem.
0: Exactament, els moments de conversa, aquests són els moments importants.
1: Sí, ja ho sé, m'he passat.
0: Cap problema. Cuida't molt i fins la setmana vinent.
1: Fins la
0: últim
1: setmana
0: programa.
1: Que ve.
0: Adéu.
2: Armes curtes, dos revòlvers, quatre escopetes, un escut balístic i un miler de bales de diferents calibres. Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge o gestió dels pagaments. Un cop rebien una comanda, l'organització utilitzava canals discrets de comunicació per localitzar i adquirir les armes de foc i enviava fotos i vídeos als potencials clients. I encara una altra detenció, Marta Prat.
3: Sí, en aquest cas, la d'un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable dels incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats.
2: I aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat.
4: Aquests cops de calor d'aquests últims 2 mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la verema, amb la nostra verema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
3: L'arcabisbat de Barcelona intervé la Fundació Sant Josep Oriol per irregularitats en la gestió, segons avança Religión Digital i confirmen aquesta emissora fonts de l'arcabisbat. Aquests greus problemes econòmics són fruit de la gestió de les residències geriàtriques que té adscrites i a la compravenda d'edificis de la seva propietat. Aquesta intervenció arriba després d'una llarga investigació per aclarir la situació econòmica de la Fundació, una de les més importants de la diòcesi. Segons aquest mitjà, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros i l'arcabisbat ja ha acomiadat 2 dels administradors de la Fundació.
2: L'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran. El director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, adverteix que l'entesa pot provocar una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
5: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: El mestre cellerer i propietari del celler de Gelida de Barcelona, Antoni Falgueres, i també la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els pregoners de les festes de la Mercè d'aquest any a Barcelona. Anem cap a Barcelona, doncs, Valèria Obereda.
6: Bon dia. Descoberts els primers misteris de la pròxima festa de la Mercè. Els pregoners, Toni i Meritxell Falguera, amb local al barri de Sants i que representen la tradició del comerç de la ciutat, i un cartell obra de l'artista visual Cinta Vidal, que presenta una ciutat amb moltes mirades i perspectives. Tot plegat, segons l'alcalde de Barcelona, auguri d'una gran festa.
7: Serà una gran Mercè per la presència de la cultura xinesa, per l'extensió en els 10 districtes de la ciutat, per l'homenatge que farem al comerç local de proximitat de tota la vida, en aquest cas, celler Gelida del barri de Sants, i també un homenatge als nostres artistes locals.
6: I és que per primera vegada la programació s'estendrà a 10 districtes de la ciutat. Martí Cuní i Valèria Obereda, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I als esports, Ernest Macià.
8: El Barça anuncia aquesta tarda el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que va arribar ja fa una setmana a Barcelona, però encara no s'ha incorporat i no s'ha anunciat la seva incorporació. El Barça també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bissiou, de 18 anys per 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emerick Laporte, segons va poder verificar i Catalunya Ràdio, s'ha ofert al club blaugrana. El Barça femení acaba de fer avui aquest matí el fitxatge oficial de la central neerlandesa Rien van Asten. En firma, signa fins al 2030. En bàsquet, el Barça ja té entrenador. Es tracta del seleccionador eslové Aleksandar Sekulić. Signa per 2 temporades. Sekulić ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempedor es faci càrrec de la selecció italiana. L'Espanyol avui acaba l'estaix de pretemporada a l'Alt Empordà. Els blanquiblaus van jugar ahir el seu segon partit amistós, superant el Pau de la segona divisió francesa per 4-0, però qui juga avui en partit amistós de per temporada és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Els veïns i veïnes de Sant Just Desvern podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies al balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per recollir el balcó guanyador. I el veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. Pel que fa a societat, el ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels seus sant patrons, Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una activitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escollen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari local del municipi. I encara en societat, l'Ajuntament de Sant Just ha posat en marxa una nova pàgina web que permet consultar i descarregar les fotografies de les diferents activitats i esdeveniments celebrats al municipi. L'espai digital recull la memòria visual de Sant Just a través d'imatges de festes, tradicions, actes institucionals i altres moments de la vida local. El portal organitza les fotografies per anys i dins de cada anualitat per activitats, fet que facilita la consulta i la localització de les imatges. A més de visualitzar-les, els usuaris també les poden descarregar.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: I així sonen els matins de Ràdio Desvern al 98.1 FM Islands in the Stream de Dolly Parton i el magnífic Kenny Rogers. Fem ara mateix canvi musical per marxar a parlar d'emocions, per parlar amb l'Elisa Linares. Elisa, bon dia, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Aquí fent apunts d'última hora, abans de començar la secció.
1: T'estic apuntant allà, la dient... cançó que acabes de posar, perquè a vegades m'inspiren els tallers de dansa, perquè al final és això, no? També una mica de remember de cançons que, ostres, aquesta, i clar, no sabia el títol. A mi totes em sonen, però mai els títols,
0: sí,
1: saps?
0: Sí. Jo sóc molt bo amb el joc aquest de... com es diu?
1: El hipster.
0: Sóc molt bo.
1: Jo no, jo...
0: Sóc molt bo. Em poso allà, pam, i ja està. I l'encerto, moltes vegades, a l'any i tot això. Sí, m'encanta la música dels 70, 80, m'agrada molt. Sóc bastant viejoven amb això, però la veritat és que aquella música... poca cosa hi ha, ara.
1: Jo també. Jo tinc ganes de la festa major.
0: La festa dels 80, oi?
1: Això mateix.
0: Sí, sí, ens encanta aquesta festa a tots. Molt bé, doncs vinga, marxem a parlar del tema d'avui, últim tema de la temporada. Tanquem barraca fins al setembre. Molt contents d'haver-te tingut aquí al llarg de la temporada. Aprofito ara també per agrair-te la feina.
1: Gràcies.
0: Perquè veníem de la temporada passada de fer temporada tu amb la Núria García, que fèieu aquella secció fantàstica de sexologia on exploràvem el nostre cos, i vas entomar un repte, no? Quan vam començar la primera trucada em vas dir: em vull posar un repte, no? Vull començar a fer una altra cosa, vull parlar d'emocions i vull fer-ho amb tu aquí a la ràdio, i jo crec que l'hem assolit i em nota.
1: Que bé, gràcies.
0: Sí.
1: Jo també estic contenta i bueno, doncs aquí seguim. A veure què m'invento per l'any que ve.
0: Aviam, anar donant voltes. Segur que una cosa se t'acudirà.
1: Sí, perquè pensava en plan, ostres, clar, ja he parlat de moltes coses, a veure cap on ho porto, no?
0: Totalment.
1: Bueno, ja li donarem una volta.
0: I tant que sí, ara disfrutar de l'agost, a desconnectar.
1: Això mateix.
0: I ja al setembre ens hi posarem a rumiar.
1: Això.
0: Doncs vinga,
1: bé,
0: de què parlem?
1: Bé, doncs jo segueixo parlant de les persones altament sensibles, perquè jo estic ara supersensibilitzada amb això, tinc diverses clientes amb aquesta característica, jo mateixa tinc aquesta característica, i com que mica en mica vaig desgranant-ho més i entenent-ho més i podent acompanyar millor. I llavors, tal com la teva entrevistada anterior, que parlava de consells...
0: L'Elvira Sánchez, correcte, sí.
1: Per alimentar-se millor, doncs jo avui vaig també a la part pràctica. Si ets una persona altament sensible, què és el que et pot ajudar a estar una mica millor amb tu i el teu entorn? Doncs vinga, començo. El primer és el tacte. Normalment les persones altament sensibles, com que tenim molta sensibilitat als estímuls i el que dèiem de tot lo sensorial, el tacte ens calma. Això ho fèiem de petites. Fèiem servir el tacte per calmar-nos quan ens passaven coses o per dormir, tocant, rossant, arrossegant inclús, etc. Fins abans dels 7 anys, Dani, sabem calmar la ment i connectar amb el cos. El tema, això és la típica manteta del... com es deia aquell? Del Charlie Brown, te recordes? El Linus...
0: La manteta del Charlie Brown, sí, sé de què estàs parlant.
1: Sí, no? Doncs el típic nen que té una manteta o té un coixinet o té, saps? Que té alguna cosa entre les mans i ho va acariciant, i això es va calmant. I també el que em trobo és en persones adultes que quan aconsegueixo que reconnectin amb el cos, de cop fan un gesto, i els veus la cara que els hi canvia, i és com... jo me'n recordo que jo feia això de petita, saps? I és com, uau, una gran reconnexió amb allò que ja m'anava bé per calmar l'ansietat, etc, etc.
0: Com d'important és, trobar aquests recursos, aquestes eines, no?, per reconnectar amb el present, per reconnectar amb nosaltres mateixos, mateixes.
1: Totalment.
0: Perquè jo crec que a mesura que anem trobant aquestes eines, aquests punts, no?, de connexió que ens connecten amb una altra cosa... és bestial el que ens acaba removent allò, no?
1: Sí, i lo savis que hi érem abans i com hem pogut perdre aquesta connexió amb les eines, perquè són eines supersenzilles, musicals. Les tens cada dia a l'abast, però ja no les fas servir. Saps? És molt fort. I què és el que passa realment? Doncs que ens hem dissociat del cos. Per què? Doncs per no sentir el dolor, perquè hi ha el risc de que si sento, sentiré tot el que, no?, aquesta caixa de Pandora que sempre diem. Llavors, doncs, no em permeto sentir, per tant, m'allunyo també de les meves necessitats, i aquí hi ha maneres també d'anar reconnectant des del cos, i només escolto el cos quan em fa mal. Llavors, les persones altament sensibles, diré malauradament, perquè normalment ho vivim des del "això és una merda", literal, sentim més el dolor. Per això hi ha moltes persones que acaben amb fibromiàlgia que són persones altament sensibles. Sí, perquè al final és com aquesta alarma de dolor es va activant i al final s'acaba mantenint permanentment encesa, que és la manera que té el nostre cervell de protegir-nos. Un altre dia, si vols, et parlo de la fibromiàlgia.
0: Perfecte.
1: Però avui em quedo amb les persones altament sensibles. El que seria interessant és que reconnectem amb coses senzilles que ens connectin amb el benestar. És a dir, escoltar el nostre cos, per exemple, amb una brisa fresca, amb el sol, cantorrejant, perquè cantorrejar també és una cosa que moltes vegades ens hem desconnectat i que també, no? Qui encanta sumar l'espanta, ja ho deia la dita.
0: Totalment, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Doncs això, poder reconnectar amb tot això. I com que tenim la capacitat d'escoltar molt els nostres símptomes corporals, avui, Dani, et porto una proposta que és molt interessant perquè el símptoma al final sempre ens parla d'alguna cosa emocional que no s'ha gestionat, que no s'ha tractat, que s'ha quedat allà enquistat, sí? Això és la somatització. Llavors, el que podem fer és parar, escoltar, respirar una mica per poder-nos centrar en escoltar aquella zona del cos que ara ens està molestant, jo que sé, la boca de l'estómac, que és un clàssic, a molta gent se li col·loca el neguit aquí, sí? Doncs llavors comences a escoltar-lo, aquesta zona la comences a sentir, quines sensacions tens, i comences a imaginar. Imaginar vull dir, per exemple, si això tingués una textura, aquesta sensació que tinc ara, quina textura seria? Pastosa, saps? Com intentar posar-li més descripció, però una descripció molt simbòlica, que te'n vagis a les abstraccions, sí? Pastosa, o no, és com una mena de metall, ho noto dur, o ho noto punxegut, saps? Com anar escoltant, perquè això et porta cap a l'inconscient, això et porta cap a escoltar aquell símptoma d'una altra manera, i mica en mica hi ha persones que el visualitzen i d'altres que simplement és sentir. I el que et vingui és, no ho jutgis, no ho dubtis, el que et vingui és, ostres, sento una forma d'un grill de taronja, jo què sé. I ara, ostres, és que quan el mires comença a canviar i potser aquell grill de taronja comença a exprimir-se, saps? I pots sentir com aquell símptoma es va transformant, sí? I això és molt potent perquè ens ajuda a connectar amb el què necessita. Què necessita aquesta pilota que tinc aquí, no? Aquest nus. Què necessita aquest metall? Llavors, quan comences a connectar des d'aquí, al final és una manera, quan parlem de símptomes d'aquests que pots anar desgranant-los, saps? I a vegades directament es deixen anar, i ja entens, no?, per què ha vingut, per què m'està apretant, per què, no? Pues l'altre dia tenia una dona, per exemple, que connectant amb això va veure que la seva esquena volia anar endavant i endarrere. I en realitat, el connectar així se'n va adonar que era una decisió que no estava atrevint-se a prendre i que des de fora se sentia forçada a prendre-la ràpid, saps? I per això s'havia quedat clavada quasi amb l'umbago. És un exemple. Però realment les persones altament sensibles tenim la capacitat d'escoltar molt bé els nostres símptomes. Per tant, aprofitem-ho i posem-ho al nostre favor i comencem a mirar què ens volen dir. Això és simbòlic. Sí?
0: Entesos.
1: L'altra manera és posar-te una mà, posar la mà en aquella zona on te molesta i escoltar-la des de lo corporal, des d'aquest tacte, des d'aquest contacte, sí? I això es diu el mapping corporal i el que permet és també fer aquesta parada i que aquesta mà sigui com la teva pròpia, saps l'escoltador aquell del, com es deia allò, del metge?
0: Del metge, sí.
1: Doncs seria aquesta, però ho fas amb la teva pròpia mà i el teu propi sentir et va portant i moltes vegades et mous de punt i trobes el punt gatillador, no? Aquell punt que és el disparador del teu dolor. Que en realitat el dolor potser està en un altre punt, saps? Que moltes mm-hmm. vegades hi ha coses que es van comunicant en el cos. I etcètera, etcètera. I això pues, també pot ser molt útil. Vale? Això per la part literalment del cos. L'altra cosa que ens passa a les persones altament sensibles és que ens obsessionem amb les coses que ens molesten. Les coses físiques que ens molesten més, les etiquetes, etc, etc. Llavors, dir en positiu que podem aprendre a adaptar-nos. Això es diu adaptació sensorial. I per tant, jo què sé, per exemple, un anell al dit, les persones moltes vegades, o una pulsera o tal, no? Estan plenes de coses que porten i ningú ni se n'adona de que ho porta posat, ja s'hi ha acostumat, saps? Les persones altament sensibles triguem més en acostumar-nos a aquests canvis, a deixar de sentir-ho, o al soroll d'una nevera, etc. Podem acabar-ne aprenent, però triguem més. Per tant, es tracta de que et posis maneres d'ensenyar-li al teu cos a no respondre, sí, a l'estímul i poder, mica en mica, anar-se acostumant amb ell. Pots provar això que et dic de l'anell, pots, saps, com fer-ho des del conscient, saps? No des de això em molesta, sinó vaig a practicar com un joc, vaig a practicar a veure si puc realment, no?, aquest filtre que parlàvem l'altre dia, si puc desconnectar-lo com fan les altres persones, no?
0: Totalment.
1: I així també vas aprenent, perquè pues, això et farà viure amb una miqueta més de calma i de pau. Després, l'altre tema és la creativitat, Dani. Les persones altament sensibles, quan són infants, solen ser molt alegres i molt creatives, molt imaginatives. Llavors, el que passa és que moltes vegades se'ls ha criticat o fins i tot no se'ls ha criticat, però ho han percebut com una crítica. Sí? Per exemple, lo típic, està la criatura cantant i el pare o la mare diu: "Ai, quin mal de cap, sisplau, calla una mica", no? I la criatura ja interpreta com: "Ostres, no canto bé", saps? Uh-huh. I acaba traient aquestes conclusions, ja generalitzacions de per vida,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Després no es permet cantar. O també m'escriure, no? El típic comentari d'una persona que està pues, creant els seus textos i no sé què, i es va fent adolescent i els pares o la família diu: "Va, no perdis el temps, no sé, ets massa somiadora, tal, fes les coses que s'han de fer, fes els deures", saps? Com que van tallant aquella llibertat. I al final, doncs jo em trobo amb moltes persones que s'han desconnectat d'aquest poder creatiu que tenim tots i totes i el tenen bloquejada, la capacitat creativa, i hi ha com una espècie de mala maror interna amb això, saps? En són conscients, però està tan enquistat que els costa desencallar-ho.
0: Ja. Mm-hmm.
1: I és com que sempre pues, ja la prioritat està: "Oh, no, ja ho faré un altre dia", no? Com lo típic de procrastinar-ho, perquè en realitat a dintre el que hi ha és una por. Hi ha la por al fracàs, la por a que tornin a dir-me alguna cosa, no? Com aquest record també. A vegades, des de lo racional ja sabem que ningú ara ens dirà res, però hi ha algú que s'ha quedat com allà trabat, saps?
0: Uh-huh.
1: O fins i tot la por de que jo mateixa, quan ho vegi, no m'agradi, saps?
0: Clar.
1: Perquè són a totes aquestes veus. Llavors es tracta de mica en mica poder tornar a fer-ho per tu, no pels demés, sinó per tu. I recuperar-ho des del joc, des de l'espontaneïtat, des de la curiositat, des del... Vinga, vaig a veure què passa, no? perquè tot això ens reconnecta amb l'alegria, amb el plaer, amb el gaudi, i ens dona molta energia vital. Perquè tu notes, no, Dani, quan estàs alegre, no sents que tens més energia?
0: Que et vols menjar món, sí.
1: Això mateix.
0: Sí, sí.
1: És que és literal, realment dintre del teu cos, la ciència ja ho ha comprovat, està passant tota una química, etcètera, etcètera, que el que realment, i hi ha més sang també movent-se pel teu cos, i sents més energia, i hi ha més energia. Per tant, tot això, clar, quan ho anem reduint, l'altre dia, per exemple, tenia en consulta una dona que em deia: "Ay, sí, me encantaba jugar con mi hijo, pero como que ahora ya tiene 25".
0: Ja.
1: Amb una tristesa, i és com... Per què només ens hem de permetre jugar quan tenim criatures petites?
0: Mm-hmm.
1: Per què no reconnectem amb aquest jugar? Jugar, doncs mira, com fèiem l'any passat, no? Parlar de maneres de jugar amb la parella i convertir la sexualitat en un joc. Mm-hmm. És una gran manera de jugar. Però també poden ser coses com més, doncs això, amb tu, també és una manera de reconnectar amb aquest nen, aquesta nena interior.
0: Totalment, sí, sí.
1: Jugar... descontrolar-te una mica, perquè al final, quan jugues i gaudeixes, la ment queda a banda. Mm-hmm. No deixa de ser una meditació, Dani?
0: Sí, sí, totalment.
1: Et connectes, o quan fas teatre d'improvisació, i tu això ho saps, mm-hmm. és que les idees apareixen des del cos, no des del cap.
0: Clar.
1: Sí, i la creativitat és així, apareix des d'aquest lloc. Per tant, doncs, jo animo molt a jugar. El ball lliure també pot ser una manera de jugar. I aquí aprofito per fer-te una cunya publicitària, que a l'octubre que tornem amb la dansa, seguim dansant aquí a la Casa del Far, els dimarts per la tarda, i és una bona manera de començar això, a fer aquesta dansa creativa, és jugar, és permetre't estar amb tu, és gaudir amb el teu cos i anar reconnectant també internament també amb la teva alegria.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, doncs això és un altre dels temes que sento que és important a tenir en compte. Llavors, doncs, bueno, n'hi ha un parell més, veig que ja més o menys és l'hora,
0: sí.
1: Però l'altre seria la confiança, que ja n'hem parlat altres vegades. Poder connectar amb coses que hagis superat i que et sentis satisfet, satisfeta. Això és important. I llavors poder-ho treballar des del cos, poder connectar amb aquestes coses i sentir, pues, què passa dins del meu cos quan em sento així, empoderada, valenta, etc, etc. I això està connectat sobretot amb la pelvis. Sempre que em trobo amb algú que l'he de portar al cos, no?, connectant amb això, sempre amb el lloc que acaben connectant és amb la pelvis, la força dels peus, sí, és tota la zona baixa d'aquest arbre que sempre et dic que em sosté, no? Te recordes del jinete que el fèiem,
0: sí,
1: aquell dia?
0: Sí, sí.
1: Doncs tot això el que ens ajuda és a anar guanyant confiança. I després, pues, poder fer petits canvis, no? I no fer un gran canvi, sinó com anar pujant els esglaons mica en mica, i mica en mica poder desafiar les teves creences limitants, els teus hàbits que no t'agraden, no? Com per poder anar-te construint una millor versió de tu. I d'això es tracta, de posar-te també límits a tu mateix, tu mateixa, no? En les teves autoexigències, matxaques, etc, etc. I mica en mica, doncs, deixar d'abandonar-te. Sento que pots viure el ser una persona altament sensible com una creu, una putada, literalment.
0: O com una oportunitat, no?
1: Exacte. Aprendre-ho a aprofitar des dels dons que et comporta i acompanyar-te en els teus reptes.
0: Doncs, Elisa, un plaer, com m'he dit abans, tenir-te al llarg d'aquesta temporada per parlar d'emocions, per posar-li nom també a aquelles coses que ens passen per dins i que ens remouen, i esperem doncs, que hagi ressonat una mica en el cor i el cos dels nostres oients i que, bé, doncs, la temporada vinent anirem descobrint més coses en companyia i, evidentment, també amb i per als oients d'aquesta casa.
1: Moltes gràcies, Dani. Doncs sí,
0: bon estiu, que... cuida't molt.
1: Exacte, que jo tinc la consulta aquí a Sant Just oberta, que qui senti que li ve de gust doncs, fer un canvi des del cos, mica en mica, transformant, doncs que serà molt benvingut, benvinguda.
0: Doncs, Elisa, una abraçada, cuida't molt i bon estiu.
1: Vale, igualment.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimecres 22 de juliol del 2026. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Salascat d'Informatius. Hem seguit aquest breu, aquest espai on doncs, informem a tota la ciutadania amb les efemèrides i amb el temps, amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, a l'entrevista del dia, avui ens ha visitat Amador Saiz de la Festa del CUP. Per Festa Major torna a la música electrònica. També hem parlat de vins amb el celler de Can Mat, amb l'Astrid Goldstein, i hem tancat el magazín d'avui amb nutrició i dietètica i amb emocions amb l'Elisa Linares. Tornem, com sempre, demà, de 10 a 1, aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Festa Major torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 22 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. 17 de maig i 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just del 2027, dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels Sants Patrons. Sant Just d'Esvern estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges, organitzades per anys i per activitats, per preservar la memòria visual del poble. El CUP tornarà a omplir Can Ginestar de música electrònica durant la Festa Major. L'entitat celebrarà el 3 d'agost una nova edició de la seva festa. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador i el veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. El ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. L'Ajuntament de Sant Just ha posat en marxa una nova pàgina web que permet consultar i descarregar les fotografies de les diferents activitats i esdeveniments celebrats al municipi. L'espai digital recull la memòria visual de Sant Just a través d'imatges de festes, tradicions, actes institucionals i altres moments de la vida local. El portal organitza les fotografies per anys i dins de cada anualitat, per activitats, fet que facilita la consulta i la localització de les imatges. A més de visualitzar-les, els usuaris també les poden descarregar. Amb el lema «Descobreix la memòria visual del nostre poble», la nova plataforma reuneix fotografies de festes, tradicions, moments especials i de la vida quotidiana dels santjustencs i santjustenques amb l'objectiu de preservar i posar a l'abast de la ciutadania el patrimoni gràfic del municipi. Dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginestar acolliran una nova edició de la festa de l'associació El CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestar, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom.
1: Nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els Jardins de Can Ginestar és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai. Crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí a Can Ginestar sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es troben que hi ha una festa bastant interessant.
0: Pel que fa al cartell musical, el col·lectiu aposta per una combinació de punxadiscos residents i de proximitat. Tot i mantenir algunes sorpreses, la línia musical seguirà un enfocament festiu i alternatiu per diferenciar-se de les típiques barraques de Festa Major.
1: Sí, jo crec que sí, aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem, però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la festa major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques, i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: A més de la música, la jornada comptarà amb servei de barra complet amb productes especials utilitzats en altres festivals de l'entitat, escenografia i factor visual treballats específicament per la façana de Can Ginestar i flexibilitat horària per facilitar l'assistència tant a la tarda com durant la nit de dilluns. Amb aquesta edició, el CUP es consolida com l'entitat de referència de la música electrònica a Sant Just, agafant el relleu de l'històric col·lectiu Loud Music. Després de la festa major, l'entitat preveu fer un breu descans estival per agafar forces de cara a la nova temporada de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calavirres d'adults, les calavirres infantil, les geoceas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calavirres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geoceas es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalavirres, les geoceas i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Santjustenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la 10a edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
2: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final la UG ha acabat convertida en una altra cosa, i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb. Potser la UG pot ser existint i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
3: Sí.
2: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? Uh-huh. I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tast d'aquest projecte s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi enteri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
2: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estius, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la... qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt. I, en canvi, un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsul, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. També ha parlat de la promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, de la consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i de la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit local. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les obres de les escales del carrer Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer Església. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la Coordinadora de Festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment formen part de la Coordinadora de manera orgànica l'Esplai ara mateix, l'Agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Per aquesta edició, la Coordinadora de Festes ha preparat un ventall de propostes que arrencaran de manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. El dimarts 28 es farà el taller Casal Popular de La Sala per crear el Glob, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29 de juliol es farà cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts. El dijous 30, celebració de l'escala birres, taller de salsa i concerts. I el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barra conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
3: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats quan ens posàvem a fer la festa major no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blau i groc en les seves activitats. argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora Clàudia Santilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
4: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la Festa Major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats, al final, doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la Festa Major, la voluntat de la coordinadora de festes és consolidar-se en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi al llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Women Paddle més 40 ja estan obertes. La competició, exclusiva per dones majors de 40 anys, se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Pàdel Sant Just, al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre. El torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. I el format inclourà fase de grups i fase eliminatòria, amb partits de 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei gratuït de fisioteràpia durant tota la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. El Casal de Joves organitzarà una tarda de voleibol el dijous 23 de juliol a les 7 de la tarda amb una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys. La proposta està pensada perquè les persones participants practiquin voleibol, millorin les seves habilitats esportives i comparteixin una estona de joc en equip. La sessió tindrà lloc a la sala Utopia del Casal de Joves i no té cap cost per a les persones participants.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre a Cal Llibreter, a l'exterior, es farà la quarta sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu amb una xerrada d'Àlex Sarri sobre història de Catalunya amb el seu llibre Ànima de República. I avui a les 7 de la tarda a la Sala Utopia del Casal de Joves es farà una tarda de voleibol per joves d'entre 12 i 18 anys. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Coral Harmonia de la Gent Gran participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Les inscripcions es faran enviant 3 fotografies entre el 27 i el 30 de juliol. 17 de maig i 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just del 2027. El ple municipal aprova que el dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels sants patrons Just i Pastor siguin els dos festius locals del municipi. Sant Just d'Esvern estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges, organitzades per anys i per activitats, per preservar la memòria visual del poble. El CUP tornarà a omplir Can Ginestà de música electrònica durant la Festa Major.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 22 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. I mentrestant us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
4: Fresca a casa.
5: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
3: Obriu les finestres durant la nit.
4: Estigueu-vos a les zones més fresques.
5: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
3: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
5: Molta aigua.
4: Beveu aigua i sucs de fruita.
3: Refresqueu-vos sovint.
5: No prengueu begudes alcohòliques.
4: Eviteu els menjars molt calents.
5: Busqueu l'ombra al carrer.
4: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
3: Poseu-vos una gorra o un barret.
5: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
4: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
3: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
5: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
2: 012. La Generalitat al teu costat.

Feels good, don't it?

0: Cop al tràfic d'armes a Catalunya. Desarticulen una xarxa que venia armes a grups criminals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
2: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, un arma de guerra, un llançacoets antitancs.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
0: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
2: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
2: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
2: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
0: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
2: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
5: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
0: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
2: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
6: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
7: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora, retencions. A l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A l'A2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, demores també de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir, recordem-ho, a la R3 R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
10: Va millorar, va millorar.
0: Va millorar, a poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
10: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc, això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents, localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
0: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
11: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
3: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
11: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
3: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
13: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
14: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
15: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
14: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i dirigent.
12: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: De tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar, en aquest cas, al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
17: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
16: I ha dit que quan ell governa, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
17: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
16: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
17: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
16: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells. Ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
17: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
16: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
0: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançaven La Vanguardia i El Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
18: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
19: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
0: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
20: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
21: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha detallat per la llengua.
20: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
20: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
22: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 2 minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
23: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
24: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
23: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
0: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
23: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
25: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
23: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
0: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
25: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
25: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
0: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
7: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
5: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
8: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que el davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
5: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
0: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
10: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
11: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
10: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
0: I també al Parlament de Catalunya...
26: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
0: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
27: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de control
3: contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
4: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
12: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar, ni per què es van mantenir durant tants anys.
13: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
3: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
0: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
14: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteo, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17, i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
15: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. En la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
14: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
17: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, pues aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
14: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
0: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
27: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
28: Adaptar-nos com sigui amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
27: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
0: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni...
10: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica. Ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
1: Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
10: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
0: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
6: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants.

0: hidrogràfiques dels seus termes municipals sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
1: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
2: Lleida serà un referent en la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
3: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sol. I les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
4: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, amb tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
3: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una 50ena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
2: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
5: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
6: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
5: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
5: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
2: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
8: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
9: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
8: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una 20ena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també al corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
8: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
2: I una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries.

0: Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys, i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
1: La voluntat és que, un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
2: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
1: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
3: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
1: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
0: Passant 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
4: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Catalunya migdia.
0: Passant 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. I a més, la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
6: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
7: Ens preguntem què vol dir ser canària, no? Volem que la canària sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
6: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susan Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
0: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
8: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
10: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
9: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardin, de jazz experimental, la seva petita joia.
0: I una cosa més, abans dels esports.
11: És la mà que mai se'm
0: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valèria Obereda.
11: El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
12: Jo crec que serà una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
11: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
13: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
11: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
0: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Avui ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení. I el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a PAMS, Ramon Salmurri. Després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui, es farà oficial com a fitxatge del Barça.
14: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
0: sí,
14: sent oficial.
0: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
14: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Adeyemi viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi de Birmingham.
0: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René van Aston, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts que ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
15: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys. De fet, és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i, en aquest cas, de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030, en feia aquesta valoració.
16: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
15: René van Aston es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
0: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
17: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça, i això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan, i per tant podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos, i que per tant és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové, i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
18: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
17: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
0: Però a banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmoro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
14: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total. El Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al tot costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a la porta al Barça i que, a més, s'ha trobat que, de moment, la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
0: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, faltant 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Navata, a l'Alt Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
15: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al Municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar a dit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
19: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
15: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que, com va usar, torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada també al Mirandès, en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
20: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también, yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
15: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harkett.
0: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
15: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Alt Kadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació Salou. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
0: El futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
17: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre, doncs, al seu país arribar a setzens de final per primer cop, o també jugadors, doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes, doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara, moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
2: Ahora tiene que ser Bacanale!
17: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va haver unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
2: Ahí está el show.
17: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que són, han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: I no només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, sí. I segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. I després també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar. Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions de fet del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el de Santpedor accepti o no l'oferta italiana, Montserraia.
2: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat a les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol. Vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
3: Catalunya migdia.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
10: Bona tarda. No hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat, sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
10: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
11: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen 3 dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica a misèria, però crec que normalment se'm dona bé les últimes setmanes a la Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
10: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
11: Un objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
10: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No, no m'hi vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
10: Adéu.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
12: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip és el tècnic Jordi Valls han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
13: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles, quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
12: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i, fins i tot, tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i, de passada, dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
3: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
2: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la 7a economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos amb el suport del partit Vox a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
2: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional impulsat per l'extrema dreta que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-los fins a aquesta data. Recordem que el Congrés va tombar un decret similar amb els vots del Partit Popular i també de Junts fa només unes setmanes. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text, ja que la setmana vinent, i tornar-lo a portar al setembre al mateix Congrés dels Diputats. I la Comissió Europea suspèn oficialment la subvenció de 2 milions d'euros a la Bienal de Venècia. Això per no vetar la participació de Rússia en el certamen. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El govern comunitari diu en un escrit que els diners dels contribuents europeus han de finançar esdeveniments culturals alineats amb els valors democràtics, el diàleg i la llibertat d'expressió. I Brussel·les considera que amb la presència de Rússia a la Bienal de Venècia, tot això queda en entredit. Els organitzadors del certamen avisen que ho portaran als tribunals, però alhora diuen que perdre aquesta subvenció de 2 milions d'euros tampoc tindrà un impacte significatiu en el seu pressupost. La Bienal és una de les cites culturals culturals més importants del món, on es fan, per exemple, exposicions d'art, projeccions de cinema o representacions de teatre. Cada país hi té un espai per exposar les seves novetats i la Comissió Europea fa mesos que mostra en públic el seu malestar pel fet que enguany els organitzadors hi convidessin Rússia per primer cop des que va començar la invasió d'Ucraïna.
0: Passant 5 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
8: Què tal?
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Us posaré un negatiu, perquè és la primera tertúlia d'aquesta setmana que no porta ningú unes pastetes per acomiadar la temporada.
2: Jo
0: ho he pensat. Escolta,
2: sí, és greu, és greu.
0: De pensar-hi no ens alimentem.
2: O sigui, sí, és greu.
0: Dilluns vam tenir galetes de Marcos Lamelas. Dimarts vam tenir magdalenes de Mònica Sabata. Dimecres...
2: Hem punxat aquí, nois.
7: No, sí, hem punxat.
0: No hem portat res.
2: Perquè Santi Villas no havia hagut de salvar-nos, eh?
0: No, Santi Villas... Hi ha hagut algú que ha entrat ja a l'estudi assenyalant el buit que hi ha a l'estudi per Santi Villas.
8: Clar, és tremendo que no hi sigui. No només el problema de les galetes, que ja ho veig, que és un problema. I, no,
0: escolta'm, jo confiava, dic, mira, el cafè després del programa el podré fer amb el que em portaran els tertulians, el Joan, l'Alícia, l'Oriol, però no, escolta'm.
8: Jo hi porto uns currotacos de Mataró, però
0: Home, escolta'm, tot és tastar-ho, segur que ens agrada.
8: Sí, us en portaré. S'ha de tenir bona dentadura, eh?
0: Ah, bé, escolta'm. No tenim físicament el Santi Villas, però primer direm la música. El Santi no podia venir avui perquè tenia un compromís, però m'ha dit que té uns quants encàrrecs per vosaltres tres i ens els ha deixat enregistrats. Per tant, a veure què els que explica.
9: Hola, què tal? Bueno, és que avui no puc venir, ja ho sento, no puc venir a l'última, perquè tenia preparat un tema boníssim, estructurat, 6 fulls, escrit, i només em feia falta llegir-lo. Però una vegada que ho tinc, doncs tinc ara a Madrid a una reunió i llavors doncs no puc venir. De totes maneres, aprofito per dir-li a l'Alícia que si puc, crec que sí que tindré un rato, passaré per parla, a veure com estan les obres, i ja t'enviaré un emoji amb un ditet cap a dalt, cap a baix o al mig. Em fa molta pena no poder-me acomiadar del guapet, ara el cosificarem una vegada més, perquè com que som el programa líder, doncs podem fer el que vulguem, i si no, doncs ja saps, com deia aquella, que no s'etxe, perquè ara hagués començat a treure tota la robeta d'estiu, saps? Els sortals pantalons curtets i totes les cosetes. I el Lluís López Alegre, doncs, escolta, crec que aquest any, no sé on vas de vacances, però et recomano que facis una cosa exòtica, com per exemple, jo què sé, pues passar un cap de setmana a una piscina municipal i a veure si ens ho expliques després. I a l'Òscar, doncs res, que vagi bé les vacances, que estàs fent les mateixes vacances que són soles, que només et duran un mes. I a Bota, doncs pues, no ho sé. Bota suposo que deu ser dels que se'n van lluny a conèixer món. I al resta de l'equip, doncs pues, no ho sé, perquè com que estan tots els torts, ara me'n vaig, ara vinc a la tarda, que són funcionaris, doncs pues, escolta, és aquesta vida que s'han de cobrir uns als altres. Que vagi molt bé. Jo crec que no faré vacances, així ho dic, amb tota la llàstima i amb tota la pena. Però bueno, si les feu per mi, ben fetes estaran. Apa! Escolta'm una cosa, això ja és una píndola, d'aquelles de l'Ostrell. 2 minuts he fotut, eh?
0: 2 minuts ha fotut. Té encàrrec per parla, per si necessites alguna cosa.
2: Els hi exigim als oients un nivell de conèixer a la rigor.
0: De diccionari. En quin mal moment vas esmentar que estaves treballant en algun projecte a parla? Perquè t'ha estat recordat dies i dies, L'Oriol, el guapet, no porta pantalons curts.
7: Quan es va treballar, és estrany portar pantaló curt.
0: Oh, aquí a la redacció hi ha algú, eh?
8: Mal fet.
7: A mi no em sembla bé.
2: És que ell, perquè Macià Alavedra no ho hagués fet.
0: I et dic una cosa, els divendres també s'ha convertit en un running gag de la tertúlia, perquè Pere Rossinyol ja ha reincidit.
7: Vale.
0: Han vingut dos o tres dies en pantaló curt i l'altre dia Jaume Clotet també va venir els dos en pantaló curt. Dos. Sí,
7: de Jaume,
0: dos
7: de tres. Sorprèn, eh? No, Jaume Clotet.
0: Dos de tres, eh?
7: Que mira que és endreçat.
8: Però jo sí. M'he trobat el Pere Rossinyol amb traje a l'AVE. És molt sorprenent.
0: Si va amb traje és que va demanar diners, em va dir un dia.
8: Ah! Doncs sempre que va amb el dit va demanar quantos.
0: Escolta'm, no, és probable. No i a tu, Lluís, perquè sigui, durant tot l'any m'ha estat canviant el nom a mi, sort dels cartells, que veu que em dic Òscar i que veu que amb els cartells, que és Catalunya Migdia, avui, com que no devia tenir cartell, t'ha dit Lluís en lloc de Joan. Però
8: tinc que dir-li una cosa. Dos, de fet. La primera és que ja que ho ha fet per telèfon, espero que no li paguis, ell que sempre parla de quartos. Doncs el primer és que espero que no li paguis i el segon és que sols aniré a una piscina municipal si ell m'acompanya.
0: Home, doncs, perdona, és que estic per enviar una unitat mòbil de Catalunya Ràdio per seguir-vos els dos, perquè els comentaris que faríeu tots dos, l'un i l'altre, sobre el que hi trobeu a la piscina i sobre vosaltres, també tots dos, gairebé tenen un reportatge, un podcast.
7: No, l'altre dia va venir amb aquell cistell de color blau.
8: Sí.
7: Que era, tenia molts forats, era un cistell sí. Que el podia haver portat la iaia Remei l'any 50.
2: I ell devia pagar 100 pavos.
7: Sí, com a mínim, totalment. Perquè era l'exposició, no estava a la venda, una cosa una mica estranya. Allò quadra per anar a una piscina municipal per posar la tovallola, una gorra, les cremes solars, i ho podries portar tu, Joan, et quedaria molt bé aquest cistellet.
8: No. Em veig abans en una piscina municipal que a la piscina municipal amb aquell cistell.
0: Està bé. Jo tampoc no t'hi veig amb aquell cistell, segons no. Com. No. M'agrada molt que hagueu encetat el fet de rostir a qui no hi és, És a dir, de criticar el Santi, aprofitant que avui no s'hi pot tornar i que, a més, com que comencem vacances, doncs mira, durant moltes setmanes no el tindrem, però bé. Bé, doncs el Santi Villas, que tenia compromisos a Madrid, a més, es veu que d'última hora, i per tant s'ha excusat amb aquesta nota de veu.
8: Això a la nova temporada televisiva. Sona rumore.
0: Ui, no, em sembla que no. Em sembla que és... anava a dir un team building, però no és ben bé un team building, però en fi, coses, escolta'm, de les majors televisives. Però bé, passen 12 minuts de les 3, per tant, entrarem en matèria més d'hora del que és habitual un dimecres.
7: Sí, avui hem de treballar.
2: Sí, avui hem de treballar.
8: Cobrarem el doble?
0: Ja no, escolta'm, sí, el que no li pagarem al Santi us el repartireu vosaltres, una mica això, però bé. Escolta'm, una setmana després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia, els tribunals espanyols frenen per ara la seva aplicació. Ho va fer primer l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs acusats de terrorisme, que deixen la decisió per després de l'estiu, i també el Tribunal de Comptes, que té la causa de la trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. En aquest cas, el Tribunal ha fet cas omís de la sentència europea i ha tirat endavant la causa en què hi ha, recordeu, els expresidents Carles Puigdemont o Artur Mas. Aquest últim, Artur Mas, ha demanat avui al Constitucional que obligui la resta de jutges a aplicar l'amnistia immediatament. Ho ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
10: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Tot plegat poques hores després que la defensa de l'expresident Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig hagi denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no haver aplicat encara la llei d'amnistia. Ha passat una setmana. És veritat que ja dèiem en el seu moment, quan es va conèixer la decisió, que era important, però que no era immediata, perquè, entre altres coses, el Suprem ja va dir que ells, fins després de l'estiu, això ja s'ho rumiarien. Però no sé si preveieu que hi pugui haver sorpreses o que hi hagi alguna manera de pressionar, tenint en compte les dates que som, ja l'agost és inhàbil i, per tant, ens anem al setembre, més aviat octubre o novembre, o vés a saber quan.
7: Sí, jo no preveig que hi hagi novetats, i si són seria una gran sorpresa. Sabem que el recurs d'empara de Jordi Turull al Constitucional es començarà a debatre el 22 de setembre. Això vol dir que comptem que hi haurà algun dia de debat i a partir d'aquí el que digui el Constitucional sobre aquest recurs d'empara ja serà jurisprudència pels recursos que han de venir, entre els quals el de Carles Puigdemont, i sí que hem vist tot tipus de maniobres dilatòries d'alguns tribunals que haurien d'estar aplicant l'amnistia i que no tenen cap ganes de fer-ho, com és el Tribunal de Comptes. I després hi ha una qüestió que crec que a futur és el més important de tot, que és què farà el Suprem en el moment en què el Constitucional comenci a resoldre, si és que ho fa, favorablement els recursos d'empara dels dirigents independentistes. En el moment en què el Constitucional digui la malversació s'ha d'amnistiar en base a la llei d'amnistia i en base al que ha dit la Justícia Europea, veurem si el Suprem se sent interpel·lat o no, perquè el Suprem la setmana passada vam saber ràpidament després de la sentència europea, que Pablo Llarena, per exemple, no tenia intenció de retirar l'euroordre contra Carles Puigdemont. Per tant, aquí crec que el que s'està coent és un xoc de legitimitats o de legalitats, o com li vulguis dir, entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i en funció del calendari que surti de tot això, veurem si Feijóo s'ho troba a la Moncloa o s'ho troba en campanya electoral.
8: Bueno, no, sisplau.
11: No, jo anava a dir que és veritat que sembla que no tindrem novetats fins a la tardor de la resolució del Constitucional. Ara, és molt evident que un cop el Constitucional resolgui, si el Suprem no ho acata, s'enfrontarà a possibles conseqüències penals. Per tant, a mi, o sigui, això, Oriol, que tu aquest tema el domines molt, o sigui, no entenc fins a on preveieu que hi pugui haver-hi una revelació, rebel·lió, exactament, del Suprem, quan realment, si el Constitucional resol favorablement, tu no et pots atrinxerar ja més. O sigui, llavors ja és un nivell... Bueno, això, tens conseqüències penals davant d'això.
7: Alguna cosa pots fer, que és que el Suprem enviï qüestions prejudicials a Europa. Mm. I això fa que hi hagi...
0: Diferents de les que ja va enviar.
7: Exacte. Sí, que sí, i això fa que el rellotge torni a començar, diríem. Però és veritat que és una situació molt anòmala.
8: Bueno, jo crec que hi ha diverses coses amb tot el que ha passat aquests dies que com a mínim a mi em sobten. Jo com a prèvia, crec que això ja ho vaig dir, soc de l'opinió de que a tothom, i quan dic a tothom és a tothom, a Puigdemont, a Junqueras, al govern de la Generalitat, al govern espanyol, a l'oposició, al PP, a tothom li convé que aquest tema s'arregli, es liquidi i es tanqui la carpeta quan abans millor. Dit això, hi han coses que hem de dir, que hem d'explicar. El Tribunal de Comptes, l'únic que té de tribunal és el nom.
0: Sí.
8: És un organisme que no és jurídic, és un organisme que el nomena l'Estat i és un organisme que a dia d'avui té 7 representants anomenats per el govern socialista i 5 anomenats per l'oposició. Per tant, el que hem de dir és, quan dic coses que sobten, és sorprenent que un organisme que no és jurisdiccional, sinó que està format per gent, permeteu-me l'expressió, que és l'últim dia de programa, random, que proposa el govern a l'oposició, amb una majoria del govern, estigui posant pals a la roda a una decisió que el govern ha celebrat com si fos una espècie de victòria futbolística. És, com a mínim, és sorprenent, i crec que ningú li ha preguntat encara, ni a Bolaños, ni a Sánchez, ni a Illa, escolti, vostès no han parlat amb els representants que han nomenat a proposta del seu partit en el Tribunal de Comptes per què estan fent això? Perquè, des del meu punt de vista, aquesta és una pregunta molt interessant. Després, una altra cosa, que és, tothom estem ficant l'accent en el tema del Tribunal Constitucional i que a partir del que digui el Tribunal Constitucional tindrà que obeir el Tribunal Suprem. I a Madrid, i això poder la gent que tenim a Catalunya Ràdio Madrid ho podrien explicar millor que jo, hi ha gent que comença a dir, ull, que el president del Constitucional està al final de la seva carrera. Hi ha molta gent a Madrid que diu que aquest senyor no vol passar la història, permeteu-me, enteneu-me l'expressió, com a un llepabotes, com a un sicari, com a algú que s'ha ginollat davant del poder executiu i del govern espanyol, i que ull que no posi més pegues i més entrebancs al Tribunal Constitucional que no al Tribunal Suprem, que ja sabem que amb tot això és beligerant, perquè ells defensen la posició aquells que creuen que judicialment és la correcta de l'aplicació de la llei de la llei d'amnistia. I Conde Pompidou, en canvi, es pot posar estupendo i pot no voler passar per aquí i li pot posar pegues el que vingui, perquè no només és el que ells han fixat data i ho han fet molt ràpidament el 22 de setembre, sinó que després ells han de veure un grapat de recursos que han presentat un grapat de comunitats autònomes i tenen que fer, i tu Oriol això rectifica'm si no ho dic bé, tenen que fer un dictamen de cada una de les resolucions. O sigui, no poden fer un cap mas de dir, escolti, m'ho invento, Aragón, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, no sé qui més, han presentat recursos, i jo de tot això dic patatim, patatam, patatum, i m'ho liquido amb el paper, sinó que té que haver-hi fallos de cada una d'aquestes resolucions. I en aquí veurem quins són els matisos que introdueix el Constitucional que estan per veure.
7: Sí, això ha de ser en cascada, per entendre'ns, sí que se sent una mica de jurisprudència quan el Constitucional tomba el recurs més important fins ara, que és el del PP, sí que s'estableix uns arguments que poden servir de plantilla, diríem, pel que ha de venir, però és veritat que s'ha d'entrar al fons de la qüestió de cada recurs i les autonomies del PP ho han recorregut i, per tant, això s'ha d'anar resolent. I estic d'acord amb una cosa, que és que al final sempre s'ha donat per fet que el Constitucional avalaria l'amnistia. Ahir el mateix Conde Pompidou va dir davant del rei que molt bé que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia, però tampoc crec que ningú es vulgui jugar la seva carrera al final.
0: El que va dir ahir Conde Pompidou és que va que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. És a dir, fa una mica la línia del govern socialista que, d'altra banda, no sorprèn, diguem-ne.
7: No sorprèn a ningú, i de fet, quan es negocia l'amnistia, Conde Pompidou podríem dir que va tenir accés privilegiat a l'esborrany.
8: No vull, òbviament, i Déu me'n lliuri, equiparar a un representant en el Tribunal de Comptes amb un membre del Tribunal Constitucional, que són nivells de l'escalafó de l'Estat absolutament diferents. Però la mecànica i la persona que decideix els nombraments del Tribunal de Comptes és exactament la mateixa persona, i la mateixa mecànica és la vinculació i l'adscripció partidària en el Tribunal de Cuentas i en el Tribunal Constitucional. Només vull dir això. Per tant, jo crec que no hi ha un guió escrit que doni per garantir, perquè el del Tribunal de Cuentas és com a mínim molt sorprenent el que està passant.
7: És sorprenent, i crec que la Fiscalia sí que ha demanat en el Tribunal de Comptes que acceleri la causa perquè les persones que encara estan pendents d'aquests diners, que són uns quants, són milions d'euros, puguin acabar amb el seu expedient liquidat, per entendre'ns.
8: Però estareu d'acord amb mi que si el Tribunal de Comptes tingués una majoria pepera, ens estaríem tots estirant els cabells i fotent les mans al cap, però això és com quan surt que hi ha poca inversió de l'Estat a Catalunya, com que aquí mana tot arreu els mateixos, tothom calla i no li donem importància, i si passa amb els altres, tindríem una manifestació al Passeig de Gràcia d'aquí 5 dies muntada, amb una gentada, i tothom fotent-se cops al pit.
11: Bueno, això és un tema més complex, en tot cas. Però sí que és estrany això que dius del Tribunal de Comptes. Jo, en aquest tema, que vosaltres dos el coneixeu en profunditat, o sigui, quin és llavors l'escenari que ens depara a finals d'any? O sigui, jo llegia fa 5 dies aquestes declaracions del Jorge Buxadé de Vox, eurodiputat de Vox, que deia, bueno, que animava el PP aquesta idea com de revertir l'amnistia al mandat que ve, preveient que tindran majoria absoluta. És això una possibilitat? És en el fons només com una bravuconeria? O realment, jo pel que entenc, anem a un escenari en el que al PP també li interessa que els constitucionals es pronunciï positivament i el Suprem no s'atrinxeri, i per tant aquest tema a finals d'any, al desembre, pugui quedar pacificat, potser no és la paraula, però em compreneu.
8: L'obra és un meló interessantíssim, que jo crec que dona, no per un programa d'últim dia, sinó quasi per un especial.
11: que és amb un
8: possible, jo crec més que possible, futur govern de coalició en aquest país entre PP i Vox, quina és sobre aquesta matèria i moltíssimes altres matèries la posició que pot mantindre el PP i la que pot mantindre Vox. O sigui, aquí jo crec que veurem moltes topades de trens i moltes controvèrsies. En el cas de Buxadé no és un qualsevol, a part de ser el cap de la delegació europea de Vox, és un senyor que és català, que és advocat de l'Estat, que és la persona que va portar el recurs contra aquell referèndum a la protohistòria d'Arenys de Munt, i ell és qui, com a advocat de l'Estat, va portar aquest tema, i per tant, si ell diu que això es pot revertir, com a mínim coneixement jurídic per defensar-ho en té.
0: Veurem després quina seria la voluntat, i de fet també aquest és el desig de molta gent, que s'apliqui ja l'amnistia, perquè d'aquesta manera és molt més difícil revertir-la que no passi encara no s'hagués aplicat. Bé, veurem què és el que acaba passant. D'aquí a 100 minuts seran 2:15. Encara sobre l'actualitat política. Abans, però, deixeu-me dir que tenim un incendi que crema a aquesta hora a Cervelló, al barri de Vall del Sol, a tocar de Vallirana, al Baix Llobregat. Hi treballen 19 dotacions terrestres dels bombers, 8 dotacions aèries més. El foc és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bassons i enfila muntanya amunt. La complicació principal d'aquesta zona és que hi ha moltes cases i moltes urbanitzacions. Per aquest incendi, el telèfon 112 ha rebut més de 300 trucades, perquè, a més, és molt visible des de molts punts del Baix Llobregat. Per tant, de moment, el que fan els bombers, com de fet ja ens estan acostumant, és actuar-hi molt ràpidament i amb molta contundència, amb moltes dotacions, tant terrestres com aèries, per intentar evitar que el foc se'ls escapi de les mans i que afecti, com dèiem, a moltes urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, insisteixo, entre Cervelló i Vallirana, amb aquest incendi que tenim ara mateix en marxa. N'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Però dèiem que tornàvem sobre la política, perquè avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una mena de balanç del curs polític, podríem dir. Ha passat de puntetes per l'amnistia en el seu balanç, Ciutadans, però ha insistit a suavitzar el seu discurs sobre Junts per Catalunya. Diu que Partit Popular i Junts han votat plegats en 170 ocasions i els ha estès la mà per futurs acords en el que queda de legislatura.
12: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
0: A més, ha tornat a insistir en carregar contra Pedro Sánchez i el situa com la X, com el nexe de tots els casos de corrupció que afecten el PSOE.
12: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Doncs insistint en que Pedro Sánchez està al centre, ha inclòs també específicament el cas de Rodríguez Zapatero, i després també aquesta mà estesa a Junts per Catalunya, que si fos per Núñez Feijóo votarien plegats amb més votacions. Recordem que Junts per Catalunya vota aquelles mesures que li sonen bé, entre cometes, però sempre ha fugit d'un acord estable amb el Partit Popular.
7: Home, clar, hi ha votacions en què Junts li tira més anar a fer mal al PSOE que no vas votar al costat del PP, i no és cap secret que hi ha qüestions ideològiques que PP i Junts estan més o menys d'acord en matèria fiscal, en matèria econòmica, en matèria empresarial. Doncs és evident que hi pot haver una certa sintonia. A partir d'aquí, a mi em sembla que Feijóo avui portava un lema al darrere que em sembla que deia la cuenta atrás o alguna cosa similar a això. Ell es veu a la Moncloa, ell es veu amb eslògans una mica grandiloquents de que haurà de fer neteja. El que sí que grinyola una mica és que ell parli de que la decència tornarà a la Moncloa, quan precisament l'últim president del PP que hi va haver de marxar a través d'una moció de censura perquè el seu partit havia estat condemnat per corrupció, com és el cas de la trama Gürtel. Per tant, la decència, podríem dir que com a bandera del PP, no sé si és la millor bandera per brandar. Al mateix temps, és veritat, lligant amb el que dèiem abans de l'amnistia, semblava que s'acabava el món quan Pedro Sánchez va avalar l'amnistia. Els dirigents independentistes, després d'haver dit 30.000 vegades que no ho faria, d'aquí depèn la fiscalia, jo portaré Puigdemont cap aquí, la sentència del procés s'ha de complir de manera íntegra. Després, quan necessitava els vots de Puigdemont, doncs, evidentment, va dir endavant amb l'amnistia, aquí no ha passat res. Crec que tot això ja està més que amortitzat, i ara Sánchez el que li fa mal són els casos de corrupció oberts, perquè això serà un degoteig fins a final d'any. Com a mínim tindrem més revelacions sobre l'empresari Julio Martínez, que aquesta setmana ja s'ha encarregat d'implicar pràcticament fins al moll de l'os a Rodríguez Zapatero, seguint l'estela del que marca la sentència de Koldo i Ábalos, que és que el, podríem dir que la persona que col·labora amb la justícia, en aquest cas Víctor Daldama, té premi judicial. Sabem que hi haurà el judici contra la seva dona i sabem que d'una manera o altra encara hi ha causes pendents com la de Santos Cerdán, Leire Díez, una investigació que es secreta a l'Audiència Nacional que pot impactar en el finançament del PSOE. Per tant, Núñez Feijóo l'únic que ha de fer és parlar poc i seure en un sofà prou còmode i no repetir els errors que va cometre fa exactament 3 anys, en l'última setmana de les eleccions espanyoles del 2023, que va fer una campanya nefasta aquella última setmana, minimitzar els errors, i si els minimitza podrà arribar còmodament a la Moncloa, i llavors només haurà de decidir quin preu està disposat a cobrar-li a Vox per entrar a formar part del futur executiu espanyol.
11: Jo crec que Junts, i en aquesta relació amb el PP, ja haver votat més de 100 mesures a favor, en els propers anys haurà de fer una reflexió sobre quina és l'estratègia que ha triat. L'estratègia dels últims 3 anys de Junts, de, per una banda, bueno, en el seu moment, deixar que Sílvia Orols fos alcaldessa de Ripoll, amb l'impacte mediàtic que això ha tingut, i després aquesta estratègia de votar en contra totes les mesures socials, des de la pròrroga de lloguers, la jornada laboral de 37 hores i mitja, l'aturament dels desnonaments per gent vulnerable. Bueno, ens ho ha dit el CEO, té un trasbàs de vot enorme cap a Aliança, però no només cap a Aliança, també cap a Esquerra Republicana, no? O sigui, hi ha un desnortament majúscul, i per tant els propers anys els hi venen grans reptes. Ara, Feijóo, ell es veu molt com a president de la Moncloa. Bueno, no sé, o sigui, no sé si algú més el veu. O sigui, sí que molta més gent el veu. Però el que vull dir és, tu deies, Oriol, que han de minimitzar errors, però l'únic que porten fent en els últims mesos és maximitzar errors. Cada batalla que es tria és una batalla que acaba sent, bueno, des del tema de les baixes, els nonats. Aquest diumenge, després de guanyar el Mundial, la portaveu del PP al Congrés va fer un tuit dient: Espanya vuelve a conquistar Amèrica. O sigui, unes coses que dius, una manera de perdre el relat, i malgrat tenir casos del PSOE que estan fent realment, com Zapatero o Ábalos, que la seva imatge estigui esfondrant-se, probablement estem davant d'un dels PPs més fluixos de les últimes dècades, incapaç de dir qualsevol altra cosa que no sigui la corrupció, el sanchisme, una capacitat nul·la de proposar un projecte de país i, per tant, bueno, no sé, una dificultat d'anar més enllà que a veure com ho aconsegueixen sobreposar-se per poder tirar endavant i enfrontar-se a unes millors generals.
8: Clar, el PP comet errors. Sí, sí, sí, efectivament. Jo no estic d'acord amb el que va dir Borja Sémper. Suposo que ell també, influenciat per la malaltia que malauradament ha patit i que afortunadament ha superat, que no és la millor comparació la del càncer amb el tema de les baixes, però en realitat, per ser sincers, les ficades de pota que pot fer Feijó comparat amb el que estem visquent en aquest país a nivell de corrupció, de paràlisi administrativa i de governança queden amb una autèntica broma i com aquell com irrellevant. I jo, que sóc una persona gran, més gran que tots vosaltres, tot aquest debat sobre si l'oposició està preparada o no per governar, ja la vam viure amb José María Aznar. Sí, José María Aznar era un senyor que venia de Valladolid, si era un tipus petit amb bigotis, si era una persona enfadada, si no tenia carisma, si l'equip era molt ultra, el vídeo del Doberman del PSOE... O sigui, la idea de parlar de l'extrema dreta i de la poca preparació de l'oposició, aquell vídeo ara sona a broma, però aquell vídeo de Miguel Bosé dient en realidad nos conviene que estén cuatro años más en l'oposició perquè així se preparen per a governar. O sigui, és una mica un déjà vu. Que Feijó és una persona que sembla que porta amb una certa mandra estar a Madrid i fer oposició, jo crec que això és evident i que no se li escapa a ningú i que ho veu tothom. Que ell va fer un final de campanya i que en general el PP té una última setmana de campanya que és com els últims 5 minuts de l'Espanyol, pues, escolta, estic absolutament d'acord amb vosaltres.
0: I ho diu un perico, eh?
8: Ho dic jo. Però en realitat tot el que passa en aquest país és tan gros que

0: serà quan vulgui Sánchez, que és l'última decisió que ell pot prendre, però succeirà indistintament del que faci Feijó. Això és, i després una altra cosa és lo de Junts. Feijó, que és un senyor que ve de Galícia, és un senyor que ell constantment està fent el que va fer Aznar també en el 96, i perdoneu que viatgi en el temps, però és que jo crec que hi ha moltes similituds ara que s'han fet amb el Mundial, que és, escolta, jo em vull entendre amb el PNB i em vull entendre aquells moments en Convergència, i no vull que el meu únic interlocutor i el meu únic soci sigui Vox. I en aquí, igual que Sánchez no controla ja què passarà amb ell, jo crec que Feijó tampoc ho controla, perquè al final quina mena de relació pot tenir el govern amb Junts o amb el PNB en el futur la decidirà Vox. I per tant, o comencem a tenir en compte que Vox té un pes important a l'equació de la governança d'aquest país, o ens equivocarem en els nostres anàlisis.
1: Ara, sento el teu, només deixa'm dir que Protecció Civil ens anuncia que s'ha enviat un S-alert per ordenar el confinament de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires a Cervelló per aquest incendi forestal proper que us explicàvem. Tanqueu portes, finestres, no sortiu al carrer, seguiu les indicacions de les autoritats. És el text de l'S-alert que s'ha enviat en aquesta zona, en aquestes dues urbanitzacions. Com dèiem, és un incendi que ara mateix no és que sigui molt gros, però sí que efectivament està en una zona en què hi ha molta població, hi ha molta casa, molta urbanització, i per tant amoïna els bombers que l'estan atacant, insisteixo, amb totes les dotacions de les que són possibles per intentar evitar que s'estengui més i que acabi afectant a més gent. De moment aquest és alert per aquestes dues urbanitzacions de Cervelló, Can Paulet i les Rovires.
2: Ah, seguint amb el que deia el Joan, és interessant fer, ara que s'han complert 30 anys del pacte del Majestic, és interessant analitzar què ha canviat i què no. I crec que el que ha canviat, o principalment el que ha canviat, és que ara existeix Vox, i que abans el PP o José María Aznar o qui fos podria plantejar-se en un escenari d'alternança amb el PSOE anar combinant socis. Pujol havia pactat 3 anys abans amb Felipe González i no havia passat res. Al cap de 3 anys és el mateix González que li diu potser ara toca que et posis d'acord amb Aznar, i així sorgeix una mica la idea de fer el pacte del Majestic amb unes sessions que estan molt per sobre a nivell pràctic, de fet, de les que li va arrencar Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, però això és una altra història. En aquest cas, no, per això...
0: Dius, és una evidència.
2: Sí, sí. No, això és una evidència, ah. I és veritat que sí, sí. Per mi és el millor pacte autonomista que s'ha fet mai, bàsicament perquè els seus negociadors tenien clar què es podia fer i perquè es van decidir a fer-ho ara. El nivell, podríem dir, que no és el mateix 30 anys després, ni molt menys. El que passa és que en una tessitura en la qual hi ha Vox, tot això deixa de tenir un cert sentit. Vull dir, qui vulgui romantitzar la idea d'un PP que pugui aliar-se amb Junts i prou, doncs això no passarà.
0: T'ha equivocat.
2: Quan Gabriel Rufián diu que s'està coent un pacte entre el PP, Junts i Vox, jo crec que està equivocat en la mesura que ni Junts vol formar part de qualsevol equació que hi hagi Vox, ni Vox vol que en qualsevol equació, de la qual ell formi part, hi hagi Junts al costat. Per tant, a mi em sembla que és un escenari completament irreal.
3: Per això, a mi m'estranya quan tu dius, Joan, aquesta cosa de que s'ha de tenir en compte que ara Vox, o sigui, que és imprescindible per la governabilitat, que és evident, l'últim CIS li dona 80 diputats, o sigui, és un nivell d'importància elevadíssim, però això en com es tradueix? Perquè les úniques, o sigui, sembla impossible pensar que hi pugui, o sigui, que o hi ha majoria absoluta de PP i Vox, o si Vox està al mig no es podran arribar a entendre amb Junts, si les declaracions que tens ara, que tens la resolució de l'amnistia, és Buixader dient-te... Vinga, PP, anem a tirar endarrere l'amnistia.
0: Jo crec que la idea de que Junts voti una investidura de Núñez Feijó, des del meu punt de vista, és inimaginable. És inimaginable, perquè hi hagi una investidura de Núñez Feijó, es tindrà que pactar una mesa del Congrés, es tindrà que pactar un programa de govern, es tindrà que pactar un Consell de Ministres, i aquí no hi haurà Junts. Una altra cosa és que tu diguis, escolta'm, Junts, que no ho oblidem, Junts sembla que vingui de no sé on, Junts és un partit que fins que el van expulsar per pressió de Ciutadans i per temes de corrupció estava la Internacional Liberal, o sigui, no és un partit que vingui ni de la Internacional Socialista ni de cap lloc estrany, ve de la Internacional, Liberal, no oblidem d'on ve l'antiga Convergència, o sigui, del que és un partit d'ordre de tota la vida i del pal de paller de qui mana Europa. I que Junts pugui tenir coincidències amb un futur govern espanyol en matèria de política industrial, en matèria de política fiscal, en matèria de política d'habitatge, pues exactament igual com es va tenir en el moment del Pacte del Majestic, que hi ha coses que a mi em semblen autènticament aberrants i que ho han sigut per la història posterior que ha viscut Espanya, però que en matèria econòmica no hi ha cap mena de dubte que estrictament en matèria econòmica el Pacte del Majestic del 96 li va donar a Espanya, estadísticament parlant, els 4 anys de creixement econòmic més importants dels últims 50 anys del nostre país. T'agradi o no? A mi el Pacte del Majestic em sembla un dia funès i negre.

0: però en matèria econòmica el resultat va ser el que va ser.
1: No hi ha conseqüències econòmiques dels pactes. Les conseqüències econòmiques són a mig termini.
0: Del programa que es va pactar.
1: Sí, però no funciona així. Sí, és que les aplicacions de les lleis tenen com a efecte en més llarg termini i en el fons el 96 estàvem en el boom del .com. O sigui, no té a veure el creixement aquell any del pacte del Majestic, més enllà de que, com diu l'Oriol, és probablement el pacte amb què a nivell autonòmic més s'ha aconseguit, saps? Però bueno, tornant al tema en si, per mi el dubte és aquest, saps? O sigui, que jo entenc quan tu parles, Joan, que l'únic escenari possible que s'observa és aquesta majoria absoluta entre PP i Vox i que, per tant, en certes coses tu puguis comptar amb Junts, però d'una manera molt menys innecessària, perquè si és necessària, tornarem a repetir probablement, o no, un escenari com el que tenim ara, que és una ingovernabilitat màxima, no? Pot ser que Junts acabi decidint investir el PSOE o el PP, però després no hi haurà cap majoria parlamentària com per poder tirar endavant res, com s'ha vist aquesta legislatura, que a nivell legislatiu ha estat mínima.
0: El primer que pots veure en un futur govern és un acte de condescendència del PP cap a Junts, perquè si les enquestes ho encerten i Junts es fum la patacada que totes les enquestes auguren, el CEO de l'altre dia li donava a Junts entre 3 i 4 escons al Congrés dels Diputats, el qual vol dir que el Partit Popular li tindrà que cedir diputats a Junts per Catalunya per poder formar grup parlamentari. Sí. O sigui que a sobre veuràs un acte de condescendència de Núñez Feijóo volent quedar bé amb Junts en aquesta matèria.
2: Passant 8 minuts de 2:15, anirem a publicitat i canviarem totalment de tema, però deixem recordar d'una banda aquest incendi que tenim a Cervelló, amb dues urbanitzacions que estan ara mateix confinades, i d'altra banda, Adif informa ara mateix que està tallada la circulació de Rodalies entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per una incidència a la infraestructura. Això afecta les línies R2 i R2 Nord de Rodalies i també els trens de mitjana distància entre Barcelona i Figueres-Portbou. Tots aquests comencen el seu itinerari a Granollers Centre. Per tant, no surten de la ciutat de Barcelona, els que van a Figueres i Portbou, sinó que surten des de Granollers per evitar aquest punt en què hi ha aquesta avaria en la infraestructura, una incidència que està tallada la línia entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant,
0: tu que, com diu el Santi, manes molt, no podries fer que fos notícia el dia que tots els trens funcionen i el contrari?
2: El dia que tots funcionin serà notícia.
0: Exacte,
2: mentre hi hagi incidències les hem d'anar explicant perquè la gent que ens escolta que vol agafar els trets sàpigui quin és el pa que s'hi dona. Ara mateix tenim aquesta incidència. Passen 9 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida... Veieu aquella televisió d'allà? És el Carlos Baraibar que ens està escoltant des de la televisió. El que passa que està massa a prop de la càmera i per tant no el veiem sencer. Ara sí, ara sí.
3: I per què té el logo d'Esport 3 al darrere?
2: Ui, ara li preguntem. Ara li pregunto. Mira, si ha de parlar d'esports farà tàndem amb Joan Gómez Alegre i seran més perigos que mai. Ara, després de la publicitat, dinem.
4: Catalunya migdia.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
9: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
9: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Mitjà amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Ara saludem al Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda?
1: Aquí hi ha moltes preguntes a fer-te. Oriol, quin dubte? Bé, ja l'has sentit, el dubte.
3: No, sí, sí. Et veig aquí amb el logo de l'Esport 3 al darrere i penso, per fi has arribat al pic de la teva carrera.
2: Estem fent allò que a l'audiència agrada tant de parlar coses que no veuen, eh?
3: Sí,
2: però bé, estic entrant des d'una cabina que està a la seu de TV3 a Sant Joan d'Espí, i hi ha una cabina que és la que fan servir habitualment els companys d'esports, entenc, per fer les seves entrades als programes. N'hi ha dues, una que no té res, unes màquines darrere, i aquí hi ha un plafó amb Esport 3.
3: Et queda molt bé. Estàs a punt d'entrar a l'11.
2: Sí, que necessites saber els fitxatges.
4: No, jo tinc ja t'ho adelanto. L'espoiler és, aquest any jugarem la Champions. Pots donar la notícia?
2: Hòstia, no diguis això, Joan, per l'amor de Déu, que estem ja en descens. Només per aquest comentari ja estem en descens.
4: Que la Trava farà 20 gols aquesta temporada. Apunta.
1: Que la Trava és aquest jugador que ha fitxat l'Espanyol del Castelló.
4: Sí, del Castelló.
1: Ho ha patat a segona divisió. A veure si també fa el mateix rendiment a primera. Bé, escolta, tanquem el parèntesi esportiu i perico, perquè el Catalunya Mitjà no és un programa d'esports. El Carlos Braiber ens vol parlar de coses com aquesta.
5: Lo más peligroso para tu cuerpo no es el alcohol, tampoco es el azúcar
6: y mucho menos la carne.
5: Se queda atascado en tu cerebro y te hace daño. Se queda atascado en tu hígado y te lo
1: aquest que sentim és Paco del Campo. Si sou usuaris de xarxes, potser us sona el nom. És un avi entranyable que acumula més d'un milió de seguidors a Instagram en només un mes i que es dedica a donar consells sobre alimentació i sobre salut. El Paco fa els vídeos des d'una cuina antiga, molt bonica, bucòlica. Sempre porta una armilla, una camisa de quadros. El problema és que el Paco del Campo no existeix. És un avatar creat amb intel·ligència artificial molt ben fet, que ens amaga qui hi ha realment al darrere i que pretén vendre'ns un llibre de remeis tradicionals que no se sap qui ha escrit. Perquè ell segur que no l'ha escrit, perquè insisteixo que no existeix. Aquest és només un de la desena de perfils anònims fets tots amb intel·ligència artificial que han proliferat a Instagram els últims mesos i que milions de persones segueixen per escoltar els remeis i els consells teòricament de la saviesa popular, de les iaies. Què feien les nostres àvies? Com es cuidaven? I això, que té molta predicació, doncs fa que molta gent segueixi aquests consells que, insisteixo, estan fets per IA i que busquen al darrere vendre't el llibre. Com són aquests perfils, Carlos? O quins són aquests perfils?
2: Mira, n'hi ha, com dèiem, una desena com a mínim que hem detectat. Evidentment n'hi poden haver més, però que tinguem controlats, per exemple, Paco del Campo, Manuel del Campo, Los Remedios de Vicente, El Abuelo Boticario, La Abuela May, Jesús Consejos, i el perfil és aquest que deies. Tots aquests reuneixen més de 5 milions de seguidors, o sigui, pràcticament 5 milions de seguidors. O sigui, és una borrada, i el número de visualitzacions ja és pràcticament incomptable. Per tant, molta gent està mirant aquests vídeos, i el que tu deies, Paco del Campo, tot just fa un mes, ja té més d'un milió de seguidors a Instagram, i tenen tots en comú aquesta imatge, doncs, carinyosa, llenguatge proper, escampen aquests consells tradicionals, que, de fet, ja estan per tot internet, de fet, no fan res de nou, i al final és van des de com conservar el formatge millor a la nevera, com saber si un ou s'ha fet malbé o no, però el que passa és que pel quil mig hi colen altres continguts que aquí sí que poden ser una mica més complicats, perquè, si no, fins aquí tot seria normal, és a dir, una gent que escampa remeis naturals, de fer-te una camamilla per curar-te, per trobar-te millor si has menjat no sé què, però clar, va una mica més enllà. Primer de tot, i primer fre que ens hauria de posar, no? D'entrada, la majoria de tots els que he mirat, només un, i són una desena, cap d'ells diu que són fets amb intel·ligència artificial. A més, el que fan és, aquests avatars parlen en primera persona, no? I et diuen això. Intenten vendre aquest llibre de 150 remeis tradicionals, coses d'aquestes, i et diuen que et redirigeixen a una pàgina on pots comprar aquest llibre, que són uns 15, 20 euros, alguns 30, 40, i que, per si teníeu algun dubte, no és un llibre, és un PDF que t'envien directament, o sigui, no està ni editat, val? Però vaja, ja hauràs pagat 15, 20 euros per aquest llibre, que tampoc saps qui ha escrit, perquè en els vídeos el Paco del Campo diu que ell l'ha escrit amb el saber que acumula de molts anys i la seva experiència, però evidentment el Paco no existeix, no? Llavors, en aquests webs no hi ha cap nom reconeixible enlloc, és a dir, no pots trobar una empresa que hi hagi al darrere, l'editorial del llibre, perquè, com diem, no estan editats, i només si et preocupes a buscar, i només en alguns casos, en l'avís legal del web, hi pots arribar a trobar un nom propi, una adreça de correu, o potser fins i tot un nom, si se l'han deixat per allà, però amb tota la intenció, queda bastant clar que la intenció és que no trobis aquest nom, és a dir, no està allà, que posis, envia un correu a aquesta adreça si tens algun problema, si has pagat i no t'ha arribat, no sé, alguna història que hi doni una miqueta més de pes. I a banda de tot això, entremig d'això, doncs alguns recomanen coses fins ara, fins i tot com deixar de prendre algun medicament o algun tractament. Tinc un exemple per aquí de l'Abuela May, que és un perfil que juga amb l'aspecte oriental de la protagonista, el nom japonès i que a més té accent argentí. Sentiu-la.
7: Nunca más una endoscopia, mi gente. ¿Sufres de la bacteria Helicobacter pylori? ¿Sientes ardor en el estómago, reflujo o ya te diagnosticaron gastritis? ¿Probaste varios tratamientos y nada ha funcionado? Entonces escúchame bien, porque tengo un consejo que puede cambiar tu día a día. Acá está, página 83. Bálsamo reparador gàstrico. Esta combinación se usa hace siglos en la medicina natural para apoyar la digestión.
2: Bé, dit segurament és un altre accent, però vaja, llatí, el que sigui, i també fa gràcia que a mitja vídeo canvia, no?
1: Quan sí, comença... perquè de sobte ha deixat de parlar en sud-americà.
2: Amb accent,
1: no?
2: Exacte. És quan parla del llibre i surten imatges del llibre. Bé, aquesta escampa desinformació, com sentíem, no? No et facis mai més una endoscòpia, parla dels remeis, dels paracetamols, el que et fan i el que et poden fer i que vigilis, etc etc. I llavors tots barregen aquest llenguatge, doncs, afable, amb aquest alarmista i una mica per seduir-te, que diuen les farmacèutiques no volen que ho sàpigues, si les farmacèutiques, si sabessis això, deixaries de prendre la meitat dels remeis, pren-te aquesta història que l'àvia i tots abans se sabia i ara no se sap, i amb això juguen i van amassant aquestes grans quantitats de seguidors. A banda, entre alguns dels que hem trobat, per exemple, el Manuel del Campo i Remedios de Vicente, la web que tenen per vendre llibres, el llibre del Manuel i el del Vicente, la web és clonada, és la mateixa exactament, fins al punt que tenen les ressenyes també calcades amb, llibre, amb noms diferents de llibres, o per exemple ara hi ha els vídeos del Paco del Campo, estan a TikTok, que els penja un tal Manuel Huertas, però és el mateix, exactament el mateix contingut, que ara el Manuel Huertas té un bigoti i li ha canviat una mica la cara.
1: Mentre parlava el Carlos Weber, l'Alicia ha anat a mirar a Instagram a veure com són aquests vídeos, estan ben fets.
8: Doncs mira, dues reflexions. El Paco del Campo, acabo d'escriure a ma mare, en plan, mama, com és que segueixes el Paco del Campo?
1: O sigui, el seguia ta mare.
8: No, sí, he vist 11 gent del meu voltant seguir aquest Paco del Campo, per tant, és veritat que té bona sí, sí. entrada. I després, sobretot, l'Abuela May, bueno, ara sembla una experta, només perquè he mirat aquí, jo no hagués reconegut que és intel·ligència artificial, i això és el que comença a fer por, que jo, que sóc una persona molt digital, o sigui, no sé com dir-t'ho, en plan, que no sóc la meva àvia, en plan, jove, amb TikTok, tal, no sé què, i arriba un punt en què la intel·ligència artificial ha estat tan ben feta que no sé què et digui, contingut creat amb intel·ligència artificial, que jo entenc que és cap a on hem de caminar legalment, que és que tot allò creat amb intel·ligència artificial sigui obligatori posar continguts sensibles, no sé com posen, amb intel·ligència artificial, perquè jo aquí, per exemple, no m'hagués adonat que és intel·ligència artificial. I això fa cert respecte, realment. Mm.
1: Perquè, a més, no tots els consells que donen, Carlos, són nocius. És a dir, no. Alguns consells són innocus, blancs.
2: Clar, és això, si vas a comprar, vigila amb això que deia abans, no? El formatge en paquet a l'així, etc etc. Però, clar, entremig, és on ens trobem això que sentíem, no? No et facis només una endoscòpia, el paracetamol et pot fer això, i, a més, també, de contingut que et diu la carn no sé com és feta al laboratori, o aquesta poma és transgènica si la trobes d'aquesta manera, cosa que tampoc és certa, i és a dir, que desinformen segons com, i a més, és que quan ja tens aquesta gran quantitat de seguidors ja pots dir exactament el que et doni la gana perquè ja tens allà l'entrada. El que deia l'Alicia ara, clar, aquest tema que també n'hem de parlar, evidentment, no? Què passa, per què no està indicat? De fet, és que és molt estrany aquests casos, perquè les normes pròpies d'Instagram t'obliguen a indicar si un contingut és fet a mia si vol suplantar la realitat, és a dir, si vol ser realista. És a dir, si és un vídeo d'algú muntat a sobre d'una gallina corrent per un camp, no cal, perquè és molt evident, però en aquests casos, com que vol fer la sensació de que és real, és obligatori. Per tant, no sé què ha passat, o evidentment li està passant per a la meta això, i és possible que en els pròxims mesos o dies, això, si ho reporten molts usuaris, doncs acabin desapareixent perquè és obligatori indicar aquests perfils. Mentrestant, no sé quanta gent haurà comprat ja els llibres.
4: Mm-hmm. Però jo no vull fastidiar-vos, amb el que estem parlant.
1: Una mica el teu paper a la tertúlia és
2: sí,
1: aquest,
4: en realitat és un debat, és un debat que no és debat, perquè la regulació sobre què es pot publicitar, què és veracitat en matèria de salut, en matèria alimentària, en moltes altres matèries, està absolutament regulada, i és igual que la informació la doni una intel·ligència artificial, que si la dona, permeteu-me una comparació segurament tonta, Mickey Mouse, o un dibuix animat, o un personatge que sigui un personatge de ficció, perquè de cop i volta apareix a l'Alcàntara, que sabem que és un senyor que no existeix, que és un actor d'una sèrie televisiva, però que no és Imanol Arias, recomanant-nos que ens prenguem un producte determinat. Per tant, la mateixa regulació que hi ha perquè pugui fer publicitat un actor o algú que no és un personatge de veritat, és la que té que aplicar-se a un producte d'IA.
1: Però en aquest cas que hi ha la regulació, que és, escolta'm, si tu fas un vídeo amb intel·ligència artificial fent veure que és realitat, ho has de marcar. I aquests vídeos i aquests canals i aquests continguts no estan marcats. Per tant, s'estan saltant aquesta normativa. I el que no sabem és el per què. O sigui, suposem que Meta no arriba va més ràpid els que creen els comptes que no pas Meta perseguint-los.
4: Si Polito no ha fet la renta durant 4 anys i ningú ho ha pillat, imagina per controlar tots els vídeos d'Instagram.
1: Carlos.
2: Sí, no, d'entrada hi ha la normativa d'Instagram que se salta, però després també hi ha altres coses una mica més complicades, diguéssim, a nivell legal. Per exemple, el cas de Fray Lorenzo, que aquest és una altra mena de contingut. Hi ha un frare franciscà, he estat consultant la sotana i vol ser un frare franciscà, i el que fa és consells espirituals que els barreja una mica amb aquest coaching barat de psicologia, d'aquesta de creixement personal, etc, etc. I a més també te reenvia una web en la qual et ven un llibre, i en aquesta ja no hi ha ni un NIF de referència, ni un nom, ni qui ha hostatge aquesta web, ni res de res, i el que sí que hi ha és una adreça de La Rioja que coincideix amb la mateixa adreça d'un altre perfil que a TikTok es dedica a vendre consells financers i que té també un llibre en el que diu com fer-te ric, etcètera, etcètera. És a dir, Fray Lorenzo et dona consells espirituals per una banda i Sofia Levy, que així es diu l'altre perfil, et diu consells de com fer-te ric. Segurament és la mateixa persona que viu a La Rioja fent aquesta mena. És a dir, és evident que és aplicable la legislació que hi ha darrere d'això, perquè és molt evident la intenció de no donar cap referència i de, bé, el que tu deies, no? Quan és publicitat, saps que és publicitat, que en aquell moment t'estan venent no sé quina història. El que passa que això, aquests perfils ho intenten evitar i amagar de totes, no?
1: Bé, doncs aquesta realitat que amb la que convivim i que cada vegada és més difícil, com deia l'Alícia, discernir quan ens estan enganyant o quan és realitat. T'ha passat algun pensament pel cap, perquè t'he vist la cara.
3: Sí, tot el que puc dir limita amb el codi penal i, per tant, no, prefereixo no dir-ho. Estic intentant trobar la manera educada de dir, primer, això últim, el Fray Lorenzo aquest, si tu, no sé com dir-ho, Instagram hauria de lluitar contra les estafes. Una forma d'estafar és ser coach. Per tant, Instagram hauria d'actuar contra els coaches. Això, sé que acabo d'ofendre un col·lectiu, però no m'importa, perquè jo crec que el coach, el primer que has de fer quan hi ha algú que t'ofereix els seus serveis, és posar-te la mà a la cartera perquè no te la fotin. I la segona, ara seriosament, que és que cada vegada hi ha, a través de les xarxes i tot tipus de perfils, abans et podien estafar per correu postal, o et podien estafar en una agència de viatges, o et podien estafar en un lloc físic, i ara les estafes no descansen. Les estafes et poden arribar...
1: I t'arriben a la butxaca.
3: Quan estàs a punt d'anar a dormir i mires algú que diu que et farà ric i quiero que ganes mucho dinero y por lo tanto necesito tu dinero, per entendre'ns, i després gent que t'ofereix una sèrie de serveis que no estan ancorats en la realitat i que la traçabilitat, com deia el Carlos, també és difícil, perquè tu has d'anar a demostrar que en aquella adreça s'està cometent un frau i anar a perseguir quines activitats hi ha al darrere. Per tant, no és tan senzill. També és veritat que Instagram és molt hàbil a l'hora de censurar segons quin contingut, i si tu penges un pit a Instagram al cap d'uns segons ja te l'ha buscat, potser amb les estafes també seria important que hi hagués una activitat
8: més ràpida. Però més que estafes és que posin què està fet amb intel·ligència artificial, perquè tu ets lliure de voler comprar un llibre de Fray Lorenzo, però vull saber si és real o si, saps, en plano, si no és real.
4: Però el més trist d'això és que al darrere d'aquests enganys, això sí que està molt, molt estudiat i molt pautat, el que hi ha amb un percentatge elevadíssim de casos és persones que viuen soles i que viuen soles no voluntàriament. I jo crec que es parla molt de malalties mentals i d'històries d'aquestes, però crec que la soledat no voluntària és el que hi ha al darrere de moltes d'aquestes coses, malauradament.
1: Carlos Barebar, gràcies. Bona
2: tarda. A vosaltres, que vagi bé.
1: Ara dones les notícies sobre els fitxatges de l'Espanyol abans de la pretemporada. 5 minuts per arribar a les 4.
4: Camí de la Champions.
1: Ens queden 5 minuts per acabar i acabarem igual que hem començat. Perquè tornarem a parlar d'amnistia i de l'aplicació de l'amnistia. Perquè tenim una última hora des de Brussel·les. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal Europeu favorable a la llei d'amnistia. Última hora, com dèiem, des de Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Òscar. Sí, la Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells, als tribunals espanyols, aplicar la justícia, les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. Brussel·les apel·la, refereix en concret, al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que han remès a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en aquestes dues sentències favorables a la llei d'amnistia. Diu la Comissió Europea de forma velada, es refereix a ells perquè diu que els tribunals al·ludits, els tribunals referits per aquesta sentència de qüestió prejudicial del TJUE, són ells ara els que han de moure fitxa aplicant aquesta sentència favorable a la llei d'amnistia, que afectaria en la causa del Tribunal de Comptes els líders independentistes que estan acusats de desviament comptable, d'haver desviat diners públics per finançar el procés i el referèndum de l'1 d'octubre, i a l'Audiència Nacional Espanyola la causa afecta a la dotzena d'activistes del CDR acusats per un delicte de terrorisme. En tots dos casos, la setmana passada, la justícia europea va deixar via lliure perquè tots dos tribunals poguessin aplicar la llei d'amnistia.
1: Molt bé, doncs és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb el Bruno Fortea. Gràcies, Bruno. Bona tarda.
9: Adéu, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
4: Ànimo a la Unió Europea. Espanya és el país més incomplidor de totes les resolucions, directives, etc. Amb una distància còsmica, amb això estem a la top de la Champions. Així és que ànimo a la Comissió Europea.
3: Sí, no, amb això i atur juvenil, bona classificació sempre d'Espanya. És veritat que això hauria de tenir alguna translació directa, no dic en forma de sancions o el que sigui, sinó d'interpel·lar directament quins són els tribunals, quins són les causes que s'han de resoldre, perquè si no serà una mica complicat de portar-ho a la pràctica.
8: Sí, però sí que es fa més real que mai aquesta... Bueno, més real que mai. El tuit que va fer l'altre dia l'Òscar Puente d'animar el Puigdemont que tornés, no? Com de dir, bueno, ara que tens l'Amparo, fes-ho i així poses fins les cordes, entre les cordes, al Suprem a veure si realment et pot detenir. I realment, bueno, clar, és que si cada cop es fa més evident que Brussel·les ho exigeix, doncs, si segueixen atrinxerats, quelcom haurà de passar.
1: Però és veritat que s'esperava, com a mínim, que la Justícia Europea o que la Comissió Europea digués alguna cosa, tenint en compte això, no? Que el TJUE fa el seu dictamen i aquí sembla que no ha passat res.
3: Una setmana després no hi ha hagut cap decisió de la justícia espanyola que hagi anat en la línia de beneficiar les persones que, en teoria, ja estan emparades per Europa en el cos legal del que deia una llei que, recordem, es va aprovar l'1 de juny del 2024. Per tant, atrinxerar-se d'aquesta manera em sembla que no pot tenir res de bo, sobretot quan Pedro Sánchez sempre treu pit d'aquell índex de qualitat democràtica, ja sigui el de The Economist o d'altres, que situa en Espanya com un dels principals estats de drets del món. Per tant, jo diria que aquí hi ha un decalatge entre els fets i entre la realitat.
4: Ens ho passarem molt bé, perquè quan Puigdemont pugui tornar veurem si aleshores vol tornar.
1: Carai.
4: Tindrà gràcia, no estar en el seu dret de quedar-se allà un cop ja se li apliqui l'amnistia.
1: Home, tornar potser sí, després veurem amb quin ell paper serà. Amb quin paper, però tornar sí, no? A ningú li agrada estar fora de casa.
4: No sé, falta veure si ell voldrà seure com a líder de l'oposició al Parlament.
1: Per això et dic, bueno, que una altra cosa és per fer què.
4: Tot
1: però
4: això serà un capítol apassionant.
8: Però tornar, sí.
3: Jo, perdoneu que torni les meves obsessions, però sí que hi ha gent que li agrada estar fora de casa, com Anna Gabriel, per exemple.
8: Que
3: no es va exiliar a Burundi, va anar a Suïssa. Això sempre és important recordar-ho.
1: Bé, però cadascú tria el que vol.
3: Sí, cadascú tria viure on vol, però...
10: Ara no tinc temps per rebatre...
3: I la gent que tria viure fora de casa també està bé. Estan en el seu dret.
1: Però es va veure obligada a marxar. Una altra cosa és que després va triar on, però a marxar sí que va marxar.
8: Per favor, exactament.
1: A ningú li agrada que et facin fora d'un lloc. Després, un cop has de marxar, doncs tries on creus que estaràs més còmode. Però
3: no sé si...
4: Ella no tenia cap reclamació judicial, si no ho recordo malament. O sigui, se'n va anar realment de colònies.
1: Home,
4: no la reclamava ningú.
8: Però justament hi havia una situació de perill per tots els costats.
4: Ella no tenia cap perill.
8: Ja, però la gent s'havia de poder protegir.
1: Però ja es va demostrar que això no sabies el que tenies avui, no el que tenies demà.
4: Ella no estava a cap govern.
1: Ho hem de deixar perquè en queden 15 segons per arribar a les 4. Oriol, Marc, Alícia, Puig, Joan López, Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima, bon estiu.
3: Gràcies a vosaltres.
8: Bon estiu.
1: Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu i els blocs del 3 que t'info. Fins demà a les 2. Adéu.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
2: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
3: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquid sovint, evitant les begudes alcohòliques.
4: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
2: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe, no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
1: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
3: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
4: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
2: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
1: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
3: esgotament,
4: set intensa,
3: mal de cap o mareig,
4: rampes a les cames,
3: febre o vòmits,
4: pell calenta, vermella i seca.
1: En cas de molta calor, consells:
3: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
4: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
2: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
1: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
6: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
7: Generalitat de Catalunya.

0: Smooth Jazz Club. Als 98.1 de la FM tens la millor música de les últimes 3 dècades i totes les novetats. Ràdio d'Esvern.
1: Ens agrades tant tu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i avança cap a l'urbanització de les Rovires, on viuen 300 veïns. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Per tot plegat, Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament dels nuclis de Can Paulet i de les Rovires. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Maria, bona tarda.
4: Bona tarda. L'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs s'obrin. Per això, els mitjans aeris hi fan descàrregues constants amb retardant per reduir la combustibilitat. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera fins a dalt i avança cap a l'urbanització de les Rovires, una zona precisament complicada perquè hi ha nuclis de població, ho ha explicat a 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
5: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires. És una zona molt muntanyosa. L'aire que hi havia ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. S'està controlant perquè no arribi a les cases i també per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
4: L'alcaldessa ha demanat també a la població seguir els canals oficials. Unitat Mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
3: Més notícia, Roger Santaló.
6: Amnistiats, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Segons l'exconsellera d'Esquerra, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Mas, i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia.
3: En clau internacional, Donald Trump amenaça l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada vegada que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units renova d'aquesta manera el seu missatge coercitiu a la República Islàmica. En les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit nord-americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant. El preu del barril de petroli Brent s'ha enfilat durant unes hores fins als $95.
6: Els treballadors de Pascual Agurb tornen a fer vaga aquest dijous. El comitè d'empresa considera insuficient la indemnització que els ofereix Pascual, que ha arribat a un acord per vendre la planta a Casa Tarradellas. Els treballadors es mobilitzaran per denunciar que a 2 dies que s'acabi el període de negociació encara no se'ls ha concretat quants llocs de treball oferirà Tarradellas ni en quines condicions. Per això no descarten judicialitzar l'acomiadament col·lectiu que afecta uns 80 treballadors. Coincidint amb la vaga de demà, el comitè d'empresa ha organitzat un desplaçament fins a la seu central de Pascual a Madrid, on està convocada una concentració.
3: El Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. Dels 32 muntatges estrenats, més d'una vintena han estat d'autoria i de creació catalanes. Amb una programació dedicada a les dones, l'equipament ha combinat l'autoria clàssica i contemporània amb grans noms del repertori universal a través d'una proposta integrada per 32 muntatges amb 7 produccions pròpies, 19 coproduccions i 6 companyies convidades. De la trentena d'estrenes, 22 han estat d'autoria i creació catalanes. Esport, Joan Fito, bona tarda.
7: Bona tarda. El Tour de França, el tram final ja, la 17a etapa, l'última abans d'arribar als Alps. Isaac Vilalta, Boagrón, bona tarda.
1: Bona tarda, més d'un equip per a Jasper Stuyven. El belga és cap de cursa en solitari, li 40 segons a un grup de 43 ciclistes, entre els quals hi ha Mathieu van der Poel, Mats Pedersen o el català Balderston. Stuyven, que busca en solitari la victòria d'etapa, veurem si arriben els del darrere. El grup, el gran grup, amb Tadej Pogacar i tots els homes de la General, rodant a més de 6 minuts. RAC Vilalta, Catalunya Ràdio, Verón.
7: En bàsquet, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça. Sekulić té 48 anys i en l'última temporada ha dirigit el Dubai, amb qui va ser campió de Lliga. Sekulić, a més, és l'actual seleccionador eslové i signa per les dues pròximes temporades. També al Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana, signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. Van Asten és el primer fitxatge del Barça aquesta temporada. El Girona, per la seva banda, juga aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Sport 3. I a Sydney ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo. Espanya, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha classificat per les semifinals després de superar per 8-7 a Hongria.
2: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges, també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. El veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. I pel que fa a societat, el ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. I en cultura, dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginesta acolliran una nova edició de la Festa de l'Associació, el CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu els Jardins de Can Ginesta, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja hem arribat al dimecres, ja hem arribat, per tant, a la meitat de la setmana. Ja estem de capa caiguda cap al cap de setmana, que és el gran objectiu de tots plegats. Que escolta, que ara el juliol ja ens costa una miqueta anar a treballar, hem de ser sincers, i tots estem esperant amb ganes aquestes vacances, a veure si arriben ja dintre de poquet. Però va, ara sí, ens deixem de ratllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Seguidament, també amb el Jordi Clavero i l'Adrià Hernández farem alguna coseta sorpresa i posarem fi amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

Carles Puigdemont, juntament amb Toni Comín i Lluís Puig, han denunciat Espanya davant de la Comissió Europea perquè consideren que el Tribunal de Comptes està incomplint la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei de l'amnistia. Els tres dirigents independentistes demanen que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat espanyol després que el Tribunal de Comptes hagi donat 10 dies a les parts per presentar noves al·legacions abans de decidir si aplica l'amnistia als encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Paral·lelament, la Fiscalia ha respost amb contundència i ha reclamat al Tribunal de Comptes que apliqui ja l'amnistia. El Ministeri Públic recorda que tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com l'Advocat General Europeu han conclòs que no es van utilitzar fons comunitaris i considera innecessari reobrir aquest debat. En un article publicat a les xarxes socials, Puigdemont ha acusat el Tribunal de Comptes de desobeir conscientment la justícia europea i ha advertit que aquesta actitud podria tenir conseqüències. En la mateixa línia, l'expresident Artur Mas també ha denunciat la desobediència d'alguns òrgans judicials espanyols. Paral·lelament, el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos relacionats amb l'amnistia a partir del 22 de setembre, començant pel de Jordi Turull. En l'última sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que existeix un problema amb la baixa execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, després que les dades situin la comunitat en només un 8,6% del total executat el 2025 amb respecte al total espanyol. Tot i això, ha defensat que la solució passa per crear un consorci d'inversions entre l'Estat i la Generalitat, acordat amb Esquerra Republicana, i ha retret a Junts que es limiti a la queixa sense aportar alternatives. Junts ha acusat Illa de tolerar la desinversió estatal, mentre que la CUP també ha criticat el consorci, considerant-lo insuficient. Pel que fa a l'amnistia, tant Junts com Esquerra Republicana han exigit una aplicació immediata després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president ha reclamat una aplicació àgil i diligent de l'amnistia. Finalment, el president també ha fet un balanç en positiu del curs polític, destacant l'estabilitat institucional i fixant com a prioritats per als pròxims mesos l'habitatge, l'educació i la sanitat.

Protecció Civil ha ordenat el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires a Cervelló a causa d'un incendi forestal declarat aquest dimecres al migdia a la zona de la Vall del Sol. L'alerta enviada a través del sistema S-Alert afecta unes 300 persones. Aquí es demana que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions de les autoritats. Els bombers treballen en l'extinció del foc amb un ampli dispositiu de 38 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 300 trucades i la columna de fum és visible des de diversos punts del Baix Llobregat.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, assegurant que la seva legislatura està acabada. Durant el balanç del curs polític, Feijóo ha afirmat que aquestes seran les últimes vacances d'estiu de l'executiu i també les últimes festes de Nadal de Sánchez a la Moncloa. El president del PP ha carregat durament contra el govern espanyol pels casos de presumpta corrupció que afecten a l'entorn socialista i ha promès un futur govern de reconstrucció nacional, centrat en recuperar la confiança institucional, reforçar la transparència i impulsar reformes econòmiques i socials. Feijóo també ha posat el focus en el cas Plus Ultra i en les investigacions relacionades amb José Luis Rodríguez Zapatero, assegurant que caldrà aclarir totes les seves responsabilitats polítiques. Pel que fa a les prioritats del seu projecte polític, el líder popular ha situat al centre qüestions com l'habitatge, la sanitat, les infraestructures, la immigració i la recuperació econòmica.

El judici del cas Kitchen entra en la seva fase final amb les defenses presentant les conclusions davant l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha demanat la seva absolució i ha negat qualsevol implicació en el presumpte espionatge de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. La seva defensa assegura que Fernández Díaz mai va mostrar interès pels anomenats papers de Bárcenas i acusa el seu antic número 2, Francisco Martínez, d'haver manipulat missatges per incriminar-lo. L'advocat sosté que no existeixen proves directes que l'exministre popular conegués l'operació i qüestiona també la credibilitat de les anotacions de l'excomissari Villarejo. Per contra, la Fiscalia manté que el cas Kitchen va ser un operatiu parapolicial criminal destinat a obtenir informació comprometedora sobre dirigents del PP i a dificultar la investigació del cas Gürtel. El Ministeri Públic considera que tant Fernández Díaz com Martínez estaven al corrent de l'operatiu. La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'exministre i pel seu exsecretari d'Estat, mentre que per Villarejo en reclama 19 anys. També s'acusa diversos comandaments policials i l'exxòfer de Bárcenas, que ha admès haver actuat com a confident a canvi de diners procedents de fons reservats. Després dels informes finals de les defenses, el judici quedarà vist per sentència i l'Audiència Nacional haurà de decidir si existia o no una trama d'espionatge il·legal contra l'extresorer del Partit Popular. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar criminal establerta a Barcelona dedicada al tràfic d'armes per al crim organitzat. El grup estava liderat per un home de 37 anys que dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on compleix condemna per homicidi des del 2009. La investigació es va iniciar després de detectar l'origen de les armes utilitzades per una banda juvenil violenta de l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van descobrir que la xarxa tenia capacitat per aconseguir pràcticament qualsevol tipus d'arma o munició, fins i tot material de guerra com llançagranades. La parella i una de les filles del líder s'encarregaven de les gestions a l'exterior, inclosa la promoció de les armes mitjançant vídeos enviats als seus compradors. La xarxa tenia clients arreu d'Espanya i també en diversos països europeus. Segons els investigadors, les transaccions es feien amb total normalitat en aparcaments o centres comercials, fet que els permetia passar per desapercebuts. L'operació ha permès tallar una important via de subministrament d'armes a organitzacions criminals. I França es convertirà en el primer país europeu en prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys. La nova llei entrarà en vigor l'1 de setembre i obligarà a totes les plataformes a verificar l'edat dels seus usuaris. Els menors de 15 anys no podran crear comptes nous i aquells que ja en tinguin disposaran de 4 mesos per tancar-los. La norma també restringeix l'ús de telèfons mòbils als instituts, tot i que cada centre podrà establir excepcions. El govern de Macron defensa la mesura per protegir la salut mental dels adolescents. Tot i això, la llei final és menys estricta del previst, ja que permet l'accés a serveis com WhatsApp, YouTube o la Viquipèdia. I ara sí, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La Festa Major torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Les inscripcions es faran enviant 3 fotografies del balcó guarnit entre el 27 i el 30 de juliol. I el veredicte es donarà a conèixer durant el sopar de Festa Major. ...17 de maig i 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just d'Esvern pel 2027. El ple municipal aprova que el dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels sants patrons Just i Pastor siguin els dos festius locals del municipi.
Sant Just d'Esvern estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges organitzades per anys i per activitats per preservar la memòria visual del poble. I ara sí, ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça té pràcticament tancat el fitxatge de Jes Bisigu, extrem belga del club de Bruges, per uns 8,5 milions d'euros més un percentatge d'una futura venda. Tot i que l'acord entre clubs és total, encara falten alguns tràmits per fer oficial l'operació. Per això, el jugador podria incorporar-se a la concentració de pretemporada a Anglaterra, amb el treball de l'equip ja iniciat. Bisigu tindrà fitxa del filial, però treballarà habitualment amb el primer equip de Hansi Flick, amb l'objectiu de guanyar-se un lloc a la plantilla blaugrana. I el Barça de bàsquet ja té nou entrenador. El club ha fet oficial la contractació de l'eslové Aleksandar Sekulić, que signa fins al 2028 i substitueix a Xavi Pascual. Sekulić arriba després d'una etapa al Dubai Basketball. A més, és el seleccionador d'Eslovènia des del 2020, amb qui va assolir una històrica quarta posició als Jocs Olímpics de Tòquio. Amb aquest moviment, el Barça culmina una profunda renovació esportiva de la secció. Aquest estiu també han arribat Josh Nebo, Justin Robinson, Umoja Gibson, Agustín Ubal, Olivier Nkamua i Stanley Umude, en un projecte que buscarà tornar a posar els blaugranes entre els millors equips d'Europa. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui tornem amb la música en castellà i ho fem amb una autèntica crida a viure, una cançó intensa, directa i carregada d'energia d'un artista que ja és un dels grans referents del rock d'autor d'Espanya. La peça ens convida a atrevir-nos, a llançar-nos a la piscina, a actuar sense por al fracàs o al que diran, i simplement viure. Ens recorda que tots cometem errors, que tots tenim inseguretats, i que per això la millor opció és viure amb intensitat, arriscar-se i perseguir allò que realment volem. La vida és limitada i precisament per això és tan valuosa. Per aquesta raó, hem de deixar de posposar somnis i abandonar les excuses per viure amb la mateixa intensitat que tindríem si sabéssim que demà s'acaba tot. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un dels cantautors i compositors més destacats de la música espanyola actual, amb una trajectòria marcada per l'autenticitat, les lletres honestes i una personalitat artística molt definida. Ha aconseguit connectar amb milers de persones parlant de les emocions. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2019. L'artista que la signa era el vocalista del grup Pereza i és també una crítica a la hiperconnectivitat de les xarxes socials. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni Como si fueras a morir mañana de Leiva.

Doncs un missatge genial. Hem d'atrevir-nos a viure el moment, a arriscar-nos i a deixar les nostres pors per simplement viure la vida que realment volem. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia. Avui, 22 de juliol, celebrem el Dia Mundial del Cervell, una data que ens convida a posar en valor un dels òrgans més extraordinaris del cos humà. El cervell ens permet pensar, raonar, recordar, imaginar, crear, aprendre i prendre decisions, però també ens permet emocionar-nos, sentir empatia, comprendre els altres i construir la nostra pròpia mirada sobre el món. Gràcies al cervell i les seves capacitats, la humanitat estàs capaç de fer avenços impressionants, però la seva grandesa no es troba només en els grans descobriments. També es manifesta en les petites coses de cada dia, en la capacitat d'aprendre alguna cosa nova, d'escoltar una opinió diferent, de recordar una persona estimada, de demanar perdó, d'ajudar algú o d'imaginar un futur millor i compartit. El cervell ens dona la capacitat de ser curiosos, de fer-nos preguntes, d'adoptar o de revisar allò que sempre havíem donat per cert. Per això, avui faig una crida molt senzilla. Fem servir més la nostra raó. Fem-lo servir per pensar abans de parlar, per contrastar abans de compartir, per escoltar abans de jutjar, per entendre que la realitat és complexa i que no tot es pot reduir a blanc o negre. Vivim en un món cada vegada més polaritzat i en aquest context, la raó, el pensament crític i l'empatia han de convertir-se en els nostres millors aliats. Fer servir el cervell també significa actuar amb responsabilitat. Significa defensar el respecte, la igualtat, la llibertat i la convivència. Significa rebutjar els discursos incendiaris, totalitaris o repressius que simplifiquen els problemes i converteixen el diferent en enemic. Pensar és ser capaç de posar-nos en lloc de l'altre, és reconèixer els nostres errors, és entendre que podem discrepar sense faltar el respecte i que una societat plural només avança quan les idees es confronten amb arguments i no amb amenaces ni amb bales. Avui, 22 de juliol, celebrem aquest òrgan vital, magnífic i extraordinari, però també celebrem tot allò que ens permet fer, imaginar, crear, comprendre, estimar i transformar el món. I potser la millor manera d'homenatjar-lo és precisament aquesta, cuidar-lo, estimular-lo i utilitzar-lo

0: Bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Com estàs tu?
0: Doncs bé, la veritat que molt bé. Aquí fresquet.
1: Sí?
0: Sí, sí. Molt, aquí molt a la ràdio, sí.
1: Sí, s'està
0: bé. Jordi, ara és la broma que estic dient moltes vegades aquest estiu, però estem al refugi climàtic.
1: El refugi climàtic.
0: El refugi del programa climàtic.
1: A veure, avui tampoc fa tanta calor, eh?
0: No, avui tampoc. Avui,
1: avui
0: tampoc.
1: És dels dies que entres aquí i no dona el sol, no?
0: Sí, és veritat, és veritat. És veritat que avui no està donant el sol directament aquí a la ràdio. A veure si ens dona una petita treva, però escolta, encara fa calor, eh? Però bueno, és el que toca, és l'estiu, Jordi? Que a vegades ens queixem massa.
1: Sí,
0: a vegades
1: ens
0: queixem massa. Ens
1: agrada molt queixar-nos.
0: Sí, home, és l'esport olímpic, no?, del nostre país, clar que sí, queixar-nos.
1: Sí, i després no fer res.
0: Exacte. Escolta, Jordi, avui de què ens toca parlar?
1: Doncs d'alguns conceptes que a vegades es pregunta un consumidor habitual en el món del vi, que molts cops els confon, com és normal.
0: Quan... I quins són aquests conceptes?
1: Un d'ells seria el vi natural, que no té res a veure amb el vi ecològic, que seria l'altre concepte. I per últim tindríem el biodinàmic.
0: Per tant, avui aprendrem a diferenciar aquestes tres tipologies de vins.
1: Exactament.
0: Que a vegades són com una mica el cognom, no, del vi. Comprem un vi i és vi natural. O... A vegades, o vi ecològic. I a vegades diem, bueno, això sona molt bé, però molt bé, no sé què vol dir, no?
1: No doncs... saps què vol dir, sí.
0: Exacte, a mi em passa una mica.
1: Sí.
0: Natural, ecològic o biodinàmic, em costa una mica. Entenc que és una cosa bona per l'ecologia, però em perdo, no? Aleshores, avui posarem fil a l'agulla i esbrinarem ben bé què és això. Per tant, comencem, si et sembla, Jordi, pel vi natural. Explica'ns què és això del vi natural.
1: Un vi natural és aquell que té una mínima intervenció en el procés d'elaboració del vi. Però natural mai és, o sigui, el nom està mal posat, perquè l'humà ha de fer coses perquè pugui fer el vi i no sigui un most. Ha d'intervindre en el procés perquè realment doncs, obtinguem alcohol o diverses coses.
0: Clar, evidentment, perquè el raïm doncs, no genera vi per ell sol,
1: per tant,
0: hi ha d'haver una alteració humana, no?
1: Exactament.
0: Per tant, el terme natural... Bueno, està bé, però no és 100% en concret ni 100% descriptiu, eh?
1: No és descriptiu, no és correcte. Jo crec que aquí, bueno, es fa per un tema màrqueting, per un tema de vendre, i també perquè en el procés de la vinya mateixa, quan parlem de la planta, s'ha de podar, no? Una planta s'ha de podar, i això no és natural, això és... Estàs controlant i estàs fent de jardiner. Es poda a l'hivern i també a la primavera quan li traiem les fulles, quan hi ha massa fulla.
0: D'igual manera que, per exemple, l'oli, no? Pot ser molt natural, però l'oli no surt de l'oliva, de l'arbre. Doncs has de fer un procés.
1: Has de fer un procés.
0: Exacte.
1: Això està clar. I l'únic que sí, que a l'hora de fer el vi, en aquest cas, hi ha un tret diferenciador que s'utilitzen llevats autòctons, o que això es refereix a llevats que s'aïllen de la mateixa vinya o del celler, que aïllen un llevat que n'hi ha per allà, i l'aïllen doncs, potser d'una vinya que tenen que els interessa molt, o un llevat que potser n'hi ha al celler perquè hi han fet diverses baremes i n'hi han llevats dins del celler, doncs això fa que sigui un llevat diferent els altres que utilitzen els cellers més grans. Perquè els cellers més grans, o més grans o potser més petits, que treballin en laboratoris convencionals, doncs compren aquests grans laboratoris els llevats, ja que aquests llevats, diguéssim, que li donen un valor segur, però amb poca personalitat, no?, dins del mercat, perquè no es diferencien massa d'altres vins, ja que aconsegueixen els mateixos aromes, els mateixos gustos, i amb els llevats autòctons, per dir-ho d'una manera, doncs és una caixa de sorpreses, no? Potser una mica una ruleta russa, perquè potser et pot sortir molt bé o molt malament, però és una diferència molt clara amb els llevats convencionals.
0: Per tant, utilitzar un llevat d'aquests no t'assegura èxit, eh?
1: No t'assegura èxit, o sigui, ni una cosa ni l'altra. L'únic que t'assegura és un tret diferenciador. En canvi, en els llevats convencionals sí que t'assegura, si tu segueixes la recepta, un resultat, saps? Una cosa clara. Et dona una confiança de fer, però després en el mercat doncs, t'assemblaràs molts als altres vins. Una altra diferència seria que no s'afegeix al sulfurós. Potser havies escoltat aquest producte. Sona?
0: Sí, l'havia escoltat, però també em sona, l'he escoltat, però exactament no sé què és el sulfurós.
1: És un producte que s'utilitza en la indústria alimentària, amb la majoria d'aliments, per no tenir problemes amb bacteris no desitjats o oxidacions.
0: Mm-hmm.
1: També és un al·lèrgen, hi ha gent que és al·lèrgic als sulfits, però us haig de dir una cosa, que el vi, quan fermenta, produeix sulfits. O sigui, és mentira aquesta persona que et diu que aquest vi no porta sulfits, perquè quan fermenta el vi porta sulfits. L'únic que no portarà, sulfits afegits.
0: Vale.
1: Doncs el sulfurós, doncs, és un tema una mica conflictiu i es creu que és dolent potser en grans quantitats, es creu, no hi ha un estudi que ho demostri al 100%, són tots indicis o creències, i doncs els vins naturals teòricament no n'afegeixen més del que em porta el vi, teòricament, eh?
0: Vale.
1: Això, i per això alguns doncs tenen...
0: Perquè, Jordi, hi ha alguns cellers que a vegades et diuen no, no afegim res, però després...
1: Sí, aquí hi ha un problema, molt greu amb els vins naturals, que...
0: Però això passa.
1: Que sí, que entre tu i jo, això no ho direm al reel, però molts cellers segurament que al no haver-hi com un certificat com en l'ecològic, en el cas de l'ecològic sí que hi ha un certificat de les vinyes, els tractaments que tu has fet, doncs fan una mica el que ells creuen o el que els ha de sortir. O sigui, és una mica freestyle, no? I la gent que es dedica al màrqueting no t'ho dirà així, però no hi ha unes regles exactes, no hi ha una persona que ho vagi a vigilar, saps?
0: Sí,
1: o sigui, tu te'ls creus o no te'ls creus, en el món del vin naturals. També una altra manera, no, de veure en què són diferents els vins naturals dels convencionals seria, no, que en alguns trobem sediments, o sigui, partícules en suspensió. Això et sona, Jaume?
0: Sí, això és el... Quan penso en vi natural, penso en un vi amb prou sediment.
1: Doncs quan el vi es queda tèrbol, com el Turbio Gallego...
0: Un natural és sempre sinònim de sediments o no?
1: Depèn. N'hi ha alguns que en tenen menys o pràcticament no en tenen, i n'hi ha alguns que en tenen bastants. Però n'hi ha bastants, és bastant comú que en tinguin sediments. I per què tenen sediments? Doncs perquè quan el vi fermenta, diguéssim, per obtenir l'alcohol, doncs desprèn, no?, tartrats i es queda brut. I passen els processos, i si nosaltres no el filtrem, no li traiem tota aquella brutícia dels llevats morts, doncs hi hauran sediments dins d'aquell vi. I el que es creu en els vins naturals o de mínima intervenció, que hi ha que intervenir poc. I va molt acord amb la filosofia deixar aquests sediments en comptes de treure'ls. No perquè sigui ni millor ni pitjor, perquè creuen que és més expressiu, té més aromes, té més gust, gràcies a això.
0: També és una mica el gust, no, això?
1: Sí, és una mica el gust... Una mica la filosofia.
0: Sí, exacte. Seria més la filosofia de cada productor.
1: Que no és res dolent, eh? Perquè si et trobes sediments no et moriràs per allò. El dolent del vi és l'alcohol i no té res de dolent, i molts cops es filtra bàsicament perquè la gent no trobi res a la copa i no digui, ostres, torna amb el vi.
0: Sí, exacte. A més, n'hi ha cerveses que són així, també.
1: Sí, és que en això estic d'acord amb ells, perquè moltes coses fan perquè el consumidor no es porti les mans al cap, que no vegi un...
0: Sí, que no es vegi la copa i quedi una mica bruteta.
1: Sí, que no quedi una mica bruteta de qualsevol cosa i que diu, ai, què és això? I no té per què ser res dolent.
0: Exacte. I escolta, Jordi, aquests vins naturals tenen uns aromes i uns gustos diferents? Com és aquest? Hi ha alguna diferència?
1: Sí, doncs són bastant diferents, ja que poden tenir algunes qualitats organolèptiques que en el món dels vins naturals els fa ser boníssims, però en el món dels vins convencionals es consideren vins defectuosos.
0: Mira.
1: Jo el que primer diria és que no són aptes per tots els públics. O sigui, si sou el típic consumidor que té el costum de comprar el mateix vi de la mateixa marca i que sempre tingui aquell sabor, potser no seria el vostre món. Perquè el món dels vins naturals cada anyada és diferent, perquè intenten doncs, transmetre això, no? Que cada anyada és diferent, i això és veritat, la vinya canvia. I està més pensat per aquelles persones que siguin més obertes a provar vins diferents i que els agradi variar bastant amb el vi que acostumen a beure, que no vagin a buscar sempre, sinó que busquin sempre una experiència nova, bevent coses, menjant noves, o sigui, la típica gent que està oberta a provar. Saps? Que no està... Ai, m'agrada això i ja està.
0: Sí, no, clar, que evidentment la forma de fer el vi és prou diferent.
1: Sí.
0: Per tant, el sabor també pot variar bastant d'un vi convencional.
1: Sí, i si vens del món de les cerveses artesanals o cidres artesanals i t'ha agradat, potser el món dels vins naturals és el teu. Mm-hmm. També,
0: clar.
1: No? Depenent una mica ja de quins gustos vas agafant amb altres coses.
0: Sí, però clar, és important el que tu deies, no? Si t'estàs esperant trobar una cosa similar al vi que et compres al restaurant o al supermercat, no vagis per aquí, eh?
1: No vagis per aquí. Comprar un
0: perro viejo, un perro verde, no?
1: I ja està. Però molt bé. No té res de dolent.
0: Exacte. I escolta, Jordi, ja que hem parlat de vins naturals, va, recomana'm algun.
1: Doncs recomano sobretot del Celler Un Sol Cel, que es troben al Baix Penedès. Tenim diversos vins naturals. Fan una tipologia de vins espumosos que es diu ancestral, que és diferent de la del cava, ja que el vi fermenta i quan encara no ha acabat la fermentació, uh-huh, s'embotella i se li posa la xapa i acaba la fermentació dins de la mateixa ampolla i això genera les bombolles.
0: Vale.
1: És un monovarietal de Xarel·lo, o sigui, sols porta aquesta varietat. Es diu Limbo, perquè és una mica tropical. És de l'anyada 24 i està prou bé, eh?
0: Vale.
1: Està prou bé. També fan un vi negre, que és l'Oremus, que porta ull de llebre, que ull de llebre en català és el famós tempranillo, Samsó, que és com li diem aquí en català també la carinyena, el qual acostuma a tenir bastants sediments de color negre dins de l'ampolla. O sigui, si us agrada trobar-vos coses dins de la copa de l'ampolla, aquest vi negre seria l'ideal. I el podem veure fresquet aquest estiu, no és un vinegre amb molt de cos. Uh-huh. També tenen un orange wine que es diu Afrodisia, que el nom ja ho dic tot, no crec que em faci falta molt descriure'l, que està fet en la varietat Malvasia Sitges.
0: Mira.
1: Que és una varietat molt aromàtica, molt agradable.
0: Ara ho veig. Estava veient, clar, això no s'adhereix a cap DO, oi?
1: Sí, sí. No. Per això no he posat cap imatge ni res, perquè és un celler, com et diria, bastant punky, bastant fora de lloc,
0: vale,
1: que tu busques i no trobes pràcticament la web del celler, això ho sé.
0: Sí, perquè l'he trobat i realment, clar, també t'anava a preguntar, preus dels vins naturals són els mateixos preus que els d'un vi convencional, més car, més barat?
1: Molt, molt, molt barat no pot ser. O sigui, dels 10, dels 15 euros no acostumen a baixar. O sigui, estan 15, 16...
0: Vale.
1: Aquest celler està 17, 18...
0: Sí, l'Oremus aquest l'he trobat per 15 euros.
1: Sí, això és preu de celler. I a preu de botiga,
0: clar.
1: A preu de botiga l'Oremus crec que està per 18.
0: Mm-hmm. Vale. Per tant, no són vins molt cars, però tampoc són vins baratos.
1: Exactament.
0: Mm-hmm. Molt bé. I Jordi, hem parlat ja del vi natural més o menys... No, més o menys no, ens ha quedat totalment clar. Quines diferències n'hi ha amb els vins ecològics?
1: Amb els vins ecològics, molta gent, quan entra a comprar, es confon l'ecològic amb el natural. Jo ja ho entenc de primeres perquè em diu no me traigues un vino ecológico. I jo, a veure, jo crec que... Sé que m'estàs dient, però...
0: Jo crec que sí que vols
1: un ecològic. Ho diu amb aquella arrogància, però s'està equivocant la persona.
0: Exacte. Doncs,
1: Jaume, perquè els vins ecològics no tenen res a veure amb els vins naturals, ja que la filosofia és molt diferent.
0: Mm-hmm.
1: I la persona que em diu això segurament li agradaria un vi ecològic.
0: Vale. Clar, perquè no té res a veure, eh?
1: No té res a veure.
0: Aleshores, la filosofia del vi ecològic quina és?
1: Doncs a la vinya s'han d'aplicar tractaments fitosanitaris preventius, o sigui, abans de tenir problemes amb els fongs, queden prohibits els tractaments que tenen una major càrrega a la vinya, com serien les herbicides per matar les males herbes, i alguns altres tractaments que en proveix, li fan mal al sòl. Igualment, la vinya es tracta amb el mateix sofre en pols, és mentira si algú et diu que un producte ecològic no porta cap químic, potser en portes menys, i un dels objectius de viticultura ecològica és donar protagonisme al sòl, com vam veure en el cas de Betinoia, amb les capes herboses o abonant amb fems que aportin nutrients que necessita el sòl. O sigui, es busca un sòl ric, no un sòl pobre, que a vegades és el que passa amb els vins convencionals que no tenen molta cura del sòl.
0: Vale.
1: I això es creu que donarà uns vins singulars. Està molt més enfocat a la vinya que en el procés del vi.
0: Exacte, això és el gran tret diferencial. No, no és
1: tant
0: en l'elaboració del vi en celler, sinó el tractament que es fa de la terra, del sòl i de la planta, no?
1: Exactament. Mm-hmm. I això no té... Això, a veure, sí, potser en el producte final, doncs, algun tret qualitatiu li donarà. Però és molt semblant, realment, com es tracta a la part enològica, al convencional. L'únic que les dosis de sulfurós, que t'he mencionat abans aquest producte, són molt menors. Són molt menors perquè hi ha una normativa que faci que siguin menors.
0: I això sí que està regulat, eh?
1: Això sí que està regulat i és de veritat. Aquí no és que tu creguis o no tu creguis, això és de veritat. N'hi ha auditories internes i n'hi ha un òrgan regulador que ara us explicaré. Però el procés de com es fa vi s'assembla més al convencional que al natural. Mm-hmm. Perquè hi ha DOs, inscriuen a DOs, o sigui, és una cosa més regularitzada i que té més una cara i uns ulls.
0: I, per tant, el gust d'un vi ecològic, com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, sincerament, la persona que es tanqui un vi ecològic i que diu no, és que a mi van els convencionals, s'està equivocant, perquè al final, quan comprem un producte ecològic, el gust, si t'agraden els vins convencionals, t'agradarà segurament un ecològic i potser fins i tot més, perquè has de pensar que no el compres perquè sigui més bo, sinó perquè teòricament hi ha hagut una major cura del medi ambient. Això li costa a vegades entendre a la gent. No el comprem perquè sàpiga millor. Potser en algunes fruites sí que es nota que sàpiga millor, però en el cas del vi és perquè s'ha cuidat més el medi ambient que el rodeja. I en aquest cas a Europa hi ha un òrgan que ho regula a en el cas de Catalunya, rep el nom de CCPAE, que és el Consell Català de Producció Agrícola Ecològica. Podrem saber que el producte que estem comprant, en aquest cas vi, és ecològic gràcies al logotip d'una fulla de color verd que té unes estrelletes, no?, que ens recorden a les estrelles de la Unió Europea.
0: Sí, sí, sí. Clar, això és jo crec que és la clau, no?, perquè molts cops girem l'ampolla i veiem aquesta fulla verda feta d'estrelles i és això. Si veiem aquesta fulla, és que és un vi ecològic.
1: Exactament, i això costa entendre-ho, perquè a vegades no es dona molta informació al consumidor, i també costa entendre bé què és l'ecològic.
0: Exacte. Jo crec que ha quedat prou clar. La veritat que entendre el vi ecològic és potser més senzill, perquè realment és això que dèiem, no? És un vi que ha cuidat més la seva part de vinya, la seva part de sol, la seva part del terra. Sí. Per tant, un vi que té una mica més de cura en el seu primer procés, no? En el procés més primari, que és el procés més agrícola.
1: Sí, el medi ambient.
0: Del vi, exacte. D'això, Víctor, t'anava a dir, mare meva, és que no sé què em passa, vull plegar ja, no, és broma. Jordi, d'aquest tipus de vins, quins ens recomanes?
1: Bueno, doncs, Dani, no.
0: Ja me l'ha tornat.
1: Porto el celler del Betinoia, ja que és un gran referent en el terme ecològic, en el món del vi. Van ser pioners en dues d'aquest tipus de pràctiques. Van influenciar molt a Déu Penedès, que aquesta collita és la Déu que treballarà íntegrament en ecològic. I un dels vins que porto com a recomanació, tu i jo el vam provar, i ens va agradar molt. Un és La Volada, que és el vi blanc més fàcil de veure, i l'altre és el Xarel·lo Brissat, que és el Bosc Negre.
0: Vale. Sí, dos vins de categoria, eh, Jordi?
1: Sí, em va encantar el Bosc Negre i La Volada. El Bosc Negre és un orange wine molt gastronòmic i La Volada seria com aquell vi blanc més fàcil.
0: Sí. Escolta, Jordi, a més t'he de dir que el Betinoia ho fan molt i molt bé, sí. I a més és el que tu deies, han estat els pioners, i també aquesta gent que diu, no, jo no bec ecològic, doncs escolta, hauràs de deixar de veure Penedès, perquè tota la Déu Penedès, és el que tu deies, ara passa a ser ecològica, per tant, no, que posi el vi ecològic no és res estrany, no és res fora del comú, al contrari, és una cosa tècnicament positiva pel medi ambient, per tant, si us demanen o veieu un vi ecològic, no tingueu por, perquè no és res estrany.
1: No és res estrany.
0: Jordi, ara sí, fem la petita pausa per música. Quina cançó m'has portat avui?
1: Avui he portat alguna cosa diferent, perquè jo sóc molt fan dels soundtracks de les pel·lícules.
0: Vale.
1: Diguéssim, les bandes sonores, ho he dit en anglès. Aquest cap de setmana he anat a veure la pel·li de l'Odissea, que és del director Christopher Nolan, un director que ha portat molt bon cine a una època actual on hi ha molta caca, perdoneu-me l'expressió, que gràcies als Oscars no ens donem compte, no?, de la caca que n'hi ha i de les pel·lícules premiades que ens preguntem, ostres, jo després em miro a casa i jo no sé quins criteris n'hi ha en el món dels Oscars ni dels Goyas, bueno, no vull entrar en polèmiques. Un dels més coneguts que ha fet bandes sonores per aquest bon cineasta és Hans Zimmer, A tots us sonarà la banda sonora de la pel·lícula Interestel·lar, potser l'heu vist o potser per alguns memes que s'han fet amb aquesta banda sonora. I avui porto un fragment de la banda sonora de l'Odissea que està fet per Ludwig Göransson, que va començar a treballar amb aquest director fent la banda sonora de la famosa Tenet i després també de la famosa Oppenheimer.
0: Molt bé, doncs escolta, anem amb aquesta cançó del soundtrack de la...
1: Sí. De l'Odissea.
0: Ara em surt... soundtrack en castellà...
1: Banda sonora.
0: Banda sonora. Hòstia, m'ha quedat molt d'esnop,
1: això, diu Welcome Home, Stranger.
0: Això m'ha quedat molt d'esnop, de no saber què era soundtrack de la banda sonora. Escolta, Jordi, ahir, ho dic pels oients, vam parlar de l'Odissea amb la Sara Vitova Cultura al Dia. Per tant, si algú vol saber més d'aquesta pel·lícula, que estigui
1: atent. Molt bona.
0: Ara sí, anem a Welcome Home, Stranger.

0: of a man.
1: Jordi, això sona bastant èpic, no?
2: Sí. Saps qui és el que parla?
1: No.
2: Travis Scott.
1: Travis Scott?
2: Sí, surt a la pel·li.
1: Aquest? Que va fent crits de poc
2: a poc. Sí, amb un bastó. I jo vaig dir, ostres, aquest no ho sé. Perquè com cridava i tot, en recordava el Travis Scott.
1: I és el Travis Scott. No, la veritat és que la pel·lícula, home, ha estat rebent molt bones crítiques.
2: Sí, està bé.
1: Ens la recomanes, Jordi?
2: Sí, la recomano. Val la pena anar a veure al cine les pel·lis del Nolan.
1: Molt bé, perfecte. Doncs jo la tinc pendent. Ens queda un concepte, Jordi, el concepte de biodinàmica. Sabem que és un vi natural, sabem que és un vi ecològic, però què és un vi biodinàmic?
2: Aquella que segueix és un vi d'aquell... Bueno, la biodinàmica podríem dir que és aquella agricultura que segueix els cicles de la Lluna fent cas de les influències de la Lluna i les constel·lacions, on s'utilitzen preparats naturals també per revifar el sol, com posar, per un exemple, dins de les banyes de la vaca, posar-hi merda i aplicar-ho en el terreny agrícola pensant, creient, que allò doncs, donarà més vida, no, en el terreny. Que, o sigui, no és tampoc una idiotada, però no s'ha desenvolupat massa per ser suficient seriós com a l'ecològic. Mm-hmm. L'ecològic ve del biodinàmic. Steiner és qui inventa el biodinàmic.
1: Vale.
2: I l'ecològic surt del biodinàmic, però l'ecològic és el que
1: s'ha desenvolupat. Per tant, biodinàmic és l'agricultura que segueix el cicle de la Lluna.
2: Sí.
1: I a més fan altres tractaments, com això que tu deies, de la banya i...
2: Sí, són coses que poden semblar molt estranyes, però és que no s'han desenvolupat suficientment, però sí que hi ha una certificació.
1: És el que t'anava a preguntar. D'això tenim certificació? Això està regulat?
2: Sí, la certificació és Demeter, és la que et dona les garanties de que aquell producte ha sigut aconseguit gràcies a viticultura biodinàmica per aconseguir aquest segell, ja que fer auditories internes i pagar diners per a les ampolles que ho porten. Mm-hmm.
1: Me'n recordo que els del BTNO ja ens van dir que eren bastants diners.
2: Sí, sí, sí, per això ho havia de comentar.
1: I Jordi, hi ha algun celler que porti aquest segell biodinàmic?
2: Doncs per esbaltar, que vam anar-hi, es troben al Penedès i té diversos vins biodinàmics. Jo n'he portat alguns dels que vam provar i a mi em va agradar molt el Radix, que portava la varietat Syrah, que era un vi negre amb molt poc cost de l'anyada 25, i també l'Indígena, un monovarietal amb garnatxa negra.
1: Mm-hmm. I Jordi, per anar tancant, hem parlat de tots aquests tipus de vins una miqueta diferents. Per tant, els vins convencionals, quins són? Com els detectem?
2: Doncs aquells que no tenen per què tenir cap segell o toc identitari, no? Al final són com els de tota la vida.
1: Vale.
2: Però
1: entre cometes, els normals.
2: Els normals, però avui en dia, amb el que hem comentat, com el de Déu Penedès, potser acabaran sent els convencionals acabaran sent els ecològics.
1: Sí, totalment.
2: Perquè diverses DOs catalanes s'estan passant, bueno, ja ha passat amb la Penedès, que s'ha passat íntegrament a l'ecològic.
1: Mm-hmm.
2: I a part, la climatologia que tenim ens permet doncs treballar més d'aquesta manera, tot i que sigui necessari aplicar tractaments a la vinya.
1: Molt bé, doncs escolta, jo crec que ens ha quedat prou clar tots aquests conceptes. A més, crec que és bastant important, no?, fer un programa com aquest, perquè a vegades ens perdem en tanta terminologia. Sí. Si no estàs dins d'aquest món, costa una mica. I jo crec que amb aquesta petita classe magistral que hem fet, doncs queda molt i molt clar. Jordi, gràcies per venir. Ens acomiadem, que toquen gairebé les 6.
2: Sí.
1: I ens sentim la setmana vinent.
2: Que vagi bé, cuida't.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: I ara sí, el butlletí informatiu de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern. Som-hi, va!
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Agnès Marquès.
0: Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i obliga a confinar els 300 veïns de dues urbanitzacions. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Segons les dades inicials dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 10 hectàrees de moment. Unitat mòbil al centre del comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona tarda.
4: Bona tarda. Els bombers treballen perquè els dos flancs de l'incendi no s'obrin. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera amunt fins a dalt i avança cap a la urbanització de les Rovires. Es tracta d'una zona escarpada que dificulta l'extinció, ho ha explicat a Catalunya Ràdio un dels coordinadors dels ADFs al Baix Llobregat, Joan Feu.
5: El pi de Mediterrani i un sotabosc. Ha arribat a aquest incendi a impactar amb un foc que vam tindre fa 3 anys, allà separat, i on s'ha obert el flanc esquerre, que és el que ha evolucionat més ràpid a impactar el que és la part alta de les Rovires. És molt dret, hi ha molta pedra solta.
4: Per aquest incendi, Protecció Civil ha enviat un SLE per confinar l'urbanització de les Rovires i el Palauet, el Paulet, on hi viuen en total unes 300 persones. Al foc hi treballen 38 dotacions terrestres i 10 aèries. Unitat mòbil, Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
0: Més notícies amb Cèlia Forment.
6: Sumar i el PSOE arriben a un acord perquè el govern espanyol prorrogui 2 anys el preu dels contractes de lloguer. El soci minoritari del govern espanyol assegura que la pròrroga arribaria fins a finals de juny del 2028. Recordem que el Congrés va tombar a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i de Junts i l'abstenció del PNB. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text ja la setmana vinent i tornar-lo a portar al setembre al Congrés, on els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser claus per aprovar-lo. Fons del Ministeri d'Habitatge insisteixen que ara la seva prioritat és tancar un acord amb els grups parlamentaris. El futur decret llei del govern espanyol també inclouria, segons fons de Sumar, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, l'augment de tributació dels pisos turístics fins al 21% d'IVA i un enduriment de les sancions per fer publicitat a les plataformes.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen un pres del centre penitenciari de Quatre Camins que es va fugar ahir durant una sortida programada de la presó. L'home està complint una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquarterar el seu company de pis a Barcelona. Els fets van passar el novembre de l'any 2022, quan el condemnat va llogar una habitació en un pis de la víctima. Segons la sentència, l'home va matar violentament la víctima i uns dies després la va esquarterar per posar el cos dins d'una maleta i llançar-lo en un contenidor de Barcelona. Els Mossos han engegat un dispositiu per localitzar-lo. Un nou model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha provocat un atac sense precedents a una altra plataforma. Segons admeten els creadors de ChatGPT, estaven provant les noves creacions en un entorn suposadament aïllat, però l'agent d'intel·ligència artificial en qüestió va concedir accedir a internet i entrar sense que ningú li demanés a una plataforma d'aprenentatge anomenada Hugging Face.
6: Es tractaria així d'un dels primers exemples coneguts d'un ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. La companyia afectada diu que va aturar l'acció i que des de divendres passat, quan van passar els fets, està en contacte amb OpenAI. De fet, remarca que es creu la seva versió, que no hi va haver cap mala intenció i que el model d'IA va actuar pel seu compte. Pel que fa a la companyia de Sam Altman, diu que investiga com va anar tot, però malgrat admetre que es tracta d'un incident sense precedents, afegeix que possiblement passarà en altres ocasions en un futur perquè els models autònoms estan evolucionant molt ràpidament.
0: I ara... I ara els esports amb Joan Fito.
7: El Tour de França ha acabat fa poca estona la 17a etapa, l'última banda abans d'arribar als Alps. Isaac Vilalta, Boeron, bona tarda.
8: Bona tarda. Jasper Philipsen s'ha imposat a l'etapa d'avui després de ser més ràpid de la fuga, una fuga nombrosíssima, amb més de 40 unitats, entre les quals hi era també el català Abel Balderston i Mathieu van der Poel, que ha fet un llançament perfecte per al seu company d'equip, i Philipsen tan sols ha hagut de rematar amb la victòria d'etapa. Els homes importants de la general avui han arribat a gairebé 9 minuts, i això fa que no hi hagi canvis substancials. Tadej Pogacar manté el mallot groc amb 4 minuts i mig respecte de Remco Evenepoel. Etapa per Philipsen, Pogacar es manté líder demà passat, i l'altre 3 etapes consecutives de muntanya als Alps. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Foron.
7: En bàsquet, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça, té 48 anys i en l'última temporada ha dirigit el Dubai, a més és el seleccionador eslové. També el Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana, signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. El Girona, per la seva banda, juga aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Esport 3. I en tennis, victòria de Paula Badós als setzens de final del torneig d'Hamburg. La de Begur s'ha desfet en dos sets de la polonesa Kawa. Badosa jugarà ara als vuitens contra l'hongaresa Utvardi, número 71 del rànquing mundial.
3: Fins aquí les notícies.
9: Està ja al carrer. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges, també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. El veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. I pel que fa a societat, el ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. I en cultura, dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginesta acolliran una nova edició de la Festa de l'Associació, el CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginesta, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

I ara arrenquem la segona hora del refugi, són les 6 i 8 minuts. Arrenquem amb una mica de música, anem amb Still Loving, de De La Osa i Quevedo.

0: I ara sí, arrenquem la segona hora, anem amb una tertulieta esportiva sobre la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Doncs ja estem aquí amb l'Adrià Hernández i amb el Jordi Clavero. Bona tarda, com esteu? Jordi, tu repeteixes avui, eh? Sí. Bueno, els dos repetiu, eh? Doncs la ració per tots dos, clar que sí. I què tal, Adrià, com estàs?
1: Jo, en el meu cas, és per anar obrint boca d'aquesta
0: Exacte.
1: Tarda.
0: Exacte, està calentant la veu, eh? Està calentant Exacte. La veu, l'Adrià.
2: Joder,
0: I, eh? Escolta, mira, us tenim aquí a tots dos. Perquè, mira, diem, què podem fer ara una cosa així que sigui amena, divertideta? Doncs anem a comentar com van viure la final del Mundial aquests dos col·laboradors. El dilluns ja vam parlar amb l'Albert Miranda, que ens va fer l'anàlisi més tècnic del partit. Ja vam analitzar a fons què va ser aquest Mundial per a Espanya, però ara volem saber una mica com va viure aquest partit. Jordi, comencem amb tu i després anem amb l'Adrià, que té una experiència bastant exòtica. Jordi, en el teu cas, com vas viure el partit?
2: Bueno,
0: com, amb qui?
2: A casa meva estava amb la meva parella, amb la meva mare i el meu pare, i tampoc és que estigués molt nerviós, perquè em posa més nerviós quan juga al Barça, això és cert. Mm-hmm. Espanya m'ho prenc molt més tranquil·lament, si perd o guanyen. No vaig en contra d'Espanya, però tampoc sóc un hooligan d'Espanya.
0: Vale.
2: I, bueno, pues, jo el que vaig veure que m'hagués fet molta ràbia que hagués guanyat Argentina pel fet de que no van ni xutar ni un cop a porteria i a sobre després es van queixar de que li havien expulsat a un jugador quan van estar donant patades, cops de puny i fent un joc de l'Atlètic de Madrid o de l'Atlètic de Bilbao bastant vomitiu, que no m'agrada gens, i en canvi Espanya va ser un equip ofensiu que va jugar molt bé, que va controlar el partit. L'únic que a vegades li falta un bon nou, o sigui, un Haaland, un Julián, o sigui, un nou en clarividència, perquè a mi sé que us agrada molt Oyarzabal o podré dir-ho Ferran, però no acaben de ser aquests nous de top mundial que, pum, hòstia, la foten, o són clarividents, o generen espais, perquè té un molt bon equip en totes les posicions, però per mi Espanya, saps, amb el nou sempre falla una miqueta. Faltat.
0: Home, sí que és cert que des del Guaje Villa no tenim
1: I Fernando Torres.
0: Fernando Torres. No tenim un davanter centre de referència mundial, però escolta, jo sóc bastant fan d'Oyarzabal, ho he de dir.
2: Jo no tant, eh?
0: Sí, ja ho sé que tu no tant.
1: A mi m'agrada molt Oyarzabal. Òbviament, jo estic d'acord amb tu en que a Espanya li segueix faltant un nou, és a dir, un Haaland.
2: Sí.
1: Un davanteixi diferencial, un Mbappé. Però és cert que, ostres, Oyarzabal és un etern infravalorat.
0: Sí, etern infravalorat. Sí. I sí que és cert això que tu comentaves, no, Jordi, que certa part de població aquí a Catalunya doncs viu la selecció d'una manera una mica més descafeinada.
2: Sí.
0: Que sí que li donen suport, però bueno, d'una manera més tranquil·la, no?
2: Més tranquil, no és ni millor ni pitjor. O sigui, hi ha gent que ho viu més força, igual que hi ha gent que viu més tranquil al Barça i hi ha gent que ho viu més força, doncs jo ho veig més tranquil·litat, saps?
0: Sí, a mi em passa una mica el mateix. Evidentment, t'alegres i et ve de gust, no? Que guanyi Espanya a la final del Mundial, però sí que és cert que no és aquella bogeria de si el Barça hagués guanyat la Champions.
2: Exactament. Això s'ha de referir.
0: Exacte.
1: A mi no em passa igual, a mi em passa tot el contrari. Jo sempre he patit molt més quan juga a Espanya que quan juga al Barça. Jo el Barça m'ho prenc d'una altra manera. Bueno, també amb el pas dels anys, jo me'n recordo fa 5-10 anys. Jo crec que arrel de la crisi del Barça ja em vaig començar a prendre les coses diferent.
2: Però és que el 2-8 amb el Bayern.
0: Per força major, eh?
1: Però el d'Espanya jo sí que ho passo molt malament. És de debò, quan ho passo molt malament, i llavors em vaig alegrar molt quan Espanya va guanyar el Mundial, al igual que també ho va fer amb l'Eurocopa. Jo recordo quan era petit, el triplet d'Eurocopa, Mundial, Eurocopa, que jo vaig viure molt intensament. I jo, la veritat és que jo em vaig alegrar molt, i el que diu el Jordi, Argentina. Mira, jo Argentina la vaig bancar l'any 2022 pel Messi. Però és que ara mateix és el país que més fàstic em dona. I puc dir-ho més radical, el que tu vulguis, però...
0: Futbolísticament.
1: Sí, ja m'entenem. Però perquè, escolta, és que ja tenen una superioritat moral molt dels argentins, i ara ho heu vist al final del partit, les teories conspiranoiques. Escolta,
0: sí que és cert, no. que no va haver molt de fair play en aquesta final. Els argentins doncs, bueno,
2: van tenir
0: actuacions bastant reprovables, actituds lletges, atacs contra jugadors de la selecció espanyola que només estaven celebrant. Per tant, també demostra una mica aquest mal perdre, no?, de la selecció argentina. Adrià, ara sí, anem amb la teva experiència. Tu com vas viure el Mundial? On ho vas viure? Amb qui i com?
1: Doncs jo, mira, jo ho vaig viure a Egipte,
0: mira,
1: perquè t'ho vaig tornar abans d'ahir, i després ara ja a Racons del Món ja indagarem sobre el tema. Però, clar, algo totalment diferent. És cert que a mi m'hagués agradat viure la final del Mundial aquí, perquè es viu molt més intensament, ja haver vist les celebracions, sí. Uh-huh. Però, ostres, sempre podré dir que vaig veure guanyar un Mundial a Espanya al Cairo, perquè jo ho vaig viure amb els egipcis, sí. Eren pocs espanyols, havia només una altra taula d'espanyols i la resta eren o egipcis o d'altres països del món àrab o d'Àfrica. Uh-huh. I, ostres, és una experiència curiosa perquè jo vaig estar, mare meva, el que em va costar trobar una taula que em deixessin els egipcis, una taula per veure en primera fila. Uh-huh. El partit. Vam estar batallant constantment, vam tenir, mare meva, va ser un caos. I quan va marcar, jo recordo que tot el món, clar, quan érem els únics que estàvem en realitat animant purament a Espanya. O sigui, en realitat el 80% de les persones que hi havien veient el futbol, clar, estaven recolzant Espanya.
0: És el que t'anava a preguntar. La gent a Egipte és més d'Argentina o més d'Espanya?
1: Espanya.
0: Clar, també entenc que aquesta eliminació d'Argentina cap a Egipte de la manera en què es va donar també té alguna cosa a veure.
1: Jo el que deia a l'inici, hi ha dues coses, que Argentina en aquest Mundial s'ha guanyat molts enemics.
0: Total.
1: I al igual que jo crec que en el 2022 quasi tot el món recolzava Argentina, aquest Mundial ha passat tot el contrari. Ha sigut molt discutible com ha anat superant algunes eliminatòries a Argentina. Després, la forma de tractar alguns països, i per exemple Egipte, que el va eliminar d'una manera, en fi, que
0: sí, amb polèmica.
1: Amb polèmica, doncs Egipte es notava. I jo vaig veure això, jo la meva percepció és la gent al carrer deia, va, Espanya, i a més molts confiats anaven als egipcis i em deien, no, 3-0, no sé què, no sé quantos, i veies a la gent que durant el partit, excepte un grupet que tampoc és que fossin argentins, eren jo sí, crec que del centre d'Àfrica, però recolzaven Argentina, la resta tots recolzaven Espanya.
2: Mm-hmm. I no m'estranya, perquè també van haver incidents en el partit d'Argentina-Egipte que els aficionats d'Argentina els hi van tirar cerveses als aficionats egiptes.
0: Mm-hmm. No, i l'entrenador es va enfadar moltíssim també amb la selecció i amb la FIFA perquè l'entrenador d'Egipte considerava que se li havia robat.
2: Sí,
0: clarament.
2: Sí, totalment d'acord.
0: Però al final és el que deia l'Adrià, no? Amb el pas de les fases eliminatòries és com que s'ha anat guanyant enemics, no? L'Argentina, i jo crec que aquesta final ha consolidat, no? Aquesta enemistat cap a la selecció argentina, perquè, el futbol que van fer va ser molt pobre, Espanya va ser molt superior i justa guanyadora, i dos, per aquest mal perdre que vam veure al final del partit, que va ser una cosa, nefasta, eh?
2: Molt.
1: Jo crec que el futbol s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre.
0: Total.
1: Quan guanyes no pots anar amb xuleria, perquè al final el que guanyes són enemics, i quan perds, el que has de... Jo crec que això passa sempre, si guanyis o perdis, has de tenir una mica d'humilitat, diria jo,
0: i d'un
1: saber perdre, d'educació, no? Llavors jo crec que allà s'han anat guanyant molts enemics, i jo no sé si vosaltres heu vist els TikToks de tots els jocs del món, que molta gent estava recolzant Espanya, i al cap i a la fi és per el que estem dient. Jo crec que Argentina s'ha de replantejar algunes coses de la seva actitud. Un cop s'ho replanteixi, tornarà a tenir aquest recolzament de part del món, però ara mateix l'ha perdut amb les seves actituds.
0: Sí. Hi ha un vídeo molt xulo, de fet, a Gaza, a la ciutat de Gaza, que era, moltíssima, milers de persones donant suport a Espanya per aquest acte de la Minya Mal a la rua del Barça, que va aguantar la bandera de Palestina. I, escolta, els palestins es van quedar amb aquella imatge i han anat a tope amb Espanya durant tot el Mundial. I, escolta, també és una imatge xula. Si parlem del futbol, futbolísticament, Adrià, home, el joc de la selecció espanyola entenc que et va convèncer.
1: És que hi ha una dada molt clara. És que Argentina no va fer ni un tret a porta.
0: Sí, sí.
1: Va fer dos a partir del minut 117.
0: Això, exacte.
2: Que va ser el Messi que va generar les ocasions.
1: I va ser al final, els últims 5 minuts, però és que Espanya podia haver clavat 3-4. Va ser molt discutible el gol que li van anul·lar a Nico Williams. Mm-hmm. Després, el fora de joc, el que es digui, ja està, no es pot dir res més. Però el de Nico Williams va ser... Jo crec que no era falta, va fer bastant de teatre. Crec que era Otamendi, si no m'equivoco.
2: Sí,
1: després, el que és futbolísticament, jo vaig veure que Espanya va tenir ocasions per haver clavat 3 o 4 gols, jugades molt clares. Va faltar a vegades el que passa. Per mi, em recordava, com diu, segur que el Jordi molts cops ho ha pensat, com un partit del FIFA, en el que tens ocasions,
2: handicap,
1: i que mai entra la pilota.
0: Sí.
1: I potser que ets faltat aquest nou que tu deies, però mira, va aparèixer Ferran.
2: Va aparèixer Ferran, això és cert, i va callar boques. I tens raó, és un partit com el FIFA, però el que passava que al final et marcaven un gol ells i et guanyaven.
1: I ja està, així funciona.
0: I és que va estar a punt de passar, si no fos per Don Pau Cubarsí.
2: Exactament.
1: Que la va salvar al final.
0: Que a l'últim minut treu una pilota miraculosa que no sé vosaltres, però jo la vaig cantar com gol rival, eh?
1: Jo també pensava que...
0: I vaig dir, ostres, gol. Jo ja, és que ho donava per fet, eh? Però no, va aparèixer Don Pau Cubarsí, que podem parlar de Pau Cubarsí, no?
1: Pau Cubarsí...
0: Sí, un central espectacular.
1: Jo crec que hem de fer campanya pel Ballon d'Or.
2: Sí, eh? La pilota, és que qui l'ha de guanyar, si no...
1: Pilotador. Pau Cubarsí, et diré una cosa, és obrim, admirable.
0: Ara obrirem aquest meló, ja que la final la vam comentar bastant, el dilluns, no va comentar, la pilota d'or, ara mateix, clar, prou discutida, en principi s'entrega a octubre, novembre, crec que és, fins i tot desembre, bueno, a finals d'any, ara mateix, molts, donen tres noms, Harry Kane, Lamine Yamal, i fins i tot Kylian Mbappé. I Messi, bueno, ara que
1: jo
0: va perdre
1: que
0: la final,
1: Messi,
0: ja no.
1: Després d'haver perdut a la final del Mundial,
0: jo crec que tampoc,
1: és impossible.
0: Però sí que aquests tres noms estan sonant molt.
2: Mbappé ho trobo bé.
1: Jo crec que tots... aquest any jo diria que és el... Jo crec que de tots els últims anys el més complicat. Perquè, clar, si parlem futbolísticament, el Mundial sempre històricament et dona una probabilitat. De fet, l'altre dia em va sortir que el 50% dels guanyadors del Mundial guanyaven en aquell any la pilota d'or.
0: És evident que és un plus molt gran.
1: És un plus molt gran. Llavors, quins jugadors aquí es veuen potenciats? Cubarsí, Rodri i Lamine Yamal. És cert que a nivell individual, Kane... La Champions que va fer Kane, jo mai l'havia vist com l'he vist. Un jugador que, a part de ser un davanter, rep la pilota. Com ha fet bastant Oyarzabal, venia a rebre la pilota. Kylian Mbappé, espectacular. Haaland, espectacular. Tot i que jo crec que en aquest cas no entraria el més possible del valor de la pilota d'or. I jo crec que, tranquil·lament, qualsevol d'aquests que acabo d'anomenar podria guanyar la pilota d'or i seria just.
2: Harry Kane és capaç de fer un molt bon Mundial. Eh?
0: Sí, jo crec que sortirà d'aquests tres noms. A mi, el que més m'encaixa pel que ha fet durant aquesta temporada és Harry Kane, perquè ha fet, crec que, 60 i pico gols. Ha fet un Mundial excels, ha arribat fins a les semifinals contra...
1: Argentina.
0: Contra Argentina, i a la Champions League va arribar també a semifinals. Sí. I, per tant, jo crec que ha fet un any molt bo, a part, tant en conjunt com en individual. És cert que ni ha aconseguit el Mundial ni la Champions, que a vegades és una mica el requisit, però jo crec que com a jugador, el jugador més en forma d'aquesta temporada ha estat Harry Kane. Després, si valores temporada més Mundial, bueno, Lamine Yamal et pot entrar. Ha fet una molt bona temporada amb el Barça, el Mundial no ha estat el més encertat perquè venia d'una lesió, i realment estava jugant gairebé una miqueta lesionat, jo crec. No ha fet un gran Mundial, però escolta, ha guanyat el Mundial. I això sabem que com a campanya de màrqueting també puja molt punts. I després tenim Mbappé, que ha fet un Mundial sensacional, una temporada realment a nivell de números també molt bona.
1: I no l'ha acompanyat el col·lectiu, però l'individual...
0: Ni l'equip l'ha acompanyat ni a la selecció ni al futbol de clubs. Per tant, està una mica la cosa aquí dubtosa. Jo, si m'hagués de mullar, sincerament, crec que el més just seria Harry Kane. Però tinc bastants dubtes de que no li donin a Lamine Yamal, eh?
2: A Lamine Yamal?
0: Perquè això de jugar i guanyar el Mundial, encara que no tinguis un paper excepcional en el Mundial, dona molts punts i de màrqueting tant fa molt, eh?
1: Jo crec que també el guanyarà Kane. Jo crec que el guanyarà Kane i m'agradaria molt que el guanyés Rodri un altre cop. La meva opinió personal.
2: Però Rodri...
1: Però m'agrada molt... Clar, el problema és que ha vingut una lesió i jo crec que per això no li donaran. Òbviament, sí, és el que diu el Jaume, per mèrits... Quan parles de tota temporada és impossible que Rodri guanyi el pilota d'or. A mi perquè m'agrada, a mi em recorda com a Busquets, però és un Busquets una mica, òbviament, físicament més fort i alhora té una part de gol. A mi el Mundial que ha fet Rodri...
2: Sí, ho ha fet molt bé.
1: La veritat és que ha quedat meravellat perquè em recordava el millor Busquets.
0: No, és espectacular. A més, té, és el que tu deies, és una mica com Busquets, però a part té aquesta capacitat d'anar i tornar, que això Busquets no ho tenia tant i és una mica més box to box, que li dirien ara. Rodri, si hagués estat a aquest nivell durant tot l'any, per mi seria un clar candidat. Però, clar, ha fet un molt bon Mundial, però poc més. Durant la temporada amb el City no l'hem vist tant, perquè estava lesionat, evidentment. Però, bueno, veurem. Jordi, tu, la teva aposta quina és?
2: La meva aposta...
0: Aquí... És que... Bueno, tu, Adrià, també vas per Harry Kane com a aposta?
1: Sí, jo he dit que Harry Kane.
0: Harry Kane, jo també.
2: Jo... Hòstia, és que Mbappé ha fet un Mundial.
0: Sí, excels, 10 gols.
2: És el màxim golejador del Mundial i de Lliga no sé quants gols.
0: També, el màxim golejador de la Lliga.
2: Si és a títol individual, l'ha de guanyar Mbappé. Per mi.
0: Molt bé. No, sí, està bé. Per tant, aquí ningú dona la minya mal, la Ballon d'Oro.
2: Jo crec que no.
0: Ha sigut una llàstima que no arribés al Mundial en plenes condicions, perquè potser una altra història estaríem aquí explicant, però bueno. I escolta, ara sí, el Barça està a punt de fer oficial a Karim Adeyemi.
2: Sí.
0: Aaron Gordon també ja és oficial, està sonant altres jugadors, veurem qui arriba finalment. Què us està semblant la confecció de la plantilla de cara a la temporada vinent, ara saltant ja al futbol de clubs?
2: Doncs jo crec que bastant bona. O sigui, i el que em vas dir tu, que Hansi Flick està preparant un equip potser sense jugar amb un punt, amb una referència, sinó per jugar amb extrems, ja que els puntes estan caríssims.
1: A mi m'agradaria que fitxessin un nou i fitxessin un central o un lateral dret per confeccionar la...
0: Home, en aquests últims dies està sonant Aymeric Laporte.
1: M'encantaria. És veritat que donarà només 3 anys, al final, perquè té 32 anys, però jo crec que s'entén molt bé amb Cubarsí. Jo no entenc com no han entrat a l'11 ideal del Mundial.
0: Bueno, això és una altra història.
1: Però sí. Jo crec que seria un Íñigo.
2: Sí.
1: Laporte seria un Íñigo.
0: Exacte, sí. Més perquè ve del mateix club, seria molt similar la fórmula. Per mi també seria un gran fitxatge. Jo crec que em valdria que falta una peça sòlida al centre de la defensa i, escolta, Laporte, per 15 milions, que és el que té de clàusula, més o menys... un central esquerre, sobre, amb la categoria que té, amb l'experiència que té i que s'entén també en Pau Cubarsí, em sembla un tracte perfecte. Veurem si s'acaba per donar o no, seguirem pendents. Adrià, Jordi, gràcies per acompanyar-nos aquest ratet una mica més. I ara sí, Adrià, ens veiem, ens sentim dintre de molt poquet.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
6: Tu sí?
5: Esclar.
7: Marcel, cada cosa on toca, eh?
6: Esclar.
8: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
9: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui. Anem amb racons del món amb l'Adrià Hernández.

0: Bona tarda, Adrià, què tal, com estàs?
1: Doncs bona tarda, Jaume. Massal Geir, avui en àrab no sé si ho he dit bé, però bueno.
0: Massal Geir, avui anem a un país àrab, eh?
1: Exactament.
0: Em sembla perfecte, em sembla més que ja ho tinc bastant clar, perquè abans ens comentaves, no?, a la secció d'abans, que vas veure el partit de la selecció espanyola
1: a Egipte.
0: Per tant, em sembla que viatgem a Egipte de la selecció.

0: Diria que és un país espectacular a nivell monumental, és a dir, a mi m'ha agradat molt el que he vist visualment, però és cert que és un viatge molt cansat perquè, sobretot, és un viatge que es fa les coses molt comprimides. El que es fa és veure moltes coses matinar contínuament. Llavors, què passa? Doncs tornes bastant cansat, és bastant exigent i dia a dia doncs, és molt intens. Sobretot pel tema del clima, al final pensa que fan uns 40 graus més o menys, entre 35, depèn si vas al nord o al sud del país, llavors doncs clar, per evitar la calor i després per comprimir els dies i poder aprofitar i veure tot el que s'ha de veure en l'itinerari, doncs la veritat és que és bastant comprimit.
1: Clar, perquè explica'ns una miqueta la teva ruta i també explica'ns quants dies vas estar-hi tu, perquè ens estàs dient que la cosa és comprimida, però quants dies vas estar-hi tu?
0: Mira, jo he estat 9 dies, el que passa és que jo ho he fet en un viatge organitzat perquè és veritat que a Egipte és complicat fer-ho per lliure. Sobretot, de fet, ara explicaré el per què, és perquè també hi ha un tema de seguretat, que és, tot i que és bastant segur, el que, vull dir, no hi ha hagut tantes terroristes recentment, però té un històric, sobretot del final del segle passat, en el qual ja es procura, al final, sobretot a nivell de seguretat, el que són les pròpies agències o també la pròpia policia, en tenir el turista ben controlat, i la policia turística. Llavors, doncs, si intentes fer per lliure, segons quins temples, segons quins, sobretot no el que són els grans centres turístics com el Cairo, Luxor o Abu Simbel, doncs se't complica una mica més o has de demanar permisos.
1: A zones una miqueta menys turístiques.
0: Correcte.
1: Vale. Per tant, tu vas estar-hi 9 dies. Com és aquest país? De nord a sud ho vas veure? Com funciona?
0: Jo, mira, sí, que m'havies preguntat la ruta. Doncs jo vaig començar per Luxor, que està al mig del país, que és un dels principals atractius turístics que s'ha de veure. I llavors doncs, jo vaig anar baixant amb un creuer amb el Nil, que és una experiència espectacular, fins a arribar a una localitat, la localitat més important del sud d'Egipte, que és Assuan. D'allà és un punt base per visitar una sèrie de temples que són de la part núbia, que és la part del sud d'Egipte, i després vaig acabar al Cairo. Més o menys van ser uns 9 dies, però clar, bastant comprimit, perquè és un país molt gran.
1: Per tant,
0: Egipte.
1: Arribes al centre, d'aquí agafes un creuer que baixa cap al Nil, i després tornes a pujar cap al Cairo?
0: Correcte, en vol.
1: En vol, vale. T'anava a preguntar, aquesta pujada com es fa? Per tant, has tocat una mica tots els transports, eh?
0: Sí, he tocat una mica tots els transports, però i alhora, doncs, he pogut veure el més important del país. Al final, l'Egipte està comprimit tot en el Nil. El 95% del país és desert.
1: Clar.
0: Llavors, doncs, clar, els nuclis poblacionals estan tots concentrats al costat del Nil.
1: Vale. Molt bé, doncs, escolta, bona ruta, 9 dies... A pinyó, bastant a pinyó, com ha de ser, intenset. I això que ens deies de la seguretat, que també és veritat que preocupa molta gent, com es gestiona dins d'Egipte? A nivell de furts, tot això, n'hi ha, no n'hi ha? Tu et vas sentir segur viatjant, caminant pels carrers d'Egipte o no?
0: Doncs mira, a nivell de furts, ja com he dit, hi ha molt de control. Hi ha molt de control, sobretot al turista, perquè no li passi res. Poden haver-hi els furts habituals, els que és un ur menor amb no violència. Això pot ser, però és estrany que ocorreixi amb violència o algun tipus de segrest. Després, coses més importants com el terrorisme. Què deia? Control. Per exemple, les agències, en el meu cas, em tenien una persona, a part del guia, dedicada en el nostre grup a perseguir-nos a tots llocs, perquè no ens passés res.
1: Vale.
0: I després, a nivell de policia, a mi em va passar que vaig començar, com he dit, a Luxor, i vaig haver de visitar uns temples que no són habituals turísticament, que es diuen Denderah i Abidos, que estan una mica més al nord, i clar, per arribar allà has de creuar unes carreteres que constantment hi ha checkpoints. És a dir, hi ha tant de control, sobretot el turista, que es parlaven entre la persona que teníem de seguretat de la nostra agència amb la policia que ens anava fent els checkpoints per controlar la nostra ruta i que no ens passés res. De fet, ens va arribar a passar que en una autopista principal ens van desviar per una carretera secundària perquè deien que no hi havia control policial a l'autopista principal i llavors que era millor que per evitar
1: qualsevol incident,
0: doncs perquè és curiós, o sigui, allà és l'únic moment en el qual em vaig poder arribar a sentir insegur, però com et dic, ja procuren el propi país i les pròpies agències, de que a tu no et passi res quan estàs viatjant.
1: Per tant, clar, hi ha un excés inclús de protecció, que aquest excés de protecció et fa sentir una mica improtegit, no?, a la vegada.
0: Més que improtegit, jo diria que és agobiant, perquè, per exemple, per entrar a qualsevol cosa hi ha un doble arc de seguretat. I jo això també ho he vist a Turquia i a països que ha tingut bastanta cosa amb el terrorisme, bastants atacs terroristes, i per això en els últims anys no hi ha hagut, en els últims anys, per aquest excés de

0: vigilància. O sigui, jo el que veia era tu parant a qualsevol lloc, a part dels checkpoints policials, que jo no l'he vist mai aquí, constantment a la carretera, tu entraves a qualsevol monument, arc, als hotels, has de passar un arc de seguretat. Que això aquí mira, no és tan habitual.
1: No, gens habitual. Bueno, al final, mira, és millor tenir un excés de seguretat que no una mica menys de seguretat. Sempre és millor, doncs, pecar de fer una mica més que no de fer, de fer menys. I si realment doncs, pots estar tranquil, no, pels carrers d'Egipte, doncs és perfecte. I clar, per tant, entenc que en un passat sí que hi havia una relació Egipte-terrorisme.
0: Va haver-hi, de fet, el 97 va haver-hi un atemptat a un dels temples més importants, que és el temple de la reina Hatshepsut, que va haver-hi en el 97. No recordo bé quants morts, crec que van haver-hi 30. Llavors, doncs, ja procuren de que això no torni a passar.
1: No. I realment sembla que estan complint perquè no torni a passar mai més. I esperem que així sigui. Escolta, hi ha una altra llegenda, que ara m'has de dir si és veritat o no, i és que els egipcis, home, en el nivell d'estafa, en el nivell de... Escolta, que intenten vendre qualsevol cosa pel carrer, que és bastant constant. Això és així o no?
0: Jo no definiria com estafa, perquè a Ouïs d'Ell, o sigui, estafa és una il·legalitat. I a Ouïs d'Ell, el que culturalment els egipcis i a molts països del món tenen el regateig, la cultura del regateig.
1: Vale.
0: Llavors, si et poden colar un gol, si et poden colar, vendre't una cosa per 7 cops el preu que potser tenen de plant, bueno, ara no em surt, de soterrani, de sostre, al mínim,
1: sí, sí.
0: Els que tenen el mínim, doncs t'ho colen perfectament.
1: Vale.
0: Llavors, doncs, això sí que s'ha d'anar en compte, en quant, però també això no ho veuria com una cosa negativa, sinó és part del joc. Si tu vas mentalitzat de que aquesta cultura del regateig, no ho consideraria una estafa, però s'ha d'anar amb compte,
1: sí.
0: Perquè, òbviament, si et diuen segons quins preus i tu pagues una bogeria, doncs això sí que s'ha d'anar amb compte.
1: Per tant, si anem a Egipte, mai ens hem de quedar amb el primer preu, eh?
0: Impossible.
1: Sempre... A qualsevol lloc s'ha de regatejar.
0: A qualsevol lloc, excepte llocs molt concrets, si només vaig veure un que hi hagués preu fixe, sempre s'ha de regatejar. Sempre. I normalment els mercadillos, els basars, és un 60% del preu inicial.
1: Wow.
0: Un exemple a mi em va passar. Em van demanar per una figureta uns 25 euros. La vaig treure per 8.
1: Per 8,
0: per 7
1: eh?
0: Euros. I tot i així, podria haver rascat més. Podria haver rascat 5 euros. Perquè vegis la diferència entre el preu inicial molts cops i el preu final.
1: No. Al final també és el que tu deies. És part del joc i és part de la gràcia d'anar a aquests països de dir, va, ara em poso la jaqueta de regatejador i vaig aquí i intento treure el preu més mínim. Bueno, al final, això hi haurà gent que li agradi i hi haurà gent que ho odiarà. Però bueno, és la realitat del país, és la cultura que tenen allà. Anem ara sí a endinsar-nos en el que és les sensacions i la realitat del país, que potser és el més interessant. A tu quina sensació et queda ara d'aquest viatge?
0: Doncs com jo dic, a nivell monumental em va agradar molt, però em va decebre dues coses, que ara parlarem, que és el tracte, com són els egipcis i com ho percep el turista, i després a nivell d'infraestructura.
1: Vale.
0: Sobretot a nivell d'infraestructura m'agradaria començar dient que jo crec que Egipte s'ha quedat molt antiquat. Jo conec persones que han anat fins i tot als anys 90 i les pròpies infraestructures turístiques, és a dir, els hotels, es noten que estan bastant, que necessiten una renovació.
1: Vale.
0: Que potser hi ha hotels i hi ha llocs que porten 30 anys o 40 anys sense renovar-se i es percep aquesta deixadesa. Després tenim el que són les pròpies infraestructures del país. I una cosa que em va flipar d'Egipte, que va ser que quasi totes les cases estaven inacabades, el 80% de tot el país, el 80% de les cases estaven inacabades, és a dir, que podies veure un edifici encara amb el maó allà vist, amb l'obra vista, amb les columnes a mig fer, amb dues plantes, amb tots així.
1: Ostres, tota, eh?
0: Sí. I el 80-90%, és a dir, era molt habitual que tots els edificis, aquí és impensable, pensa que et donaran, és impossible, és il·legal, jo crec, que et donin llum verda per habitar un habitatge inacabat.
1: Exacte, que li falta la planta de dalt, per exemple, no?
0: Sí, no. O sigui, el que trobaves a Egipte era, tu, per exemple, anaves pels pobles, i tu veies, i també per la ciutat, eh? Perquè no era una cosa només dels pobles, i tu veies un edifici que potser estaven fetes les dues plantes de baix i després veies inacabades les tres plantes de dalt, i no veia ningú, i estava tot trencat i deixat. I et deies, ostres, això et xoca, perquè dius, per què? I el que ens van dir era que és perquè hi ha una normativa que s'eviten impostos, s'eviten pagar impostos, si els pisos són inacabats.
1: Mare.
0: Saps? A dir, no sé si va per planta o no me'n recordo molt bé el que em va explicar el guia, però el que deien és que per evitar pagar més deixaven les construccions inacabades.
1: Mira.
0: I això és típic de tot el país. I després una altra raó ens va dir que molts cops el que feien era deixar les plantes inacabades per deixar-lo als fills i que els fills visquin a la planta de dalt. Però la realitat era molt diferent.
1: No, no, la veritat és que és molt curiós i mira fins aquí arriba la picardia, no? De dir, escolta, mira, doncs em deixo la planta de dalt sense fer i així no, això, no pago l'impost.
0: Jo crec que Egipte és la llei del més fuerte. O sigui, a mi em va sorprendre molt perquè també es notava molta pobresa. Jo he viatjat.
1: Això és el que et volia preguntar. A nivell de, tu vas notar aquesta pobresa?
0: Brutícia i pobresa. Coses diferents. Brutícia, tu el que potser no arribarà al nivell de l'Índia o Bangladesh, però respecte als jocs que jo he visitat fora d'Europa, jo crec que mai he vist un lloc tan brut com Egipte, perquè estava tot el riu ple de brutícia, els carrers ple de merda, la gent tirava les coses al terra. Era una...
1: Clar, però brutícia, com ens ho hem d'imaginar? Amb els carrers plens, per exemple, d'ampolles,
0: exactament, ampolles, bosses de paperera, de tot. És que havia de tot allà, era un espectacle. Després el que és la... Què estàvem dient? Lo del... Després lo del que és els propis edificis, la pobresa, no? Em sorprenia molt, per exemple, els pobles, que els nens anaven amb burro. Anaven amb burro, que això és impossible d'aquí. És com l'Espanya dels 50. Mm-hmm. O sigui, anaven amb burro, total. Anaven quatre en una moto, tots sense casc. De fet, deien que anar de casc era de cagones, tot i que és en teoria l'haurien de portar. I llavors tu veies això, veies gent passant amb burro. És una imatge de dir, ostres, m'he transportat en el temps.
1: No, no, totalment. I després, quan sorties potser de la bombolla més turística, no, perquè entenc que en Egipte deu haver zones exclusives gairebé de turistes o molt pensades pel turista que deuen estar una mica més arregladetes.
0: Una mica, però no molt, eh?
1: Vale. Però quan sorties d'això, com era la gent? Veies una sensació de pobresa real, de que els faltaven realment recursos?
0: És el que jo dic. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure més enllà de les zones turístiques, sobretot aquests dos temples que he mencionat a l'inici, que estaven més allunyats del que és el típic d'Egipte, del que es veu habitualment. Tu veies pobles que era com, et juro, 50-60 anys enrere, nens amb burro, cases o d'adobe, de maó i així, tot inacabat, l'estat de les carreteres, no t'ho vulguis ni imaginar. Vam acabar amb el cul rebentat de...
1: Dels bots, no?
0: Sí, dels bots del cotxe. Era tot... Bueno, és complicat de descriure. És una experiència curiosa i digna de veure. Això no ho veig tan negatiu, però bueno, et xoca. Et xoca, no,
1: clar,
0: al final.
1: Clar que et xoca. Per tant, podem dir que Egipte és un país caòtic.
0: És un país caòtic. I és país caòtic no només per... 1. Infraestructures. 2. La conducció. Sobretot al Cairo, a la capital.
1: No bogeria, no?
0: No, és que, com dic, la llei del més fort. La gent es creuava per on volia, no s'utilitzen els intermitents. De fet, la majoria de cotxes tenien el cotxe ratllat. I cotxes dels anys 60-70. O sigui, que hi havia gent que tenia cotxes que tenien 50 anys. I era una cosa molt digna de veure, un mix entre cotxes moderns i cotxes de fa 50 anys.
1: No, no,
0: i és, ostres, com funciona aquest cotxe fins allà? I després, doncs, ostres, doncs, a mi em va sorprendre molt, sobretot perquè em van semblar, a vegades, un punt d'aquest caos. Un caos que és, sobretot per un europeu, no estàs acostumat.
1: No
0: estàs acostumat.
1: Sí, sí. No, sí que és cert que, realment, quan trepitges Àfrica, te n'adones que realment és gairebé un món completament diferent al que tu estàs acostumat. També va passar quan vaig anar a Marroc. Imagina't Egipte, que m'ho estàs dient, que és una mica encara més accentuat, no?
0: Jo que vaig anar al Marroc, jo no recordo aquest nivell de caos.
1: Yeah.
0: No el vaig veure ni a Marrakeix, ni a Fez, ni a les zones rurals que vaig veure.
1: Imagina't, aquest és el meu referent, no?, de caos. Imagina't si Egipte és això. Escolta, Adrià, a part d'això, a part del que hem estat comentant, quins edificis, quins monuments, quines atraccions turístiques et van impressionar més? Perquè, clar, aquí tenim les piràmides, tenim l'esfinx, tenim, bueno, un munt de monuments espectaculars. En quins et quedes tu?
0: Jo crec que Egipte té quatre llocs turístics imprescindibles, que són les piràmides. A la meva opinió, hi ha molta gent que et dirà que el temple d'Abu Simbel, que es troba tocant amb Sudan, al sud del país, hi ha molta gent que li agrada més Abu Simbel. A mi, sincerament, jo crec que és preciós, perquè es troba en un entorn d'un llac i esculpit a la muntanya, però a mi em va agradar. Les piràmides va ser algo que em va cautivar. I després, a part d'aquests dos, jo diria que el propi Cairo, el Gran Museu Egipci, que és un nou museu que van acabar fa un o dos anys, i la veritat és que té, si vaig llegir bé, 100.000 peces, i és el museu més gran dedicat a una única civilització.
1: Wow.
0: I després ja, per últim, potser el que és la zona de Luxor, hi ha dos grans temples, i que es diu el temple de Karnak i el temple de Luxor, i el Valle de los Reyes, que la Vall dels Reis és un, per explicar el que és bàsicament unes zones a la muntanya, una vall dintre de la muntanya en el qual en van trobar, s'han descobert fins al moment 60 tombes de faraons o de reis egipcis, tots concentrats en aquella mateixa zona. Llavors és espectacular perquè tu entres a les tombes de Ramsès II o de diferents faraons o de diferents reis i, ostres, et cautiva allò. Després la de Tutankamon, perquè és tan coneguda allà? Perquè va ser l'única que es va trobar intacta, la de Tutankamon. Llavors, doncs, clar, els va permetre entendre molt més com anava, com la concepció dels antics egipcis, no?
1: Sí. Per tant, tu vas poder entrar a alguna d'aquestes tombes, eh?
0: Jo vaig entrar a tres. No me'n recordo bé dels dos altres faraons, però vaig entrar a Ramsès II, que és la més coneguda i la més bonica. I al final a 60 no pots entrar. Entres, jo crec que ja et deixen entrar unes 20-30. Llavors, doncs, bueno, tu pots seleccionar, tens uns passes en els quals tu tens tres bàsiques que et deixen, tu pots seleccionar tres estàndard i després pots anar afegint. Per exemple, a Tutankamon has de pagar més. Però la tomba de Tutankamon em van dir, jo no vaig entrar-hi, que no valia molt la pena. No valia molt la pena.
1: Ostres, doncs la veritat que deu ser espectacular. Veure el que tu deies, no? Abans m'ho comentaves fora de micros, estàs veient coses que es van construir fa, quan? 4.000 anys abans.
0: A mi el que em va sorprendre d'Egipte era que tu penses que aquests temples tenen 4.000, 5.000, 3.000, 2.000 anys. I l'estat de conservació, tu compares amb llocs d'Europa, que potser el que millor està, amb qui millor estat és Itàlia, amb els romans.
1: Sí.
0: I a l'estat de conservació trobes els jeroglífics, els temples amb els textos, tots inscrits, que, ostres, tu penses que com aguanta 4.000 anys? I sobretot és perquè ha tingut sort que el desert l'ha tapat, s'ha menjat tots aquests monuments, tots aquests temples.
1: Cert.
0: Llavors, doncs, ha permès que es mantingués un estat de conservació molt millor que si haguessin estat exposats a l'aire lliure.
1: Molt bé. Escolta, abans m'has comentat que la primera parada va ser Dendera i Abidos. Què és això, exactament?
0: Doncs mira, aquests dos temples són un dels temples sagrats més importants de l'antic Egipte, sobretot en el cas de Dendera i Abidos, perquè no són tan turístics, perquè es troben bastant lluny de la ciutat de Luxor, a unes 3 hores, més o menys, a Abidos, que és el que està més lluny. Llavors, què passa? Estan, com deia, carreteres, que la veritat és que era un estat bastant lamentable i era bastant cansat, però són un dels temples que estan millor conservats. És a dir, molts cops, els temples més turístics, que són la zona de Luxor, vas baixant amb el Nil i vas veient temples a la vora del Nil, a diferents poblacions, estan en un estat de conservació una mica pitjor que el que tu pots veure a Dendera i Abidos. I la veritat és que a mi aquests dos temples potser no val tant la pena anar fins allà, que suposa la matada anar fins allà, però que són els propis temples, la realitat és que sí, que estan espectacularment conservats. I que la veritat és que, a més, no hi ha quasi turistes. La resta d'Egipte està patat de turistes. Però aquests dos temples estava pràcticament buit. De fet, els venedors, per intentar vendre els més passats de tots. Els més passats de tots, perquè no tenien turistes normalment aquí
1: clar,
0: a vendre.
1: Clar. Arriba un, no? I li han
0: no, anaven a per tu, et menjaven.
1: Han de treure alguna cosa. Per tant, Adrià, Egipte, en general, és un país molt i molt turístic.
0: Molt turístic, tot i que no ha recuperat l'estat d'abans de la pandèmia. És a dir, el que nosaltres ens deia el guia és que, sobretot en aquests jocs no tan turístics, aquests temples no tan turístics, i més que ara és temporada baixa per la calor, doncs que al final doncs, no ha recuperat el nivell de prepandèmia, però és un país que...
1: Però tu vas pels carrers o pels temples i notes...
0: Sí, els temples principals s'està a rebentar, perquè pensa que, a més, com el dic, la majoria són viatges organitzats, al final sempre van a la mateixa hora. Et baixen del vaixell i trobes amb 5 grups, 6 grups de 30 persones o
1: sí,
0: més...
1: Sí, sí.
0: Que al final, doncs, els temples...
1: Sí, sobretot... Són com eixams, no?
0: Sí, bàsicament.
1: No, sí, més que van tots juntets. Escolta, Luxor, d'aquí què tenim? Què hem de destacar d'aquesta part d'Egipte, aquesta part més cèntrica?
0: Doncs Luxor, com deia, el que he mencionat abans, el temple de Luxor i el temple de Karnak. Mira, el temple de Karnak és el complex religiós més gran mai construït, això és una frase contundent, i que té com més de 100 hectàrees. És un temple gegant, el temple de Karnak, i que és, de fet és molt més gran que molts centres històrics d'algunes ciutats europees. I llavors, doncs, és un temple que es va anar constantment edificant, i a mi em va impressionar sobretot per la sala de les columnes, que es diu la Gran Sala Hipòstila, que són una gran sala on tens 134 columnes gegants i algunes de més de 23 metres d'alçada, tot amb uns gravats de jeroglífics espectaculars, i a mi, sincerament, em va impressionar molt. I, de fet, és el que jo destacaria. Després, el que està connectat, pel que es diu l'Avenida de los Carneros, amb el temple de Luxor, que són 3 quilòmetres, òbviament, nosaltres no la vam recórrer perquè en part està tancada, tot i que estan renovant ara. I llavors, doncs, arribes a uns temples, dedica el temple de Ramsès II a Luxor, i després, què més tens? Luxor, això és el que es troba dintre la ciutat. A les afores de la ciutat hi ha una cosa molt important que s'ha d'entendre d'Egipte, i és que la part est, el nostre est, és el que li diu a l'orilla de los vivos i a l'esquerra a l'orilla de los muertos.
1: Ostres!
0: Perquè el que, sobretot el que deia el Valle de los Reyes i tot aquests temples funeraris sí. que es feien en dedicat als faraons o als déus, es trobaven a la part oest del riu. I llavors, doncs, tu des de Luxor, el que tu fas en excursió, et porten a veure aquests temples funeraris. Com he dit, el Valle de los Reyes, trobes allà espectacular, ple de les tombes dels faraons, el que hem mencionat que va haver-hi l'atemptat, que és el temple de la reina Hatshepsut, que és la gran faraona. No va ser la primera, però va ser la més important,
1: vale.
0: de dona faraona que va haver-hi a l'antic Egipte. I llavors, doncs, i de fet, mira, hi ha una cosa que em va sorprendre, que no tenien al radar, que és el temple que es diu de Ramsès II, que és el temple funerari del Ramsès, que és... El Ramsès II és el faraó més important de potser de la història d'Egipte, perquè és el que va regnar més temps, va estar 66 anys.
1: Clar, que en aquella època era moltíssim, eh?
0: De fet, doblava. Em van explicar que va morir amb 92.
1: Uau!
0: I que l'edat mitjana de viure d'un egipci era de 40.
1: Imagina't.
0: I llavors, doncs, clar, la majoria de coses que veuràs a Egipte són dedicades a Ramsès II. I llavors, doncs, tu veus aquest temple i aquest temple que et trobes enmig del desert, perquè què passa? Luxor i Karnak se l'està menjant la ciutat. Se l'està menjant progressivament. No, el nucli urbà.
1: Ah, vale.
0: I llavors, doncs, no t'impressiona tant quan et trobes ple d'edificis un temple, que quan te'l trobes enmig del desert.
1: Clar, perquè és el que estava... Jo estic mirant aquí algunes imatges, per exemple, aquest temple de Hatshepsut o alguns altres, és literalment una estructura gegantina, plena de columnes, plena d'escultures, enmig del no-res, eh? Enmig del desert.
0: Sí, estan enmig del desert.
1: És impressionant. Almenys les fotografies es veuen impressionants.
0: Ho són.
1: M'imagino que això en persona és el que tu deies, que impressiona, eh?
0: Sobretot el que et dic, els temples, la veritat és que et xoca. La veritat és que et xoca.
1: Mm-hmm. I escolta, aquest creuer del Nil, ens el recomanes fer? Sí, no? Com és aquest vaixell? Com és l'experiència dins d'aquest vaixell?
0: Doncs és molt maco. La veritat és que el creuer del Nil és espectacular, perquè tu imagina't, el Nil té tot el que és el palmeral, pocs, uns centenars de metres o potser fins a una extensió de 3 quilòmetres, tot ple de verd, i després tot veu desert. Llavors, doncs, clar, és molt, molt agradable, les postes de sol són espectaculars, i llavors, doncs, és molt còmode de viatjar en un vaixell, i a més el Nil, que no és com a viatjar a alta mar, i la intensitat i la bravositat del mar, i llavors, doncs, a mi em va agradar molt l'experiència.
1: Per tant, recomanable, eh? Passem al Caire, que ens queda poc temps, eh?
0: Bueno, no et preocupis, perquè el següent programa la setmana que ve ampliarem.
1: Ah, és segona part.
0: Exacte.
1: Tenim segona part, vale. Jo estava aquí amb el coet al cul i no ens dona temps per parlar de tot això.
0: No, estem fent aquí un mix. Hem parlat de... L'hem plantejat la part positiva, vale. La part negativa,
1: vale.
0: I seguirem ampliant, perquè hi ha històries molt importants i interessants la setmana vinent.
1: Perfecte. Escolta, vols comentar alguna cosa més o...?
0: Bueno, el Caire, m'has preguntat pel Caire.
1: Si vols ho deixem per la setmana vinent, eh?
0: No, tranquil, que ho ampliem, que ho ampliem.
1: Vale.
0: Doncs mira, a mi el Caire, la veritat és que, com he dit abans, és la ciutat del caos. És la ciutat del caos, la gent pitant, tot ple del clàxon. I és que jo crec que no he trobat una ciutat que tingui aquest nivell de bullici, de caos, de bogeria, la gent... No sé, és complicat de descriure. Això sí, a nivell turístic, el que són les piràmides, com he mencionat abans, és algo meravellós. Després... el que és el Gran Museu Egipci, la fortalesa que de Saladino, que és la part més musulmana, islàmica, la ciutadella islàmica, que és molt, molt, molt maca de veure, el barri copto, que és algú que em va sorprendre d'Egipte, és la part que hi ha bastants cristians respecte a altres països musulmans, que no és tan habitual. I llavors, doncs, de fet, hi havia una església que jo no sabia, que era on se suposa que Jesús es va refugiar quan van fugir d'Israel, de la zona de Palestina, quan van fugir en el Maria i Josep en el seu moment. I es diu que es va refugiar, s'explica, que es va refugiar en aquella església. Llavors, doncs, bueno, jo crec que el Caire potser és una ciutat que dona per 2 o 3 dies i que val bastant la pena de descobrir.
1: Adrià, ara estava mirant l'àrea metropolitana del Caire.
0: 25 milions.
1: Això és com la meitat de la població espanyola, més de la meitat, en una sola ciutat.
0: És que són 20... És que és complicat d'explicar, perquè és que són 25 milions de persones ficades en un espai reduït.
1: És realment una bogeria.
0: Sí.
1: O sigui, a mi, entendre que hi ha 25 milions de persones aquí, ostres, això m'ha fet el clic, eh? I això deu ser el que tu deies, un caos absolut, eh? Un caos absolut. Molt bé, Adrià, doncs, si et sembla, deixem per aquí aquesta primera part, que jo ni m'havia assabentat que feia en primera i segona part. Fem primera part, ho deixem per aquí. Ens hem deixat moltes coses, moltíssimes coses per comentar d'Egipte. I us deixem per aquí, ja la setmana vinent, estigueu atents, perquè tindrem Egipte part 2 aquí a Racons del Món, que això ja no són raconets, això són raconassos del món.
0: Raconassos del món.
1: Raconassos del món. Adrià, gràcies per venir avui i, escolta, ens retrobem la setmana vinent.
0: Ens veiem.
1: Adéu.

0: I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimecres. Ens retrobem demà, com sempre, aquí, al 98.1 FM. Gràcies i fins aviat. Adéu, adéu.
1: Tot costa. Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: La Festa Major torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 22 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. 17 de maig i 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just del 2027, dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels Sants Patrons. Sant Just d'Esvern estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges, organitzades per anys i per activitats, per preservar la memòria visual del poble. El CUP tornarà a omplir Can Ginestà de música electrònica durant la Festa Major. L'entitat celebrarà el 3 d'agost una nova edició de la seva festa. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador i el veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. El ple municipal del mes de maig va aprovar les dues festes locals de Sant Just per l'any 2027, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. L'Ajuntament de Sant Just ha posat en marxa una nova pàgina web que permet consultar i descarregar les fotografies de les diferents activitats i esdeveniments celebrats al municipi. L'espai digital recull la memòria visual de Sant Just a través d'imatges de festes, tradicions, actes institucionals i altres moments de la vida local. El portal organitza les fotografies per anys i dins de cada anualitat, per activitats, fet que facilita la consulta i la localització de les imatges. A més de visualitzar-les, els usuaris també les poden descarregar. Amb el lema «Descobreix la memòria visual del nostre poble», la nova plataforma reuneix fotografies de festes, tradicions, moments especials i de la vida quotidiana dels santjustencs i santjustenques amb l'objectiu de preservar i posar a l'abast de la ciutadania el patrimoni gràfic del municipi. Dilluns 3 d'agost, els jardins de Can Ginestà acolliran una nova edició de la festa de l'associació El CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom.
1: Nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els jardins de Can Ginestà és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai, crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí a Can Ginestà sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es troben que hi ha una festa bastant interessant.
0: Pel que fa al cartell musical, el col·lectiu aposta per una combinació de punxadiscos residents i de proximitat. Tot i mantenir algunes sorpreses, la línia musical seguirà un enfocament festiu i alternatiu per diferenciar-se de les típiques barraques de Festa Major.
1: Sí, jo crec que sí, aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem, però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la festa major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques, i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: A més de la música, la jornada comptarà amb servei de barra complet amb productes especials utilitzats en altres festivals de l'entitat, escenografia i factor visual treballats específicament per la façana de Can Ginestar i flexibilitat horària per facilitar l'assistència tant a la tarda com durant la nit de dilluns. Amb aquesta edició, el CUP es consolida com l'entitat de referència de la música electrònica a Sant Just, agafant el relleu de l'històric col·lectiu Loud Music. Després de la festa major, l'entitat preveu fer un breu descans estival per agafar forces de cara a la nova temporada de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calabirres d'adults, les calabirres infantil, les geoseas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calabirres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geoseas es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, les geoseas i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Santjustenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la 10a edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
2: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final la UG ha acabat convertida en una altra cosa, i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb. Potser la UG pot ser existint i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
3: Sí.
2: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? Uh-huh. I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tast d'aquest projecte s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi enteri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
2: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estius, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt, i en canvi un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsul, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. També ha parlat de la promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, de la consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i de la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit local. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les obres de les escales del carrer Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i del paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer Església. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la Coordinadora de Festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment formen part de la Coordinadora de manera orgànica l'Esplai ara mateix, l'Agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i el Casal Popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Per aquesta edició, la Coordinadora de Festes ha preparat un ventall de propostes que arrencaran de manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. El dimarts 28 es farà el taller Casal Popular de La Sala per crear el Glob, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29 de juliol es farà cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts. El dijous 30, celebració de l'escala birres, taller de salsa i concerts. I el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barra conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
3: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats, i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats, quan ens posàvem a fer la festa major, no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent, i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades, i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blau i groc en les seves activitats. argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora Clàudia Santilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
4: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la Festa Major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats, al final, doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la Festa Major, la voluntat de la coordinadora de festes és consolidar-se en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi al llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Women Paddle més 40 ja estan obertes. La competició, exclusiva per dones majors de 40 anys, se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Pàdel Sant Just, al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre. El torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. I el format inclourà fase de grups i fase eliminatòria, amb partits de 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei gratuït de fisioteràpia durant tota la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. El Casal de Joves organitzarà una tarda de voleibol el dijous 23 de juliol a les 7 de la tarda amb una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys. La proposta està pensada perquè les persones participants practiquin voleibol, millorin les seves habilitats esportives i comparteixin una estona de joc en equip. La sessió tindrà lloc a la sala Utopia del Casal de Joves i no té cap cost per les persones participants.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre a Cal Llibreter, a l'exterior, es farà la quarta sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu amb una xerrada d'Àlex Sarri sobre història de Catalunya amb el seu llibre Ànima de República. I avui a les 7 de la tarda a la Sala Utopia del Casal de Joves es farà una tarda de voleibol per joves d'entre 12 i 18 anys. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Coral Harmonia de la Gent Gran participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major torna a convocar el concurs de decoració de balcons. Les inscripcions es faran enviant 3 fotografies entre el 27 i el 30 de juliol. 17 de maig i 6 d'agost, les dues festes locals de Sant Just del 2027. El ple municipal aprova que el dilluns de Pasqua a Granada i la festivitat dels sants patrons Just i Pastor siguin els dos festius locals del municipi. Sant Just d'Esvern estrena un portal amb les fotografies dels actes del municipi. La nova plataforma permet consultar i descarregar les imatges, organitzades per anys i per activitats, per preservar la memòria visual del poble. El CUP tornarà a omplir Can Ginestà de música electrònica durant la Festa Major.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 22 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. I mentrestant us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
2: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
3: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquid sovint, evitant les begudes alcohòliques.
4: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
2: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
1: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
3: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
4: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
2: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
1: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
3: esgotament,
4: set intensa,
3: mal de cap o mareig,
4: rampes a les cames,
3: febre o vòmits,
4: pell calenta, vermella i seca.
1: En cas de molta calor, consells:
3: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
4: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
2: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
1: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Apareix un esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: El que sabem tot just a aquesta hora és que pel forat hi ha caigut una grua i que no hi ha persones ferides. Tècnics de DIF estudien ara mateix què és el que ha passat i avaluen també l'impacte que això pugui tenir en l'estabilitat del terreny, tant pel que fa a les vies de Rodalies, ara mateix suspeses la circulació a la R2, a la R2 Nord i la R11 en aquest tram, i també l'estabilitat pel que fa als veïns.
2: La idea es hacer una, esta primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
3: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
0: Hem sentit primer el portaveu de DIF i després, ara mateix, Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona. De seguida ampliarem aquesta informació perquè DIF ha ofert una roda de premsa, una atenció als mitjans allà mateix a Montcada fa tan sols uns pocs minuts. A aquesta hora, a Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, també pendents del foc que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Maria Costa.
4: Un foc que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu, ha començat el camí al peu de la muntanya i ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, tot i que s'ha contingut. Ha afectat a dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i tres vehicles. Aquesta urbanització continua confinada, així com la del Paulet.
0: Gràcies, Maria. Tot això el dia que la Comissió Europea ha recordat a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència del TJUE sobre l'amnistia. I tot això passa molt poques hores després que Carles Puigdemont hagués denunciat que el Tribunal de Comptes es nega a aplicar-li l'oblit judicial. Al Catalunya Vespre també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar que traficava amb armes i municions per a grups criminals.
5: Diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres, i també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
0: I també sorprèn que el cap era un reclús que operava des de la presó de Quatre Camins. En total hi ha 9 persones detingudes. I atenció al gir que ha fet el cas Mango. Hi ha un nou testimoni inesperat. Una dona que ha explicat als Mossos que va rebre l'encàrrec de la terapeuta familiar de buscar rutes extremes per portar a la pràctica la seva teràpia de confrontació entre pare i fill, i que va acompanyar Jonathan Andic a fer el recorregut pocs dies abans de la mort del pare. I entrevistarem l'experta en intel·ligència artificial, Karina Giver, per saber més del que ja es considera el primer atac autònom i no controlat d'un model d'intel·ligència artificial de la creadora del xat GPT. La màquina s'hauria revelat, segons la companyia, i va atacar una empresa rival, un incident sense precedents de ciberseguretat.

0: El grup Antònia Font perd un dels seus membres fundadors i baixista, en Joan Roca, que ha mort després d'una llarga malaltia. Va contribuir a la creació de la identitat musical única del grup d'Antònia Font. I al llarg d'aquest Catalunya Vespre, avui també recordarem Joan Vallverdú, l'il·lustre de les lletres catalanes, que va morir ahir als 103 anys. Abans de començar, titular d'esports, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no hi ha manera que Karim Adeyemi sigui oficialment jugador del Barça. Haurem d'esperar finalment a demà. Estava prevista la seva oficialització avui mateix, però uns problemes amb uns serrells burocràtics entre advocats endarrereixen l'anunci oficial. Demà mateix el presentaran, el dia que el femení blaugrana també reforça, ha fitxat l'extrem neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030.
2: Les coses no són fàcils per ningú.
0: I el temps. Gemma Puig, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui ha afluixat una miqueta la calor, tot i que ja hem arribat als 39 graus, però tenim per davant dos dies més amb aquest pic de calor demà i demà passat, sobretot demà, dijous, és quan tindrem aquests valors més elevats, amb màximes que poden superar els 40-42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, demà s'intensifica la calor en un dia molt estable, però la bona notícia és que continuem anunciant que aquest cap de setmana finalment es normalitzaran els termòmetres.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, segons acaba d'informar Adif, però sí que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Insistim que és una informació de la qual n'acaba d'informar fa ben pocs minuts Adif i, per tant, busquem l'última hora des d'aquí, des de la redacció. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat?
2: Doncs mira, primer de tot hem d'anar fins al moment en què ha tingut lloc l'incident, que ha passat quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia. Pel que informa Adif, hauria cedit parcialment la paret d'un d'aquests pous per on es duien a terme les obres de soterrament d'aquestes vies al municipi de Montcada i Reixac. I ha fet caure cap a dins de l'esvoranc una grua de pes considerable que era just a sobre. Hem de remarcar això, que era en una de les dels pous de les obres que es feien per aquest soterrament i no a les vies de tren per on en principi han de circular els trens de les línies R2 i R11. Ara mateix, però, es desconeixen quines han estat les causes de l'incident, tal i com explicava fa pocs minuts en una compareixença el subdirector de construcció d'obres de DIF, Arturo Pastor.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Ara mateix els tècnics de DIF avaluen quines han estat les afectacions que ha provocat l'ensorrament i quina és l'estabilitat del terreny, sobretot perquè hi ha aquestes obres que s'estan duent a terme a Montcada i Reixac i també per les edificacions que hi ha a l'entorn. Ara, això sí, segons Pastor, les vivendes no haurien quedat afectades.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
2: De moment, el que diuen és que van solucionant els problemes sobre la marxa, els tècnics de DIF, de moment hi estan injectant formigó per garantir aquesta estabilitat del terreny. Fins al lloc dels fets també hi han anat els bombers de Barcelona. Clara Latorre, cap de Guàrdia dels Bombers, doncs, ha explicat quines han estat les seves tasques en aquest incident.
4: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
2: Des dels tècnics informen que hi ha un canal obert amb els veïns per explicar contínuament quines són les incidències que ha provocat aquest incident, per si caldria fer alguna actuació preventiva en post de la seguretat, que doncs, si pot estar compromesa la seguretat del terreny. I Renfe recomana als viatgers, pel que fa a la incidència ferroviària, que facin transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest altre punt i acabar d'arribar així fins a Barcelona.
1: Gràcies a Roger Santaló. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora d'aquest esvoranc que ha aparegut, recordem-ho, en les obres de soterrament de les vies de tren a l'altura de Montcada i Reixac, que és un esvoranc de grans dimensions. Encara s'està estudiant què és exactament què és el que ha passat, per tant, al llarg del Catalunya Vespre i de les següents apunts informatius aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, ja mirarem d'ampliar aquesta informació també per tot allò que pugui afectar els veïns de la zona. Bé, a aquesta hora també estem molt pendents d'un incendi que s'ha declarat a Cervelló, això és el Baix Llobregat, i que a hores d'ara continua actiu. El foc ha obligat a confinar uns 300 veïns de dues urbanitzacions i ha cremat 3 cotxes i també 2 parcel·les. Els bombers, tot i que encara no l'han estabilitzat, sí que confien a poder-ho fer en les properes hores. S'investiga, de fet, a aquesta hora també si l'incendi ha estat provocat. A Unitat Mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi encara crema. De fet, des d'aquí el centre de comandament encara es veuen columnes de fum i algunes flames. L'objectiu dels bombers és que al llarg de les properes hores es puguin estabilitzar els dos flancs, malgrat que l'orografia és complicada perquè és força escarpada. Tot i això, diuen, l'escenari és positiu. En parlava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
6: El mantenim com a actiu, malgrat que l'evolució és força favorable. Ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquesta urbanització.
5: De fet, el foc ha obligat a confinar la urbanització de les Rovires, també la del Paulet, però en aquest darrer cas, sobretot pel fum, una zona en total on hi viuen unes 280 persones. El foc ha començat al camí de les Rovires i ha avançat muntanya amunt en direcció a l'urbanització que porta el mateix nom, on s'ha aconseguit contenir les flames.
6: Han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre rulocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
5: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara continua oberta.
7: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
5: El foc ha cremat fins ara, segons l'última actualització dels agents rurals, 14 hectàrees en una zona potencial de 400 més.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Hem d'afegir que el risc d'incendi de cara a demà encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al parc de Montserrat ni tampoc a la serra de Montsant, a més dels 5 espais que avui ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. El pic de calor arriba demà a Catalunya, justament per això aquest augment del risc d'incendis. S'arribaran a màximes de 42 graus a Lleida, i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. La calorada està sent generalitzada, però ara apuntem una dada nova. A Barcelona ja s'ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de que tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat els 25 graus, i avui, compte, se n'hi pot sumar una més. Montse Poblet, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Barcelona no havia viscut mai tantes nits tòrrides a aquestes alçades de l'any, però hem de dir que no és l'únic punt del país on les nits són terribles.
8: Exacte. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. A Barcelona, en concret a l'estació de Can Bruixa, a les Corts, ja en porten 29, 6 més que el 22 de juliol de l'any passat, i si les previsions es confirmen, avui en sumaran una més. Si mirem les gràfiques anuals, a la mateixa estació, la de Can Bruixa, el rècord de nits amb els termòmetres per sobre de 25 graus és del 2003, quan n'hi van haver 51, seguit del 2023 amb 47 nits tòrrides, i l'any passat, que en tot l'any se'n van registrar 36. I si... Ara, només a 22 de juliol, ja estem a 29.
1: Ah, perdona, Montse, si ara mirem les temperatures diurnes, tampoc no hi ha gaires bones notícies.
8: Doncs en els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa ha estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de mal dormir i dies amb temperatures extremes en els que la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
9: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
10: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
8: Amb l'escalfament global als 40 graus i les nits tòrrides que fa només unes dècades eren excepció, ara s'estan tornant norma.
1: Un Un quart de nou de la nit, nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats pel procés. Ara, la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els pertoca moure fitxa. El govern comunitari reacciona d'aquesta manera a l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, que ahir, ho explicàvem també aquí, denunciava que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
11: Hola, Agnès, bona tarda.
1: En concret, la Comissió Europea es dirigeix a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, que de moment continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme, ni tampoc els líders independentistes perseguits per les despeses del procés.
11: Sí, la comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'adreça directament a aquests dos tribunals espanyols perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar a la justícia europea els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb la sentència de la setmana passada a la mà, Brussel·les els demana que es moguin per aplicar els pronunciaments favorables a la llei d'amnistia.
1: I a banda d'això, la comissió també confirma que ha rebut la queixa presentada ahir per l'expresident Pujol i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
11: Sí, tots ells, per cert, encara a l'exili. En l'escrit, l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig denuncien l'incompliment de les seves amnisties i per aquest motiu demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol. Avui Brussel·les es limita a dir que examinarà aquesta queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
11: Adéu, bona tarda.
1: Qui ja ha amnistat la justícia són els síndics del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i pràcticament una setmana després de l'aval europeu a la norma. Txell Vallespí, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: El periple judicial dels síndics de l'1 d'octubre ha estat llarg i enrevessat.
12: Doncs sí, llarg, podríem dir, i ple de girs de guió fins que avui finalment s'ha reconegut, volíem dir, l'oblit judicial a l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, a l'advocat Marc Marçal, al diputat de Junts, Josep Pagès, al catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i a l'advocada Marta Alsina. Fa 9 anys la Fiscalia de Barcelona es va querellar contra ells per formar part de la sindicatura electoral de l'UO, l'òrgan creat com a junta electoral pel referèndum independentista del 2017. En primera instància, el 2021 se'ls va absoldre, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici. Ho va fer a petició de la Fiscalia, que va sol·licitar per ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Després, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els ha volgut aplicar l'amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells, són declaracions a 3CAT Info.
13: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet, i sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans, i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
12: Per tot plegat i com apunta Catalunya Ràdio, l'advocat penalista Ramon Sató, que va representar tots els síndics de l'UO al principi del procés, la sensació que els queda és agradolça.
14: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat avui una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Quin arsenal d'armes ha destapat aquesta investigació?
15: Doncs el cas va començar a principis d'any després de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios de l'Hospitalet de Llobregat i va acabar a principis de juliol amb la detenció de 9 persones, com deies, vinculades a l'organització criminal. El dipòsit principal d'armes s'hi ha trobat a casa del líder de la banda, que és un habitatge ocupat al Pla del Penedès, i era aquest arsenal a dins del vehicle familiar de la família. El sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu detalla quines armes s'hi han trobat.
16: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
15: Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes de les armes de guerra també podrien arribar fins als 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i també de l'abast de grups criminals.
1: Gràcies, Cèlia. I atenció al gir que fa el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andica a Montserrat formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la seva relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos, Oriol Pujador. Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
1: El seu testimoni s'ha incorporat ara a la causa.
17: Sí, la testimoni hauria explicat també que va acompanyar a l'acusat, el principal acusat, Jonathan Andic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Salnitre, Collbató, el 7 de desembre de 2024. Això és una setmana abans d'aquella fatal caiguda, aquella caiguda mortal del fundador de Mango. La testimoni hauria explicat que de vegades feien aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i que les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els conflictes que patien. La defensa ha reconegut que Jonathan Andic va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè aquell dia feia mal temps. A partir de les declaracions d'aquesta nova testimoni, els Mossos estan confeccionant ara una ampliació dels atestats policials sobre el cas i així poder-los remetre a la jutge instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que ara la jutgessa citi aquest ajudant com a molt aviat al mes de setembre.
1: Avui hem conegut una notícia que ens fa pensar en un escenari una mica de ciència-ficció, i és que dos models d'OpenAI, que estaven fent proves, han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma i no controlada. Es tractaria d'aquesta manera d'un dels primers exemples coneguts de ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Txell Garriga, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara, de fet, no han publicat, juntament amb la versió més nova del sistema, ChatGPT Sol 5.6, haurien provocat un ciberatac sense precedents a la plataforma Hugging Face. És una plataforma de codi obert per la intel·ligència artificial i també per l'aprenentatge automàtic.
1: I com ha estat aquest ciberatac? Què en sabem? Què buscaven?
18: Doncs segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat i amb un accés restringit a internet. Els dos models haurien explorat les vulnerabilitats del sistema per acabar accedint doncs, a internet, sortint d'aquest entorn aïllat, i un cop a internet haurien deduït que les solucions als problemes que els plantejaven els enginyers les trobarien a aquesta plataforma, a Hugging Face, i per aquest motiu haurien atacat la web fins a aconseguir-ne l'accés. De fet, Hugging Face, aquesta plataforma, ha reconegut que la setmana passada ja hauria rebut un atac en el seu sistema, però en aquell moment sí que el van poder contenir.
1: Què en diu OpenAI? Aquest és el resultat que esperaven?
18: Doncs en un comunicat, l'empresa admet que és un fet sense precedents i que ho estaven, diuen, estudiant. També admeten, però, que possiblement passarà en altres ocasions en el futur, perquè els models autònoms que estan desenvolupant estan evolucionant molt ràpidament. El cert és que el model no hauria del tot desobeït com a tal. L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats del risc, perquè els d'OpenAI intentaven esbrinar era, precisament, doncs, fins on podien arribar les seves capacitats.
1: Gràcies, Txell, per respondre alguns dels dubtes que ara mateix ens venen al cap. Truquem Carina Gibert, ella és catedràtica de l'UPC, doctora en informàtica i experta en estadística computacional i intel·ligència artificial. Bona tarda, Carina. Et sentim molt fluixet, em sembla que ho podem arreglar. A veure, Carina, bona tarda.
19: Si m'acosto més, em sentiu millor.
1: Potser sí, no sé si t'has d'acostar tu o hem de pujar...
19: M'he acostat més el micro.
1: Ah, molt bé, doncs fantàstic, jo crec que funcionarà millor. A veure, quan diem que una intel·ligència artificial ha atacat una altra plataforma per voluntat pròpia, què estem dient realment? És una decisió autònoma? És una manera d'explicar un comportament que no estava ben previst, no estava ben programat? De què parlem?
19: En realitat, aquestes bèsties de voluntat no entenen. No? El que passa és que en aquest cas estem parlant d'un experiment de laboratori, d'un producte que està en proves perquè encara no s'ha fet en mercat, s'estan fent totes les avaluacions per veure com es comporta abans de posar-la al mercat, i el que ha passat és que aquesta prova doncs, ha mostrat un comportament que no era l'esperat. No? És com si hagués fallat la validació en aquest cas. I el que passa és que estaven testejant fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial podia penetrar o fer hacking, com si diguéssim, amb un altre sistema. El que passa és que aquestes proves normalment es fan en entorns de laboratori. O sigui, en entorns.
1: Espera, Carina. Carina, hi ha algun moment, t'estem sentint més o menys bé, però hi ha algun moment en què el micròfon potser te'l tornes a allunyar i aleshores et perdem pràcticament, no, eh?
19: Ara sí que no me moc el micròfon aquí davant del nas i no els...
1: Mira, doncs fem una cosa, perquè és molt interessant i ens ho estàs explicant molt bé i ens perdem alguns detalls. Farem ara una pausa per la publicitat. Són 2 minuts i aleshores aprofitem per tornar-te a trucar. Gràcies, Carina.
0: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
21: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
20: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
23: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
20: Aquest estiu, crims.
23: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
20: A Catalunya Ràdio.
24: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
20: Posem llum a la foscor.
25: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
20: Què va passar? Qui ho va fer?
26: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
20: I per què?
27: No ser perquè cogi el martillo i la pegue...
20: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
25: Comencem.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Dos minuts i mig i arribarem a 8:45 de la nit. Abans de la pausa per la publicitat estàvem parlant amb Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, per donar context en aquesta notícia que ens ha fet pensar en un escenari més aviat de ciència-ficció, com dos models d'OpenAI, d'intel·ligència artificial, han provocat un atac sense precedents, de manera autònoma, de manera no controlada, segons ha informat la companyia. Carina, bona tarda de nou.
28: Hola, bona tarda. Em sentiu millor ara?
1: Una mica millor, sí. Dèiem que no és que les màquines actuïn per voluntat pròpia, sinó que hi ha hagut una programació que no ha estat validada, no?
28: Clar, en realitat el que passa és que ells estan provant fins a quin punt aquest producte d'IA que estan assajant... Esteu aquí?
1: Sí, sí, som aquí.
28: Esteu aquí o no?
1: Sí, sí, sí. Quines dificultats. No, em sents o no?
28: Sí.
1: Endavant, Carina. Sí. Doncs mira, realment tenim problemes de connexió amb Carina Gibert. Mirarem de fer aquesta entrevista en els pròxims minuts amb una mica més de garanties. Minut i mig i arribarem a 8:45 de la tarda. Des de les 8, des que hem començat aquest Catalunya Vespre, estem molt pendents d'aquest esvoranc que ha aparegut a les obres de soterrament de les vies de Montcada. És un forat pel qual hi ha caigut una grua de grans dimensions i que, segons ha informat Adif, no ha provocat persones ferides, per bé que es desconeix l'origen de tot plegat. Ara mateix, a aquesta hora, podem saludar a Zaida Palet. Ella és veïna de Vallbona i activista. Bona tarda, Zaida.
29: Hola, bona tarda, Agnès.
1: Què us han explicat a vosaltres, els tècnics de DIF, del que està passant?
29: No, els tècnics de DIF no ens han donat cap explicació. Ha sigut l'Ajuntament de Barcelona, que ha vingut la Plana Major, regidor i alcalde, a donar-nos explicacions. Segons informació que ens han donat ells, el que ha hagut el tema de la terra, que s'ha desprendit de la zona del Pou, que ja estava fet. Vale? I per aquesta situació s'havia ensorrat una grua i diverses maquinàries dintre. Però és aquesta informació que ens havien donat. Però resulta que fa uns minuts un company vostre de TV3 s'ha facilitat una imatge de que rondava per la xarxa, que s'havia fet per el dron, que realment el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, que ja estava fet. Uh-huh. Vale? Per tant, la informació no ha sigut clara per part de l'Ajuntament, perquè en un principi ens havien dit que el que s'havia enfonsat havia sigut el pou ja fet. I realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany al costat del pou. Mm-hmm.
1: És una imatge, efectivament, en què es veu a vista d'ocell un forat molt ben perimetrat, no? Que és el pou de les obres, i hi ha un forat de les mateixes dimensions al costat, efectivament.
29: Mm-hmm. Bueno, la qüestió aquí, Agnès, és que ens sentim una mica enganyats per part de l'administració, perquè si al principi te diuen que ha sigut en el propi pou i te dones compte que no, que ha sigut un esborrany, que el que s'ha provocat és un altre forat, vale? Això tampoc ens dona cap credibilitat per part de l'administració pública. També tingues en compte que al costat, encara que és una obra que la majoria es fa en la zona de Montcada, en la zona de Barcelona, en el barri de Vallbona, també tenim afectació, una afectació bastant important de les obres. Uh-huh. I justament on s'ha produït l'esborrany tenim un bloc de pisos. Per tant, la principal preocupació ha estat que l'edifici no quedés afectat per aquest esborrany. Ens han assegurat als bombers de Barcelona que l'empresa constructora es farà càrrec del seguiment diari de l'edifici. Actualment, aquesta obra del soterrament està dividida en dos trams. Una, que és la porta una empresa, una UTE, i l'altra part, que és la part nostra de Vallbona, la porta una altra empresa. Precisament, l'empresa que porta les obres en Vallbona és la que estarà fent el seguiment de l'edifici, de la seguretat de l'edifici, perquè ja té instal·lat uns sensors de moviments. Mm-hmm. Vale? Però bueno, la preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'R2. Mm-hmm.
1: Ens deies al principi, Zaida, que ha vingut el mateix alcalde de Barcelona, Jaume sí. Collboni, i el regidor sí. a donar-vos explicacions aquí al barri de Vallbona,
29: sí.
1: eh?
29: Sí. Mm-hmm. Però aquí... ha sigut una... Sí, estic aquí.
1: Digues.
29: Però ha sigut una informació errònia, perquè ens havien dit que l'esborrany s'havia produït d'un desprendiment de terra dintre del pou, que ens havien comentat. Mai ens han dit que el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, de quasi 40-50 metres d'alçada.
1: Uh-huh. A quina hora us han fet aquesta atenció?
29: Doncs mira, precisament eren entre les 6 de la tarda, precisament. Uh-huh. Sí, dos quarts.
1: I quan heu tingut constància vosaltres que havia passat això?
29: Doncs mira, al mateix moment, perquè justament jo arribava de la feina, que eren les 3 i mitja, precisament, que ens hem trobat que les coses no podien accedir a una part del barri, perquè havien tallat la circulació, i a l'arribar-hi he preguntat, m'he apropat a l'obra i bueno, al veure tot el desplegament de bombers, Mossos, Guarda Urbana, hem trucat a la regidoria del districte i perquè vinguessin a que donessin explicacions que és el que havia passat, que

0: s'estava avaluant l'estabilitat en el terreny. Això ha passat en l'entorn de les obres, no ha afectat directament el sòl de les vies ni tampoc de cap edifici, però sí que s'està avaluant, lògicament, l'estabilitat de tota aquella zona. Us han dit quan tindreu una actualització de com estan les coses?
1: No, cap. Per part d'ADIF, els veïns no s'han donat cap explicació, que és una de les coses que estem reclamant des de que va començar les obres. No tenim cap oficina d'informació d'ADIF en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una i es lo van denegar. I l'Ajuntament de Barcelona només ens dona informació cada 6 mesos quan hi ha Consell de Barri i quan demanem que estigui dintre de l'ordre del dia. Que si no, per part de l'Ajuntament de Barcelona, la informació és totalment insuficient. I a més, encara més, que te donen una informació que no és correcta. Venen aquí per fer-se la foto amb els mitjans de comunicació locals, te diuen que sí, que tot està controlat, i després, a l'hora de veritat, quan t'han d'informar realment què és el que ha passat, et menteixen per la cara i te diuen que és dintre del pou, quan realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany, que n'hi ha un altre forat, amb unes dimensions bastant importants.
0: Estem parlant amb Zaida Palet, que és veïna de Vallbona, molt pendent de com es desenvolupen aquestes obres de soterrament llargament reivindicades a la zona de Montcada i Reixac, i que ens atén per, en fi, saber què els hi han dit a ells les autoritats, els veïns afectats per aquest esborrany. Zaida, moltes gràcies.
1: No, de res, a vosaltres.
0: Seguirem en contacte. Estem explicant des de les 8 que a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha obert un esvorany pel qual s'ha esfondrat una grua de grans dimensions. És un incident que no ha provocat ferits, però sí que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. Els fets s'han produït a 1:45 de la tarda. S'ha suspès de forma preventiva la circulació ferroviària i s'insisteix que no ha provocat danys personals com a conseqüència d'aquest incident. Sí que com a mesura preventiva i per analitzar detingudament què és el que ha passat, s'ha pres aquesta decisió d'aturar la circulació de trens. Tècnics d'ADIF explicaven pocs minuts abans de les 8 què sabien fins al moment.
2: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
0: També ha atès als mitjans de comunicació una de les inspectores i portaveus per part dels bombers de Barcelona. Clara Latorre.
3: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
0: Doncs mentre es fan aquestes feines, ara mateix també ens diuen des de DIF que aquestes declaracions són les que valen també a aquesta hora, 8:45 del vespre, que no poden afegir cap detall nou. Per tant, s'està mirant d'avaluar què és exactament el que ha passat i l'abast en l'estabilitat del terreny. D'altra banda, sí que ens confirmen des de l'Ajuntament de Barcelona que tant l'alcalde com la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i el regidor de Nou Barris s'han apropat al barri de Vallbona, de Barcelona, a tocar d'aquesta zona per conèixer de primera mà la situació i estar en contacte amb els veïns, tal com ens explicava també aquesta veïna de Vallbona, activista Zaida Palet, amb qui hem parlat en els últims minuts. Bé, 21 minutets, arribarem a les 9 de la nit, això és el que sabem d'aquest extrem. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la resta d'informacions del dia.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Guardar un secret no planta cara.
8: Parlis així, ho sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Hola. Puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant. Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
14: L'estiu ets tu.
15: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Mentre els Estats Units mantenen ofensiva contra l'Iran per impedir que la República Islàmica arribi a tenir mai una arma atòmica, Washington permetrà a l'Aràbia Saudita, una altra potència regional a l'Orient Mitjà, desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad donarà llum verda a la monarquia ara, per tant, per enriquir urani. Ignasi Abad.
16: Sí, a priori, l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli al món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i de gas. Però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030 i així és aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riad preveu limitar les verificacions als inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, però això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
17: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
16: En canvi, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
18: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
16: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riad revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani pels seus reactors nuclears.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat avui com a comissaria de la policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador i els actes d'exaltament del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció d'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
19: El ministre de l'Interior a Àustria no inaugura totes les comissaries. Avui, però, n'ha inaugurat una que no és una comissaria qualsevol. És la casa on va néixer Adolf Hitler. El 1889. L'any 2016, després de molts estira i arronses, l'estat austríac la va expropiar. Hi havia una associació que cuidava minusvàlids, però la casa necessitava reformes substancials. Avui s'ha estrenat com a comissaria. L'objectiu, dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, el fenomen va a la baixa.
16: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
19: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra que potser atrau simpatitzants d'extrema dreta, però el seu missatge és clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
20: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
19: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
15: Catalunya Vespre.
0: I el Parlament de Catalunya ha acabat fa ben pocs minuts el ple en el qual Salvador Illa ha situat l'assumpció de noves competències en immigració, també l'ingrés mínim vital i el sensellarisme com a principals nous reptes del Departament de Drets Socials després del relleu al capdavant de la Conselleria. Joan Vilaplana.
8: Sí, Illa ha comparegut per explicar aquest relleu. El president ha explicat que l'arribada de Raúl Moreno com a conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo és només un canvi de nom i no representa una modificació de les polítiques del departament. I sobre l'assumpció de noves competències en immigració, una demanda de Junts al govern de Pedro Sánchez, Illa ha dit que treballa per aconseguir-ho.
9: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
8: Per la seva banda, des de Junts i Esquerra han coincidit a tornar a demanar al president Illa una modificació més profunda de l'executiu. Sentim els presidents dels dos grups parlamentaris, Mònica Sales, per part de Junts, i Josep Maria Jové, per part dels republicans.
21: Ha perdut una oportunitat per resoldre els problemes que té el seu govern, per afrontar de cara la crisi que té el seu govern. S'ha vist obligat a canviar una conselleria quan el que havia de fer era una remodelació profunda.
22: Creiem que ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut i aprofitar el canvi forçat per la decisió de la consellera de Drets Socials per afrontar una remodelació més profunda del seu executiu.
8: Des del PP han qüestionat que Mònica Martínez Bravo deixi la conselleria per motius personals, com ha al·legat el govern. Sentim Lorena Roldán, és la portaveu dels populars al Parlament.
23: Esa versió és una tomadura de pelo i que no se cree absolutamente nadie, com acaba usted de comprovar hace unos minutos.
8: I des dels comuns socis d'investidura, juntament amb els republicans, han demanat un canvi d'orientació en les polítiques del govern. Acabem amb la CUP, que han qualificat les explicacions d'Illa sobre el relleu al Departament de Drets Socials de milongues i han remarcat que el canvi en el govern transmet que l'executiu fa aigües.
0: Gràcies, Joan. Expliquem també que a Madrid el PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu, mentre que Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini la llei del sol del decret, els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser clau per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
24: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres a dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: Josep Vallverdú, que va morir ahir a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics, institucions, sí que li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Montse Mas, bona tarda.
25: Bona tarda.
0: L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més, oi?
25: Exacte. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
26: Ara que ell ja no hi és, és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb ell és etern, però Hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
25: I per l'escriptora de literatura infantil i juvenil Maite Carranza, Vallverdú va ser un pioner, com també explicava aquesta emissora.
1: Quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
25: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé va escriure més de 300 títols com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil.

0: mòbil quan...
1: Ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca. És un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar també a convertir-la en un autèntic fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua. Ens l'informa la Caterina Carmany Jaume.
2: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
3: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
2: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
4: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular... De sota.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuen aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona. Interpretaran de forma íntegra el repertori dels dos discos que han publicat de forma conjunta. Marc Ruiz.
5: Ja fa 14 anys que la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i Roger Mas van editar el primer àlbum conjunt. Aquell primer treball, acompanyat d'una gira que exhauria entrades arreu on anava, contenia versions de cançons de Roger Mas, però també peces escrites expressament per aquell projecte, i d'altres de tradicionals d'arreu del món. El 2024 en van publicar el segon volum, i aquí demostraven com s'entenien, que acceptaven més riscos i que se'n sortien amb nota. El gust per la tradició de Roger Mas s'hi suma el sol, el tible, la tenora, el fiscorn, la trompeta, el trombó de pistons, el flabiol, el tamborí i el contrabaix, que hi afegeix una clara mediterraneïtat. La combinació és fantàstica, amb resultats que van des de la sardana èpica El dolor de la bellesa, o la seva versió en tonalitat major, Massardana, fins a la cançó francesa, la italiana o el bolero. D'aquesta manera demostren un cop més no només les mil vessants de la veu dúctil de Roger Mas, sinó la gran versatilitat de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Mas i la Cobla els acompanya el piano el fidel col·laborador i arranjador del músic solsoní, Xavier Guitó. Mirall del fotre, les

0: Catalunya Vespre.
1: Minuts i arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal?
1: Anem amb la informació esportiva. El primer de tot que explicarem és que el Girona està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
2: Ho fa el Camp de l'Olot, el municipal Olotí. Al descans, el Girona domina 0-2 amb un doblet de gols de Kim Min-soo, el sud-coreà, als minuts 9 i 42 d'aquest partit, per tant, el Girona que encara positivament aquest partit de preparació.
1: Molt bé. Hi ha moviments de nou, avui en tornem a parlar, a Can Barça, amb el tema fitxatge.
2: Però
1: què està passant?
2: Ho apuntàvem abans als titulars, que és que queda encara per concretar oficialment el fitxatge de Karim Adeyemi, l'extrem alemany, que un dia més doncs, no és anunciat com a jugador del Barça. Serà finalment demà, per qüestions legals entre advocats, serà el mateix dia que se'l presenti. El Barça femení sí que hi ha fitxatge confirmat, el de la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
3: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
2: Van Asten ha debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos i també el Barça femení. Recordem que demà es farà la signatura de renovació d'una de les jugadores importants, que era Erling Graham, per dues temporades més.
1: L'equip de l'Espanyol ja és a Barcelona després de finalitzar l'estatge a Navata, a l'Alt Empordà.
2: Sí, sí, ha estat una setmana, ha jugat dos amistosos amb dues victòries i ara el següent partit de preparació del conjunt blanc i blau serà dissabte vinent contra el Sabadell ja a la seva ciutat esportiva, la Dani Jarque, dissabte al matí.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol que admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador.
2: I fins i tot que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar a Guardiola. Recordem que la selecció italiana està necessitada perquè porta 3 edicions de la Copa del Món sense participar-hi.
1: Doncs a veure si es concreta o no aquesta proposta. Deixem el futbol. Obrim bloc poliesportiu. Bàsquet, primer de tot, David.
2: Sí, perquè el Barça ja té nou entrenador confirmat oficialment, el que s'havia anat explicant en les últimes setmanes. Després de l'arribada dels 6 fitxatges, ara sabem que Aleksandar Sekulić, l'eslové de 48 anys, serà el nou entrenador del bàsquet blaurana per les properes dues temporades i fa precisament el camí invers de Xavi Pascual, perquè Sekulić ve del Dubai, que és on anirà a entrenar Pascual la temporada 20. Qui coneix molt bé Sekulić és un jugador eslové que ha militat, entre d'altres equips, al Joventut de Badalona i que ara actualment juga precisament al Dubai, d'on ve Sekulić, un jugador internacional com és Clement Prepelić.
4: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego. Entiende, es un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sekulić, que precisament compaginarà el càrrec al Barça amb el de la banqueta de la selecció del seu país, Eslovènia. Afegim en bàsquet també que Joel Parra i Dario Brizuela, dos blaugranes, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per jugar a les finestres FIBA del mes d'agost i que al Manresa, Luis Olinde no continuarà al club del Bages un cop s'ha esgotat el seu contracte.
1: El Tour de França, triomf per a Jasper Philipsen a la 17a etapa.
2: Un dels millors esprintadors del món, al qual li ha costat molt aconseguir la primera victòria parcial en aquesta edició del Tour, ha estat en un esprint reduït de la nombrosa escapada del dia després de 175 quilòmetres entre Chambéry i Voron. Tadej Pogacar, tot i que ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, manté el lideratge amb el mateix avantatge respecte de la resta de favorits, entre els quals el segon, que és el belga Remco Evenepoel, que està a 4 minuts i 32 segons de l'eslové. Demà tindrem la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya ja entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció. De primera a l'inici de l'etapa, un port de segona i un altre de tercera.
1: Gràcies, David.
2: Fins ara.
1: I abans d'arribar a les 9, com sempre, el temps, Gemma Puig.
5: Avui la calor ha afluixat una miqueta. Igualment, però, hem arribat a aquests 39 graus, però hem deixat enrere, ni que sigui per un dia, els 40, amb 39 a Cardona, Llimiana, 38 a Valdomar, a Lleida s'ha notat una miqueta més el descens de la temperatura cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda estable, amb alguna nuvolada cap al Pirineu i alguna gota que sí que s'ha deixat escapar entre el Baix Ebre i el Montsià. Els 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o els 2 litres en Posta. Aquesta propera nit i matinada no serà tan càlida com les anteriors. Igualment, però, els valors no baixaran dels 20-22 graus al prelitoral, també cap a Ponent. Algun valor de nit tòrrida cap a la costa central o cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. I aquest dijous tindrem un nou pic de calor. S'intensificarà aquesta calor al migdia amb temperatures més altes, i les més altes superarien els 41 o 42 graus. Poden arribar fins i tot cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avisos de calor a moltes comarques de la meitat oest, principalment. Per tant, aquesta calor que s'intensifica. Encara al matí hi ha pols sahariana, però després també aniria a la baixa aquest cel terrós que aniria desapareixent, tot plegat en una tarda amb alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental i també cap al massís del Port. En aquests dos sectors hi pot haver alguna gotellada.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Bona nit, són les 9. Un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Cèlia Forment.
2: L'ensorrament s'ha produït poc abans de les 2 del migdia i encara no se sap la causa de l'incident, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'ADIF, Arturo Pastor, que ha descartat que l'esvoranc hagi provocat cap afectació als habitatges de l'entorn.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
1: L'ensorrament l'hem conegut a pocs minuts abans de les 8 de la tarda. És una informació que els bombers de Barcelona ja han traslladat també als veïns, com ha explicat al Catalunya Vespre Zaida Palet, veïna del barri de Vallbona. Tot i això, Palet ha dit que estan preocupats.
4: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'Arnau.
1: Renfe recomana als viatgers de Rodalies fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar a Barcelona. 300 veïns de dues urbanitzacions de Cervelló continuen confinats per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona boscosa del municipi. El foc ha calcinat una quinzena d'hectàrees i ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les. Els bombers confien poder-lo estabilitzar, tot i que l'incendi encara està actiu. S'ha sospita que ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, endavant.
5: Doncs sí, el foc continua actiu. Sembla que la situació està millorant i estem pendents d'una propera actualització en les properes hores. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha enfilat, ha fet una carrera cap a l'urbanització de les Rovires, que continua confinada, però els bombers han aconseguit contenir el foc perquè no arribés a les cases de l'urbanització. Tot i així sí que ha afectat 2 parcel·les i també a 3 vehicles, que són principalment autocaravanes. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, explicava que la hipòtesi que tenen és que el foc ha estat provocat.
6: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
5: Agents rurals no descarten aquesta possibilitat i la investigació continua oberta. Unitat mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Gràcies, Maria. I el pic de calor que arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos de calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides d'aquesta constància. Des del començament de l'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot afegir una més.
2: A tot això, de cara a demà, el risc d'incendi encara serà més alt. Els agents rurals registraran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que avui estaven tancats. El nivell extrem per risc per foc afectarà 156 municipis i el nivell alt afectarà més de 400 poblacions.
1: Llibertat amb mesures cautelars pel monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a nens en un casal d'estiu.
2: La jutgessa li prohibeix aproximar-se als menors i comunicar-s'hi i acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, el jove de 23 anys haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual entre sense penetració a 2 menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on treballava amb nens d'entre 5 i 3 anys.
1: I detingut un home per intentar matar la seva parella a Ganivet. S'ha passat a la Canonja, al Tarragonès. L'home té 14 antecedents policials. Tarragona, Manel Sastre.
7: L'agressor té 44 anys i, segons fonts policials, hauria intentat matar la seva parella a la Canonja clamant-li diverses ganivetades. Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. Els Mossos han estat requerits pels vigilants municipals que ja l'havien pogut retenir. A la víctima l'han ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no es tem per la seva vida. L'home té 14 antecedents policials i ha quedat pendent de passar a disposició judicial Vidal, investigat per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I els esports, David Ubach.
8: Doncs el Girona és a punt d'iniciar la segona part del seu segon amistós de la pretemporada, que està guanyant 0-2 al Municipal d'Olot amb un doblet de gols del sud-coreà Kim Min-su. Al Barça haurem d'esperar demà, finalment, per tenir oficialitat de l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Estava previst per avui, però uns temes burocràtics entre advocats han endarrerit l'anunci. Demà mateix també se'l presentarà, això el dia que el femení blaugrana ha anunciat la incorporació de la central neerlandesa de 19 anys, Van Asten, fins al 2030. I al Barça de bàsquet tenim ja nou entrenador confirmat. Es tracta de l'eslové Alexander Sekulic, que firma com a blaugrana fins al 2028, provinent de la banqueta del Dubai.
1: Gràcies, David. Gràcies també per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8, però la informació, com sempre, puntual a les hores en punt a Catalunya Ràdio i també a les mitges hores a 3Cat Info. Gràcies.
0: Catalunya Vespre amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
9: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
11: Amb el Joan Antoni Fletxa.
12: El més difícil que tenia el
11: i amb la Mireia Benito.
9: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
14: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
17: Ets tu.
18: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
19: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
20: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
12: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
21: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
22: Crims. Per què matem?
21: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
22: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
12: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
23: Ni des de la sala ni des de la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
12: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
24: Me siento en el cotxe. Comprobo el mòbil, cargo el arma, compruebo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador. Compruebo el arranque. Bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
12: El que tenía que romperle el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
24: Pasa el tiempo, sigue habiendo los cuatro Mossos y dos internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme. Cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están dos, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
12: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
20: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
12: Una capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les dues mans lliures.
24: És casi la 1:30. Veo salir dos Mossos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta paso ligero. A medio camino veo a una Mosso rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora. El Mosso rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El Mosso se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la Mosso que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro Mosso moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros dos Mossos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El Mosso rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro Mosso moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la Mosso rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
12: Quan els Mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste. I és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
2: Me dirigí al primer Mosso de Escuadra que vi. Estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó, lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo Mosso. El segundo Mosso dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo Mosso que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
12: L'escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos Mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
24: Miro a la Mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro Mosso de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
12: Brito i Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 Mossos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
3: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la divisió central d'investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs el que passava, llavors, moltíssimes vegades, trucar. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu que s'han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
12: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
3: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot allò que deien... Bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat. Perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons. Anaven a toc de pito. A toc de pito. I per això, la unitat central de delictes contra les persones s'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
12: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
3: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent, que havia estat sostret a Barcelona, i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
12: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
24: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así, hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros, más o menos, paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
12: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
3: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van... volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo, per tot arreu.
12: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
4: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava, llavors els agents eren joves, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
12: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
3: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim. Automàticament, dilluns al matí, intervinguts telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam aquesta, perquè s'ha de trobar.
12: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
3: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda, de dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això et dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
12: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
3: Allà hi havia mapes, de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i unes brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú. I nini,
1: my lord.
5: Crims amb Carles Porta.
12: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest. A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les quatre motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
6: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
12: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
3: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic, o sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, de pressa acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplègic, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
12: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
3: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. A les entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crema estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò... és que no tenim més... El meu superior m'ho va dir, eh? No tenim més geni. Tots els que estaven allà, els hi vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, doncs allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, eh? Sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons. Per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema moltíssim.
12: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
7: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havia terceres persones, no hi havia vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'Horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar, diguem.
12: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient. Però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
24: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de países. Bueno, la odisea de la huida es larga. No hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron 4 días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata. A oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
12: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
8: Caminen de nit i dormen de...

0: a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, dos dies després del tiroteig a l'hospital.
1: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
0: La hipótesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
2: Una duda, ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y dos peines es importante para yo saber qué he de mover.
0: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó. Comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I, segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito, es cura de la profunda depressió que pateix.
2: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
0: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
2: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
0: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
2: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos. Quedaría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
0: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
3: Va idear una mena de còdic

0: increïble de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito doncs, no va complir aquesta petició.
1: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
0: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer, escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
1: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
2: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
1: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maica Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
0: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona, i per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat, per tant en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
1: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
3: Era brutal. Tot lo contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que ho continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dos vegades, no una, dos.
1: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
4: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
5: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina e intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
1: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricó a La Vanguardia.
6: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. Dos Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
1: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins aquell moment.
3: La setmana de Lleida va ser brutal. Però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant, però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia i l'ajudem.
1: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
7: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs no perillosos i després resulta que eren capaços de... Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són. I la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà... Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia de dir no, no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
1: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
2: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
1: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste, en la seva carta confessió, no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
3: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
1: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
3: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Ens va trucar i ens va dir «Oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga». Bueno, pues vam anar-lo a veure. I aquest home ens va dir «Sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros». Ho fan molts, molts confidents ho fan això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, este. Ah, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
1: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar.
8: You want it darker.
5: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
8: I'm ready, my lord.
5: Amb Carles Porta.
3: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament, dos, tres de nosaltres, corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir, ves al tanto, ¿vale? I mirar qui ha trucat. Este, pues sabíem on estan. No són, me cago, hòstia. Marxar. Però, clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet, ho van fer el Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon. Envolteu tot el poble. I hasta que anar sortint aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
1: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
3: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen, Toni, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Los vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
1: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny on s'ha esfondrat un pou de les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac, un terreny que està ubicat concretament al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions. Barri de Vallbona de Barcelona, Roger Santaló, bona nit.
2: Hola, bona nit. Les cuves estan entrant i sortint contínuament en aquest punt entre Barcelona i Montcada i Reixac, injectant formigó al forat per evitar que hi hagi més moviments del terreny. En principi, l'esvoranc no ha provocat ferits, ni tampoc esquerdes al bloc que hi ha davant de les obres. Molts veïns han vingut fins aquí preocupats per la situació que viu al barri de Vallbona des de l'inici de les obres i critiquen la falta d'informació de les administracions. Antònia Muñoz és una veïna del barri.
3: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar, com ho taparan, què faran, ningú no s'ha donat una explicació.
2: Per prevenció s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a Montcada Bifurcació, però de moment ningú sap dir quan es podrà recuperar el trànsit ferroviari, que podria tardar dies. Roger Santaló, Barri de Vallbona, Catalunya Ràdio.
1: I ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i que ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Ara, però, els veïns ja poden sortir de casa. Se sospita que l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
4: Bona nit, ho acaben de comunicar els bombers tot just fa uns minuts. Durant aquestes darreres hores s'ha aconseguit estabilitzar el perímetre. Encara hi ha punts calents que els bombers estan controlant amb drons tèrmics. Per tot plegat, en els propers minuts s'aixecarà el confinament de les urbanitzacions de les Rovires i també del Paulet. La de les Rovires era l'urbanització que preocupava més els bombers perquè és cap a on avançava el cap de l'incendi. Les flames s'han aconseguit contenir malgrat ha arribat a afectar dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Tot i això, no consten afectacions a les persones. Al llarg de la nit hi continuaran treballant amb dotacions sobre el terreny. Unitat mòbil, Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027. És la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que ha tingut lloc aquesta tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, també serà jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. El Disseny Hub Barcelona ha acollit aquesta tarda l'entrega dels Premis Delta 2026, els guardons amb què l'Associació de Disseny Industrial del FAT, el Foment de les Arts Decoratives, reconeix el millor disseny industrial dels dos últims anys. En aquesta edició s'han lliurat 11 ors i 17 plates, amb una tendència clara cap a la sostenibilitat i la millora dels objectes quotidians, com ara bicicletes, cadires, ulleres o panots. Entre els guardonats hi ha firmes consolidades com l'Ecué o Orbea i estudis emergents com Pongo Todo, que aposten per la impressió 3D. Els premis a la trajectòria han reconegut l'empresa centenària Roca, la tasca de l'escola Llotja i el patrimoni industrial de la ciutat d'Eibar, al País Basc. A partir de demà, tots els projectes seleccionats, més de 200, es podran veure al mateix Disseny Hub en una exposició que s'allargarà fins al 6 de setembre. I ara els esports de Bituac.
5: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. Ha estat un 1-3 al Municipal d'Olot contra el conjunt local. El Barça, mentrestant, l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi haurà d'esperar a demà. S'ha posposat per unes qüestions legals entre advocats, per tant, es produirà el mateix dia que el Barça el presenti com a nou futbolista blaugrana fins al 2031. Mentrestant, el Barça femení sí que ha confirmat una arribada. És la de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que prové de l'Ajax d'Amsterdam i firma contracte fins al 2030. També anunci oficial al Barça de bàsquet, el del nou tècnic, que és l'eslové de 48 anys, Alexander Sekulic, firma fins al 2028, provinent del Dubai. I el Tour de França triomfa la 17a etapa per al belga de l'equip Alpecin Jasper Philipsen. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, on hi havia també el vallesà Abel Balderston del Caja Rural, que ha acabat 15è. A la general, sense canvis significatius, lidera un dia més Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: El búnquer.

0: 1935. Tupelo, Mississippi, als Estats Units d'Amèrica.
1: Avui em sap greu, però què? No et seguiré el joc.
0: Què vols dir?
1: Sempre dubto sobre el personatge del dia, sempre sí. És allò, aviam qui serà, qui serà... Però avui no podem jugar, perquè si som a Tupelo... Si estamos en Tupelo... D'aquest poble només ha sortit un famós. Diguem-ho ja i no perdem el temps.
0: Ostres, moltes presses, Jair. La gent no sap, la gent no té tant coneixement musical. Potser no saben de qui parlem. Tot just acabem de començar. La nostra història comença un 8 de gener. La Gladys i en Vernon estan esperant el seu primer fill.
1: Sí, ja sabem qui és. Ja
0: no ho sabem, Jair, no ho sabem. El part s'està complicant, però finalment el petit JC Garon treu el cap.
1: Com que JC Garon? Què dius?
0: Per desgràcia, el nen ha nascut mort.
1: No, estem fent el forat, ja.
0: Sí, noi. Es pot perdre l'estona.
1: Hosti, quina baixona.
0: Espera't, que en ve un altre, per això. Espera't.
1: A què fa més bona pinta?
0: No hi ha temps per patir pel nadó mort. Acaba de néixer, ara sí, el nostre protagonista.
1: Mirada pura i brillant.
0: Molt brillant.
1: Nom potent.
0: Molt. El petit es diu Elvis Aaron Presley.
1: Ja té aquesta veu?
0: No, home, encara no.
1: Ah. Tot tan Nadal, eh?
0: Tot arribarà, tot arribarà. De moment, el que sabem és que la família Presley són pobres com les rates. El pare és un sapastre. Va de feina en feina, mirant de guanyar-se la vida treballant el mínim possible. Quan l'Elvis tot just té 4 anys, el foten a la garjola per falsificar xecs.
1: Foten la garjola, l'Elvis.
0: El pare, el pare. Home, si en 4 anys saps falsificar xecs, nano.
1: Bueno, és el nano aquell de Atrápame si puedes, no?
0: Quin?
1: En Leo DiCaprio.
0: Sí.
1: També feia això.
0: Doncs no, en aquest cas és el pare el que han tancat a la garjola. L'Elvis es passa el dia amb la seva mare, per sort. El seu moment preferit de la setmana és el diumenge, quan van a l'església i pot escoltar com canten els de la coral.
1: Apa, que si el dia millor de la setmana és aquest.
0: A la missa. El diumenge.
1: Que bé diumenge per anar a missa. Uf. Quines ganes que arribés.
0: Bueno, aviam, avui és, sí, avui sí, és Nadal. És Nadal.
1: És Nadal el teu cor.
0: És Nadal
1: quan
0: el
1: somrius.
0: Meu. Content de veure't. Podem fer tota la cançó, si
1: aquesta...
0: vols.
1: Aquesta cançó, de qui és?
0: Aquest dels Glaucs.
1: L'ha fet el nostre convidat?
0: No és dels Glaucs.
1: Ah, no.
0: Jo pot crec que és, sí. És una cançó conjunta que crec que qui cantava era Jofre Verdagí. És Nadal.
1: És de Josep Tió, poder, aquesta cançó?
0: Podria ser d'en Josep Tió, sí. És altres
1: sempre
0: cançons
1: que hi ha algú de Nadal,
0: de Nadal
1: dic que és d'en Josep Tió, sí. Perquè es diu Tió.
0: Clar.
1: Seria preciós que en Josep Tió, de segon cognom, es digués de Nadal.
0: Home.
1: Josep Tió de Nadal.
0: O Nadal, tan sols Nadal.
1: Tió
0: ja
1: Nadal.
0: Tió Nadal. I deu haver algun Tió Nadal a Catalunya.
1: Evidentment.
0: Clar. Bé, l'Elvis s'aficiona a cantar. Ho fa tan bé que amb només 10 anys la mare decideix apuntar-lo al concurs de nous talents que fan a la Fira d'Alabama.
1: Ara, ara, Elvis, matxaca aquests putos nens!
0: A l'eufòria d'Alabama.
1: L'eufòria d'Alabama. A nivell...
0: Bueno, és que en 10 anys és més un menú de les estrelles.
1: Oh.
0: Recordeu aquell programa.
1: No, no el volem recordar.
0: No el volem recordar, no.
1: Fan alguna cosa similar, eh?
0: Ara fan...
1: Aviam, La Voz Kids.
0: La Voz Kids.
1: I van veure un dia un programa... de sevillanes, que feien a Televisió Espanyola.
0: Què dius, Anna?
1: Nada menos, el dia de l'horror de la Dana a València.
0: Sí.
1: Bueno, un dia muy triste hoy, pero... ¡Vamos a la parbolería! Esgarrifós.
0: I què sortien, nens ballant sevillanes?
1: No, eren nens, eren ja...
0: I eren gent més grandeta.
1: Però fan unes coses a Televisió Espanyola.
0: Sí, noi.
1: Bueno, no parlaré, perquè qui sap. Si no. El dia de demà hem d'anar a buscar feina.
0: Home, ja. Home, és el més probable, de fet. L'Elvis puja a l'escenari i canta la seva cançó preferida, Old Ship. When I was a
1: lad, an old ship was... Quin tro de veu per tenir 10 anys, no?
0: Sí, bueno, aquesta la devia gravar més tard, segons. Over hills and meadows with strays. Tampoc devia tenir la veu del Joselito amb 10 anys. Devia tenir ja una veu... Just a
1: boy. Hòstia, la veu del Joselito, nano. And his dog.
0: Bueno, no, ja farem la biografia un dia de Joselito, suposo. No l'hem fet mai. No. La tenim a punt, la tenim apuntada. Se'm
1: ja
0: diu que la tenim.
1: Cap al final, perquè la vida de Joselito...
0: Home, necessitem dos programes. En fi, tot i fer-ho molt bé, l'Elvis queda en cinquè lloc.
1: No!
0: El seu pare, que els espera al cotxe bevent una cervesa, li diu, no triomfaràs mai al món de la música.
1: Ostres, és un crac el pare, eh?
0: Sí. L'Elvis sent el coquet de la música dins seu, es passa el dia escoltant la ràdio i aprenent cançons noves, però sap que la seva única sortida ara mateix és treballar. Només té 12 anys, però ja sap que no pot comptar amb els penques del seu pare per mantenir la família. Li diu a la seva mare que es buscarà una feina per mantenir-la, però ella li diu que ni parlar-ne, i el matricula a l'institut perquè estudiï i es converteixi en un home de profit.
1: Bona mare.
0: Molt
1: bona
0: bé la mare aquí. Molt bé,
1: molt bé la mare.
0: La mare.
1: Bravo,
0: bravo la mare.
1: Bravo. Molt bé. Molt bé, la mare de l'Elvis.
0: Molt bé. El primer que fan els nens quan el veuen arribar amb la seva mare és clavar-li una pallissa i fotre-li el cap a la latrina.
2: Ha vingut amb la seva mare.
1: Té mare.
0: Bueno, noi,
1: escolta,
0: a la canalla se'n riuen d'unes coses.
1: Qualsevol excusa és bona per fotre... És els nens americans, eh?
0: A veure, l'Elvis no és un alumne brillant, però se'n surt. Quan ja s'ha convertit en un nano respectat i deixen de maltractar-lo, els seus pares es traslladen a Memphis. Allà s'ha de matricular a un institut nou. Quan els nois de l'institut el veuen arribar amb la seva mare...
1: Té mare!
0: Sisplau. S'adapta ràpidament i comença a estudiar fort, però hi ha una assignatura que se li resisteix.
1: Evidentment, matemàtiques.
0: No, música. Nada menys. El professor de música li diu que no té cap talent pel cant. Aquest té una entrevista, eh?
1: Vostè va dir...
0: És un cop molt fort pel jove Elvis. Es tanca a la seva habitació i es passa el dia tocant la guitarra i cantant.
1: Bé.
0: No sap llegir partitures, però aprèn d'oïda totes les cançons que sonen a la ràdio. Pensa dur-li la contrària al seu professor de música i pensa que la millor manera de fer-ho és gravar algunes cançons.
1: Clar que si nano grava un disc.
0: Bé. Vol gravar un parell de cançons, però no té cap intenció de fer-se famós. Són un regal per la persona més important de la seva vida. La seva mare.
3: Evening shadows make me blue. When each weary day.
1: Molt maco, però sona com el cul, eh?
0: Sí,
1: aquesta
0: bueno,
1: guitarra
0: aviam.
1: De fons, nano. Acosta-li la guitarra, nano, per favor.
0: Ho han registrat en un estudi de Memphis amb els diners que ha estalviat treballant de mosso de magatzem, Jair. No podem demanar gaire més. L'amo de l'estudi, en Sam, pensa que aquell nano té bona veu i presència i li proposa gravar un disc.
1: Abans les coses eren més senzilles. Ara ja no passa això, eh? No hi ha un caçatalents per... No existeix,
0: no.
1: Ja, de fet.
0: No.
1: Perquè tot ho veuen tot a TikTok.
0: És veritat. Sí, hasta els presentadors...
1: ¿Te saben lo baile de TikTok o no?
0: Sí.
1: I ja està.
0: Mira, podríem fitxar aquest. Què ha fet? Surt al TikTok.
1: Surt a TikTok.
0: Vinga.
1: Cardant-li el cap un altre a l'aigua. Doncs ja està, fitxem.
0: En Sam porta l'Elvis a l'estudi i li diu que canti alguna cosa més moguda. L'Elvis ho prova, però no se'n surt. Al cap d'una estona, en Sam fa venir en Bill i l'Scotty.
1: Que són dos gossos?
0: No, home, no, són dos músics, Jair.
1: Ah, val.
0: Dos músics molt bons.
1: Sí que és veritat, Bill i l'Scotty.
0: És veritat que tenen nom, sí, de mascota. Tenen nom de mascota.
1: Mascotty.
0: Entre ells i l'Elvis comença a haver-hi química, però no és suficient. En Sam comença a perdre la fe en aquell nano.
1: Quina poca paciència, no, que portem un dia,
0: és
1: no?
0: És un productor ocupat, Jair.
1: Ja, és veritat.
0: Té feina, té altres músics, té altra gent.
1: Sí.
0: Però quan està a punt de marxar, l'Elvis decideix cantar una cançó que havia sentit fa temps a la ràdio.
1: Ara, si això és un tema raco,
4: Aquesta està bé,
0: Esta sí,
1: Esta sí, esta és buena.
0: És un tema d'un dels seus ídols, Arthur Krutdup. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Sí. Un cantant negre de blues.
1: Li agrada la música negra, l'Elvis?
0: Especialment, però ell sempre ha escoltat de tot. Blues, jazz, òpera... D'aquest aiguabarreig d'estils n'ha sortit un intèrpret únic. En Sam Phillips, en veure aquell nano cantar i moure els malucs, ho té clar. Ara sí, ha nascut una estrella.
1: Ara sí, perquè si canta bé i prou, no.
0: No.
1: Ara, si te mou els malucs, també.
0: Home, sí. Sí, sí. Graven la cançó i l'endemà el presentador d'un programa de música a la ràdio decideix punxar-la. Comença a rebre trucades dels oients, que han quedat encisats per aquella veu. Durant les dues hores de programa es veu obligat a posar That's Alright Mama una vegada i una altra. Els oients queden meravellats per la veu d'aquell nou artista negre.
1: Què? Eh? Què?
0: Bueno, és la ràdio, Jair. La gent dona per fet que aquella veu ha de ser d'un cantant negre. Fins aquell dia els blancs només cantaven country. Durant l'emissió, el presentador fa entrar l'Elvis en directe per confirmar que és blanc. És una entrevista ben estranya, també.
1: O tenim amb nosaltres l'Elvis.
0: Pot dir als nostres oients, sisplau, que vostè és blanc?
1: Sí, sí. Sí, és molt difícil confirmar-ho per ràdio.
0: En aquella època, clar, no hi havia... Ara, perquè tot es grava en vídeo i ho penges a xarxes, però...
1: Si voleu, podeu venir a l'estudi a clar. Veure que és blanc.
0: Va, facin cua a la porta de baix. Aneu picant el timbre i aneu pujant.
5: Sí que és blanc, o sí?
0: Sí, sí. La gent comença a interessar-se molt per aquell nano de veu poderosa. Només té 19 anys, però se li augura una carrera prometedora. En Sam Phillips vol que signi un contracte per 5 discos i paral·lelament apareix una altra figura, la del coronel Tom Parker.
1: Qui és aquest?
0: Un dels mànagers i representants musicals més important de l'època.
1: Però és coronel?
0: Sí.
1: Coronel de l'exèrcit?
0: Sí.
1: O sigui, com si en Tejero fos el mànager de Búhos. Per dir dos noms a l'atzar.
0: Exactament el mateix que acabes de dir. És això. Sí.
1: Que van Búhos a parlar de les condicions del senglar rock.
0: Sí.
1: I ven Tejero a negociar.
0: Home, es negocia diferent.
1: Sí, home, sí, home, sí, sí, sí, sí, ja t'asseguro. Sí, sí.
0: Aquest home tètric mou els fils i li aconsegueix de la nit al dia una gira pels millors teatres d'Amèrica i també apareix en prime time a la televisió.
1: Cuidado,
0: molt bé amb el coronel aquí. Te'n recordes que la gent no sabia si l'Elvis era blanc o negre?
1: Sí.
0: A la televisió ja no hi ha aquest problema. Ah. L'any 1956, el show d'Ed Sullivan es produeix el moment que convertirà Elvis en l'estrella més gran del moment. You ain't not going...
2: No crideu, que no se sent ell.
1: És que hi ha un vol de crit.
0: És que... Si em dius...
1: Què?
0: Si em dius que al plató del costat ha entrat un eixelebrat amb la metralleta i està morint tota la gent... Sí. Perquè els crits...
1: És l'única explicació.
0: Els crits no s'entenen.
1: O sigui...
0: Oita!
1: Jo no... O sigui, en el moment que els crits tapen la bateria...
0: Ah,
1: és que s'està cridant molt.
0: S'està cridant molt. La gent està boja. Com s'acostuma a dir, la resta és història, eh? Els adolescents embogeixen, les noies s'enamoren de l'Elvis i els xicots volen trencar-li la cara. Les padrines s'escandalitzen i els polítics conservadors volen denunciar-lo per escàndol públic. El seu moviment de malucs és una revolució. En una carta del director de l'FBI, la diòcesi de Wisconsin diu el següent. Presley... és un perill per la integritat dels Estats Units d'Amèrica. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble
1: ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Un perill, eh?
0: Un perill. Per la integritat dels Estats Units.
1: Per la integritat dels Estats Units. Un tio que fas...
0: Mira.
1: És que abans era tot abans, diferent.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, clar, en aquell plató, cartes a l'Aitana...
0: Sí. Home, també els amou, els malucs. Sí.
1: Sí,
0: ara,
1: sí, sí.
0: És un perill per la integritat d'Espanya.
1: Hòstia! Bueno, la integritat d'Espanya sempre està...
0: Sempre està a la línia...
1: Cuidado,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: Sí, però no s'acaba de trencar mai.
1: No, la van a romper. Bueno,
0: no
1: a veure, si en Puigdemont ha de trencar Espanya, vol dir que Espanya tampoc.
0: Molt bé hauria de moure els malucs.
1: Ja toca la guitarra.
0: Sí,
1: i canta
0: és veritat.
1: Li falta l'altre.
0: L'Elvis es manté al marge de tota la polèmica. Ell va gravant discos i va fent gires. S'ha convertit en l'artista més important de la seva generació i segurament en l'home més famós dels Estats Units. Però només 3 anys després d'haver començat la seva meteòrica carrera, tot acaba de cop.
1: Ja s'ha mort, sí, anar molt per feina.
0: No, home, no. Ah. Som a l'any 1958 i ha de fer el servei militar.
1: Home, però que es faci objector de consciència.
0: No vol.
1: Que es faci insubmís com
0: no
1: a Xoriguera.
0: No vol, Jair. No vol. L'Elvis és un patriota i vol servir al seu país. El destinen a Texas i després a Alemanya. En total, estarà 2 anys fent el servei militar.
1: Molt gros.
0: Jo el trobo molt gros.
1: És l'Elvis, eh?
0: Jo estic en el moment de l'Elvis.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I et veus a venir la mortrada que l'és que fotràs, la gira per tot arreu, i dius, no, ara per Catalunya... Ara paro 2 anys per fer la mili... Ni Catalunya ni català.
1: Ni Catalunya ni res. Ni català ni català.
0: Català de què, jo? Jo no soy català, senyor.
1: És que ho ha de fer per Catalunya. Bueno,
0: aviam. Ja què ha fet Catalunya per
1: sí.
0: Aquí? Moment.
1: Ara, que ve en Jordi Pujol a demanar-m'ho.
0: Bueno, aviam.
1: Això és una altra cosa.
0: Parlem-ne. Que ve el coronel Tejero.
1: Que ve el...
0: Parlem-ne.
1: T'he explicat que conec un tio que va portar en Tejero dintre el maletero del cotxe?
0: No.
1: Ja en parlarem un altre dia.
0: Jair, Això s'ha d'explicar, que és Nadal? Escolta.
1: És veritat.
0: Home.
1: És veritat, i a més era perquè en Tejero volia anar a menjar gambes.
0: Ostres.
1: I el estava a la presó, i el traien de la presó en un cotxe al maletero
0: per anar a menjar gambes.
1: Sí, a Roses i tornar.
0: Molt, bueno, mira, no feia mal a ningú.
1: No, a ningú. No va fer mal a ningú, a no ser qui les va pagar les gambes.
0: En fi, mentre el nostre Miquel Vis està fent el servei militar, la seva mare...
1: Què?
0: La seva...
1: Sí, l'estimada mare.
0: La seva estimada mare...
1: La persona que l'ha cuidat.
0: Es mor.
1: Ostres.
0: Noi... Com deveu recordar, l'Elvis n'estava molt de la seva mare. Era la persona més important de la seva vida. La seva mort el deixa completament baldat. Quan torna d'Alemanya, després de fer el servei militar, reprèn la seva carrera. Ja no és el jove celebrat que movia els malucs.
1: Ja
0: les
1: no
0: seves
1: mou,
0: cançons...
1: No malucs,
0: ja,
1: ja
0: no mou
1: ja
0: tant els malucs, noi? Ara les seves cançons han agafat un caire més sentimental. També hi pot tenir a veure que se'ns ha enamorat. Mentre era a Alemanya ha conegut una noieta, la Priscila.
1: Home... Què vols dir, noieta? Quants anys té?
0: A veure, no cal posar-nos ara per a punyetes amb l'edat, Jair. Es porten 10 anys.
1: Bueno, no passa res. I quants anys en té l'Elvis?
0: No passa res, hem dit.
1: Que quants anys té l'Elvis? Si es porten 10 anys, quants anys té l'Elvis?
0: Bueno, 10 més que ella.
1: No, però ara no mateix... Ara,
0: ja s'ha explicat.
1: En
0: ja
1: quin punt de la història?
0: No ens encallem aquí, no ens encallem aquí, ostres.
1: Però quants en té? És que no sé per on passem.
0: A veure, ell té 10 anys més que ella.
1: Vale. I ell té?
0: Ell té 24.
1: Això no va, això no. No m'agrada.
0: No, és curiós. És un pèl precipitat, potser. Aviam, s'acabaran casant.
1: Sí, ho sabem.
0: Però després de festejar durant 7 anys. Vull dir que almenys s'ha esperat.
1: És el que... Bueno, és el que ha passat amb la Beyoncé i l'altre, eh?
0: No sé ni qui és la Beyoncé. No sé... La Beyoncé sí, però l'altre sí que no sé qui
1: en
0: és.
1: En Jay-Z.
0: Ah,
1: que es veu que es van conèixer que ella tenia 15 anys, eh?
0: Fixa't.
1: Cuidado, eh?
0: I es van esperar a casar-se. Sí. L'Elvis és un ídol, sí. Una llegenda. Ara fa pel·lícules. Ah? Potser n'heu vist alguna, sí. Però no se n'han recordades per ser obres mestres, tampoc, eh? Tot i així, en aquells moments, és l'actor més ben pagat de Hollywood. Cobra $1 milió per pel·lícula.
1: Verge santíssima.
0: Jo,
1: de l'època,
0: a la primera paro.
1: Sí, home, i tant.
0: Quan he fet la primera, dic, ja està.
1: Bello, per aquesta pel·li €1 milió. Perfecte,
0: no,
1: la primera
0: per,
1: i l'última.
0: Per aquesta i per totes, perquè no en faré cap més. Els seus discos es venen com xurros. Els seus concerts estan plens a vessar i no pot caminar pel carrer sense protecció. L'ha d'escortar la policia, vagi on vagi. Allò fa que comenci a limitar les seves aparicions públiques.
1: S'està grillant ja.
0: Bueno, aviam no ha de ser fàcil.
1: No, no, és que quan ets famós t'has de tornar boig.
0: Una miqueta.
1: Sí.
0: L'Elvis s'ha cansat de la seva imatge de cantant de balades per padrines. Vol tornar als orígens, al rock and roll. Per això, el desembre de 1968, prepara un concert especial. Apareix a l'escenari amb una guitarra i vestit de cuir negre de dalt a baix. Una imatge que no té res a veure amb la del nano dels últims anys que enamorava les senyores convergents. L'Elvis està content. Torna a ser ell, un artista enamorat del blues i el rock. Però el seu mànager li diu que... El Tejero. Li diu que molt bé, però que no pot deixar de fer hits. L'obliga a gravar singles sense parar. El ritme d'actuacions i concerts no ajuda i per poder mantenir-se en forma... Comença...
1: A drogar-se.
0: No.
1: Què?
0: A practicar esport. Jair. Sempre li han agradat les arts marcials, però ara s'hi posa de debò. Arriba a ser 8è dan de Kempo, una disciplina semblant al karate. No sé què és.
1: El Kempo.
0: El Kempo, no sé.
1: Jo em pensava que era una infusió.
0: Per poder mantenir el ritme de gravacions i actuacions, també ha de recórrer...
1: A una dieta equilibrada?
0: No, a les amfetamines, ara sí.
1: Amigo, esport no. I amfetamina.
0: Ara
1: sí.
0: Home, és de més bon fer l'esport, llavors. Sembla que no cansa tant.
1: Sí que és veritat, sí.
0: Això de la dieta equilibrada tampoc no és el seu fort, eh? De fet, el seu plat preferit és una cosa anomenada Fool's Gold.
1: Quan has dit és una cosa?
0: Sí.
1: És que pregunto, bueno, jo pregunto.
0: És un entrepà.
1: És un entrepà.
0: Un entrepà que només el preparen a un bar de Denver, a Colorado. A l'Elvis li agrada tant que a vegades agafa el seu avió privat per anar de Memphis a Denver per fotre's el bocata.
1: A veure, espera't un moment. No, perquè quan hi ha de Memphis a Denver?
0: Hi han exactament 4 hores d'avió.
1: Vale.
0: Bueno, t'explico una mica de què va l'entrepà.
1: És que si no, aquesta història no serveix per res. M'has d'explicar de què va l'entrepà.
0: A veure, és un llonguet de 50 centímetres. Ja comencem bé per aquí. Mig metro.
1: És com un nen.
0: És com un nen petit. L'untes amb mantega?
1: Sí.
0: Per les dues cares?
1: L'entrepà, eh?
0: L'entrepà? Sí, vale. No, el nen, no. El nen era una metàfora que ja l'heu d'oblidar. 50 centímetres d'entrepà.
1: Sí.
0: L'obres per la meitat. Mantega sí. Als dos costats.
1: Vale.
0: A cap al forn, 10 minutets. Que s'afongui la mantega.
1: De moment ja em tens guanyat.
0: De moment
1: anem bé. De moment sí.
0: Després, en una banda hi poses melmelada de ranyons.
1: Sí.
0: I a l'altra banda, mantega de cacauet.
1: Ja m'has perdut. Mm. Perquè em moriria.
0: Falta el millor, eh?
1: Què?
0: Al mig hi fots mig quilo de bacon fregit.
1: Ah, m'has tornat a guanyar. Sí. Ara ja m'arrisco. Sí. Ja m'arrisco, sí, me la jugo amb el cacauet.
0: Si amb mig quilo de bacon fregit tens collons de notar la mantega de cacauet...
1: Hòstia, és que... Mig quilo?
0: És molt.
1: Cuidado,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. És que és un nen petit. Sí, sí.
1: Ostres!
0: Déu meu, pensa que aquest entrepà estava pensat per 8 persones. L'Elvis se'l cardava a ell d'una sola tacada. De vegades se'n demanava un altre per emportar.
1: Hòstia, nano.
0: Me n'emporto un per
1: sí,
0: casa.
1: Sí, un per...
0: Per menjar entrepans de 8.000 calories no és l'única afició de l'Elvis. Ara se'ns ha aficionat també a col·leccionar.
1: Segells. Cartes de màgic.
0: Oh, pitjor. Què? Plaques de policia.
1: Com?
0: Li agraden. Les plaques,
1: de policia.
0: Sí, que vols que et digui, no? I una afició com una altra. Com que és tan amic dels policies que porten la seguretat dels concerts,
1: sí.
0: Pregunta si li poden fer una placa. Tot comença com una broma, però l'Elvis insisteix i el cap de policia de Memphis li fa una placa a nom seu.
1: Et para un poli i et diu los papeles i podria ser l'Elvis.
0: Mira, més o menys. S'hi aficiona de debò, eh? I comença a col·leccionar-les. Arriba un punt que té plaques de policia de tots els estats. Però n'hi ha una que se li resisteix. La d'agent de narcòtics de l'FBI.
1: Home, no sé si li donaran a una estrella del rock addicte a les amfetamines. Es fa fama.
0: No fa pinta, no. Per això demana reunir-se amb l'única persona que li pot aconseguir. El president dels Estats Units, Richard Nixon.
1: Hòstia, anem forts, eh?
0: Te comento, faig una col·lecció.
1: Hi ha un senyor... President, hi ha un senyor baix...
0: Que vol parlar amb vostè. Que passi, que passi.
1: Que passi, que passi.
0: No, faig una col·lecció, me faria gràcia, em falta una placa.
1: Sí, a veure si vostè me la pot gestionar.
0: D'anècdotes sobre les seves excentricitats, en tindríem per fer 4 búnkers, eh? De manera que us en deixarem només algunes. Per exemple, com que per Nadal, el Nadal de 1970,
1: sí.
0: Va comprar per regalar als seus amics $100,000 en efectiu, 32 pistoles i 10 Mercedes.
1: 10 Mercedes?
0: 10 Mercedes.
1: No sé què em preocupa més de tot això. Les pistoles, poder.
0: Bueno. Quan surt del concessionari, es troba una dona mirant una limusina groga i li diu, li agrada, senyora? I ella respon, molt, però mai me la podria permetre. L'Elvis torna a entrar, compra la limusina i li regala.
5: ¡Qué bueno, Elvis! ¡Elvis, qué generoso!
0: Has d'estar molt de sort, eh? Si ets la dona aquella.
1: Sí. Hòstia. Veure l'Elvis en un concessionari,
0: Josep,
1: jo també m'hi quedo.
0: Josep, baixa, guaita quin cotxe. Mira, mira. No t'ho creuràs, Josep.
1: No saps què m'ha passat avui.
0: Estava allà, ha passat l'Elvis...
5: Era allà, a la Mercedes de Gurb...
0: I ha passat l'Elvis. I m'ha dit, que t'agrada, nen, aquest cotxe? Dic, home...
1: Que t'agrada, nena, això, l'Elvis? Sí.
0: Els excessos, però, i sobretot l'estrès que li provoquen les gires constants i els maldecaps amorosos, el tenen ben embaldat. L'any 1973 l'han d'ingressar per una sobredosi de somnífers i passa 3 dies en coma.
1: Oh, Déu-n'hi-do.
0: El jove ídol que va encisar el món quan tenia 19 anys, de tot allò, ja poc en queda.
1: Però com el tenim ara? Aviam,
0: bueno,
1: dona números.
0: Ara té 42 anys.
1: 42 anys, val?
0: Està bé, 42 anys.
1: Sí.
0: El tema és que pesa 150 quilos.
1: Boig. 150 quilos?
0: Sí. Home, hem dit que es cardava entrepans de mig quilo de bacon.
1: Clar, clar, clar, el bocata de mig quilo de bacon no perdona.
0: Pensa, l'únic que fa ara és anar d'hotel en hotel menjant entrepans i mirant la tele. Quan no pot dormir, pren somnífers. Quan no s'aguanta despert, pren amfetamines.
1: Sí.
0: Els metges l'avisen que per l'edat que té no hauria d'estar tan cardat. Té glaucoma,
1: sí?
0: Colon inflamat, cirrosi i la pressió pels núvols. Ell els diu a tots el mateix. Soc l'Elvis Presley.
5: Què li has de dir?
0: Què li has de dir?
5: Què li has de dir?
0: Li agrada aquest cotxe?
1: Soc Elvis Presley. Doctor, li agrada aquest cotxe? És el meu, però si és el meu cotxe, és el meu cotxe.
0: Hauries de mirar de vigilar amb el colesterol. Calla, tu, t'agrada aquest cotxe?
1: T'agrada o no?
0: El 16 d'agost de 1977, poques hores abans d'agafar un vol, la seva xicota se'l troba assegut a la tassa del vàter.
1: Noia, sisplau, una mica d'intimitat.
0: Tanqueu la porta per cagar, també. Tanqueu la porta, a casa, per més confiança que hi hagi amb la parella.
1: Sí, ha estat un bon tema, ara, que no ens estendrem, però...
0: No, però...
1: Tanqueu, per fer segons què, tanqueu la porta.
0: Se'l troba assegut a la tassa del vàter.
1: Sí, ja ho has dit.
0: Concretament, se'l troba mort a la tassa del vàter. Pel que sembla... Mentre intentava anar de ventre, una pujada de pressió li ha aturat el cor.
1: Ostres, no som res, Peyu.
0: És ben trist morir-te cagant, també. El que probablement va ser l'artista més gran de tots els temps, el rei del rock and roll, o bàsicament el rei, ens deixa amb només 42 anys. Una discografia plena d'èxits immortals. Excessos, dones, entrepans de mig metre i llegendes al voltant de la seva vida i la seva mort. Elvis Presley, aquí, per acompanyar-nos al dia de Nadal. Que el voleu veure?
1: Home, i tant! No me posis la foto de Gordon moribund, eh?
0: No! La foto del bon moment.
1: Jovenàs, el bon moment. Oh!
2: Guapo el Elvis.
1: A veure què en pensa la gent d'Elvis Presley. El rei és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Aquí se li perdona tot.
0: Home!
1: Se li perdona tot,
0: som
1: home.
0: Som a Osona, endavant gran. Amb el bacon. Endavant. Vull dir que...
1: L'ha salvat el bacon.
0: Fort aplaudiment per Elvis Presley, que entra al búnquer.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia. T'agrada l'Elvis?
1: Sí, m'agrada.
2: Era afirmació, no era ni pregunta.
1: Ah, d'acord. Però vull parlar o no?
2: Sí.
1: Vinc a fer preguntes, jo.
2: A veure, sisplau. Coses d'Elvis?
1: Sí. Ja sabeu que l'Elvis ho va petar molt fort. Això ho heu dit, ho sabem molt bé. De fet, va gravar un àlbum de Nadales, que està molt bé parlar de Nadales ara.
2: Sí, clar, toca.
1: Ja som aquí, 25 de desembre, avui. Bon Nadal, per cert.
2: Sí, bon Nadal.
0: Per cert, sí. Bon Nadal.
1: És que, clar, no us ho dieu. Vaig venir jo aquí i dir bon Nadal.
2: Bon Nadal.
3: 25 de desembre estem aquí, que no hem ni dinat.
2: A l'hora de dinar estem, a més a més. Ara ens hauríem d'estar fotent l'escudella.
1: Sí, però ara hi anem.
2: Ara hi anem, ara hi anem.
1: Bé, doncs va gravar un àlbum de Nadales, que és el més venut de tots els temps. 35 milions de discos.
0: Mare de Déu.
1: 35 milions són molts, eh?
2: Hòstia, per pocs cèntims que et quedi de cada disco. Sí, sí.
3: Si ho has negociat bé, si el coronel ho ha negociat
2: home.
3: Bé.
1: Tot i que va vendre 234 milions de discos en total,
2: sí.
1: És l'artista que més àlbums ha venut. És el tercer.
2: Hòstia.
1: És el tercer, eh? O sigui que 234. Hi ha molts discos al món.
2: Després, el convidat que tenim avui, li direm a veure què et queda d'això.
1: Sí,
2: ell ens ho sabrà dir.
3: Avui és un bon dia perquè vingui el nostre convidat.
1: Sí. El primer que ha venut més milions de discos són els Beatles.
2: Home.
1: Ja ens ho esperàvem, no?
2: Sí, home.
1: 295 milions.
3: Hòstia, déu-n'hi-do, hi ha un salt,
1: molt,
2: I el segon?
1: El segon me'l diuen a la gent de Maldà.
2: Ep! Maldà. Avui asseguts a la primera fila del búnquer, gent de Maldà.
1: Vinga, va. Quin d'aquests cantants és el segon artista que més àlbums ha venut de la història? Opció A, Queen. Opció B, Madonna. I opció C, Michael Jackson.
2: És gros, això, eh?
1: Tot és gros.
3: Cuidado amb aquests tres,
4: eh?
1: N'he posat pugós, m'he pensat que...
4: Queen...
5: Jo diria que Queen.
4: Però Michael Jackson...
2: Beatles...
1: Estem entre Queen i Michael Jackson.
4: Madonna!
0: Jolo, Madonna, eh?
1: Què us sembla?
4: Michael Jackson?
2: Hauríem de decidir-ho avui, per això, eh?
4: Michael Jackson? Michael Jackson.
1: A veure...
2: Correcte!
1: Per tant, tenim Beatles,
2: sí.
1: Michael Jackson amb 291 milions d'àlbums.
2: I Elvis Presley.
1: I després l'Elvis. I llavors l'Elton John, la Madonna i Queen.
2: Carai, Queen està molt més enllà.
1: És una cosa que m'ha sobtat. Bé, seguim. Elvis va néixer a Memphis, a Tennessee.
3: Tupelo.
2: Tupelo. És molt gros que nascés a un lloc que es diu Tupelo, aquest home.
1: Fa molt de riure.
3: És molt gros. Tupelo, tu imagen.
1: Exacte. Tots els esports americans tenen un lema. El de Florida és... En Déu confiem.
2: Sí,
1: molt bé. Nebraska, igualtat davant la llei.
2: Mm-hmm.
1: Texas és amistat.
2: Ja. El lema de Texas és amistat?
1: Ja molt bé. No són pistoles i...
2: Cuidado, no, és estrany.
1: És amistat. A Catalunya no sé si passa, així els diem que ens mengem els botifarres i deixem els fils. No sé si és lema, això.
2: És lema, home, que és lema.
1: No surt de l'escut oficial, però...
3: Quin és el lema de Catalunya?
2: No té lema, Catalunya.
3: Crec que
2: no,
3: diria que
2: lema,
3: no? Sempre perdent.
2: Sí? Podria ser.
1: És que, fins i tot, el Barça té més que un club.
3: Clar,
1: sí. Però Catalunya no...
2: Ciutat de fires i mercats.
1: Mira.
2: Vic, la ciutat dels Sants, és...
3: Aquest poder més, no?
2: No.

0: home, ho sabrà. El Farràs és com Tennessee.
1: Quin és el lema de Tennessee? Opció A, amor i pàtria.
0: B.
1: Opció B, agricultura i comerç.
0: Preciós.
1: I opció C, Tennessee és una i no 51.
0: En castellà?
2: Home, la C està divertida.
3: La C és molt meme. Però la cantina és
2: la
3: clar.
2: La, no?
1: No és possible.
4: Clar, aquí la lògica no és possible. Sí,
2: no me'n fio d'aquestes.
3: La.
2: La.
3: La.
2: Diem la.
1: La. Anem a veure si és la A.
0: No!
1: Ostres, doncs...
0: El lema de Tennessee...
1: És agricultura i comerç.
0: És que, que podria ser el del Farràs, tranquil·lament.
1: Sí,
0: tranquil·lament.
1: Agricultura tranquil·lament. I comerç, eh? És com quiosc i...
0: I llibreries.
1: Tenim coses, no sé, és el que hi ha.
0: Agricultura i comerç.
1: No sé, noi, per què s'han inventat coses si tenen això?

0: Avui sí que puc fer un símil, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, avui tenim entre nosaltres un cantant, podria ser l'Elvis? No, és que està mort,
1: home,
0: però...
1: És,
0: però és mort, però... És cantant i, a més, és col·leccionista, també, heu de saber.
1: Ah,
0: que
1: sí?
0: També és col·leccionista.
1: De què?
0: De figuretes de Star Wars.
1: Ah!
0: És gros, això, eh? No, no, és que...
1: Cuidado, cuidado.
0: Sí, vull dir que ho té tot, té el mateix que l'Elvis. Bé, és un home que ens ha acompanyat sempre, des de fa 20 anys, a través de cançons, i el més fort és que molts no ho sabíem. Ja sabeu que a les cançons els que coneixem són els cantants, però hi ha persones que produeixen aquesta
1: sí,
0: darrera.
1: Ara.
0: I ell n'és una d'aquestes persones. Us estic parlant del disc de la Marató, que segur que molts de vosaltres ja el teniu. Darrere d'aquest disc hi ha el nostre convidat. A darrere, vull dir, a darrere d'aquestes cançons. Ah. I l'he escrit també, suposo. A més, aquesta vegada també hi ha cantat aquest any.
1: Ah.
0: Ha cantat
1: ara,
0: el disc
1: ara,
0: de la Marató.
1: Ara.
0: I això que feia molt temps que no ho feia. Perquè a més de produir discos i cantar, també sap tocar el piano, la guitarra i el baix. I espereu que això no és tot. També compon. Compon coses, compon cançons
1: sí,
0: per tothom. Si mirem més enllà, si posem el focus fora de Catalunya, podem ampliar el nombre de discos que inclouen les seves cançons com a autor o productor de diferents artistes internacionals i creador de bandes sonores per campanyes de publicitat. En té fins a, atenció, més de 22 milions.
1: Mare de Déu, senyor.
0: És molt. Aquest home és a tot arreu sense fer soroll. Ell està per allà, no ho va dir gaire res, però és allà. Tot i així, s'ha deixat veure per TV3. Concretament, va començar el 3 de març del 2022 amb el programa musical Eufòria, que abans n'heu parlat. Ja sabeu per on van les coses.
1: Ara sí, interessa.
0: Cada vegada hi ha menys persones al món dels famosos, que siguin productors, compositors coneguts i que sobre hagin estat Eufòria, llavors
1: sí,
0: ja anem per aquí.
1: Ja el tenim, ja el tenim.
0: Sí, sí, sí. Així que ha treballat amb tot l'equip del programa, però també està acostumat a treballar amb altres persones com aquesta.
1: Jo només conec una persona que hagi treballat amb aquest home i és Pep Poblet. De moment.
0: Aquesta cançó, que tothom coneix, és escrita i produïda pel nostre convidat, eh?
1: Què dius ara?
0: Sí, hòstia. Només en van vendre 4 milions
2: bueno,
0: de còpies.
2: A veure, És que clar, quan es venien coses,
0: sí, sí.
2: Ja no es ven res.
0: Atenció, perquè també hi ha Luis Fonsi, que ha confiat en ell, Ana Torroja, Manu Carrasco, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Luz Casal, Kate Ryan, que també hi ha Carlos Baute, bueno, molta niña Pastori, es que Mónica Naranjo, Lax en Busto i l'Escunania de Montserrat, també.
1: Home.
0: Eh, que al costat de Luis Fonsi fa bastanta gràcia pensar-ho.
1: S'ha de fer de tot, s'ha
0: sí,
1: de fer
0: sí,
1: de tot.
0: Sí, sí, sí. Bé, millor que ens ho expliqui ell. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Jordi Cubino!
1: Ostres, Jordi Cubino, impressionen fort aquests números, eh?
0: Sí, no.
2: Jordi, on te vas amb tot això?
3: No ho sé, em van fer així quan era petitó i mira...
0: Quina sort, tu!
3: Sí, sí.
1: Vas escriure tu Corazón Latino, eh?
3: Sí.
1: La lletra...
3: Sí, sí. Lletra i música, tot.
1: Lletra i música.
3: Sí, sí.
1: Recordes on ho vas escriure, això?
3: Al cotxe.
1: Resulta
3: que això era el 2001, crec que era, i recordo que em van trucar a Operació Triunfo la gent de OT i em van dir, ostres, passa't un dia per l'acadèmia, que vull que vinguis, que estem buscant cançons per llançar els artistes que tenim i tal. Total, que vaig anar, vaig veure'ls a tots en allà i vaig dir, jo quiero de los rizos.
1: El que mou els malucs.
0: Sí, el que feia voltes, ho tenia voltes bastant i coses.
3: I aleshores vaig sortir d'allà, me'n recordo, em va dir, havies recordat, no sé, en 2 o 3 dies alguna cosa? Diu, hòstia, demaneu molt. Haig d'escriure una cançó en 2 dies, tio.
1: Clar, clar.
3: Total, que vaig al cotxe, això, el plató estava a Cornellà, i jo vaig cap a la zona on visió, que s'ha vist que el Vallès, i resulta que el cotxe se m'acudit, corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel. Se m'acudit això.
1: Hòstia,
3: aleshores, sí, sí. Se'm va acudir.
1: I els altres, mentre conduïm, anar a pensar, he d'anar a comprar...
0: Falta
1: paper de vàter, falta... Bueno, mira, cadascú el seu.
3: Sí, total, que se'm va acudir això, i aleshores vaig arribar a casa, ho vaig gravar, perquè en aquella època els mòbils eren molt precaris, encara, no? Ho vaig gravar així ràpid com vaig voler, en un parell de dies se'm va acudir el resta de la cançó. I reals, i vaig trucar, els vaig dir, tinc una cançó pel David i tal, em va dir, com es diu? Corazón Latino. Me gusta el nombre.
0: Home, que sí. És que ben seguríssim.
3: Sí, el definia bastant en aquella època, sí. Sí, sí. I ja està, i això és la història.
1: Déu-n'hi-do.
0: Home, Déu-n'hi-do. Està molt bé.
1: No,
0: gent de la Garriga, no sé si coneixeu gaire en Jordi Cubino. Aviam, jo us faré una pregunta sobre ell.
1: Aviam.
0: Que és la següent. A veure, en Jordi Cubino té un alter ego quan canta. Com es diu? Opció A, George Q. Opció B, Manu Tenorio. I opció C, David Lyme.
4: Pues ho haurem de fer. Idea, eh? Per
0: ho haurem de fer.
4: Començar,
5: va. No,
4: a veure.
5: Jo el tercer, no?
4: Sí? La 3. Doncs segur que no ho és, però ho provem.
3: Vinga, va.
1: Quina?
0: Què?
4: La 3.
0: La 3, eh? La 3, eh?
1: La C, David Lyme.
0: A veure. I'm loving
3: you. Molt bé.
0: Sí, sí, David Lyme, que demà sonaran els seus...
1: Demà sonarà David Lyme,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, ja en tinc moltes ganes, ja, que arribi demà.
1: Bé, de moment han encertat les preguntes, la primera i la tercera fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves. Ferrer!
4: Què tenim? Què tenim?
1: Home, què hem de tenir, si és Nadal? Una mica d'escudella de Nadal, uns cigrons...
0: Bé.
2: Meravella.
1: Que seran...
2: Per qui encerti la cançó de la Neus.
0: Però què?
3: Sí, senyor.
1: Mira la Mireia com l'ha cantat.
3: Contractada pel proper Eufòria. Ja està.
1: Can't help falling in love d'Elvis Presley. Ho ha endevinat la Mireia de Maldà. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
3: Molt bé.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Rere què deia la I, però...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Saps que t'estimo.
13: Són amics.
12: Només amics.
14: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
13: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
12: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
13: Vull que deixis de veure.
12: Si no, què?
14: Ben Affleck.
13: No tens por de mi.
14: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Rere què deia la I, però...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
16: Hola, trempats. Us volia preguntar. Creieu que hi ha una elit que ens controla? Jo prefereixo pensar que sí, perquè si no vol dir que estem tots en un vaixell i ningú està al puto timó. Clar, jo crec que són dos o tres presidents, dos o tres empresaris i un tio que es dedica a dir bestieses, com fotem a un avi com a president d'Estats Units. Molt bé, doncs ja em direu què.
17: Molt bé, el marró per nosaltres.
15: Sí. Ja em direu el què.
17: Una elit que controla el planeta. Jordi, tu has estat més a prop de les elits
18: sí,
17: controladores
18: sí,
17: del planeta.
18: Sí, m'aixeco cada dia
17: no, amb les elits. No, explica'ns coses. A festes xungues, Puff Daddy t'ha convidat a alguna festa...
18: No. Ara, no? Aquesta no, no, fotis, no. Oh, piquis ja. Aquí, que em deixen calçotets blancs d'una volta pel menjador. No. Què va, què va. No, què vols saber? Va, digues.
19: Home, a veure, persones que estan a prop de l'elit i que tu hi hagis estat.
18: Ai, molta gent.
19: Molta sí, gent. Digue algun nom.
18: I tinc molta gent. Antoni Banderas, darrerament, que treballa. I treballa
17: darrerament,
18: també. Sí, també l'he produït. Sí, sí, que canta molt bé l'Antonio. L'Antonio,
17: sí?
18: Tothom el té com a actor, i és un tio meravellós. A més, el primer dia que el vaig conèixer, em va convidar a casa seva a Màlaga, vaig estar al seu pis, i quan arribo, diu, passa, passa, passa, i em va fer un té.
17: Passa, passa.
18: I vam estar 3 hores xerrant de la vida, d'explicar-me la seva vida. L'Antonio és un tio com molt proper i molt maco, sí, sí.
17: Sí, sí, sí, és perquè no hem coincidit.
19: Ja,
17: sí,
19: clar,
17: sí,
19: clar,
17: no,
19: clar.
17: No, sí, sí. Ja ho sé, ja ho sé.
19: Creus que ens podria dominar a tots?
18: Jo crec que és un tio tan catxondo que es dominaria ballant boleries.
19: D'acord.
18: Sí, sí. I a més, estima molt Catalunya. A més, el vaig fer cantar inclús en català. A la
17: mira,
18: sí,
19: el Segadors, va cantar el Segadors.
18: No, home, va cantar no. una cançó de la Bonnie Tyler, li vaig fer cantar, que em va dir, jo ho faig, jo lo hago, diu, jo lo que quiero pongo voluntad. I ho va fer molt bé, pobret. Sí, molt bé.
19: Pobret, eh?
18: Sí, sí. Home. Sí, sí.
17: Sí. Bé, bé, bé.
18: Amb tot el carinyo, Antonio.
17: Antonio Banderas, tu.
18: Sí, sí.
17: Bueno, bueno. I contestant a la pregunta de l'oient, home, evidentment que hi ha algú que ho controla tot plegat. Si no,
20: mal guanyat, que ho controli, mal guanyada humanitat.
17: Que ho controli bé o ho controli malament és una altra història i pels interessos d'aquí tampoc ho sabem. Neus, no sé si algú del públic
19: sí,
17: vol fer alguna pregunta.
19: La Mireia de Maldà diu que ens ha portat una cosa, que té anècdota, pregunta...
17: Aviam, Mireia, què ens has portat?
21: Mireia,
17: què
21: t'ha portat? Una coseta per a la Neus.
17: A per la Neus,
19: sí,
17: mira.
19: Gràcies.
21: Aviam. També
17: és un anell de promesa.
19: No. Bé, espero que t'agradi. Aviam. Són les arracades.
17: Oh.
19: Mira.
21: Són fetes a mà, les fa la meva neboda, l'Alba.
19: Hola, que... gràcies.
17: Són arracades de piano?
21: El Bart. Ah, mira, una mica...
19: Sí, que s'assembla. Home, que guai!
21: Mira, i com que tenen aquest toc vermell, tenen el vermell que et fa falta per Cap d'Any, per les campanades.
19: Ah!
17: Perfecte.
18: Com t'ho vegi, l'Ildami.
17: Ui.
18: Te les fot. És que te les
19: fot. No, perquè ara se'ls fa ell.
21: L'Ildami en té unes.
18: També li vas donar? Ara el trucaré. Aviam. Hòstia.
19: Sí, sí, ara se'ls fa ell, però l'Ildami...
20: En Dami amb les arracades. L'hem de portar a l'Ildami un dia.
18: Sí, home, sí. Bueno, però... Si cap per la porta, sí.
17: És molt alt.
19: És molt alt.
18: Jolís i sal. A mi sempre em foten les fotos al costat d'ell.
17: Sí. Malament. Malament, no.
18: És que jo... Fem les fotos eufòria i sempre el Dami i jo. Macho, que haig d'estar tota l'estona fent així.
17: No,
18: a dos
17: no.
18: Metros cinc.
17: Clar, no, home, no.
18: És exagerat.
19: Oh, gràcies.
20: Quedem tots malament.
17: Què ens volies dir, Mireia? Què ens volies preguntar?
21: Sí, mira, nosaltres, amb el meu home, hi va haver una època a la nostra vida, quan començàvem a festejar, diguem, que les nostres famílies patien molt per la nostra integritat, perquè teníem tendència que ens passessin coses. Ens havien de venir a buscar els bombers, o ens havien de rescatar amb motos d'aigua al mar.
19: Bueno,
21: un cop a Canadà vam llogar una barqueta en un llac, i vam començar a donar allò, a remar bé, i dic, va, anem cap allà, i el segur jo, sí, sí, sí, anem cap... I quan vam ser allà, no podíem tirar ni endavant, ni enrere, ni enlloc, bueno, vam aconseguir arribar a la riba, agafant-nos com vam poder, ens van haver de rescatar, també.
17: Perfecte.
21: I quan vam anar a tornar a la barca, els del lloguer ens van dir, oh, sí, perquè, a veure, aquí en aquest llac, a vegades hi fan onades de 3 o 4 metres alt, que diu, home, ens hauríeu pogut avisar una miqueta.
19: Sí, sí.
21: Vull dir, també. Total, la pregunta era si us heu trobat mai en alguna situació d'aquestes que no us en podíeu sortir sols i heu hagut de demanar auxili per sortir-vos-en.
17: Jordi.
18: A mi m'ha passat alguna divertida, però me'n vaig sortir sol. Hosti, m'ha passat una molt fort. És que no l'hi he explicat mai, en favor.
17: Home, doncs mira, és el dia. És el dia.
18: Aquesta és bona. No, és no va per aquí, però hosti, és molt bona aquesta. Resulta que em conviden aquest any passat a un sopar de gala on tota la high society de Barcelona aplaudia amb les joies. Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc. Aquest rotllo, no? I clar, jo em poso el meu trajo que tenia d'Armani per anar tot bé i tal. Total, que estic pujant les escales, que no vull dir on era perquè si no cantaran. I tota la gent de la alta societat, vestits, es moquin el meu trajo tot orgullós. I de sobte una senyora li va caure una coseta al terra del gosso. I jo portava una brica a sobre i em vaig ajupir i sento... Ras!
19: Oh.
17: Cataclàs! El cataclàs és important al matí,
18: sí.
17: Perquè és només el ras, sinó que hi ha el cataclàs.
18: Sí. Ras! Tot el pantaló des d'aquí fins aquí dalt obert.
17: Perfecte.
19: Tot el cul, pel cul.
18: Tot el cul sencer.
19: Ostres.
18: Tot el cul sencer. I em vaig passar tot el sopar amb la brica sobreposada, que em caien les gotes i em diu, que no tienes calor. No, és que soy muy fredolic.
17: Trajo de color negre?
18: Era un trajo de color negre.
17: I calçotet?
19: Ah, bona
18: pregunta. El era... És que clar, els calçotets eren blancs, no t'ho perds.
19: Oh.
17: No t'ho perds. De mal dissimular,
18: Que a més no em volia aixecar, perquè vinia la gent a saludar-me i no m'aixecava. Jo deia així, saps que tinc una mica de mal d'esclar.
17: Ah.
18: Si no, se veia tot el truc.
20: Mal educat, el cubí no ni s'aixeca.
17: No es va ni aixecar.
20: Ara que el va parir, va de guais.
19: Ostres.
17: Déu-n'hi-do.
19: Clar, fa d'anar el fet que et vinguin a ajudar amb això, no? Perquè que t'hi ha hagut a part del cul, és estranyat.
17: Pots tocar algú d'urgència que et porti uns pantalons, anar al lavabo un moment, però és complex.
15: El Búnquer és un programa històric.
17: Esclata la Primera Guerra Mundial.
20: Ai, ai, ai.
17: Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
20: Esclata tantes vegades,
17: perquè,
20: ja.
17: Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
20: De veritat que sí.
15: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
4: Hola, bunquerencs. Soc la Glòria de Sant Sadurní. Què hem de fer d'aquesta gent que per rentar-se les mans ho ha de fer amb aigua calenta? Això vol dir obre l'aixeta, raja que raja, i fins que no surt calenta no posa les manetes. Què n'hem de fer d'aquesta gent?
19: Sisplau, gràcies.
17: Hi ha
19: gràcies
17: gent,
19: per dir-ho.
17: Hi ha gent delicada, eh?
19: I tant que hi ha gent delicada. I no una és aquí en aquesta taula, eh?
20: Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
17: Ah, sí, nen? No t'agrada la freda? No t'agrada?
20: Bueno, ho he fet dues vegades.
19: Ah, sí?
18: Això no és veritat. A TV3 té fama que només es renta les mans amb aigua calenta. O sigui.
20: És veritat. Mira, l'altre dia em vaig dutxar.
18: A TV3? A tenir valor?
20: Hòstia, sí,
17: amb aquelles banyeres de l'any 70?
18: Hòstia, sí.
20: Perquè m'estava dormint, vaig fotre un cafè i dic, no em desperto pas, em dutxaré a les 5 de la tarda.
19: I què? Està bé la dutxa allà?
20: Surt molta pressió i molt calenta. Molt calenta, però rotllo molt calenta que et canvies la pell.
17: Pots bullir.
20: Sí, sí, sí.
17: Jo em rento les mans amb aigua freda, eh?
19: Sí, jo també. També vas molt ràpida. Sí. Va, ja està.
17: Ah, ja està.
20: Però fregar els plats s'han de fregar amb aigua
19: calenta. Sí, home, sí, això sí.
17: Però més que pels plats que per tu, diguéssim.
19: Sí, perquè jo pregui fredor, si no.
17: Perquè amb l'aigua freda no marxa la merda, bàsicament.
19: No.
17: Les mans, bueno...
19: Tu t'has dutxat a TV3, Jordi?
18: No, no he tingut valor.
17: Oh,
18: jo quan... Mira. No és conya.
17: Endavant.
18: Ara s'emprenyaran amb mi. Però és que és veritat, allò rellisca molt i em pensa, sabeu, se'n recordo, té una cortina.
17: O sigui, hi ha una cortina.
18: Imagina't si hi ha cortina d'aquelles que se t'enganxa al cul quan estàs dutxant-te.
17: És terrible.
18: I llavors és com... Tens
19: molts problemes amb el cul.
18: Clar, sí. Llavors estàs allà i allò sucla... I se't queda enganxat, no? I és molt escarós, perquè dius, a quanta gent se li haurà quedat el cul enganxat?
17: També és el...
18: És veritat, sí. És veritat.
17: El consol és que tota la gent que li hagi passat el cul per allà són famosos.
19: Ah, això sí.
20: És el consol que et queda.
17: Ens queda només un minut per fer-te 4 preguntes, Jordi.
20: No podem, 4 preguntes, perquè acabo de llegir que ja diu Laura Pausini t'ha preparat un plat d'espaguetis.
18: Sí, és veritat.
17: Explica'ns això.
18: Molt ràpid. Vam arribar a Bolonya, que estava gravant, que a més té una casa en plan fancolcrés i té un estudi de gravació que té mueres i tal, perquè volia gravar allà. Bueno, que arribem allà a gravar...
17: Aquí tenia un capritxo. La Laura Pausini tenia un capritxo.
18: No, jo pensava que sortiria el manes i no sé què. I al fons, veig tota la família asseguda, que estaven tota la família, la família Pausini.
20: La família Pausini?
18: I la Laura així... Amb això i diu, ¿quieres espagueti? Diu, bueno, vale, pues sí. I vam anar a la cuina per preparar uns espaguetis abans de gravar.
17: Hòstia,
18: veritat,
19: molt
18: això,
19: bé.
17: T'has fotut uns espaguetis fets per Laura Pausini.
18: I el fa molt bé, a més a més.
17: Sí
18: els fa molt bé. A més, una mica picantons, està molt bé.
17: Ja anirem a sopar.
20: Laura Pausini, aviam si...
18: Aneu a sopar com vulgueu, és molt agradable.
20: Doncs això farem.
17: Bé, si us heu quedat amb ganes de sentir el Jordi Cubino, no patiu, perquè demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Tornarem, com sempre, a la 1 del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
22: Bona nit. Us informa Ignasi Abad. Tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia de gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït hores abans. La deflagració s'ha produït a les obres d'accessibilitat a l'estació L3 del metro. A la zona hi han treballat 9 dotacions als bombers de Barcelona per apagar una columna de foc que ha arribat a diversos metres d'alçada. Més notícies, Txell Garriga.
23: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat aquest migdia a prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'Adif, Arturo Pastor.
24: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
23: L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sants de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram.
22: El Parlament de Catalunya conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
23: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sortida a partir de dilluns. Es vol esponjar així un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres, tal com explica la directora general de Mobilitat i Transport de la Generalitat, Susana López.
7: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt.
22: Aquest any la barema de raïm serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoquen les altes temperatures els últims 2 mesos i la poca pluja caiguda. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat el matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona del celler Gramona.
8: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
22: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre Paramount i Warner Bros. L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena i destrossaria llocs de treball a més de precaritzar els sous.
23: La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes. Mentrestant, la Comissió Europea ha donat llum verda avui a la fusió amb la condició que Paramount garanteixi la competència en la distribució de cinema a Europa.
22: I els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
23: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats.
22: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys René Van Asten fins al 2030 procedent de l'Ajax.
23: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 ja al descans.
22: En ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar també manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
23: I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat a Hongria per 8-7 als quarts de final.
5: Fins aquí les notícies.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
5: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
5: Ningú t'ho explicarà millor.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
5: Tampoc a Catalunya Ràdio.
10: Continuem pendents del tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
11: També del Girona i del Sabadell.
10: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
11: A més del mercat de fitxatges.
10: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
11: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
10: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
12: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 4, 8, 10, 17, 37, sols 5 i 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
25: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
0: Hola, què tal, com esteu? Avui parlarem d'OnlyFans, la plataforma que ha sacsejat el món digital. Nascuda com un espai per compartir continguts de tota mena, és coneguda sobretot pel sexe digital, que vol dir això, oients, que molts creadors hi pugen vídeos i fotografies íntimes, eròtiques o sexuals, a canvi d'una subscripció mensual. Els seguidors pagant poden veure des de posats sensuals fins a contingut sexual explícit. També hi ha interacció directa, missatges privats, peticions personalitzades i fins i tot transmissions en directe. Posarem llum sobre què realment OnlyFans i què s'hi pot veure. De seguida, un debat interessant. OnlyFans, amb tres grans dones, parlarem de sexe virtual que està transformant les relacions personals i, a més, tindrem el testimoni d'una noia anònima que ens explicarà què hi fa dins d'aquesta xarxa, no us ho perdeu. A més, parlarem de què és el món FATE, doncs atents al programa, i l'Esteve Almirall parlarà d'una paraula imprescindible, reinventar-se. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el sexe de demà? Comencem a revolucionar-nos.
2: Dame un grrr.
3: Un què?
2: Un grrr.
3: Un què? Un què?
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
0: Com us deia, el fenomen OnlyFans no para de créixer. Gairebé 400 milions d'usuaris, gairebé 5.000 creadors de continguts i un negoci que ja mou, oients, més de 7.000 milions de dòlars. Repeteixo, 7.000 milions de dòlars. Demostren que el sexe virtual és molt present a la vida de moltíssima gent i això segur que té conseqüències al món real. I avui, per parlar-ne, ens acompanyen tres dones que coneixen molt bé tot aquest sector. La doctora Raquel Tu Lleuda, ginecòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Benvinguda, què tal?
4: Gràcies.
0: La Sílvia Catalán, psicòloga especialitzada en sexualitat i relacions, què tal?
5: Molt bé, gràcies.
0: I l'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, què tal?
6: Molt bé, Xantal.
0: Escolta, benvingudes a totes a aquest debat. Clar, està canviant molt les relacions de parella, el sexe virtual. Què us sembla a vosaltres? Primer, cada una, aquest fenomen OnlyFans. Us preocupa?
4: Preocupa sobretot quan té a veure amb la canalla jove, no? Perquè al final la història és que, bueno, ja entrarem ara a parlar-ne, però clar, quan ets jove, no? I el fenomen aquest econòmic i necessites diners perquè no tens diners, perquè no tal, preocupa el fet que puguin veure en aquest tipus d'aplicacions, en aquest tipus de feines, posem-li totes les cometes del món, una sortida, no?, que pugui ser una cosa de futur. Llavors, jo sempre la preocupació, també per la feina que faig, no?, és sobretot amb adolescents i amb canalla jove, bueno, doncs això, no?, que acabin entrant en un sistema complicat.
0: Helena?
6: Sí, sobretot perquè estic com molt d'acord, perquè hi ha un altre element que no es té en compte en aquest món en el que sembla que el model és aconseguir diners ràpid i fàcil,
0: sí,
6: no? I sembla que plataformes com OnlyFans diuen que és molt senzill aconseguir molts diners a través d'aquest espai. Potser ens hem de plantejar quina és la cara bé, quines són les conseqüències d'estar exposant el teu cos, entenent que no hem après una sexualitat que sigui lliure de tabús, sinó que llavors aquí hi ha unes seqüeles i clar, a més si barregem l'edat d'una persona adulta que s'ha plantejat què vol fer amb la seva vida, si de colta decideix, mira, jo penjo contingut eròtic, sexual, més menys explícit, i em guanyo uns calarons, hi haurà gent que estarà més d'acord o menys, però és completament lícit, no? Però, segons quines edats, que t'empenyi aquestes ganes de fer diners i no pensis en que això potser després hi ha danys col·laterals, és important tenir-ho en compte.
0: Perquè, Sílvia, ara mateix ens escolta gent de 20, 30, però també de 60, 70. Com li expliquem què passa a aquesta plataforma perquè ens entengui?
5: Bé, el que succeeix en aquesta plataforma és que hi ha un intercanvi de serveis, i en aquests serveis hi podríem incloure moltes coses, no? Per tant, hi ha una qüestió com molt de fons, que és de definicions. Tu parlaves de sexualitat en línia, sexe virtual, a vegades ens costa una miqueta posar els límits a què és cada cosa. Si entenem que la sexualitat no és només el sexe explícit, genitalitzat, penetratiu... Clar, sexe és veure com una persona es masturba encara que sigui per damunt de la roba? Doncs, home, jo crec que sí. I, per tant, aquest intercanvi de serveis a través de la pantalla en el que una persona...
0: És virtual, eh? Recordem que és visual, no? Una persona que estigui sola, se sent acompanyada veient com una altra persona s'està tocant, no?
5: Per exemple. Però, clar, al final estem parlant d'un intercanvi d'un servei sexual per diners sota demanda. I... hauríem de veure si això no es pot incloure dintre del paraigües de el que és la prostitució, no? I el que és l'explotació. Per tant, més enllà d'aquesta preocupació, com apuntaven la Sílvia i l'Helena amb molt bon criteri, principal, que és sobre la gent més jove, hi ha una qüestió social, no? De quins són els límits del que entenem que és legítim i que és positiu a nivell de la societat i el que no.
0: Anem a escoltar, vull que a l'Amanda té 34 anys i és un testimoni que hem aconseguit gràcies a la producció de la Júlia García, la nostra productora, i perquè entenguem millor, oients, des del Revolució 4.0, un tema i que comentem amb les nostres expertes, què hi passa a OnlyFans? Amanda, li hem fet unes preguntes i li demanem, explica'ns què fas a OnlyFans i quin tipus de contingut hi ofereixes.
7: Hola, m'especialitzo en contingut fetichista, però sobretot de peus.
0: No cal dir la xifra exacta, però quan guanyes... guanyes
7: aviam,
0: molts diners?
7: Doncs depèn del mes, però més o menys entre 1.000 i 2.000 euros.
0: T'han proposat anar més enllà?
7: Uf, sí, la veritat que sí. Molta gent m'ha demanat que faci contingut més explícit, que ensenyi parts del meu cos. Per exemple, la cara. Jo porto una màscara normalment perquè no vull ensenyar la meva cara i molta gent insisteix en que volen veure com és la meva cara, no? I per molt que els dic que no, ja no... sempre hi ha algú que insisteix. També hi ha continguts que jo no faig i que m'he negat més d'una vegada, com podrien ser gent que m'ha demanat que els humili, que els agradi com a persones, que els insulti. Jo tot el que sigui atemptar contra la salut mental no ho faré. I també molta gent m'ha demanat contingut de crashing, que és xafar doncs, bitxitos, des de doncs, llagostes, cucs... i tot aquesta part de per mi maltractament animal no faria.
0: Per què vas començar aquesta plataforma? Com la vas conèixer o qui te'n va parlar?
7: Doncs aviam, per diners, no? Òbviament. Fora conyes, amb els amics sempre estàvem fent bromes de que algun dia m'obriré un OnlyFans i em faré rica. I bé, doncs, com que em va donar en una temporada en què volia estalviar diners, que volia fer més viatges i no sabia com estalviar, doncs, mira, vaig preguntar al ChatGPT, em pot donar idees de com guanyar diners extres? I entre els meus amics i el ChatGPT, doncs, mira, va sorgir Amanda.
0: Torno a la taula, perquè quan han vist que han preguntat a ChatGPT què havien de fer, us heu espantat. Qui vulgui, Raquel, Sílvia, Helena.
8: És que el del ChatGPT també és una història d'aquestes interessants.
0: Què us ha semblat aquest testimoni?
8: Hi ha moltes coses, no? Al final, jo crec que al darrere de tot és el que diem sempre, el capitalisme imperant, no? I aquesta necessitat de guanyar diners i de fer moltes coses, d'acumular moltes experiències cares, que és el que ens diu, no? Això, el capitalisme que hem de fer. I jo crec que, almenys he vist les notes que estava prenent l'Helena, i crec que les dues hem subratllat el tema de creadora de contingut. No, Helena? Crec
6: clar,
8: que...
6: bueno, perquè és un paraigües ara mateix. Creadora de contingut, no? Totes ens hem tornat creadores de contingut, no?
0: Amb el crashing he flipat,
6: amb el crashing, jo no sabia que existia, és a dir, és fantàstic descobrir coses, però és curiós, no? Perquè fixa't que... parla de la salut mental quan algú per pròpia voluntat li demana alguna pràctica d'humiliació, no? Que en el fons això pot ser el que desitja algú, les pràctiques són lícites, ho veurem millor o pitjor, però són lícites, no? I en canvi posa molt clar el límit quan es tracta d'insectes, no? Vull dir, perquè no vol, o sigui, tots els límits de la salut mental de les persones i la salut dels insectes, aquí no creuem, no? Jo veuria més lògic que cadascú marqui els seus límits en funció del que ella vol, no? El que ella desitja.
0: Raquel?
5: I després hi ha una qüestió de la salut mental dels altres, no? Però justament la salut mental pròpia, quins efectes té això en mi? I com és que jo he acabat... Tu li preguntaves com has acabat aquí? Aviam, he acabat aquí perquè vull diners d'una forma fàcil, sense esforç.
0: I li he preguntat a ChatGPT.
5: I ràpida, sí. No? Clar, al final ningú acaba aquí perquè diu, vaig esforçar-me en una cosa que quan l'hagi acabat de fer i tingui el meu primer salari, hosti, tindré un subidon d'esforç i de capacitats i d'autoestima? No.
0: Anem a escoltar dues preguntes més, gràcies al testimoni de l'Amanda, per saber què passa a OnlyFans. Quan li preguntem, què en penses quan algú diu que això és una forma de prostitució?
9: Uf, mare meva, quina pregunta. Doncs aviam, a mi personalment no m'afecta tant que m'ho diguin, tot i que em puc trobar crítiques, òbviament, però més que res perquè considero que com m'estic fent contingut fetichista de peus, no seria prostitució, perquè no hi ha cap part sexual, no? No se'm veu a mi despullada ni tinc relacions sexuals amb ningú i em gravo, no? Però, clar, sí que hi ha més perfils que són molt més explícits. I considerar això prostitució, jo no ho veig, perquè en el fons tu pots dir que no en qualsevol moment, tu pots parar i dir que no vols seguir. Però és que és complicat perquè hi ha molts factors que influeixen en aquesta pregunta, perquè, clar, què seria prostitució? I, a més, hi ha factors culturals, hi ha la família, els prejudicis, els amics, el teu entorn, l'educació, el tema econòmic... És que hi ha tants factors que podrien influir, que no sabríem molt bé com definir-ho, no? Perquè si ens posem així, llavors, per exemple, la pornografia seria prostitució.
0: Anem a preguntar-ho a la taula, us ho pregunto, no? Si us ve una noia, a vosaltres psicòlogues, i us diu, creu un compte d'OnlyFans, què li diríeu? Arguments a favor i en contra.
6: Potser el primer és, per què ho fas? Jo crec que és evident que tothom ho faria per diners, la majoria de gent treballem per diners, no? Encara que es pugui fer per vocació, a més, d'altres coses. El que potser posaríem el focus és en saber si té clars els límits, d'on vol arribar ella i on no vol arribar, no? I, clar, el dilema sobre si és prostitució o no, aquí cadascú posarà la paraula que vulgui, que se senti més còmode. Jo sí que potser diferenciaria el que és explotació sexual, on a darrere hi ha empreses, s'està extorquint a les persones, se les està forçant, i llavors...
0: Hi ha empreses que cobren comissions amb aquestes noies,
6: i tant,
0: eh?
6: I màfies, sí. No? I una altra cosa és que algú, dins d'un marge d'una llibertat, agafada una mica amb pinces, perquè jo crec que no tenim gaire llibertat, segurament poques persones triaríem treballar, no? Sí. Si és que ho triaríem, no? Llavors, dins d'això, hi ha qui decideix treballar a través del seu cos i a través de la seva sexualitat. En el cas del fetichisme de peus, que l'Amanda diu, clar, bueno, són els peus, potser no és tan prostitució com una altra cosa. Clar,
0: que deia que ensenyava els peus, l'única part que ensenyava.
6: Clar, el fetichisme de peus, no?, és aquest erotitzar la zona dels peus i algú s'excita molt, no?, i se li desperta molt el desig a l'hora de visualitzar, tocar o imaginar peus. Clar, això és molt sexual, és molt eròtic, si nosaltres volem que sigui eròtic o si nosaltres ho veiem així, no? Llavors, clar, tot forma part de l'erotisme.
5: Al final, a mi la paraula fetichisme és una paraula que no m'agrada massa perquè sembla que patologitza molt el que pot ser simplement una fantasia o una patència, no? Deixa'm dir-te una cosa, Xantal, acabo de posar arran d'això que ens explicava aquesta noia, acabo de posar al ChatGPT. Soc una dona jove i amb un cos força normatiu. Vull guanyar diners de forma ràpida i amb poc esforç. Què em suggereixes?
6: Ai, Déu meu.
5: I em diu... Opcions legals i relativament ràpides. Número 1, modelatge. Contres. Competència molt alta, pressió estètica constant. Número 2, OnlyFans.
6: Sí, no. És el número 2.
5: És el número 2, eh? Pot generar molts diners de forma ràpida, tu decideixes els límits del contingut, però que contres fort, pot afectar la teva privacitat i reputació a llarg termini i pot ser emocionalment molt exigent.
8: Uau. Clar, però és que això de posar... O sigui, això,
5: número 2, molt
8: fort. Jo volia destacar-ho, precisament, no, perquè ella ho diu en un moment, tu pots parar quan vulguis, i és sí, però no. Perquè, clar, quan tu t'acostumes a viure amb un nivell de vida de que posant no sé quant de temps hi dedica...
0: 2.000 euros al mes, guanyen?
8: Clar, no sé quant de temps hi dedica, però no crec que estigui 8 hores al dia ensenyant peus. Llavors, quan tu t'acostumes a aquest nivell de vida...
4: després on vas a buscar una feina que et doni 2.000 euros al mes?
6: De fet, és més lògic anar de menys a més que no pas de més a menys, no? I no tothom guanya aquests diners.
4: I a més, això dels límits, no? Acabes, jo crec que el gran perill d'aquest tipus de feines és que acabes relativitzant molt. No, és com, bueno, he ensenyat peus, doncs què passa si ara ensenyo genolls? Bueno, si ensenyo genolls, què passa si ensenyo les mans? I si ensenyo una miqueta el canalillo, no? Allà els pits així una miqueta suggerents, què passa? I al final vas com... aquests límits es van ampliant...
5: Es van difuminant, no?
4: I es van difuminant, perquè,
6: no sé si
4: clar,
6: coincidiu...
4: quan allà guanyava 2.000, igual ara en guanyo 3.000. I, ostres, doncs mira, 3.000 per ensenyar una miqueta
0: clar,
4: al
0: perquè
4: pit.
0: Perquè vosaltres, com a psicòlogues, sexòlogues, clar, quina societat tenim? Tenim una societat amb sexe virtual que lliga també a través d'aplicacions. No sé si hi ha moltes addiccions. Us trobeu també addiccions al sexe? Quina societat tenim?
5: Addiccions, més que addiccions al sexe, que a més a més ja és una etiqueta que està una miqueta descatalogada.
0: O sexe virtual.
5: Addiccions a aquest tipus de continguts i aquesta manera de relacionar-se, no? Persones que ja només saben relacionar-se amb la pornografia, persones que ja només saben relacionar-se
0: amb
5: plataformes d'aquest estil,
0: exacte.
5: I en canvi tenen unes dificultats terribles per les trobades en vivo, no? Per les trobades i per erotitzar-se i per seduir a un altre i sentir-se també capaços de seduir amb
0: però
5: els atributs naturals.
0: Però ara us faig l'altra pregunta, Luca, diu, jo estic molt sol, ningú em fa cas, no tinc parella, és una fórmula per mi? És una bona fórmula per mi, què li diem?
4: Sí, però fixa't, o sigui, al final, tant si entres a OnlyFans pagant, ja no parlo com a creadora de contingut, entre cometes, sinó tu pagant perquè estàs sola, perquè estàs sol. La gran majoria d'usuaris són homes. O bé pagues per sexe en viu. O bé entres a ChatGPT i el fas servir com a terapeuta, que això és un malonarro que algun dia s'hauria de treballar fort.
0: Anem parlant.
4: Doncs, tant si fas una cosa com l'altra, la qüestió és que tu estàs enfrontant-te a unes situacions en les que no se't posen límits, perquè el ChatGPT et dona la raó sempre.
5: Sempre.
4: Una prostituta...
0: És un pilota, ho hem explicat aquí moltes vegades. És un pilota, el ChatGPT.
4: Llavors, evidentment, no et contraposa, no t'exposes al rebuig de l'altre. Igual que amb OnlyFans, perquè tu pagues i tens el que tu vols. Igual que amb una prostitució, doncs tu pagues i tens el que vols. Per tant, estem portant a la societat a un... s'està retraient aquesta capacitat social i aquesta capacitat d'enfrontar-nos a això, al rebuig.
0: Helena, vull que escoltis aquesta pregunta i la resposta d'ella i que em diguis, li pregunto, tens por d'entrar en una roda de la qual quan t'acostumes a uns ingressos no puguis sortir?
9: Sí, realment sí, perquè ens anem a enganyar. Quan més diners tens, doncs més vols, no? I més en aquesta societat en la que estem ara, que és tan difícil arribar a final de mes, tan difícil tot, i jo, per exemple, tinc 34 anys, tinc dues carreres universitàries i no em puc pagar l'entrada d'un pis. Llavors, clar, si tinc aquest sostén, no, econòmic, que em dona aquesta seguretat a final de mes i em permet viatjar i em permet fer el que jo vulgui, renunciar és complicat.
0: Helena.
6: Mira, doncs encara, perquè té prou consciència aquesta dona, no? És a dir, es planteja la possibilitat de que pugui enganxar-se aquí perquè és conscient d'en quin món vivim. És a dir, un món en el que ara mateix es prioritza més que tu puguis fer 1.000 viatges i penjar unes quantes fotos a xarxes i puguis tenir un aparador ben bonic més que cultivar l'interior, que fixa't, vull dir, t'està parlant de que té dues carreres, és a dir, no es premia l'aprenentatge intel·lectual i professionalitzador que ha fet, sinó que es premia que pugui tenir uns peus que siguin seductors per cert tipus de públic. I malgrat tot, malgrat aquesta consciència, hi ha el risc de que quedi enganxada perquè el món de moment no té intenció de canviar, se suposa.
0: No.
6: Per tant, aquesta voràgine consumista i capitalista anirà més, no? I llavors aquesta manera d'aconseguir fer diners de manera fàcil, entre cometes, perquè en el fons hi ha seqüeles a aquesta manera de fer diners, doncs és el que es prioritza per davant de moltes altres maneres d'aconseguir diners i treballar, no?
5: Sí, és la immediatesa, no? Una miqueta és fàcil en el moment. De fet, hi ha una cosa que és molt clara, que ho fan moltíssimes noies que tenen xarxa a OnlyFans, el que passa que queda cobert sota aquesta cosa del suposat erotisme, no? O de la seducció, que és, jo no ensenyo la cara. Duc una màscara, no? Que sembla que sigui una cosa seductora d'un ball a Venècia, i no, en realitat és... Soc conscient de que això a llarg termini pot tenir un peatge per la meva reputació i per la manera com em veuen els altres, que no vull pagar. I per tant, les conseqüències, d'alguna manera, es veuen a venir ja des del principi.
0: Per tant, a les tres us faig una pregunta. OnlyFans ha empoderat a les dones que lliurement volen guanyar uns diners venent contingut a internet que creen elles, o és una forma d'explotació masclista? Uf, no és fàcil la pregunta,
6: Jo m'atreveixo,
5: Jo també.
6: Vinga.
5: Aquí mira, diem un, dos, tres i diem la 1 o la 2.
6: Hosti, és que jo crec que no puc dir ni la 1 ni la 2, perquè és amb matisos.
5: Clar, hi ha matisos sempre.
6: Hi ha matisos.
5: Però si no, diguéssim, estadísticament, el que impararia, perquè és obvi que hi ha casos de l'1 i casos del 2, però en línies generals, si tu haguessis de dir, per la majoria de noies que ho tenen, és un empoderament, o per la majoria de noies que ho tenen, acabarà sent una forma d'explotació que els hi cobrarà un peatge important?
0: Sí, és la Sílvia, afecta psicològicament, no? També, clar. És l'altra. És a dir, tu fas aquesta feina, t'afecta psicològicament,
6: sí,
0: al final?
6: Sí. El que passa que tampoc podem pensar que la majoria de dones que estan allà són unes il·luses que són poc intel·ligents i que
0: ja
6: no decideixen.
0: Que fan, vull ja
6: dir,
0: que fan.
6: Per això us dic, és a dir, que en el fons tenim un marge d'elecció relatiu en la societat amb qualsevol cosa, no? Però sí que és cert que en el fons, si mirem qui hi ha darrere d'aquestes empreses, són senyors que s'estan enriquint. No? Llavors, depèn de com tu miris, perquè si penses, si un espai així, amb consciència, està ajudant a enriquir-se segons quines dones i és el seu objectiu, endavant les atxes. Ara, potser ens hem de plantejar quin tipus de societat volem per viure i que potser no imperi aquesta set de diners i que faci que estiguem disposades a fer qualsevol cosa per aconseguir aquests diners, perquè potser, penso, si jo no m'hi anés la vida i necessités guanyar un sou per sobreviure o per, mira, pel que fos, doncs potser triaria una vocació que m'impliqués, no, una professió que m'impliqués alguna cosa que m'aportés benestar. Possiblement poques persones escollirien una professió on impliqués treball sexual. Algunes sí, perquè n'hi ha algunes que s'ho passen bé, però clar, són la minoria.
0: Us vull fer una reflexió, és a dir, a banda d'OnlyFans, jo no sé, vosaltres com a psicòlogues, sexòlogues, l'amor i el sexe l'hem frivolitzat a cop de clic, no? Cada vegada més. Llavors us pregunto, no? Escolta, l'amor és molt bonic, l'enamorament, per una altra banda, doncs, algú dirà, doncs, el sexe. Clar, avui en dia és molt ràpid, no?, poder tenir sexe a cop de clic.
8: Totalment.
0: Com ens afecta això psicològicament?
8: Això, no?, que al final no ens enfrontem a la cerca, no?, d'aquesta cosa. Una mica el que deia abans la Raquel, no?, ostres, no anem a esforçar-nos per aconseguir un fet, sinó que ho tenim molt ràpidament, que això és molt positiu en moltes coses, vull dir, tampoc no cal aquí posar-nos en una adoració, no?, de l'esforç personal, però sí que és veritat que això ens juga en contra en el sentit de que pensem, no?, i el nostre cervell es configura de manera que tot és fàcil. Mm-hmm. Igual que ara, doncs, els adolescents estudien i fan els treballs a cop de ChatGPT, a cop de clic, i per ells tot és fàcil, clar, després quan s'enfrontin realment, no?, a una situació en la que hagin de erotitzar-se, en les que hagin de lligar, no?, amb aquestes paraules, doncs els hi costarà molt realment.
6: Que aquí ve, és a dir, la conseqüència és que llavors a consulta ens apareixen perquè en el món de la sexualitat compartida en carn i ossos,
5: sí,
6: no els hi funcionarà.
5: Tot això no encaixa.
6: Clar, llavors necessitaran agents erotitzants que no estaran en el dia a dia, en el tocar-se, i llavors no els hi funcionarà en la seva sexualitat quotidiana, no?
0: Totes tres, un moment, teniu consulta, no? Totes tres.
6: Sí, sí.
0: Digueu-me els dos principals problemes que tracteu. Es pot dir?
5: Sí.
0: A veure si coincideix cada una.
5: Jo diria que la consulta que jo rebo més, jo el que veig més no són persones joves, que en veig, però veig més persones de 40 cap amunt, et diria que el problema principal estadísticament que jo veig és la manca de desig.
0: Manca de desig, parelles llargues, sí.
5: I a la segona, en el meu cas, que a mi m'arriben molt les pacients a través de qüestions molt relacionades amb la sexualitat, et diria que la segona per mi és el dolor.
0: El dolor? El dolor amb les desamor.
5: Relacions. No, el dolor amb les relacions.
0: Ah, dolor,
5: El dolor físic amb les relacions.
0: Que no es porta bé i que... Val.
5: El dolor orgànic, el dolor físic amb la penetració.
0: Ah, amb la penetració.
6: Sí. Val. Clar, jo crec que amb la manca de desig estem d'acord totes. Les dones pateixen una terrible manca de desig i no m'estranya amb el model tan cutre de sexualitat que tenim. I llavors, clar, ens trobem també amb moltes crisis de parella, que passat cert temps doncs hi ha certs conflictes que no saben resoldre. En el meu cas, si miro homes, per exemple, Clar, els homes que a mi m'arriben a consulta són uns homes una mica especials, perquè com que jo vaig amb la cresta feminista tot arreu, no solen venir molts homes, però els que venen sí que tenen ganes de tenir un sexe una mica millor, no, i gaudir més del sexe, inclús entendre's més amb la parella, però llavors es troben amb el topall de l'educació que han rebut, que els és una llosa descomunal. Sí. No?
0: En el teu cas?
8: En el meu cas també. En el cas de les dones, normalment és el tema és falta de desig el primer, i després, ara m'estic trobant amb moltes dones...
0: Carai, és el recent... primer tema, això sí, és un temazo, falta de desig, perquè no és un tema tecnològic.
8: I després ara m'estic trobant molt amb dones divorciades o separades que tenen problemes per lligar. I llavors això ho estic treballant molt, o que estan superant relacions anteriors una miqueta complicades.
0: Mira, un dia podem parlar amb vosaltres, sí, més endavant, de les aplicacions de lligar, no? Que també hi ha molta part de tecnologia.
8: Molt.
0: I hi ha molts temes.
5: Xantal, deixa'm dir-te una cosa.
0: Hem d'anar acabant, que m'encanta aquest debat, hem d'anar acabant.
5: Amb el que comentàvem abans, de quines implicacions té això en les relacions del dia a dia, no? Jo crec que hi ha tres paraules que s'entén que no van a dintre de les relacions sexuals normals, que són frustració, esforç i mediocritat, i tot això passa en el dia a dia, mentre que no succeeix a la xarxa.
0: Molt bé. Escolta, m'ha agradat molt aquest debat, espero que els oients també, hem après, i aquest és el model que tenim de societat, eh? També el model de sexe virtual que volíem que els oients, doncs, coneixéssiu. Doctora Raquel Tulleuda, Sílvia Catalán, Elena Crespi, un plaer parlar amb vosaltres, i ens emplacem a parlar de les aplicacions per lligar del 50 al 70.
8: Vinga,
0: adéu. I tant.
6: Adéu.
10: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
0: Heu sentit a parlar del món VUCA, oi? Volàtil, incert, complex i ambigu, i del que era la seva evolució. El món BANI, fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible? Doncs esborreu, perquè ara parlarem del món, atenció, nou concepte, eh? FATE. Oients, parlarem del món FATE. Ja us confesso que jo no n'havia sentit a parlar. Ve un home innovador que en sap molt, Jonathan Escobar, i el coneixeu, CEO d'Acció Global, un gran emprenedor de casa nostra. Què tal, com estàs?
11: Pues Xantal, molt content de ser aquí en la desena temporada del Revolució.
0: Molt bé, contenta. El Jonathan ens ve a expressar i ens ve a presentar el seu llibre Lead to Beat, liderar per vèncer, és un bon títol, eh? Liderar per vèncer, amb un subtítol que és el RIM liderar per vèncer.

0: ja no existeixen, estan perfectament transformades. Turbulència, tot pot canviar en un instant, i en aquests últims 5 anys ho hem vist una i una altra vegada. I per acabar, entropia, no? Moltes organitzacions estan dissenyades per coses que en 2-3 anys es queden totalment obsoletes, i moltes vegades creiem en el victimisme. No hem fet res dolent, sí, no hem fet res dolent, però és que el món canvia a una velocitat que mai abans ho havia fet.
1: M'agrada molt, aquestes paraules. Fragmentació, que deia el Jonathan Escobar. Ambigüitat, turbulència, entropia. Què hi ha darrere d'aquests conceptes i com afecta la tecnologia? No? Comencem per la fragmentació. El mercat ja no és un, és molt global, i això ha canviat moltes coses.
0: Totalment. Al final, davant de la fragmentació, doncs pots intentar anar a tot, o pots intentar posar focus en aquell consumidor, en aquell client, que és el que tu vols guanyar, no? I crec que això és molt important. I davant de la turbulència i la resta d'elements, doncs pots córrer com un pollastre sense cap, fent de tot, o pots realment obsessionar-te amb l'impacte contra uns consumidors que són els que realment a tu t'importen, i uns clients que són els que t'ajudaran a créixer i els que podràs servir amb excel·lència. No és impossible servir a tots els clients, a tots els consumidors, amb totes les necessitats que tenen amb excel·lència. Per tant, focalització davant de la fragmentació per poder servir-los i aconseguir èxit amb aquells que tu llegeixes guanyar.
1: Ja, perquè, Jonathan, davant de tanta fragmentació, no? L'ambigüitat, la turbulència, l'entropia, com hi podem reaccionar? Perquè està clar que hi ha moltes empreses que tenen èxit i funcionen i duren molts anys, no? Amb les quals tu col·labores, i altres no.
0: Totalment. Jo sempre dic que les organitzacions d'èlit, les organitzacions que guanyen en el mercat i que són sostenibles,
1: què fan?
0: No fan més coses. El que fan és menys coses, però amb una claredat absoluta. Al final, el que fan és obsessionar-se en ser els millors contra un consumidor en un mercat determinat. I això és el que fa que les organitzacions, al final, siguin excel·lents a lo llarg dels anys. I ho estem veient, no? Davant de la turbulència que tenim actualment, moltes de les organitzacions a les que nosaltres treballem, el que estan fent és tornar a refocalitzar-se en allò en què tenen capacitats diferencials, allò on poden ser els millors del món. Perquè si no ets capaç de ser el millor del món, està simplement competint contra, bueno, amb elements que al final no aconsegueixen aquesta sostenibilitat al llarg del temps.
1: Clar, ara els oients diuen, i com pot ser, i com puc ser el millor del món, no? Explica'm amb més detall, el focus brutal, el nom sol ja em sembla molt impactant, no? És a dir, molt bé, tothom vol fer la seva feina el millor possible, siguis una empresa, un emprenedor, un CEO. Com? Focus brutal?
0: Bueno, per nosaltres el focus brutal, que és amb el que comencem qualsevol revolució, perquè nosaltres el que fem és revolucionar les organitzacions, comença amb construint el que diem un wall, un mur, on al final el que fem és que l'equip de lideratge agafi la seva estratègia i defineixi exactament quines són les seves prioritats que no es poden permetre o no aconseguir. Per tant, aquest focus brutal comença per decidir què no farem, en què ens focalitzarem i on posarem els recursos de l'organització. I aquest és l'inici de qualsevol transformació, de qualsevol revolució, de qualsevol acceleració d'una organització líder d'elit en el món.
1: Per tant, suposo que aquest focus brutal són aquells punts forts, no?, que s'han de millorar, no? M'imagino.
0: Que s'han de potenciar i has de tenir l'ambició. És molt important tenir més ambició que recursos en el món actual. Això és clau. Tenir l'ambició de convertir-te en el millor del món. Si no tens aquesta ambició, no ha d'estar en el teu focus.
1: Avui estem parlant amb l'emprenedor Jonathan Escobar del món Fate. Recordem, fragmentació, ambigüitat, turbulència, entropia, totes les empreses reaccionen igual davant d'aquesta realitat. I quines són les excuses més comunes que sents per no transformar les organitzacions, Jonathan?
0: Ui, mare meva, les he sentit totes ja.
1: Què diuen?
0: Les he sentit totes. Bueno, la que més escolto, si hagués de fer un ranking, la primera és: no és el moment adequat ara. No és el moment adequat. Sempre dic, bueno, no és el moment adequat mentre els competidors et van passant per sobre. O la de som diferents, no, perquè nosaltres som una cooperativa, nosaltres som un mercat molt regulat, nosaltres al final tenim un mercat molt petit, nosaltres som una organització molt petita. I la meva favorita és la de, ei, si nosaltres ja ens hem transformat, nosaltres ja tenim Agile, nosaltres ja tenim OKRs, bueno, són al final, no? Reaccions, no? On la gent, al final té por davant de l'acceleració, de la revolució d'una organització, i són reaccions molt comunes que ens trobem en el dia a dia.
1: Clar, en el teu llibre, que avui el recomanem, Lead to It, parles d'exemples molt concrets d'homes i dones que saben liderar en aquest món del qual parlem, no? I sé que no me'ls pots dir tots, però comentem algun, no? Paul Codina o Plàcid Jové, a qui citaries? I quines empreses han liderat?
0: Bueno, doncs el primer, molts catalans i catalanes, que al final s'ha de posar en valor. Has dit el Paul Codina, l'Arantxa García, el Plàcid Jové, la Judit Viadé, la Judit González, la Belén Moreu, la Cristín Dochcardet, David Palleras, Anna Navarro Schlegel. Catalanes, catalans...
1: Amiga personal, també. L'Anna ha vingut moltes vegades aquí, sí.
0: I una gran executiva de Silicon Valley, però és que totes les persones que he dit són, pel final, grans executius d'empreses com PepsiCo, Danone, Fruit Ravage, Teva Pharma, Spotify, Mango... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el talent que tenim i els líders que tenim, que a més apareixen en el llibre Lead to It, perquè ells, en primera persona, lideren d'aquesta manera que estem parlant avui aquí.
1: I tu dius que són lideratges que no és carismàtic ni visionari, és pragmàtic i obsessionat amb l'execució, sí? Són pilots?
0: Sí. És un lideratge que no ha de ser ni carismàtic ni visionari, ha de ser pragmàtic, han de ser pilots i no passatgers. Han de posseir la confiança per aterrar a temps aquestes prioritats, han de fer que les persones assumeixin lideratge, han de posar l'execució per davant del reporting, han d'assegurar que els problemes que hi ha les seves organitzacions surtin a la llum per poder-los atacar. A nosaltres ens agrada posar a les organitzacions, Chantal, una norma, que és que els problemes i les decisions no estiguin oberts a les empreses més d'una setmana. En una setmana, els problemes i les decisions s'han de prendre. I això, aquest tipus de líders són líders que estan en el front, estan en el camp, estan amb on les coses passen i asseguren que els equips tenen les prioritats clares i que quan hi ha obstacles, aquests obstacles són eliminats del sistema amb la màxima celeritat possible.
1: M'agrada molt del Jonathan Escobar, que diu la IA no és una eina, és un nou membre de l'equip. Jo també ho penso.
0: Així és, ho explico en el llibre. A mi m'agrada parlar de la IA i el CUP, accelerar l'impacte a través de la intel·ligència augmentada dels humans col·laborants amb la intel·ligència artificial. Però és que ho estem veient, és a dir, per nosaltres...
1: Humans més IA.
0: Sí, multiplicació, és una multiplicació total, i ho estem veient. Nosaltres tenim equips on la IA és un membre de l'equip més. I, de fet, els equips de... Ara ja no només s'ha de fer l'onboarding d'humans, també s'ha de fer la integració de la intel·ligència artificial amb aquests equips. És a dir, els equips d'IT s'estan convertint en equips, deixa'm-ho dir així, de recursos humans, perquè el que estan fent és integrant la IA dintre d'aquests equips perquè sigui un membre més. I no ens ha de fer por, això. I, per cert, estem parlant ara d'IA generativa. No estem parlant ni d'intel·ligència general ni estem parlant d'intel·ligència artificial física, que encara ens queda molt de recorregut.
1: Per tant, avui parlant sobretot d'aquest llibre que us recomanem, del Jonathan Escobar, Lead to It, liderar per vèncer, el ritme de lideratge que dona forma al demà. Per acabar, Jonathan, optimisme sí, malgrat que la realitat no sempre és fàcil en aquest món fet. Quin missatge final faries als directius que t'escolten, als emprenedors?
0: Pues mira, Chantal, jo crec que òbviament passen en el món moltes coses que no ens agraden, però al final hi ha raons per l'optimisme. Estem en un món on al final la taxa de pobresa global continua disminuint any a any, i això és important, on cada cop tindrem més persones connectades a internet, i això el que genera és possibilitat de connexió, de que el talent, sigui on sigui en el món, pugui ajudar-nos a construir les solucions que el món necessita, i sobretot l'aprenentatge. Vull dir, tenim la possibilitat d'aprendre a una velocitat que mai abans havíem sigut capaços d'aprendre. Per tant, això, per mi, és una molt bona notícia.
1: Felicitats per aquest llibre, on és un llibre inspiracional. Felicitats per tot el contingut. I, com sempre, un plaer que siguis el Revolució. Una persona disruptiva i valenta, jo crec, que el Jonathan Escobar. I prenem nota del món feit, que deies, fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. Aquest és el món que tenim. Gràcies, Jonathan.
0: Gràcies, Chantal. Un plaer estar amb vosaltres.
2: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: L'altre dia vam entrevistar el Joan Hernández, un expert en intel·ligència artificial, milers i milers de seguidors de les xarxes, i ens va assegurar que la IA faria desaparèixer en poc temps 800 milions de llocs de treball. Avui volem girar la truita i mirar l'altra cara. Com ens potenciarà professionalment? Com podem convertir-la en aliada i no en enemiga? Sempre l'home vitamina de la revolució, ja sabeu, ja el coneixeu. Professor Esteve Almirall, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, encantat. Moltíssimes gràcies d'invitar-me a la revolució.
0: Ai, a mi m'agrada molt perquè ets un home sempre content, eh? Oi que sí? Sempre...
1: Home, procurem, perquè les gràcies n'hi ha tantes que millor estar content.
0: A veure, tenim molts temes, però el primer... Opinia, Sora 2, la novetat d'aquesta setmana, què tenim, què ens ofereix? Perquè això sembla, avui ho parlàvem també amb l'Albert Cuesta, al Mercat del Peix, cada setmana, intel·ligència artificial, cada setmana hi ha novetats.
1: Vinga, vinga, vinga, que ho tinc barat, no? Ja, ja, ja.
0: Sí o no?
1: I tant.
0: Què
1: i tant.
0: Diries? Què diries?
1: Jo faig un article al Nacional, que és la setmana d'ahir, llavors al principi quan vaig fer-ho, a més vaig començar, em sembla que ho estiu, i no sé què, vaig dir, hosti, què escriuràs, aquí no hi ha res. Cap setmana he tingut cap problema per un primer article.
0: Sempre hi ha notícies.
1: Sempre hi ha notícies. És una cosa que dius, si això s'acabarà algun dia. De moment no. A veure, Sora 2 és un producte superinteressant, és un producte que genera vídeo, i genera vídeo amb imatges, amb so, i a més doncs, pot posar-te tu davant del vídeo, és a dir, com si fossis un presentador, amb diferents accions, etc. La qualitat és equivalent o millor a VO3 doncs, de Google, que era fins ara doncs, el que tenia més qualitat doncs, avui en dia. A mi la presentació, quan la van fer, em va donar la impressió que això és l'inici de, més que el final de. Ells ho van presentar, ho presenten en diversos formats, de moment només Estats Units i Canadà, ho presenten amb una app que volen que sigui una mena Insta, però tu et fas els vídeos i llavors...
0: Però perdona, qui s'ha de preocupar són les productores que... I també les televisions, no? En aquest sentit, amb aquests oradors.
1: A veure, el primer que patirà més són els publicistes. O els que fan publicitat. Aquests són les productores, ja, no tant. Però el primer que patiran més són els publicistes, perquè aquests petits clips que tu fas doncs, per anunciar una colònia o que hi ha una cascada al Carib i tal, no cal que facis el Carib, però tu solucionava més la vella. Més, com que
0: no dures... cal que facis el rodatge, eh?
1: Clar, com que allò et dura 10 segons, doncs tampoc em ve d'aquí. Els publicistes seran els primers, no? També presentadors de notícies, cursos, que necessites imatges, tot aquest tipus de coses serà més, no? Dintre de pel·lícules s'està utilitzant ja, n'hi ha diversos doncs, que han arribat a acords amb Hollywood, s'està utilitzant ja per petits trossos, és a dir, quan has de fer panoràmiques, una pel·lícula...
0: Pagant,
1: fer...
0: no? M'imagino, tot sí, això sí, pagant, clar, eh? Clar. No hi ha res gratis, eh?
1: No. A veure, Sora 2, l'app és gratis, a Estats Units i Canadà, i és una app tipus Instagram, i després apareix un Sora.com, doncs que allà es poden fer pel·lícules, vídeos i tal, i tot dona, la impressió que a mi em va donar és que això és el principi d'una colla de productes que ho farà molt millor i entre ells productes dedicats al món professional, que és el món doncs, que tu dius.
0: Sí, parlarem de Sora 2 i avui amb l'Esteve Almirall vull parlar de la IA com a ajudant o fins i tot com a eina transformadora, no? Mm. Per què ho dius com a ajudant avui o eina transformadora?
1: A veure, hi ha una part, la veia, doncs, que probablement es coneix poc, que és aquesta part que no és que faci el mateix que nosaltres fem i ho fa ella i ho fa una mica millor en comptes de nosaltres, sinó que fa coses diferents. Llavors, una de les coses poder més interessants que estan passant és l'ús de la IA a recerca. No recerca petita.
0: Recerca de salut, sí.
1: No recerca petita, recerca de molt alt nivell. No? Llavors, un bon exemple, n'hi ha diversos, però n'hi ha molts, perquè tots la fem servir, jo faig servir la IA amb recerca, n'hi ha molts, però poder un dels més interessants és el que està passant al món del ball o al món de la biologia. I en concret, per exemple, un bon exemple és el de David Sinclair, que és un professor de Harvard, que té un dels laboratoris més anomenats amb això d'anti-aging, que estudia els factors Tanaka, etc. No? Tot aquest tipus de factors perquè la gent visqui més anys. No? Aquesta gent està fent servir un model, hi ha tota una colla de models que no són coneguts perquè no són comercials, són prototips, que es diu Cadence, que és una versió específica de Gemini 2.5. Però n'hi ha més, els d'OpenAI també en tenen un que també estan fent servir en un laboratori de biologia, etc. Això és part del negoci que és poc conegut.
0: Perdona, quan m'has dit de recerca científica anti-aging, sí. Què vols sí. dir? Perquè tots ens interessa viure tants anys com la Maria Branyes, que va viure, recordem, 117 anys, no?
1: Sí.
0: Aquesta recerca científica és per viure més anys?
1: Sí. Aquesta recerca científica és una recerca que està orientada, doncs, a poder tenir aquest somni, per un cantó, de curar enfermetats que venen de l'edat, les catarates, etc. Hi ha tota una colla d'enfermetats que, si tu poguessis dir, doncs, soc 30 anys més jove, doncs ho deixaries de tenir, perquè seria adequat. I per l'altre cantó, que els humans visquin aquesta frontera de 120-150 anys, que sembla que podria ser assolible, no? Llavors, el que és interessant és que aquests models et fan tota la recerca. És a dir, et fan... Són models que tenen a nivell computacional la part biològica i, per tant, busquen tota la colla de compostos, fan experiments, etc, etc, i al final acaben traient els 3, 4, 5, doncs, que funcionen. I el que és més interessant... Bueno, a part d'això, també t'ajuden a fer el paper, a fer l'estat de l'art, per això ho fan molts, no? Llavors, el que és més interessant és que hi ha hagut resultats.
0: Quins resultats, eh? Perquè...
1: Hi ha hagut gent, hi ha hagut
0: identifica laboratoris... Identifica nous marcadors biològics, sí, no? Posa'm exemples concrets d'aquesta IA que ajuda els científics.
1: Hi ha hagut, per exemple, doncs, un dels resultats més coneguts és, doncs, una d'aquestes empreses, doncs, que abans coneixien aquests factors d'envelliment que va fer, doncs, el primer de Tanaka. Llavors, aquests factors, el que passa és que eren molt lents. Bé, n'ha descobert uns, n'ha descobert tres en concret, que són 50 vegades més potents i més ràpids. És a dir, que comencen a ser susceptibles de fer de ser utilitzats al món real, perquè no has de viure 200 anys perquè jo tingui efectes, sinó que realment, doncs, et funcionen, no? I aquests d'aquí, el David Sinclair, doncs, també ha descobert tres proteïnes més, doncs, que són marcadors biològics que indiquen quan has envellit, que abans no coneixíem. I tot això s'ha fet a mida. I això abans trigava mesos, inclús anys, a fer-se. Ara es fa en setmanes. I probablement d'aquí poc, aquestes setmanes seran dies o hores.

0: Per tant, aquesta intel·ligència artificial ajuda els científics i vol dir que ajudarà també a que nosaltres tots tinguem una vida més llarga i més saludable.
1: Clar, imagina't uns laboratoris que tinguin aquestes eines i, per tant, puguin fer recerca autònoma i no hagin de contactar més científics, sinó més computació, més ordenadors. Clar, això en pots tenir tants com vulguis.
0: Hem parlat amb l'Esteve Almirall de la IA que transforma el procés científic. També m'havies parlat d'un altre àmbit, el de la consultoria. Perquè dius que també aquest camí és important i molt estret?
1: En consultoria és el lloc on estem veient més moviment. És a dir, fa ben poc veiem, per exemple, que els d'Accenture han reduït amb 11.000 treballadors la seva plantilla.
0: 11.000 treballadors? En
1: sí.
0: Sèrio? La seva plantilla?
1: Sí.
0: Tot per culpa de la intel·ligència artificial?
1: Sí. A la seva plantilla, hi ha una plantilla de 780.000 treballadors i ara estan a 750.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquest és el principi. Llavors, aquest és un món que s'està canviant molt i és un món, a més, que afecta molt, perquè afecta molt els juniors. Clar, la feina que redueix més és la feina dels juniors, dels meus estudiants. Els meus estudiants ara els costa més trobar feina del que els costava fa un temps. Ara, doncs, és més complicat perquè la seva feina s'han vist reduir. Llavors, estem veient com moltes empreses no només fan servir la IA, que això ja ho sabíem, etcètera, etcètera, no? Sinó que, a més, es reinventen la seva reestructura, la seva pròpia organització es reinventa completament, no?
0: Un exemple. Posa'm algun exemple.
1: Sí, un exemple. Les consultories tenien una estructura de tipus piràmide. Molts juniors, molt pocs partners, molt pocs socis.
0: I estan fent servir? Posa'm alguns exemples del que fan servir.
1: I ara s'està parlant d'una estructura de tipus obelisc, com l'Obelix. Aquestes peces que portava l'Obelix. És a dir, n'hi ha pocs a la base, al mig hi ha bastanta gent, i a la piràmide segueixen havent-hi pocs.
0: Això no canvia. Això no canvia. Vingui la tecnologia que vingui en el món, eh? Això sempre diuen.
1: N'hi ha pocs, no?
0: Sempre.
1: Llavors, com funcionen aquestes noves? Aquí tenim noves consultores, tenim coses com Disruptive Age, tenim coses com Unity Analyst, que són consultores completament noves, que són equips autònoms, petits, i aquests equips autònoms estan utilitzant moltíssima IA per fer la consultoria, i ho fan molt més ràpid d'una manera millor.
0: Pots donar un exemple de grans firmes, no? Per exemple, McKinsey, sí. Treballa amb Lili.
1: El McKinsey treballa amb Lili, que és una mena de ChatGPT, però que a més et dona qui ha fet els informes. Els de Quatre Cases treballen amb Harvey, els de Boston Consulting Group fan servir Desert, però això és més per fer, doncs, PowerPoints. Els de Bain fan servir Sage. Tothom té les seves eines, no? Però aquests encara no han canviat l'estructura. Les noves que estan sortint tenen una estructura de consultoria diferent de les antigues. Aquests petits equips. I tots tenen una mena d'equips transversals que el que fan és mirar quines eines d'IA poden aportar a tota la consultoria perquè això vagi encara més ràpid.
0: Per tant, tots els juniors que ens escolten que han de saber més d'IA.
1: Si no saben d'IA, no tenen feina. Així és de clar.
0: Si no saben d'IA, no tindran feina.
1: No tindrem feina. A consultoria no tindrem feina.
0: Segons i a programació, quins sectors, no espantem a la gent tampoc.
1: No,
0: eh?
1: A programació i a consultoria avui en dia no en tindrem.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, davant d'aquests canvis, imaginació, clar, què cal? Aprenentatge, no?
1: Sí, clar, has de ser, doncs, el rei del mambo fent servir aquestes eines, com abans, és a dir, si tu volies ser un analista financer i no sabies fer un full de càlcul, doncs què et passava? No tenies feina. No tenies feina. Doncs bé, ara passa el mateix amb l'IA.
0: Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, un home optimista, un optimista amb arguments, que és el que cal fer, i gràcies per la informació que avui ens has explicat. Una abraçada ben gran.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem el programa oients i avui amb una frase d'un home honest, senzill, que va aconseguir una cosa molt difícil al respecte de molta gent, l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica. I diu així: Al meu jardí fa dècades que no hi cultivo l'odi, perquè vaig aprendre una dura lliçó que m'imposa la vida, que l'odi acaba estupiditzant perquè ens fa perdre l'objectivitat davant les coses. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que com a mesura preventiva s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuen fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta han estat traslladats al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Un vaixell que transportava petroli saudita ha rebut l'impacte d'un projectil al Mar Roig aquest dimecres, segons ha informat l'autoritat marítima del Regne Unit, que supervisa el trànsit naval mundial. L'explosió ha causat un incendi a la coberta, però no ha provocat danys personals ni mediambientals, segons les mateixes fonts. L'incident es produeix només 2 dies després de l'amenaça dels Houthis d'atacar petroliers saudites. El portaveu militar dels rebels del Iemen ha confirmat aquesta mitjanit que han bombardejat 2 petroliers de l'Aràbia Saudita.
1: Aquest atac es produeix just el dia que els Estats Units han signat a l'Aràbia Saudita un acord perquè Riad pugui desenvolupar un programa nuclear civil amb fins pacífics. Washington assegura que el pacte garanteix els més alts estàndards de seguretat i no contribuirà a la proliferació d'armes atòmiques. En declaracions a Catalunya Ràdio, però, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit que això tindrà conseqüències a l'Orient Mitjà.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Aquest dimecres s'ha obert un esvoranc de desenes de metres prop d'un pou de les obres de soterrament del tren entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident, produït al barri de Vallbona de Barcelona, no ha causat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Adif assegura que controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny.
1: S'ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns a 2 urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles i han afectat 2 parcel·les. Fons municipals apunten que el foc podria estar provocat. Precisament el risc d'incendi augmenta a Catalunya aquest dijous. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres no es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra de Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels models que encara no han publicat i la versió més nova del sistema.
2: Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho ha explicat a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que les IAs executin activitats d'alt risc, perquè l'objectiu era veure fins a on podien arribar. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia per publicitar la potència dels nous sistemes, com ja va passar amb el model Mythos d'Anthropic.
1: Música. Als esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić eslové de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
2: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, en canvi, pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats.
1: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
2: El Girona Més Futbol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 i el descans.
1: I en ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc del líder d'una general sense canvis.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
7: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
6: Donem espai als testimonis en primera persona.
8: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar trucar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
6: Fem reportatges.
9: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
6: I denúncia.
10: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
6: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
11: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
6: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
13: La branca s'està partint. Si no faig res, morirem tots dos. El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
14: Hola, què tal? Em dic Son Goku. Ets tu aquell a qui la gent anomena el senyor? Núvol Quinton, et necessito!
15: Avui ens acompanya una actriu que ha participat en molts doblatges d'animació en català, com Les Tres Bessones, El Simpson, animes també, com Dom, el petit geni del beisbol, però que segurament reconeixereu sobretot per haver posat la veu a un dels personatges més icònics de l'anime en català, el Goku petit de Bola de Drac. Mònica Pedrós, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
16: Hola, bon dia, moltes gràcies a tu.
15: Què és per tu el doblatge?
16: Doncs mira, per mi el doblatge és un art meravellós, que implica moltíssimes coses, s'han de tenir en compte moltíssimes coses, i s'hi ha de posar el cos, l'ànima, s'hi ha de posar tot.
15: El doblatge és cultura?
16: Sí, sí, sí, totalment, per mi sí.
15: Per què?
16: Doncs perquè és una manera d'apropar una sèrie de productes que potser la persona no tindria aquest accés tan ampli, no? O sigui, que pot estar pendent de la imatge, pot estar pendent del so, pot estar pendent de tot, no? Perquè si no, el que moltes vegades passa és que hi ha gent que diu no, tot versió original, i molta gent acaba llegint la pel·lícula, no? I es perd tota la part d'interpretació, que és molt important, evidentment.
15: El Màrius Serra diu que el cinema està fet per ser vist i per ser escoltat, no per ser llegit.
16: Estic totalment d'acord, totalment. Mira quina gràcia. Sí, sí, jo penso exactament el mateix.
15: Com vas començar en aquesta professió, a veure?
16: Mira, vaig començar fa molts, molts anys i... Jo estava estudiant psicologia en aquell moment i estava a quart i treballava amb un psiquiatre, i llavors una persona que va venir sempre em deia, és que tens una veu molt maca, és que parles el català molt bé, i diu, i un dia em diu, i per què no et dediques al doblatge? I dic, home, ja m'agradaria. Dic, però i això? On es fa, no? És clar, no hi havia internet en aquell moment. I llavors em va dir, jo conec un noi, diu, que treballa en un estudi, que era el Quim Sota, i diu, si vols et passo el seu telèfon. Dic, i tant. Total, que vaig contactar amb el Quim Sota, i en aquell moment estàvem fent... ja havia començat el curs de CEDIS dels empresaris per agafar gent que parlés bé el català, perquè TV3 tenia molta feina.
15: Estem parlant dels anys 80, potser, o una mica més tard?
16: De l'any 80, per ser exactes, jo diria que 86.
15: Mitjans dels 80.
16: Sí, mitjans dels 80, sí. I ja havia començat el curs, llavors vaig anar a l'Eber, que l'Albert Trifol era també qui estava amb els empresaris, i em van fer una prova i em van dir, fantàstic, entra, i vaig entrar a mig curs.
15: Clar, era una època que era gairebé l'inici, no?, del doblatge en català.
16: Sí.
15: I que hi havia molta feina.
16: Molta feina, sí. En aquell moment jo crec que era el boom de feina, per això vam fer aquesta escola, no?, per ensenyar a la gent que érem actors i això, a que poguéssim aprendre la tècnica i poguéssim intervenir en els productes de TV3 i tant.
15: Dius que vas començar, que no sé si vas acabar, a estudiar psicologia.
16: Sí. Vaig acabar.
15: Vas acabar.
16: Oh, i tant.
15: I això t'ha ajudat després en doblatge?
16: Doncs sí, molt. Hi ha gent que em diu, oh, no té res a veure. I tant que hi té a veure, no? Perquè jo, per comprendre el pacient, no?, l'he d'escoltar bé, he de copsar quina emoció està sentint en aquell moment, per després, clar, com a psicòloga, poder-li fer una devolució i un acompanyament, però com a actriu poder-ho sentir jo també en el meu propi cos, saps? M'he de fusionar amb el personatge, no? I amb els pacients, vulguis que no, també t'has de posar la seva pell per veure el punt de patiment.
15: Clar, hi ha un grau d'empatia necessari, i en doblatge encara més, no?, per doblar el que tens a la pantalla.
16: Exactament, és que és imprescindible. És que si tu no empatitzes, si tu no vius l'emoció com l'està vivint l'actor en aquell moment, no donaràs el paper. Qui ho estigui escoltant no s'ho creurà.
15: I quins van ser els teus mestres a la professió?
16: Clar, n'hi va haver molts, i em sabria greu, clar, si me'n deixo, no? Però els que han sigut molt, molt rellevants... L'Elsa Fàbregas era la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
15: És veritat que tu allà vas fer la Teresa.
16: Exacte.
12: Un, dos, tres, són tres bessones, us durem, sols una estona.
16: O sigui, va ser amb ella, jo no he sentit tons com els de l'Elsa. Era una cosa, escoltar-la era una cosa fascinant.
17: Una vegada vaig contractar un intercanvi per catàleg. Bruixot busca castell de bruixa a pagès, totalment equipat. A canvi, ofereix un àtic a Nova York.
16: I després he après també molt del Joan Pera, del Vicenç Manel Domènech, moltíssim. El Vicenç Manel Domènech m'ha fet, o sigui, em va fer una cosa que em va semblar magistral. Feia una sèrie que eren, cada episodi era diferent, i era com de por. I llavors a mi em va dir, sé que ets molt bona actriu, però no et penso dir qui és l'assassí, perquè vull aquesta innocència teva. I, a més, estaven com avisats de gravar-me el crit quan apareixia l'assassí, i el van gravar, i va quedar tan genuí. O sigui, vaig fer un crit d'aquells que ressonava per tot arreu.
15: Home, doblatge verité, no?
16: Verité, total. Per dir que el Vicenç Manel era dels que t'explicava fil per randa de què anava l'episodi i tot, però en aquest cas ho vaig trobar també molt màgic, que fes això, saps?
15: Vicenç Manel Domènech, que era el Follet Tortuga.
16: El Follet Tortuga.
15: A Bola de Drac. Parlem de Bola de Drac?
16: Sí, si vols.

0: Bola de Drac es va estrenar l'any 1990 a TV3 i tu vas posar la veu al Goku petit en 125 episodis.
1: Allarga't, bastó! Que no em sents!
2: Ah, ets aquí!
1: Ai, el radar! Em falta el radar! Potser m'ha caigut en algun lloc!
2: Com ho faré per trobar la bola de drac de les quatre estrelles sense el radar?
0: Com et va arribar el Goku a la teva vida?
3: A veure, faig un petit matís que crec que és important. El Goku el vam començar a doblar en castellà. Jo allà vaig fer el paper de la Mai i en català van intentar conservar els que parlàvem català el paper. Llavors jo vaig començar com a Mai. I a l'episodi 26 vam parar i van venir unes vacances i el mes d'agost, bueno, havíem de gravar nous episodis.
0: Perdona, en castellà, per on era? Era per Televisió Espanyola o saps si era per alguna...
3: No ho recordo. Sé que ho fèiem, diríem, al Màrius Vistany, amb un estudi allà molt lluny.
0: Dobby?
3: Dobby, sí, sí, molt bé, Dobby. Però no recordo per qui era.
0: I va arribar l'agost, després d'aquests 26 primers episodis en castellà,
3: sí.
0: I què va passar?
3: I què va passar? Doncs que la Maria feia el Goku, els primers 26 episodis...
0: La Maria Moscardó.
3: La Maria Moscardó, perdó, sí. I va dir que no, que ella estava fora de vacances, que marxava i que no ho podia fer. I llavors el Joan Pere em va dir, nena, ho vols fer tu? I jo quan ho va dir, mira, encara se'm posen els pèls de punta, vaig pensar... Però si és, o sigui, el somni de la meva vida, no? Poder fer el Goku, perquè jo el veia anar a la sèrie i deia... Em sentia com identificada, no? La part de nena que hi ha en mi pensava, uau. I clar, evidentment li vaig dir que sí, i tant.
0: I llavors així et va arribar el Goku després d'aquests 26 primers episodis, no? On hi havia la veu de la
3: Maria,
0: i llavors tu ja vas fer aquests...
3: Jo vaig fer del 27 al 127, que és quan es casa amb la Xixi.
0: Ah, clar. Clar, clar.
3: I que imagina't, clar. Em vaig arribar a casar amb la Xixi allà fent un obeu, intentant fer-la el màxim de greu possible, sí.
0: Què és el que més t'agrada? Ara parlarem del Goku, del personatge, però què és el que més t'agradava així d'entrada del Goku?
3: L'espontaneïtat, que era molt fresc, era molt innocent, bueno, sí, molt, molt. Era amic dels seus amics, era amb uns valors molt bonics.
0: Era un nen molt, molt ingenu, no? Que no havia tingut mai contacte amb adults. Quin és l'episodi que recordes amb més estima? O perquè ja sé que n'has parlat molt del Goku en molts llocs on t'han convidat. Has fet moltes conferències, moltes xerrades, també has participat en moltes entrevistes. Però què recordes d'algun episodi, alguna trama especial?
3: Mira, jo molt entranyable, molt... L'episodi quan aconsegueix, igual la meva memòria em falla, però quan aconsegueix ajuntar les boles de drac...
0: Per primera vegada
3: era l'Olong, em sembla.
0: Que demana unes calcetes.
3: Les calcetes. Sí, no, més endavant, que demana ressuscitar el Krilin, el pare de l'Opà... Oh, aquí, mira, encara ara, o sigui... Pf.
4: Per desgràcia no puc tornar a la vida als teus amics. Però sé que en Sheeran, el drac, sí que és capaç de fer-ho. Jo mateix vaig crear en Sheeran i el puc ressuscitar. Ell et complaurà el desig.
1: Sí, de debò el ressuscitarà?
5: Bé, us complauré el desig. Què desitgeu?
6: Voldríem que ressuscitessis en Chaos i el Follet Tortuga.
7: I en Krilin, Bulma, que ja te'l descuides.
8: Espereu un moment! N'hi ha d'altres! En Satanàs va matar moltes altres persones i haurien de ressuscitar!
5: Bé, entesos, és igual que siguin molts, els ressuscitaré tots, sense excepció.
3: Se'm neguen els ulls, sí, sí. O sigui, era un crit tan genuí, tan desesperat, no?, amb uns valors, perquè podia haver demanat el que volgués per ell.
0: I demana,
3: exacte.
0: Ostres, t'estàs emocionant, Mònica.
3: Sí. Ai, sí.
0: Per alguna cosa personal, també?
3: Sí, clar, evidentment, no? Perquè una situació així, no. Si tens tot el poder del món, no?, i pots aconseguir una cosa així...
0: Clar, ressuscitar algú que no hi és. Clar, això és el màxim, no? Que...
3: Clar, a tanta gent que no donaria abast. La veritat.
0: Quan et vas adonar que allò que estaves doblant començava a tenir molt, molt de ressò.
3: Potser al principi no, però una mica més endavant era allò que hi havia gent que la veia, no? I deien, oh, que xula la sèrie, no sé què, i tal, i jo deia, sí, sí, sí. I parlava fins i tot amb companys de feina o gent que em coneixia i que la seguia. I veies que sí que estava agradant molt, no? I que a més també arribava a nivell de notícies fins i tot, no? Que estava tenint com molt d'èxit.
0: I després Bola de Drac acaba i arriba Bola de Drac Z, amb el naixement del fill d'en Goku, que ja és adult, que és en Son Gohan, i llavors, clar, es canvia la veu.
3: Sí.
0: I arriba i el fa el Marc Zani després de casar-se amb la Xixi, no?
3: Exacte.
0: Que és justament els últims episodis de la primera saga, no, diguem, de Bola de Drac.
3: Clar.
0: Com vas viure aquell impàs, aquell canvi de veu?
3: Mira, en aquell moment la dirigia el Vicenç Manel Domènech. Tot un personatge. I jo tenia molt bona relació amb el Vicenç Manel. És que era encantador. I treballàvem molt a gust, no? Llavors, clar, sí que és veritat que en japonès la mateixa dona que dobla el Son Goku dobla tots els que comencen per Son.
0: Sí, és la Masako Nozawa,
3: sí.
0: M'ho he apuntat, perquè és curiós que ho fa la mateixa actriu, no?
3: Sí.
0: En Son Gohan, en Son Goten, no? La mateixa actriu, i a més també el fa de gran.
3: Exacte. I per la seva cultura això està bé. Però, clar, el Vicenç Manel Domènech em va dir, nena, ho fas tu? Diu, i fas el Son Gohan? I jo li vaig dir, dic, no. Dic, jo crec que no. O sigui, jo no puc seguir fent el Goku gran perquè és que no tinc veu ni cos ni res per poder-lo cobrir, no? I després el petit, jo considerava que aquí era millor diferenciar perquè la nostra cultura és més de diferenciar les veus, no? Que m'hagués encantat seguir, però... I llavors el Vicenç Manel va dir, doncs va, sí, sí, sí, clar, sí.
0: Clar, aquí seria impensable, no?
3: Jo, fins i tot, jo crec que jo no em sentiria còmode fent-ho.
0: Bola de Drac ha sigut un fenomen, m'atreviria a dir mundial. S'han obert restaurants de ramen de la temàtica Bola de Drac. Hi ha un marxandatge molt ampli de tot tipus d'objectes, que segur que tu en tens molts, no?
3: Sí,
0: o no?
3: Sí.
0: Quin és l'objecte més curiós que tens o que t'han regalat o que t'has comprat de Bola de Drac?
3: El que més m'estimo i que el porto sempre amb mi... és un cromo, que no és ben bé un cromo, és com un quadradet que era d'unes patates fregides, venia amb unes patates fregides, i és el Goku i el guardo. O sigui, el porto amb mi, o sigui, el porto a la cartera. I quan els meus nens eren petits, duia les fotos d'ells, que no tenien mòbil, duia les fotos d'ells i la del Goku.
0: Com si fos un fill més o un sant, fins i tot, no?
3: Sí,
0: que t'ha portat molta sort. També s'està preparant, si no tinc malentès, un parc temàtic.
3: Sí.
0: A Dubai,
3: sí.
0: De Dragon Ball, de Bola de Drac. Les pel·lícules de Bola de Drac són les que generen més ingressos en el món de l'anime. Per què creus que hi ha hagut aquest fenomen justament amb Bola de Drac i és l'anime que podríem dir que més ha triomfat de tots els que han aparegut?
3: Val, jo crec que potser també ha estat un dels primers on ha estat bastant elaborat el tema del guió, de la història, de la narrativa, no? Sobretot la primera part. I després també perquè transmet uns valors i tot i que, evidentment, aquí podem fer un parèntesi, que hi ha una sèrie de diàlegs, una sèrie de coses que estic d'acord, que potser no són políticament correctes, però sí que si ens basem en la part genèrica, no?, en la visió que pot tenir potser un nen, doncs és fantàstic. El punt de curiositat, d'aventura, d'innocència, de complicitat, d'acompanyarisme.
0: Arrel de la notícia que la plataforma 3CAT ara es tornaven a penjar doncs tota la sèrie de Bola de Drac amb la incorporació del Bola de Drac Super, que és de fa pocs anys, hi havia alguns comentaris que deien que potser els diàlegs, com dius tu, o les escenes, o moltes temàtiques de la sèrie, clar, són les de fa 30 o 40 anys i no se sap ben bé quin interès pot tenir això avui en dia. Tu hi estàs d'acord o no?
3: Buah, jo no sóc partidària de tocar cap obra original, mai de la vida, mai, perquè hi ha hagut al darrere un director que ha donat el seu vistiplau i per mi això va a missa. Clar, i també veig que la lectura d'un adult no és la mateixa que la d'un nen. Llavors aquí potser es podria...
0: Clar, vaig llegir un comentari que em va agradar molt, que deia, sí, el fullet tortuga doncs és un vell verd fastigós que reacciona davant de les dones com reacciona, però després la majoria de vegades, per no dir totes, s'emporta un calbot.
3: Ja, sí, no? Sí, també és veritat.
0: La lectura...
3: Sí.
0: Ja,
3: no, després... que no és adequat, no? Que està, això està, bueno. Sí, sí, exacte, exacte. I respecte al que has dit al parc temàtic, m'agradaria fer un petit comentari.
0: Clar.
3: Que de debò, que quan ho vaig llegir, o sigui, em vaig quedar amb una cara perquè vaig pensar, perdó, aquí no, perquè aquí no respecten els drets humans. I és una sèrie que com a base, no?, té aquest també entre cometes, evidentment, té una base de respecte molt, molt important, no?, i el valor, doncs això que et deia, no?, de l'amistat, del companyerisme, de l'esforç, de... no vull dir que no s'esforcin allà, eh?
0: La tolerància, fins i tot.
3: La tolerància, exacte, que m'hagués agradat més, que també sé que potser no seria l'ideal, però en aquest cas jo considero que sí que hagués fos a Japó.
0: I després de Bola de Drac Z va arribar la sorpresa. Bola de Drac GT, on el Goku, arrel d'un encanteri, torna a ser petit.
3: Sí.
0: I l'any 1999 van arribar 64 episodis més.
3: Sí.
0: Què vas pensar quan t'ho van dir? Perquè en aquell moment suposo que tu ja t'havies acomiadat del Goku.
3: Clar, jo pensava que ja no sortiria més. I clar, per mi va ser com una injecció d'adrenalina, de dir, uah, que bé, que bé. Sí, molt, molt feliç. A més, va coincidir que els primers episodis de Goku els vaig doblar embarassada de la meva filla gran. I després, doncs... vaig fer un temps de baixa, però després venia amb mi a l'estudi i jo anava treballant i anava doblant.
0: Però ella quant temps tenia? O...
3: Era un bebè.
0: Era un bebè, o sigui,
3: clar,
0: tenia,
3: una persona,
0: mesos.
3: Clar, i tenia una persona que se l'enduia a passejar mentre jo treballava i després quan li tocava menjar, doncs me la duia i paràvem i el Vicenç Manel m'ho respectava moltíssim. Sí, sí, la veritat és que sí, en aquesta professió m'ho han respectat molt sempre.
0: Ser dona és més difícil que ser home en doblatge?
3: Sí. Sí, per desgràcia sí. Però per què? Perquè hi ha el producte original. Hi ha molta menys dona. Si tu mires el cinema, moltes pel·lícules hi ha de vegades un 80 o fins i tot més d'homes. I de dona hi ha doncs, la mare del protagonista, la parella i a lo millor alguna infermera o algú altre que surt, però en moltes pel·lícules... I que sortint dones no n'hi ha tantes, sí.
0: I tu vas decidir que, malgrat tenir un bebè, voldries treballar. O com va anar?
3: A veure, treballava menys, sí, i...
0: Vull dir que te l'emportaves a la sala. Que...
3: Sí, a l'estudi hi havia una persona...
0: O a l'estudi.
3: Sí, sí, que amb la gran va ser una germana meva, vale? I després amb la petitona tenia una senyora a casa... I el que feia també era això, ens n'anàvem les tres a treballar. I mentre jo treballava, intentaven que fossin períodes petits, anaven a passejar, a prendre el sol i això.
0: Era habitual, després, això, o no?
3: Amb d'altres companyes jo no ho recordo. Però jo, per mi, el tema de la maternitat i els fills, per mi és prioritari, sí.
0: Continuem parlant de Bola de Drac. Et cansa parlar de Bola de Drac o no?
3: No, m'encanta, m'encanta. I a més fent un petit parèntesi molt petit, que amb la petita ja havia nascut, però la gran vaig fer episodis estant embarassada. I una altra cosa que jo trobo molt important, tant pels actors d'imatge com pels actors de veu, és jo li anava dient, carinyo, la mama no li passa res, eh? La mama està bé. Crida, però no li passa res.
0: Clar, perquè la portaves a la panxa.
3: Clar.
0: I tu estaves allà fent uns crits del Goku molt forts, no?
3: Sí, sí.
0: Ostres.
3: I sempre parlava amb ell i li deia, carinyo, la mama no li passa res, eh? Estic bé, estic bé.
0: No et preocupis, és feina, no? Jo no.
3: Tal qual.
0: Clar, clar, perquè, home, a veure, després s'ha demostrat, no? Que els fetus i els... Després tot això...
3: Perceben,
0: clar, perceben
3: sí,
0: totes les energies. Deia que continuem parlant de Bola de Drac perquè després, anys més tard, van venir als salons del manga.
3: Sí.
0: I el contacte amb els fans i la gent. Recordes el teu primer saló del manga?
3: Sí.
0: Quin any va ser, més o menys?
3: Ostres, l'any no sabria dir-t'ho.
0: Cap als 2000, no? Em sembla? 2005, sí. 2006,
3: sí, sí, potser... 2000 i alguna cosa, potser, sí, sí.
0: Què recordes? A veure.
3: Mira, recordo que em vaig quedar fascinada de veure la quantitat de gent que hi havia, no? Perquè el doblatge, de fet, és bastant anònim. I, a més, a mi l'anonimat m'agrada. O m'agradava. Ara, tal com estic vivint ara, és diferent. Bueno, ja en parlarem. I recordo això, que vam fer una xerrada i que van començar a parlar els altres, el narrador i tal, i llavors va haver-hi un moment en el que explicava, que deia, i llavors es va sentir, i era el Goku que deia, allarga't bastó, i llavors el que vam fer, jo em vaig quedar fora de l'escenari i vaig dir, allarga't bastó, cridant i entrant corrent a la sala.
0: Em sembla que parles de l'any 2011, per primera vegada es va fer una lectura d'un guió inventat,
3: sí?
0: De Bola de Drac,
3: sí?
0: Amb els actors de la sèrie,
3: sí?
0: Que interactuaven entre ells. Parles,
3: exacte,
0: d'aquest moment, no?
3: Jo crec que sí.
9: De sobte apareix un personatge inesperat.
3: I recordo que quan vaig entrar a la sala es va sentir un oh, i molta gent dient la Mònica Pedrós, i jo aquí ja va ser quan vaig dir que fort, saps? Aquí vaig, saps, prendre com consciència de la magnitud també, eh?
10: Hola, em dic Son Goku.
11: Ostres, si sóc jo de petit. Però què fas aquí?
12: Pots saber què significa tota aquesta pantomima?
0: Què és el més curiós que t'ha passat en contacte amb la gent? Perquè després s'han organitzat signatura de firmes,
3: sí,
0: amb els diferents llibres i mangas de,
3: sí,
0: Bola de Drac, amb diferent marxandatge,
3: mm-hmm,
0: hores i hores, en diferents edicions, la gent apropant-te, coneixent-te, al llarg,
3: sí,
0: dels anys també, no? S'ha sostingut,
3: mm-hmm,
0: perquè fins i tot últimament també ho has fet.
3: Això és, de veritat, és una satisfacció molt gran, no? I una sensació d'agraïment tan gran cap a ells, perquè sense ells no tindria sentit tot això que fem, no? Vull dir, formen part d'aquesta màgia. I clar, quan els veus tan implicats, tan il·lusionats i també agraint-te que formes part de la seva infantesa, no? I que ho recorden com els seus millors moments, per mi, clar, imagina't, no?
0: I el més curiós que recordis o que t'hagi passat?
3: Mira, coses curioses que m'han passat pel carrer. M'han passat a les botigues, m'han passat a llocs, a restaurants, no? De cop i volta, de dir-me, ostres, et puc fer una pregunta? I llavors em feien la pregunta i tal, responia que sí. I ara ja quan em diuen, et puc fer una pregunta? Els hi dic, sí, i la resposta és sí. Perquè, o sigui, la gent em reconeix per la veu. I a mi em fascina. O sigui, la gent és que... no sé, té una agudesa auditiva, té una intel·ligència auditiva molt gran. I una cosa molt curiosa que em va passar una vegada amb una noia, recordo que vam parlar perquè m'estava explicant unes coses i jo també parlava, i em va dir, m'està passant una cosa una mica estranya. Diu, i és que et conec i molt, però no em sones de cara. Clar, i després recordo amb una altra persona també que diu, no sé què m'està passant. O sigui, estic parlant amb tu i estic començant a plorar. Diu, perquè m'estàs connectant amb algú molt emocionalment, molt profund en mi, no? I sí, sí, i bueno, clar, llavors després ho explico, no?
0: Clar, ostres, el poder de la veu o de Bola de Drac,
3: sí,
0: o no sé, no? Com,
3: sí.
0: Quina explicació li has donat que connecti amb aquestes parts la veu d'emoció... gairebé espiritual, fins i tot, diria, amb les persones.
3: Sí, totalment d'acord. I és perquè eren uns moments de la seva infantesa, la seva adolescència, no?, en què per molta gent era el seu moment de pau, era el seu lloc segur, era el seu lloc on allà podien estar... eren feliços. Saps? Tenien l'espai, fins i tot la gent m'ho comenta, no?, que desapareixien dels parcs. Quan feien Bola de Drac, els parcs, els carrers quedaven buits i tothom anava a casa, no?
0: Encara et passa això avui en dia?
3: Sí.
0: I han passat gairebé més de 40 anys, no?
3: Sí, 34, 33, 34.
0: Ho dic perquè que et passi encara avui en dia la veu, d'instrument? Tu creus que no t'ha canviat tant com altres? O sí que has notat canvi, però la gent, diguem que no l'ha notat tant? Com ha canviat la veu al llarg del temps? Si és que alguna vegada hi has pensat amb això, perquè, clar, estem parlant de fa molts anys, no?
3: Sí, jo crec que en mi la veu molt, molt, molt no ha canviat. I més que res també perquè amb doblatge la col·loquem a llocs diferents i això fa que la fem una mica diferent, no? I que puguem recuperar la veu que fèiem. I després també perquè sobretot amb dibuixos animats hi ha una part de la teva ànima i sobretot amb dibuixos animats japonesos, no? Amb l'anime i això, hi has de posar una part teva perquè ells, la manera d'interpretar és diferent i l'hem de una mica fer-la una miqueta nostra. Llavors jo crec que això també, o la manera de riure, la manera de dir, això arriba molt, li queda a la gent, no? O fins i tot la melodia que fas quan parles. Això la gent és com que ho porten a les seves venes, no? I ho reconeixen.
0: A part d'actriu, també ets directora de doblatge. Has dirigit molt doblatge,
3: uh-huh.
0: I moltes sèries i pel·lícules. La figura del director de doblatge ha canviat al llarg dels anys?
3: Sí, treballàvem amb un altre ritme, que hi havia un coneixement del producte, a veure, se sabien les pel·lícules de dalt a baix i de dreta a esquerra, t'explicaven molt detalladament, hi havia un acompanyament al faristol per part del director o directora, i realment era un treball exhaustiu que feies, no? I avui en dia sí que és veritat que no, per sort, no tots els productes ni tots els directors, i jo em considero una directora que treballo bastant a l'antiga, es fan molts xurros. Em sap molt de greu. O sigui, jo el de no escoltar l'original és que ho detesto. Ho detesto.
0: I qui va ser Frederic Manescal?
3: Doncs mira, per mi, el meu gran mestre de la direcció. Vaig treballar amb ell molt com a actriu i m'encisava veure com dirigia. O sigui, moltes vegades em quedava allà a veure com marcava els guions, com marcava els gràfics, com portava una xuleta de cada episodi, escrit amb l'argument, perquè quan fas una sèrie, cada episodi, no? Doncs, clar, pot variar, no? I recordar què passava si fas 5 episodis per poder-li explicar a l'actor.
0: Ostres.
3: Ell es feia unes xuletes i jo m'ho faig. O sigui, jo m'he emmirallat molt amb ell, molt. I la manera que tenia d'explicar-te els episodis, d'explicar-te el take, d'escoltar-lo, de... Buah.
13: Qui posaré en aquell avió? Algun pilot novell que encara no sap volar gaire per veure si pot superar el repte? O assignaré la missió al millor dels meus pilots? El més intel·ligent, el més experimentat, el meu as. El millor que tinc.
14: Frederic Manescal va ser un actor i director de doblatge que va néixer l'any 1946 i va fer sobretot personatges secundaris i ambients en sèries i pel·lícules. Provenia del món de la ràdio, on hi va treballar durant molts anys en emissores de l'època, com per exemple Ràdio Reloj o Ràdio Espanya Barcelona, als anys 70 i 80. Amb l'arribada del doblatge en català,

0: Tripulació dos dies abans del llançament.
1: Està qualificat per aquesta missió.
0: És un pilot excel·lent, però quant temps fa que no ha estat en un simulador?
1: Em sap greu, Jim. Entenc com et sents. Però només tenim dues opcions. O retirem en Mattingly i posem en Swigward, o us deixem tots tres per una altra missió.
2: Com que provenia de la ràdio, també li solien repartir papers de periodista o presentador, com a la pel·lícula Batman Forever, de l'any 1995, on va fer el presentador del circ.
3: Senyores i senyors, nens i nenes de totes les edats, benvinguts al major espectacle del planeta. A més de 20 metres de terra, efectuant proeses d'inimaginable destresa aèria, els Greyzen Voladors.
2: Va dirigir molts doblatges, com la sèrie Beverly Hills o les pel·lícules Diari d'un rebel, Coses que feia Denver quan ets mort, o Apocalypse Now Redux, doblant el personatge Gaston Demaré de l'any 2009.
4: El seu president Roosevelt no volia que els francesos es quedessin a la Indoxina. O sigui, que els americans van crear el Viet Minh. Ara ocupen el lloc dels francesos. I el Viet Minh els vol fer fora. I què poden fer? Res.
2: Va ser un autèntic mestre per a molts professionals del doblatge de Barcelona. Frederic Manescal va morir el 6 de juliol del 2013, a l'edat de 67 anys. Sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
5: I era una persona molt elegant, era molt alt, amb un plante, amb una cultura. Saps allò que dius? Era un goig treballar amb ell.
6: Havia dirigit molt, també.
5: Sí,
6: no?
5: Havia dirigit molt. Sí, un gran mestre, amb majúscules.
6: A part del Goku, tu has fet molts animes, com, per exemple, la Porch de One Piece.
7: Proves del joc. Es poden fer d'una a tres proves per joc. El meu capitonet és generós i a ti se tria les que vulguis tu.
6: La Keiko Yulimara, de Yu Yu Hakusho.
7: El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
6: O la Sílvia, de Beautiful Joe.
8: Segur que en Joe està buscant un cavall blanc, perquè ell em vol venir a salvar muntat en un preciós cavall blanc. Esclar, com que en Joe és el meu príncep blau.
6: Què s'ha de tenir per ser una bona actriu d'anime? Quina diferència hi ha entre doblar anime i doblar personatges de carn i ossos?
5: Vale, bona pregunta. Jo crec que s'ha de tenir aquesta actitud empàtica de poder observar l'original, de que t'arribi el que ells estan volent transmetre, però aquí ho hem de transformar una mica. I crec que sí que és veritat que s'ha de tenir una certa habilitat amb això, perquè si ho copies igual queda una mica estrany per nosaltres.
6: Com és el japonès que et trobes quan vas a la sala a doblar-lo?
5: Clar, és una llengua tonal, llavors és tot...
6: Què vol dir tonal?
5: Doncs que jo que sé, que tot és... Jo no sé, no tinc ni idea de japonès, no? Però fan molts canvis de volum, tots són com allò... com si fos monosil·làbic i ho allarguen, saps? Coses que aquí no acabarien de quadrar.
6: És possible que facin més aguts?
5: Sí,
6: que no pas el que nosaltres parlem normal o la interpretació en doblatge nostra, diguem?
5: Totalment d'acord, fan molts aguts i solen cridar bastant.
6: I com es pot traduir això al català? O com no arrossegar-te, no? Perquè,
5: clar,
6: aquest és un tema. Com fer la veu de nen o de nena, no?, d'aquests personatges, mm-hmm, sense caure en el no tòpic, diré, però en posar la veu molt aguda, no?
5: És un tema importantíssim, perquè hi ha un problema, i és que de vegades quan es posa la veu al cap, no?, acaba, la persona que ho està escoltant a casa pot acabar amb un mal de cap, o com de vegades parlem de nens amb molt inquiets i tal, i dius, a veure, què estan veient? Perquè si tota l'estona estan en personatges que van amb la veu aquí dalt, és que tots acabarem amb molt alterats.
6: Clar, és una de les coses més difícils, potser, de doblar anime, no arrossegar-te per ells i estar sempre amb una tessitura tan alta, o no? A veure.
5: A veure, hi ha un punt, i és que et deixes guiar per la imatge, per l'expressió de la cara, l'expressió dels ulls et mana molt, i llavors aquí ja ho tens. Tu escoltes l'original per ser el màxim fidel que puguis, però després tot això ja ho adaptes al que seria més la nostra cultura. I, evidentment, estan molt ben dibuixats.
6: Deixem ara l'anime, però no l'animació, perquè també has participat en altres sèries mítiques, com, per exemple, Els Simpson. Allà tu feies en Bart Simpson i Núria Mediavilla, per exemple, la Lisa Simpson.
9: Bart, no hauries de tafanejar en les coses dels altres. Has trobat res?
10: Unes senalles de tamany natural.
11: Quines carbosses!
10: Ei, Liz, bang, bang!
9: Ai, Bart, és una màquina per treure barbs. Uets!
6: Era un doblatge dirigit per Joan Pera,
5: sí,
6: amb Ramon Puig també, que feien Homer, en Jordi Hurtado fins i tot, que em sembla que feia el Bay Flanders. Què recordes del Simpson en català?
5: Mira, recordo, i molt divertit, que primer el repartiment va ser jo, la Lisa, i la Núria Mediavilla, el Bart.
6: Al revés?
5: Sí. I vam començar a fer uns takes, i va haver-hi un moment que el Joan va dir surt un moment de sala, i jo li vaig dir a la Núria, Núria, jo no m'hi trobo. I ella em va dir, jo tampoc. Dic, i si canviem? I llavors vam intercanviar personatges i vam fer un take, ella fent la Lisa i jo fent el Bart.
6: Sense el Joan a sala.
5: Sense el Joan a sala. I quan va tornar, el mira i diu, val, sí. I li diem, Joan, que hem canviat. Diu, oh, està molt bé. Està molt bé, seguim així. Li va agradar molt.
6: I vau haver de refer els que
5: sí,
6: ja havíeu fet, no?
5: No n'havíem fet molts, tampoc. No, era el primer dia, eh?
6: Era el primer dia de sala.
5: Ostres, sí, sí, sí.
6: Ostres, que el repartiment, i potser és de les poques vegades que les actrius mateixes, no? Us heu canviat, no?
5: Clar, però jo és que jo dic, és que jo em veig, és que jo sóc el Bart.
6: Clar, però a més a més el Bart, això va ser abans o després del Goku?
5: Això va ser entremig.
6: Entremig. O sigui que tu ja havies fet el Goku.
5: Ja havia fet el Goku.
6: Res sí. A veure amb el personatge ingenu, innocent que dèiem,
5: bueno,
6: fer el Bart Simpson, no?
5: Bueno, no et pensis, també té el seu punt, eh?
6: Ah, sí?
5: El Bart Simpson, sí, que no pilla res i que és molt entremaliat, això sí, que això és el que m'encantava d'ell, això sí. Però que alhora és molt, molt ingenu també, eh?
6: Clar, havies de posar la veu diferent, això sí.
5: Sí.
10: Papa, només és un concurs de popularitat.
12: Només un concurs de popularitat? Bart, de debò penses que pots guanyar?
10: Esclar, per què no?
12: Io!
10: Sí.
12: Vinga, menja-te'l!
6: Com es posa la veu de noi, en el teu cas, o com ho fas tu?
5: Tancant el coll, sempre dic tancant el coll, jo no hi entenc, però sí que, per exemple, quan dono classes a l'ECAT, no, els hi explico una mica com fer-ho i ho faig perquè trobin el punt. Llavors, clar, depèn de si és un nen més nen, si és una nena, si és un, per exemple, el Bart, que rasca una miqueta més la veu, i que a més és més bastorro, i això, no? I també l'original et dona, tot i que l'original està una mica lluny del castellà. En castellà s'han permès fer una mica de creació. I en català vam intentar ser una miqueta més fidels al que era l'original. Però també era així.
6: Mm. I recordes on va anar aquest, el Simpson en català?
5: Sí, jo crec que primer el van fer per TV2 i després el va comprar, o no sé com va això, Antena 3. Sí.
6: I es podia escoltar amb desconnexió, potser amb el dual de
5: sí,
6: l'època, no?
5: Sí.
6: En català, sí, perquè la TV3 no ho va fer. I es van doblar poques temporades, no? Clar, després és una sèrie que ha tingut... No sé,
5: clar!
6: Es va doblar poquet.
5: Sí, jo crec que en van fer 60 i alguna cosa.
6: Ara fa un moment parlaves que ets professora a l'ECAT,
5: sí,
6: que és l'Escola Catalana de,
5: sí,
6: de Doblatge.
5: Sí.
6: Què és el primer que ensenyes als teus alumnes a l'hora de fer doblatge, quan arriben a la teva classe?
5: Doncs mira, el primer de tot que faig sempre que arribo a un nou curs, dir-los que es presentin amb el seu nom, amb el nom que volen que em dirigeixi a ells, i que em diguin què és el que els ha dut. Què és el que els hi atrau del doblatge i per què estan a l'escola, no?
6: I és important, això?
5: Sí, sí. La motivació és molt, molt important. En aquesta feina, la motivació, la il·lusió, tot això és importantíssim. I després, o sigui, ens presentem tots, jo inclosa, el tècnic també, per mi és molt important la figura del tècnic, o sigui, és un company i tots som importantíssims. I després, el que els hi dic és que nosaltres hem de ser molt fidels a l'original, sempre. És el primer, o sigui, per mi això, no podem modificar res excepte la llengua. La resta hem d'intentar copsar els mínims detalls i reproduir-ho, tal qual.
6: Parlant de llengua, com veus la salut del català actualment?
5: Mira, ara mateix potser no el veia tan bé, perquè crec que falta, a l'haver-hi tantes plataformes, hi ha molta gent que tendeix al castellà. Llavors, ara realment estan fent una feina en la direcció de penjar-ho, també amb català, altres llocs que no sigui haver-ho de veure per la tele i de poder-ho veure a qualsevol hora, això està molt bé. I després jo crec que ara, encara no ho estem notant, però crec que ara han comprat molt producte en català i crec que n'hi ha d'haver per totes les edats. O sigui, per nens més petits, per adolescents, per joves, per grans, sí.
6: Parles del doblatge, no?
5: Del doblatge, sí.
6: En general.
5: En general.
6: I la llengua, l'ús que se'n fa, tu has notat un canvi en els últims anys o no?
5: A veure, jo crec que hi ha un sector de la població que el seguim parlant, el parlem bé i el seguirem parlant bé. I som, doncs, bueno, la majoria de catalans, referim-me a gent de família estructura catalana, que també és veritat que ve molta gent, o bé sigui d'Espanya, d'altres països, que també és una apassionada de la llengua i que la respecta i que la parla molt bé. I a més, jo sempre els hi dic, quan diuen, ah, és que no el parlo bé, dic, és igual, el que és important és que el parlis i el parlaràs bé. I si no el parles 100% bé, és que també ho comprenem, perquè no és possible, si no has nascut, no?, en un lloc, a lo millor, parlar-la 100% bé. I jo agraeixo moltíssim quan parlen. Llavors sí que veig que hi ha a molts llocs i que hi ha molta tendència de vegades a passar al castellà. I per mi això és un risc.
6: S'ha de mantenir el català.
5: Jo considero que sí. I a més, jo ho faig, jo sóc de les que ho faig, i moltíssimes vegades gent que pensaries que no et respondrien en català et responen en un català meravellós, meravellós.
6: Quina relació has viscut amb el doblatge al llarg del temps? Perquè, no sé si m'equivoco, però em sembla que durant una època pot ser que ho deixessis i després hagis tornat o no? O sempre t'has mantingut?
5: Sí, sempre m'hi he mantingut. Sí que és veritat, al començament jo estava fent quart de carrera i vaig acabar la carrera, perquè ho vaig voler acabar. O sigui, tenia dos camins, no? O em dedicava a la psicologia i seguia per allà, o a la faràndula. En aquell moment vaig decidir la faràndula i no me n'apenedeixo gens, però sí que al cap d'un temps vaig tenir la necessitat vital de tornar a contactar amb la psicologia, perquè és la meva altra passió, i llavors em vaig tornar a formar. No vol dir que hagués deixat el doblatge, però sí que hi dedicava molt de temps a estudiar, vaig fer un màster, he fet molts cursos, tot, i em vaig actualitzar, i llavors ara diríem que combino les meves dues passions. Clar. No puc ser més feliç.
6: De fet, ets psicòloga també i instructora de mindfulness.
5: Sí, molt bé. Sí.
6: Què vol dir això?
5: A veure, instructora de mindfulness vol dir que acompanyo a les persones, no?, amb un procés d'autoconeixement. De fet, quan parlem de meditació, el mindfulness diríem que és la meditació portada a Occident amb un nom que soni bé, no? Però no deixa de ser meditació. És prendre consciència plena del moment que estàs vivint, del que està passant al teu voltant i també del que passa dins teu. Que aquesta és una de les coses més importants. I llavors a mi m'agrada molt quan parlo de la meditació, no?, que hi ha una part de meditació que és la meditació sedent, que fas amb silenci i tu sol, que aquesta és la que jo dic, quan tu vols conèixer algú, tu quedes per prendre un cafè amb aquesta persona i xerres i l'escoltes. Doncs fes-ho amb tu. Queda cada dia una estona amb tu. Escolta't, com et sents, què estàs pensant, no? Què és el que t'agradaria. I acompanya't amb totes aquestes emocions. Dona't un espai de sentir-te i d'escoltar-te, no? I després l'altra part, no, és prendre consciència de tot el que t'envolta, perquè la tendència és que quan estem passant moments de malestar només veiem, i té el seu sentit, les coses que no ens estan anant bé, i té el seu sentit perquè a nivell evolutiu estem programats perquè sigui així. Però si aprenem, no, aquesta actitud mindful, que és l'altra part, no? Una seria com si fos la torre de l'ordinador i la pantalla gran a casa, i l'altra seria el portàtil. Tu pots practicar, meditar, fer mindfulness a qualsevol lloc on estiguis, a qualsevol moment del dia.
6: Tens un canal a YouTube amb diferents meditacions guiades.
5: Sí, sí.
6: Guiades per tu, estan locutades, sí, per tu, com per exemple una d'uns 10 minuts anomenada Atenció a la respiració.
5: Exacte. Et convido a fer una pràctica d'atenció a la respiració durant uns minuts. Tanca els ulls suaument mentre vas prenent consciència de la postura, permetent que de mica en mica l'atenció es vagi centrant en el cos.
6: D'on surt la idea de fer aquestes meditacions?
5: Doncs precisament això, de facilitar la pràctica, perquè quan comencem amb la meditació, moltes vegades va bé algú que et guiï, perquè si no el pensament se'n va. I de fet se n'ha d'anar, eh? Perquè la seva funció és anar, no? És allò, és el mono que va d'una branca a l'altra. I és la seva funció i és el que ha de passar, que ningú es pensi allò de la ment en blanc, eh? Això és mentida. Però sí que és veritat que si tu tens algú que et va parlant, aquest escoltar aquesta veu, pam, et retorna.
6: Clar.
5: I et retorna.
6: Una guia.
5: Clar.
6: Mònica, per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
5: Uau! És desaparèixer tu i passar a ser l'altre. I que quan després ho sents, dius... Uau, no? És com si estigués parlant l'altre. I això, mira, i m'agradaria comentar-te això perquè té a veure amb la Montse Miralles, vale? I també és una manera de fer-li un homenatge, que a la sèrie aquesta que vam fer d'Hotel Voramar, que era una sèrie molt, molt xula, molt bona, amb uns actors boníssims, a mi em va repartir una actriu sensacional, però que se m'enduia. O sigui, acabava amb el take de gravar i la Montse em deia, Mònica, què has fet? Jo li deia, Montse, no ho sé. Escoltem-ho. Dic, perquè és com si jo no hi fos. Sí, o sigui, ja era, o sigui, era ella i ni sabia realment per què havia fet allò o per què ho havia dit així, perquè se m'havia... És com si t'arribés a segrestar el personatge i tu acabes a dins d'ella. I amb aquesta actriu em va passar moltíssim. Moltíssim, i ho vaig gaudir molt.
6: La Montse Miralles, que és una directora i actriu de doblatge, que ens va deixar fa poc, i que una de les últimes coses que havia dirigit és justament aquest Hotel Vora Mar,
5: sí.
6: Una sèrie que TV3 doncs, va comprar fa un parell d'anys i emetia els diumenges a la nit, i passava doncs, en un petit poblet de Dinamarca, em sembla que era, en un hotel que justament estava al costat del mar, i hi havia doncs, unes cuineres, unes minyones, i tu feies aquesta minyona.
5: Exacte.
6: Tan simpàtica, no?
5: Sí.
6: Clar, i et vas mimetitzar molt amb ella.
5: Molt,
6: i
5: molt.
6: I és un dels personatges que més t'ha agradat fer en els últims anys?
5: De personatge real, sí, sí. I a més he de dir que sota una direcció de la Montse, excel·lent. Excel·lent.
6: Doncs amb aquest record a la Montse, acabem l'episodi d'avui. Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que et vagi tot molt bé.
5: Moltíssimes gràcies a tu per haver-me concedit aquesta estona i aquesta oportunitat que em feia, bueno, i em fa moltíssima il·lusió. I una abraçada a la Montse, allà on sigui, i a tots els companys que no estan entre nosaltres, que són moltíssims, per desgràcia. I això, i moltes gràcies a tothom. Aprecio el dia a dia, cada nit, cada minut que passa, cada instant. M'adono que tinc al voltant gent fascinant, que m'enriqueix, que m'omple d'amor, que em fa oblidar plors. Trobo regals on potser no n'hi ha. Descobreixo detalls que em creia negats. Miro sense pressa el meu entorn. Aprenc, però també m'entristeixo. Em desenciso. I de nou, tornen les llàgrimes, les d'emoció, les agraïdes. Em fa plorar la generositat, la senzillesa, tot el que és lluny d'aquells castells de naips construïts amb enganys. M'atrapen els cors oberts, aquells que ho donen tot sense demanar res. He après a ser jo, a no dubtar, a dir el que penso, a plorar sense consol, a riure de goig. I és que he après que viure és això, patir, desesperar, però també sentir, estimar. Sí, finalment he decidit que m'agrades. Gràcies, vida, per acollir-me. Què seria de mi si no m'haguessis triat? Aquest poema es titula Gràcies, vida, de Brideshead.
2: La Vermella, un podcast del doblatge en català.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, tot és producte d'una fuita que s'havia produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada quedés afectada per les obres. A quarts d'11 de la nit, quan es continuen fent tasques de reparació, és quan s'ha produït la deflagració, que ha deixat, com dèiem, aquestes 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia del gas. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han portat al clínic. L'Ajuntament de Barcelona assegura que s'havien activat tots els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. Repàs ara a altres informacions, Joan Trias.
3: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'Adif, Arturo Pastor.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat així a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que han denunciat que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial.
3: El pic de calor arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això, el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què es té constància. Des del començament de l'estiu, a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi podria sumar la d'aquesta mateixa matinada.
2: El PSOE i Suma han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins el juny del 2028. Això podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes per tal de desincentivar el lloguer turístic. Els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de la banqueta blaugrana amb la de seleccionador d'Eslovènia.
3: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats.
2: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, firma procedent de l'Ajax fins al 2030.
3: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 al descans.
2: El Tour, el belga Jasper Philipsen, s'ha imposat a l'esprint del nombrós grups escapats a la 17a etapa. L'esloveta de Pogacar manté el mallot de groc de líder d'una general sense canvis.
3: La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la suport final de la Copa del Món que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final.
1: Fins aquí les notícies. Thank you.
0: amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
0: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
0: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
0: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
12: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
13: No podem acceptar que hi hagi...
12: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
14: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3,
0: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Quan parlem de lluita antifranquista, la majoria d'imatges encara són d'homes. En els últims anys hem sentit parlar molt, per exemple, de la presó Model, de totes les injustícies que es van viure allà. S'ha parlat infinitament menys del paper de les dones en la lluita. Sense por a equivocar-nos, el relat oficial ha oblidat les dones que van estar tancades per les seves idees polítiques o per simplement voler viure en llibertat i en català. Avui parlarem amb algunes d'aquestes dones que encara alcen la veu per existir.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Avui tocava això, no? No podíem començar amb una altra cançó, el nou tema del disc Lux de Rosalía, que s'ha donat a conèixer aquesta tarda. Ja hem vist el vídeo. Sorprèn, incomoda, provoca estranyesa. Segurament això és fer art, no fer el que els altres esperen de nosaltres. Ser inconformista, com les dones que ens acompanyen aquest vespre. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Durant 20 anys del tardofranquisme i la transició, prop de 6.000 dones van estar tancades a la primera presó construïda exclusivament per a dones en uns descampats del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. Ara, per molts, una parada de metro, no? Ara el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, recupera la història viva d'aquelles preses i la d'un edifici que està desapareixent per fer-hi habitatges socials. Com a curiositat, la presó es va construir on hi havia el que anomenen... Saps allò quan algú diu... allà on Jesucrist va perdre l'Espardenya o a la Quinta Forca, doncs allà hi havia la Quinta Forca, perquè allà és on realment doncs, moltes persones van ser executades. Parlem de molts segles anteriors. La que estava més lluny del centre de la ciutat, aquella presó fora muralles, i d'aquí l'expressió doncs, popular que tots coneixem. Per parlar de tot plegat, hem convidat a l'historiadora Carlota Falgueras. Com estàs?
1: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Coautora d'aquest llibre del que parlàvem ara i una de les preses de la Trinitat, eh?
1: Sí,
0: això sí,
1: sí
0: que... Sí, no sí. És allò, faig un llibre d'una cosa que no en tinc ni idea.
2: No, no, és allò, el contrari.
0: El contrari.
2: Faig un llibre precisament perquè sé el que és i perquè no hi havia res.
0: I tant. I l'advocada Pilar Reabaque, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que també va passar per aquesta presó
3: també.
0: I també lluita per mantenir aquesta memòria. L'hem tingut allà algunes altres sí. vegades en aquest programa perquè ella va treballant en tot això.
3: Sí, sí.
0: I bona nit a les dues. M'agradaria que sentíssim, abans de tot, un fragment.

0: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable. El edificio rodeado de árboles y flores...
1: En un ambiente agradable, rodeado de flores, què voleu més, no? Quan sentiu això, què penseu que us passa pel cap? La propaganda del nodo, ja ho sabem. Però, sí, igualment, clar, vosaltres vau estar allà.
2: Sí.
1: Tot això de les flores hi era? I los árboles?
2: A veure, s'ha de dir que sí que era una presó bastant clara, per dir-ho d'alguna manera. En comparació, doncs, a lo que era la Model, per exemple, i a lo que ens han dit altres companyes, perquè les dones, quan van començar, doncs havien estat una temporada a la Model, cosa que tampoc se sap mai. Sempre pensem la Model només per la presó dels homes.
1: No? Sí, sí.
2: I durant 7 anys també va ser presó de dones. Perquè quan les dones estaven, primer de tot, a les Corts, doncs després, i les Corts es va deixar de funcionar com a presó perquè les monges ho van poder comprar, es van portar a una galeria de presó de la Model.
1: Sí, de fet, va venir l'Anna Sallés, la dona, la vídua del Vázquez Montalbán, que és una d'aquestes dones que va estar en aquesta presó, però és una cosa de la que se n'ha parlat poc,
2: Molt poc.
1: Tot i així, això que deia...
2: I llavors el que et deia, que després, quan es va construir la presó de la Trinitat, la van voler construir com una presó específicament de dones. I llavors sí que era més clara, sí que en un principi hi havia una mica de... hi havia un pati que hi havia unes plantetes, que de fet no era el que anàvem nosaltres normalment, però hi era.
1: Les plantetes
2: hi
1: eren.
2: Sí.
1: Però clar, agradable, de dir el nodo no era.
2: No.
1: És que, quin record teniu vosaltres?
3: Expliqueu-me. A veure, la presó de dones, això que dèiem de les plantes, el pati que jo anava, sí que era un pati molt petit i tenia com una mena de panterres amb unes flores, no flors, amb una mena de plantes. Era el pati on hi havia les finestres dels tallers de les preses. Les preses, que eren les preses que abans eren preses comuns i després eren preses socials. Treballaven i feien flors. Amb unes preses amb les que no podíem parlar per res. O sigui, les polítiques estaven totalment separades.
1: Tu estàs parlant de les preses polítiques de les preses comuns,
3: Exacte.
1: Clar, vosaltres éreu polítiques.
3: Sí, nosaltres érem polítiques i, per tant, estàvem totalment separades. Totalment.
1: Que no fos que les esgarriéssiu,
3: Exacte. No, i a més era així. I llavors, i l'ambient d'Alegre no en tenia res, perquè les monges aquelles, la finalitat que tenien era precisament de reeducar-nos perquè érem dones esgarriades i érem dones dissidents. I
1: Pilar, una cosa, que és que potser ens està sentint algú i diu, què vol dir unes monges a la presó? No estic entenent res.
3: Sí.
1: Les monges que hi havia allà eren les vostres carcelleres.
3: Les carcelleres.
1: Això és que no tampoc es coneix gaire.
3: Sí.
1: Vosaltres ho teniu molt per la mà, però que no hi havia funcionaris de presons, sinó que eren les pròpies monges les que feien aquest paper.
2: O sigui, a veure, funcionaris hi havia perquè el director de la presó era un home que era funcionari, i el subdirector també. Hi havia algunes funcionàries que eren les que estaven a fora, diguem-ne, a l'administració i els d'aquests i tal. Però les que portaven l'ordre intern i la regulació interna de dins de la presó i que es cuidaven, entre cometes, perquè allò no se'n pot dir cuidar, vull dir, més aviat maltractar a les preses, eren una ordre religiosa, no eren monges exactament, sinó, però era una ordre religiosa que eren l'ordre de les cruzades evangèliques.
1: I que eren unes dones seglars, no?
2: Sí, sí. Sí,
1: però
2: per això dic que,
1: no eren monges
2: això, sinó que eren una ordre religiosa, però seglar. Inclús no eren realment monges, era una ordre seglar però religiosa, que havia fet els vots i tot això, és a dir, que no hi ha massa diferència.
3: Bueno, no havien fet tots els vots.
2: El de pobresa, el de castedat i el d'obediència.
3: Sí, però
1: ara parlarem de tot el que passava allà dins de la presó, però clar, a mi m'interessa molt saber la vostra opinió. Per què diríeu que, per exemple, han estat tants anys silenciades les vostres històries, no? Perquè potser ara algú està sentint la ràdio i diu, com és que jo no conec totes aquestes dones que van fer doncs lluita antifranquista, lluita política, i van estar tancades per això, o simplement, com dèiem al principi, per voler parlar català, o per portar una faldilla més curta, o per per sortir la nit, eh? És que estem parlant una mica com les històries d'aquelles del Patronato, que a vegades són bastant ridícules. O què? Què?
2: Bueno, és que és diferent, una... de totes maneres.
1: No, ja, ja,
2: és diferent.
1: Però...
2: Generalment no és... No, no. Vull dir, el tema del Patronato és un tema
1: a
2: part. Sí. És molt complicat.
1: Però les vostres companyes, per exemple, o sigui, vosaltres estàveu per la qüestió política, però quins delictes, si voleu anomenar així, tenien les dones que estaven al vostre voltant?
2: Ah, no, evidentment. Hi havia una sèrie de delictes, que jo sempre ho dic, que avui dia no serien delictes.
1: Per exemple?
2: Perquè, per exemple, l'avortament, per haver avortat, o per haver ajudat a avortar, o per abandono d'hogar, que deien, si en castellà, m'agrada dir-ho en castellà perquè era una cosa...
3: O adulteri.
2: O, per exemple, infanticidi, quan... És a dir, eren tota una sèrie de coses que realment eren fruit de la tipus de societat, la societat patriarcal que hi havia. Perquè, clar, si amb una dona, per exemple, que vivia a casa seva, doncs estava maltractada contínuament pel seu home, i a lo millor arribava un dia que ja no podia més i se n'anava, doncs l'home... la podia denunciar amb ella...
1: Per abandono de l'hogar.
2: Per abandono de l'hogar. Però, en canvi, ell no el penalitzava per haver sigut que havia pallissat a la dona cada dia o que anava begut, diguem-ne, sinó que el que penalitzaven era la dona, evidentment.
3: Sí, jo penso que era no tant la societat, sinó que era la repressió. La repressió del moment. No oblidem que estàvem en una dictadura i aquests eren delictes específics que només cometíem les dones. I, per tant, era producte de la repressió. O sigui, les dones vam patir repressió des de tots els organismes de l'Estat. Per tant, no eren conductes especials, eren conductes delictives productes de la repressió que patíem. És que era el franquisme. Era el franquisme.
2: Sí, però també eren conductes... perquè el franquisme justament el que volia és que les dones doncs fossin sumises, fossin fidels en
3: per
2: el d'això,
3: per això va fer les lleis que va fer.
2: Exactament.
3: En relació a les dones.
2: I llavors, no, però vull dir que és això, vull dir que realment sortien d'aquestes normes de conducta que ells volien establir, que volien això. Llavors, esclar, moltes les detenien per aquests fets. Per tant, vull dir...
1: I vosaltres creieu que precisament per aquesta mirada és per la raó per la que les vostres històries no es coneixen tant? Bueno, perquè no es consideren tan importants?
3: Jo penso que sempre hi ha un biaix de gènere. És a dir, les dones sempre hem estat silenciades. Malgrat les dones, no hem estat mai callades. O sigui, en totes les lluites les dones sempre hi han participat. I a més, no només hi participaven en les lluites, sinó que a més... en les qüestions de gènere les introduíem en les nostres lluites, també. Per tant, doncs, ha sigut silenciat. Llavors, per tant, tot això ha costat de tirar endavant, però com que les dones no hem callat mai i hem estat a totes les lluites del món, doncs, d'alguna manera, hi ha hagut dones que ens han precedit i a les que sempre hem d'estar agraïdes de tota la seva lluita.
2: Sí, això per descomptat, però de totes maneres sí que és cert que durant molt de temps hi ha moltes dones que han silenciat per una sèrie de qüestions des de, per exemple, o perquè per vergonya, per discreció, per exemple, totes les dones que no tan clarament polítiques, sinó que han tingut altre tipus de delictes, entre cometes,
1: com aquests que dèiem de l'adulteri i tot això.
2: Doncs això, realment, això ha estat molt silenciat.
1: I també perquè és una cosa que m'imagino que moltes dones no tenien ganes d'explicar a les seves famílies
3: exacte,
1: el dia de Nadal, no?
3: Això. No, però amb les polítiques no hi havia aquest silenci polítiques. I, per tant, les polítiques el que ens silenciaven eren els altres, no nosaltres, en aquest sentit. Em sembla. Vaja, no em sembla, estic segura.

0: es van mirant amb aquesta música, passant 19 minuts de les 9 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio i estem sentint aquesta cançó d'Elisa Serna, que en algun moment va haver un concert d'aquesta dona. I estic parlant amb la Carlota Falgueres i amb la Pilar Rebaque, que són dues persones, dues dones, que van estar allà, van estar a la presó de la Trinitat i que han fet molta feina, no? I com dèiem, com el llibre de Trinitat, La presó de dones ignorada. Una presó de dones ignorada que va estar en funcionament del 63 al 83, que es diu Aviat.
1: Sí.
0: Cadascuna aquí té una història per la qual vau arribar allà, no? Carlota, explica'ns la teva.
2: La meva és molt simple. Vull dir, jo era estudiant, estava a la universitat, feia el primer curs de Universitat de l'Autònoma.
0: Història.
2: Història.
0: Com se t'acudeix a estudiar història?
2: la veritat és que en aquells moments el primer i segon curs eren comuns, vull dir que no era específicament història, sinó que era filosofia, lletres en general. I després ja em vaig especialitzar en història.
0: Això encara és pitjor que la història, ja m'imagino. Sí. Horrible.
2: Sí, i llavors doncs resulta que vaig començar doncs a tenir, a relacionar-me doncs amb la gent i amb els nois i noies més així atrevits i més arriscats i tal. Jo, que de
0: fet... militància antifranquista, no?
2: Sí, però jo, de fet...
0: En realitat, no anàveu a fer cubates. També.
2: I anàvem a ballar
0: i tot. Ho has dit així, semblava que anéssiu, jo què sé, al Sutton, a ballar, no?
2: No.
0: I ve més coses, no?
2: Clar, no, quan dic arriscats em refereixo perquè, a veure, no, justament, vull dir que érem, doncs, que protestàvem davant de les injustícies, protestàvem davant de la repressió policial, protestàvem perquè en aquells moments la policia doncs atacava moltes vegades doncs a una fàbrica, a la classe obrera, i a més doncs havia matat, assassinat a varios, en diverses empreses. I llavors, amb un primer de maig, doncs vam decidir anar junt amb o sigui, obrers i estudiants conjuntament, a lluitar en contra de l'encariment del transport públic.
0: Això no m'imagino jo ara, pràcticament. O sigui, això d'obrers i estudiants, perquè ara la qüestió de classe jo crec que ens costa,
2: Sí, però és que... Saps què passa? Que ara potser és més la població en general, la ciutadania, quan diem...
0: És que ara no anem a manis, sembla.
2: No, perquè no és tant... aquells moments ja eren més les fàbriques.
0: Sí, una manifestació va ser el motiu.
2: Sí, llavors em van detenir, va venir la Guàrdia Civil, en un moment en què van tocar el pito perquè la gent se n'anés corrents, jo anava davant amb una bandera vermella... I, clar, vaig guardar-me la bandera, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I, bueno, jo, clar, jo vaig dir que no, que jo passava por ahí. Però
0: no s'ho van creure.
2: No, i em van dir, aquesta bandera què és? I jo vaig dir, mira, és que m'ha caigut, quan corríem, algú l'ha tirat per l'aire i m'ha caigut a les mans.
0: Clar.
2: Ja està, però clar, no s'ho van creure.
0: I vaig estar
2: un mes i mig a la presó de la Trinitat.
0: I com va ser allò? Perquè clar, tu tenies 18 anys.
2: 18 anys.
0: Un impacte psicològic bèstia, ara que parlem tant de salut mental. En aquell moment no teníem aquesta paraula, però
2: no.
0: què va significar
2: molta
0: això?
2: Molta por d'entrada. D'entrada, molta por, allò que arribes, no saps on t'és, no saps què on et porten, no. Tot és desconegut, unes dones estranyes que et venen a dir que jo anava amb pantalons i d'això...
0: Era pecat, però també era delicte, no?
2: Sí.
0: Perquè són dues coses que van unides. El pecat i el delicte.
1: Sí, no, això que diu la Carlota és que no podíem portar pantalons allà dins. I no podien portar pantalons, pensa que no podien portar ni pijama, perquè com que el pijama porta pantalons, tampoc això.
0: Hosti, camisola de perdonar.
1: Camisola. I a més, depèn de l'època de l'any, si t'enganxava a l'hivern, allà feia un fred terrible. I quan dic un fred terrible, vol dir terrible de veritat.
2: Sí.
0: I què recordes més?
2: Recordo que em van fer treure els pantalons, que em van portar unes faldilles, elles que eren unes faldilles llargues.
0: Fins al genoll,
2: el turmell no. Sota genoll, a mitja cama. El turmell era massa hippie, això de portar.
0: Ja, tens raó.
2: I llavors, després, també per dormir, em van donar una camisa d'aquestes del segle passat.
0: Sí.
2: I allà ens van posar en una celda d'aïllament, que diuen que era una celda que petita, molt petita, fosca, que hi ha hi havia una finestreta a dalt, un llit, en allà hi havia un llit, una cadira, un lavabo i un vàter.
0: Clar, del vàter, la mateixa habitació. I tu sola allà dins, eh?
2: Jo sola allà dins. Això clar, durant imagino un dia i pico vaig estar-hi jo. Mm-hmm. Per sort vaig estar-hi menys, perquè altra gent hi està més, eh? Mm-hmm. I després ja quan vaig sortir d'allà ens van posar a l'habitació que era més gent, era com una habitació d'hospital.
0: I com era la vida allà? Perquè m'imagino que us devien fer resar, rebre visites no m'imagino que gaires, no sé.
2: Mira, com, resar com no ens feien resar.
0: Ah,
2: no
0: és resàvem. Que m'imaginava alguna cosa així.
2: No, perquè nosaltres ja ens declaràvem. Uh-huh. Ja d'entrada, la primera entrevista que et feien, et preguntaven si eres, què creences tenies, si eres creient o no. Uh-huh. I clar, vam dir que no érem creients i per tant ja no ens feien resar. Però estàvem en una habitació, que era una habitació molt gran, amb 24 llits, i doncs nosaltres en temporades érem 3, després potser havíem sigut 5 o 6 o 7, i els altres llits 8, i llavors havíem d'estar sempre allà, i una vegada al dia ens venien a buscar, obrien la reixa, obrien la porta, ens portaven cap al pati, també ens tancaven al pati. Uh-huh. I estàvem allà...
0: I com us tractaven aquestes dones, les cruzades evangèliques?
2: Bueno, amb molta... com ho diria? D'una manera molt dura, molt dura.
0: Molta severitat.
2: Sí, molt de severitat, molt, molt. I a més tractant-nos com amb molt despreci, amb molta duresa, o sigui... Fent-nos veure que si estàvem allà era per culpa nostra, per lo malament que ens havien portat i per aquest tipus de comportament i això, i que, bueno, que el que teníem que fer era doncs convertir-nos, i que el que teníem que fer era ser bones nenes i bones fidels i bones...
0: I sobretot no barrejar-vos amb les altres preses,
2: no,
0: com deia
2: sí.
0: La Pilar. Pilar, no. Tu com recordes la teva entrada? I
1: mira,
0: també perquè el teu també va ser un cas d'una manifestació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també va ser una manifestació, i era el desembre del 70, el Consell de Guerra de Burgos, i llavors em van detenir en una manifestació als socials, o sigui, la policia social van detenir. Primer em van portar a la comissaria de Doctor Dou i després a Via Laietana. I llavors l'entrada a presó...
0: A Via Laietana hi van passar
1: també,
0: coses,
1: també van passar coses, però...
0: Que aquest és un altre episodi,
1: aquest és un altre episodi, sí. I llavors, una vegada a la Trinitat, doncs també, jo, quan jo vaig entrar era molt tard a la nit, a mi ja no em van donar res, ni camisa ni res, em van posar directament a la cel·la d'entrada aquelles de càstig que era, i també era això, era un llit, i això, doncs la tauleta de nit, igual que la Carlota. I jo hi vaig estar 2 dies en allà. I després, clar, quan ja em van portar a l'habitació gran, aquesta, que érem 4, m'hi vaig trobar allà dins una companya que havien fet escoltisme juntes. Uh-huh. Llavors es va posar els dits a la boca, allò de dir, no diguis que ens coneixem, perquè si no, no et deixaran aquí i et portaran a un altre lloc. Allà era... De fet, les monges aquestes t'havien de reeducar. O sigui, tu, la seva finalitat era aquesta, era reeducar-te, tornar-te pel bon camí, perquè tu, clar, t'havies extraviat, no? I llavors, clar, tot això anava, doncs, de voler-te humiliar, de voler-te, doncs, d'alguna manera...
0: Diries que us vexaven?
1: Ens vexaven. Sí. El que passa que, clar, que nosaltres no podien, tampoc. No podien.
0: Però quin tipus de coses us deien, per exemple?
1: A veure, en general, o sigui, en general, doncs, quan entraves, la roba que portaves, tot això, doncs, era una cosa de despreci, no? És allò, això aquí no, això aquí tampoc. Nosaltres ens dedicàvem, doncs, a fer cada dia instàncies demanant coses, perquè d'alguna manera pensàvem que així les molestàvem i que això, doncs, eren reivindicacions que anàvem fent. L'aigua era aigua freda, sempre. La dutxa era una dutxa a la setmana. I era un termo d'aigua. Això volia dir... I nosaltres anàvem les últimes. Llavors volia dir que quan arribava la dutxa nostra era d'aigua freda. El no poder comunicar-te amb ningú. Amb ningú.
0: Perquè la família, què?
1: La família
0: amb tot aquest
1: era...
0: temps que vau estar tancades.
1: Sí, la família sí. Venia, però la relació amb la família era una reixa, estaves en una reixa, hi havia un passadís, una altra reixa, i la família a l'altra banda. I al mig, una cruzada que escoltava la conversa. amb que tu no podies parlar català amb la teva família, no. I que anava dient en espanyol, en cristiano, primer en cristiano. Espanyol, en espanyol.
2: O castellano.
1: No, l'espanyol també els agradava bastant, amb aquestes. L'espanyol, l'espanyol, en espanyol, també els agradava. I llavors, clar, era una situació doncs, que, clar, la relació era la que era. I això que deia la Carlota del Resam, jo hi vaig passar el Nadal allà. I llavors la nit de Nadal...
0: Tu quants anys tenies quan
1: 18.
0: Estaves allà? També 18,
1: 18,
0: eh?
1: Vaig ser els 19 allà.
0: Joveníssimes.
1: Doncs a la nit vam demanar, vam dir, mira, avui sí que volem anar a missa perquè sabíem que feien com xocolata desfeta i xurros, i vam dir, és la manera de poder estar amb les altres preses, no? I ens van dir que no, que anant all, que nosaltres érem matèries i que, per tant, ni a llavors, perquè vegis, o sigui, la situació que,
2: I,
1: que es creava.
2: I volia comentar una cosa també que estaves parlant de com ens tractaven, no? Podria donar dos exemples, per exemple. Hi ha una cosa molt clara. Elles no suportaven que nosaltres poguéssim estar alegres, poguéssim estar contentes, oguéssim, féssim el tonto, vull dir, aquestes coses, perquè...
0: Clar, per l'edat que teníeu, no? Que és el que tocava en aquells moments.
2: És el que tocava, no? I dèiem, i ens explicava moltes coses, i i perquè, ves, estàvem tot el dia allà tancades, doncs, esclar, no estaríem allò tot el dia amargades i plorant, sinó que... I llavors això no ho suportaven, perquè d'alguna manera havien d'estar allà castigades, allà amb vull dir que no
0: suportaven les rialles, ni la felicitat, ni les bromes, ni
2: exacte,
0: tot això, no?
2: Exacte.
0: Com si estiguéssim en internat, però més,
2: sí,
0: no?
2: Sí, I llavors un dia, espera, perdó, un dia jo me'n recordo que estàvem al pati i estàvem cantant, perquè ens van deixar entrar una guitarra. Jo tocava la guitarra i ens van deixar entrar a tocar la guitarra. Llavors ens vam posar a cantar i cantàvem cançons d'aquestes que llavors es cantaven a missa, les cançons Avui ser lliure, aquestes cançons progres de catòliques progres de
0: l'època.
2: Sí, exacte. I clar, llavors vull ser lliure, tot d'un cop van sortir les monges per la finestra enfadadíssimes, perquè esto, ¿qui nos lo ha enseñado? ¿Qui nos lo ha enseñado? Los rusos, deien.
0: Los rusos. Em fa gràcia el que dieu ara. A vegades, quan parlem també de la memòria històrica, estem parlant de la memòria històrica on esteu vosaltres, on no se us ha tingut prou en compte, on ara la reivindiqueu amb el llibre que has escrit o amb tota la feina que feu habitualment, no? Però aquestes dones, que les cruzades aquestes, no, existeixen, i algunes estan vives i viuen a Catalunya, no? Això és una cosa que m'encuriosigeix molt, també, perquè la transició ha passat per alguns, però per d'altres no?
1: Sí, compte que la transició, que parlàvem abans del patronato, pensa que el patronato el decret que el va abolir va ser el 85, però la competència de justícia a la Generalitat va passar el 81, i vol dir que des del 81 fins al 85, què va passar? Què va passar? Doncs això és el que ha anat passant sempre. És a dir, que la... Diguem-ne que no es va acabar amb el franquisme, que la transició va ser la transició que va ser i que aquesta transició va durar molts anys. Va durar molts anys.
0: I que aquesta gent no han rebut cap mena de càstig, no?
2: A les cruzades evangèliques... Sí. Les cruzades evangèliques, de fet, van marxar de la presó de la Trinitat a l'any 78. I van marxar perquè el nou responsable de presons...
1: El director general.
2: Director general de presons, que es deia García Valdés, sí. Carlos García Valdés, va anar allà i els hi va dir a veure, que havien de jurar la Constitució, i elles no hi van estar-hi d'acord, van dir que no jurar la Constitució, perquè eren... preconstitucionals, diguem-ne, eren franquistes, no hi estaven d'acord amb... I llavors, doncs, l'altre dia van, vosaltres haureu de marxar. I ells van dir, pues sí, nos vamos. I de fet ja tenien preparades les maletes i tot per anar-se'n, vull dir que ja elles ja ho tenien clar.
0: I estan entre nosaltres ara.
2: Bueno, no. Ara no, o no ho sabem. Sí. El que sí que sabem, positivament del cert, és que van marxar de la presó de la Trinitat i se'n van anar a Cerdanyola. a muntar un centre de menors,
0: de menors.
2: Un CRAE, un centre de menors, que es diu un CRAE, a Cerdanyola.
0: Segur que ho devien
2: fer molt bé. I que després, quan la Generalitat va acollir, diguem-ne, i va agafar les competències, doncs els hi van subvencionar, és a dir, rebien subvencions de la Generalitat.
1: Sí, per cosa de la memòria, i voldria afegir amb això que diu la Carlota de les monges, no només va ser per això, sinó que en una de les visites que va fer el García Valdés a les presons, que és el que va fer ell llavors, quan va arribar a la presó de dones, les preses polítiques, una de les reivindicacions que van fer va ser precisament que no volien estar separades de les altres, que volien estar juntes. Llavors li van posar sobre la taula totes les reivindicacions que elles havien fet. Llavors, d'alguna manera, ell va entomar tot això i entre tot el que li havien explicat i que les monges no volien doncs, acatar els nous principis democràtics que hi havien, va ser quan es va decidir que anaven fora. Però no hem d'oblidar la feina de les dones que també en aquest sentit.
0: I escolta,
1: també...
0: un moment, que tenim a la Marta Flores al telèfon.
1: Molt bé. Sí,
0: i la tenim aquí escoltant, és arqueòloga, forma part de l'entitat Trinitat Uneix, que lluita per la memòria de la presó. Marta, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Que, escolta, tenen tantes coses que explicar aquestes dones.
3: Sí,
0: estan tres programes. I volíem que participessis tu també, no? Perquè la de la Trinitat és l'única presó per a dones del franquisme que encara es manté dret a tot l'Estat. Creus que la seva desaparició seria un error? Com s'està plantejant el futur d'aquesta presó?
3: Sí, per descomptat que la presó de dones de la Trinitat és un patrimoni democràtic de gènere únic que mereix ser preservat i valoritzat, no? Posat en valor. Nosaltres, des de diversos col·lectius del barri, no? I sobretot també amb el suport d'entitats del districte i la Comissió per la

0: I això de que es converteixi en habitatges de, amb objectius socials és una de les possibilitats? No? Se n'està parlant o com està això?
1: A veure, el pla de reurbanització de tot aquest sector, no? Que coincide, el que es diu Trinitat Nord, però que és bàsicament els espais que ocupava la, que ocupa la presó de la Trinitat, pot perfectament harmonitzar i integrar el dret a l'habitatge, que és una lluita compartida per les entitats del barri, que també donem suport a la preservació parcial de l'edifici de la presó de dones, i justament la posada en valor, la resignificació i conservació del patrimoni democràtic. És una qüestió de voluntat política i hi ha espai per tot, no? Diguéssim.
0: Clar, falta que en tinguin ganes, eh?
1: Bueno, es tracta, la demanda diu clarament que es sol·licita una preservació parcial, que nosaltres hem focalitzat en l'edifici, diguéssim, en el que és l'edifici de la façana amb les dependències annexes, i això simplement, o sigui, hi ha una, diguéssim, una superposició d'una cantonada amb un dels blocs de promoció d'habitatge. Jo sobretot vull insistir en això, que és una perversió confrontar el dret a l'habitatge, un habitatge digne, un habitatge social, que és una necessitat evident a la Trinitat i una demanda històrica del barri, amb la preservació del patrimoni.
0: Exacte, o sigui, no? I més és que es pot es pot conservar la façana, per exemple, i fer edifici, i fer edificis d'habitatges. Vull dir, no, una cosa no treu l'altra, no?
1: És que això, o sigui, són compatibles, i el patrimoni, això és un patrimoni únic, és un patrimoni que, com ja heu sentit, no, explica la història de resistència, de resiliència, de lluita de les dones en la història recent del país. Insisteixo, és un patrimoni únic.
0: I que no quedi també com una placa, no? Perquè, per exemple, a la presó de les Corts...
1: No, això...
0: Castellà, sí. Unes plaques que, on ara hi ha el Cort Inglés, no? El passat fos de la presó de dones de les Corts ha quedat allà amb una placa d'aquelles que, perdó, però a mi aquestes coses em fan una mica entre riure i vergonya.
2: No, i totalment, a la Trinitat també hi ha un faristol.
1: Sí, exacte, que ja ha estat vandalitzat algunes vegades, vull dir, això no és suficient.
0: No volem una etiqueteta.
1: No, perquè, a més, sabem perfectament des dels espais de patrimoni i memòria que la materialitat, els elements que físicament, no, estan en l'espai, són essencials per explicar les històries.
0: Sí, sí, sí.
1: I el que hem sentit avui de la veu de les preses, mira, les he escoltat, és que són una inspiració total, però és que sempre em commouen, sempre m'ensenyen, és a dir, la capacitat de portar el passat al present és tan gran amb el patrimoni democràtic, té un valor, o sigui, un patrimoni com el de la Trinitat, no? Que és, podríem dir que és un patrimoni incòmode, no? Que és un patrimoni
0: que no és una església romànica, no, està claríssim.
1: Exacte, no? Que s'allunya dels cànons, no? De
0: lo que
1: és artístic, té la força de les històries,
0: doncs,
1: individuals,
0: escolta,
1: que són històries universals, i aquestes dones són veus universals.
0: Està claríssim.
1: Marta, no les podem perdre.
0: Marta, i tant que no. Marta Flores, arqueòloga, forma part d'aquesta entitat que es diu Trinitat Uneix, si teniu ganes de rascar una mica amb el que fan. Moltíssimes gràcies. Merci. Bona nit.
1: Puc aprofitar per recordar que, potser elles ja ho han dit, però que el dia 22 fem un acte reivindicatiu.
0: No, digueu, el dia 22.
1: No, pues
0: digueu,
1: potser
0: elles
1: ho han dit. Doncs el dia 22 de novembre, de 10 a 1, entrem dins de la presó i tothom qui vulgui acompanyar-nos amb una proposta artística que és el Perifèriques 2025 i que justament posa el focus en això, en els processos de defensa i resignificació del patrimoni democràtic
0: de gènere. Estarem pendents 22 de novembre allà a la presó de la Trinitat.
1: A la presó.
0: Pilar Rebaque, Carlota Falgueres, moltíssimes gràcies a les tres per portar el testimoni i sobretot aneu a Trinitat, aneu a passejar un matí a Trinitat, veieu aquella façana i veureu que el que expliquem no és una cosa només que se sent a la ràdio, sinó que hi ha moltes històries importants darrere. Moltíssimes gràcies a les dos.
2: A tu.
0: I fins aviat. Tornareu a venir, no?
2: Sí, i tant. Sí, sempre que ens crideu.
0: Podeu llegir el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, també importantíssim, del 63 al 83. Recordeu quan veieu allò a la parada de metro.
2: Sí.
0: Gràcies.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Venim de la realitat de la presó de Trinitat i ara doncs necessitem potser respirar una mica i anar cap a la ficció, que sempre és una bona cosa de fer. I ens acompanya la Marta Armengou. Benvinguda, com estàs?
2: Hola, què tal? Com anem?
1: Ja ho sabeu, periodista cultural, fundadora i directora de Filmtopia, aquesta web especialitzada en cinema fet per dones, que ve de tant en tant al programa i ens parla de pel·lícules i de sèries i del que ella vulgui, perquè ens agrada molt com ho fa. I avui ens vols parlar també, com veníem de sentir doncs, totes aquestes dones, ens vols seguir parlant d'estar tancat i d'ambients claustrofòbics, no? Podríem dir.
2: Exacte, sí. Farem presons, però també farem espais tancats, no?
3: Each day the criminal courts condemn scores of unfortunate girls to prisons that need reforming more than the prisoners.
2: Comencem en el primer cas. No és una pel·lícula dirigida per una dona, en aquest cas és una pel·lícula dirigida pel John Cromwell de l'any 1950, estrenada aquí amb el títol Sin Remission, el títol original és Cage, que està considerada la millor pel·lícula de presons de dones que s'ha fet mai i representa una unió entre el melodrama realista de consciència social amb un retrat de l'espietada maquinària del sistema penitenciari americà amb corrupció, violència, abús sexual i el món més estilitzat del cinema negre. En aquest cas, la protagonista és una noia de 19 anys interpretada per Eleanor Parker, que és ingressada a la presó per ser còmplice en un robatori, amarmada pel que va amb el seu marit, que mor durant la seva detenció. Un cop arriba a la presó, un examen mèdic revela que està embarassada de 2 mesos.
1: O sigui, l'inici és fort, ja?
2: Sí, sí, sí, és un film molt potent i que també el que ens mostra molt és aquestes dinàmiques que hi ha a les presons, no? Doncs ella com es relaciona doncs, amb la resta de preses que hi ha i també doncs, amb això, no? Amb aquesta visió d'una dona que entra a la presó i a la presó lluny de ser un correctiu i és més aviat un mitjà corruptor, no?
1: I també un càstig, no? Un càstig que potser a vegades no és directament proporcional al que han fet o com ho viuen, no?
2: Exacte, sí que aquí en aquest cas hi ha una directora de la presó que és sempre d'alguna manera posar una mica de pau i en aquest cas també de buscar una mica de dignitat en el tracte de les seves recluses, però que bueno, diguem-ne que ella sí que apel·la per una política de reinserció social, no? Però
1: pel·li dels anys 50, és
2: sí,
1: fort,
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, sí, i veiem com aquesta dona, que en principi doncs, era una dona dolça, tímida, espantada, i es va, doncs, a poc a poc va perdent totes les esperances, es va trencant i convertint-se en una dona dura, freda, ressentida, desconfiada del món.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, aquesta directora de la presó, que és aquesta dona que vol que les seves preses estiguin millor, amb aquest personatge, no?, que deies, que comença feble i acaba fort. Diries que és una pel·lícula amb una mirada feminista, tot i que la va fer un senyor, no?
2: Sí, diguem-ne que és una pel·lícula molt clarament de denúncia en el sentit de... O sigui, però a l'hora d'idees progressistes, perquè veiem tot el sistema penitenciari femení, que també és extensiu al que trobaríem en el masculí, però aquí, d'alguna manera, el missatge és que tal com està muntat el sistema penitenciari, les persones que hi entren surten moltes vegades molt pitjor del que
1: han entrat.
2: Exacte.
1: No? Doncs escolta, Sin Remission, aquest clàssic de John Cromwell, amb totes aquestes dones com a protagonistes, apuntadíssima, ens encanta, i... Anem a parlar d'una altra pel·lícula, no, en aquest cas d'una altra sèrie famosíssima, que és Orange is the New Black.
4: Get the fuck out the way. I don't give a fuck about none of y'all. My name is Piper Chapman. Time to say goodbye.
5: Thank you so much.
4: I carried a suitcase of drug money.
1: M'encanta perquè jo crec que moltes de les que estem aquí a l'estudi l'hem vista, aquesta sèrie.
2: Sí, és una sèrie d'aquelles que jo crec que
1: l'hem gaudida molt.
2: Hem marcat un abans i un després i realment és una sèrie que no ens anem d'oblidar, que de vegades sembla que només parlem de les sèries noves i les sèries que ja de vegades tenen uns anys també val la pena de vegades recuperar i són millors opcions que qualsevol altra sèrie nova que hagi sortit.
1: De fet, t'anava a dir, Marta Armengou, que no sé com si et passa a tu, però jo porto molt de temps que estic orfa, eh? No acabo de veure cap sèrie últimament que m'acabi d'agradar,
2: sí.
1: I penso que ja començo a fer, ja sóc la boomer de les sèries, que començo a dir coses com les sèries d'abans sí que m'agradaven, eh?
2: Sí, o que t'estàs més estona triant,
1: exacte,
2: que no pas veient, no?
1: Exacte,
2: que això també és aquella
1: fa
2: altra...
1: molt temps que ens costa molt trobar una sèrie que ens agradi. Però vaja, per qui no l'hagi vista, on la pot trobar i què pot veure, no?, amb aquesta pel·li?
2: Sí, aquesta és justament una sèrie que va començar a Netflix quan Netflix encara no era el que realment era ara. de fet, va ser una sèrie rebutjada per molts llocs, però en canvi l'única plataforma que li va comprar el show va ser Netflix l'any 2013. Jo crec que és una sèrie que també veu molt precisament d'aquesta pel·lícula que comentàvem abans, de Sin Remisión, perquè també es mostra molt bé doncs, les dinàmiques que hi ha internes en una presó, no? En aquest cas és una història basada en fets reals. Tenim a la Piper Kerman, que en la ficció es diu Piper Chapman, que va complir 13 mesos de condemna el 1998 per un delicte de drogues, i de cop i volta passa de tenir una vida acomodada i molt bona, doncs, a passar doncs, directament a la presó amb el canvi que suposa doncs, això. Llavors, ella en va escriure un llibre i aquest llibre es va adaptar, que a més ella també va ajudar en aquesta adaptació per fer aquesta història, que a més és una sèrie que segurament, doncs, si per alguna cosa també serà recordada, és perquè moltes dones s'hi van sentir representades, no? Perquè n'hi ha de tot tipus. D'alguna manera es volia fer justícia amb les dones de Hollywood, que normalment doncs, les que més havia ignorat.
1: I llavors, primes, grasses...
2: Exacte, aquí tenim pobres, gais, víctimes de malalties mentals, gent més gran, immigrants, negres, llatines, transsexuals... De fet, no hi ha personatges simples i les dones són les reines de la funció, perquè els homes sempre queden en un segon terme.
1: I a més també aquí sí que es nota, la creadora que és una dona, la Jenji Kohan.
2: Sí.
1: I això també, aquesta mirada, no?
2: Que... Sí, jo crec que molt clarament, perquè en tots els personatges i en totes les històries, realment jo crec que això, i a més perquè és una sèrie que també és molt important pel fet de que no va apostar per cares conegudes, sinó per dones molt diverses, de totes les edats, colors, cossos, orientacions sexuals i gèneres.
1: Doncs escolta, l'hem de recordar millor de que a vegades això, no? Que tenim una memòria molt curta i, escolta, s'han fet sèries molt bones, així que potser algú hi torna.
5: ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia.
1: És una pel·lícula, en aquest cas, Elles hablen, de la Sarah Polley, aquesta dona que vam conèixer primer com a actriu i que ha acabat sent una gran directora de cinema.
2: Exactament, i aquesta és una pel·lícula que en el seu moment jo crec que va passar massa desapercebuda, i crec que és una pel·li que val molt la pena recuperar. En aquest cas, la pel·lícula és del 2022, però l'acció se situa aproximadament a l'any 2010, i les dones que integren una colònia religiosa namunita en una zona remota de Bolívia reuneixen per trobar entre totes una sortida després de patir continuades agressions sexuals per part dels homes de la comunitat. Diguem-ne que, bueno, la pel·lícula està basada en un llibre que va escriure l'escriptora canadenca Miriam Tous i es va publicar el 2008, i diguem-ne que aquestes dones s'han de reunir per decidir doncs, què fer, no? Si quedar-se i aguantar, si quedar-se i lluitar, o decideixen marxar. I durant dos dies, doncs, bueno, és aquesta reunió on discuteixen, parlen, s'enfronten, valoren totes les opcions, en una reunió feta amb dones també de diferents edats.
1: Però aquí entenc que no hi ha presó, no?
2: No, exacte. En aquest cas ja no estem parlant de presó, però estem parlant de que es reuneixen en un espai tancat, i diguem-ne que realment també és l'espai tancat, no només aquest físic del lloc on es reuneixen, que és com que és un paller, sinó l'espai tancat també que suposa moltes vegades aquesta colònia religiosa, no? Amb tot el que això suposa, perquè és una colònia religiosa que està molt... diguem-ne que és, recorda una mica a la pel·lícula aquella del Harrison Ford, no? Que són gent que, diguem-ne, que viu com si fossin molt allunyada de la modernitat.
1: Sí, com si fossin mormons, exacte. O com si fossin, o sigui, una secta, no? Pràcticament.
2: Exacte, sí.
1: Estem, a més, aquesta pel·lícula es pot veure a Prime Video, o sigui, que si tenim ganes de recuperar-la és com bastant fàcil, i llavors estan aquestes dones reunides, doncs, que podríem dir que allà troben potser la manera d'expressar-se, o què són aquestes reunions?
2: Sí, bàsicament és això. Durant diversos episodis s'han anat trobant que hi han hagut unes violacions directament a la comunitat, amb noies que normalment ho feien de nit, aprofitant que elles dormien, moltes vegades els hi duraven una beguda perquè realment quedessin totalment immòbils i adormides, i llavors el que han de decidir és què fer, no? Què han de fer davant d'aquesta situació en què ja no poden aguantar més, i han de decidir què fan, no? Si volen quedar-se i aguantar aguantar en aquesta mateixa comunitat, si es volen quedar a lluitar o si volen marxar definitivament.
1: Mm-hmm. Escolta, que jo he dit abans mormons i volia dir Amish.
2: Amish,
1: que he dit mormons i volia dir Amish, eh? Són aquells senyors de les trenetes i jo, que van vestits com del segle XIX, una mica abans, amb les faldilles, aquestes també van així o no?
2: Sí, diguem-ne que, sí, que també vesteixen d'una manera així com
1: molt
2: austera.
1: És molt important perquè així tampoc tens molta possibilitat de moviment, eh? Les faldilles aquestes costa que et moguis. Doncs escolta, apuntem aquest Elles hablen de Sarah Polley i anem a un clàssic del cinema que diuen que és la millor pel·lícula, no?, de la història del cinema, una de les millors.
2: Això diuen.
1: Aquest soroll una mica de cuina, de timbre, de casa, de porta, perquè estem parlant de Jean Dillman, en 23 Quai du Commerce, si vols ho dir en francès, però t'ho diré malament.
2: Sí, és tota l'adreça postal d'on viu aquesta vídua, no?, de mitjana edat, interpretada per Delphine Seyrig, que viu amb el seu fill adolescent mentre realitza tasques domèstiques i es prostitueix a casa seva per poder arribar a finals de mes.
1: Això és molt ràpid, eh? Això és molt fort.
2: Això és molt fort.
1: Sí, és a dir, clar, és una senyora que viu amb el seu fill i que per guanyar calés es prostitueix en aquella la mateixa casa.
2: Exacte,
1: i mentre va pelant patates, eh?
2: Exacte, mentre el fill va a classe, doncs ella es prostitueix. Sí, sí, i a la pel·lícula d'alguna manera recrea aquesta monotonia quotidiana que, de fet, es manté immutable fins que alguna cosa que és gairebé imperceptible, però sí que hi ha un petit canvi, que és a la meitat del metratge quan es trenca aquesta estabilitat i entra la inestabilitat en escena, no?
1: Clar, és una pel·lícula sobre la quotidianitat de moltes dones, sobre estar tancat, sobre no tenir sortida, sobre aquest paper, doncs, en el que està situada ella, i també en un món, quan està gravada, on no hi ha les possibilitats que tenen les dones avui, no? En aquell moment estaven tancades de veritat i potser això, vendre el seu cos, era l'única opció.
2: Sí, tot i que la directora també va dir que volia fer precisament un homenatge, no?, a totes aquelles persones, no?, que d'alguna manera dedicaven la seva vida, doncs, això, no?, a la seva casa, no? Però sí que és veritat que és una pel·lícula important en el sentit de que no només hi ha un estudi de personatge molt impressionant, sinó que també hi ha una representació de lo que és el que és el cinema, hi ha una immersió a l'espai interior i exterior d'aquesta dona. Bueno, diguem-ne que és una pel·lícula que representa l'opressió de les dones, però que Ackerman transforma el cinema tantes vegades un instrument d'opressió de les dones, doncs, en una força, en aquest cas, alliberadora.
1: No, jo la vaig veure i reconec que em va crear angoixa aquesta pel·lícula. És a dir, estava mirant-la i pensava, encara que és el que he vist que tota la vida, perquè crec que ho hem vist totes en algun moment, no?, aquella imatge d'algú de la nostra família, doncs, cuinant
2: sí,
1: i tal,
2: sí.
1: Clar, en aquell context i amb el que li passa a ella, realment...
2: Sí, però sí, realment l'escena d'ella pelant les patates és una escena mítica ja de la història del cinema i que, bueno, i el fet aquest de veure-la sobretot en temps real, recordem que són 3 hores i 21 minuts.
1: Atenció, presó que és la presó de la vida, no?
2: Exacte, sí.
1: També em crida molt l'atenció en aquesta pel·lícula les converses que tenen amb el fill,
2: sí,
1: que són gairebé, o sigui, com d'ascensor, d'alguna manera,
2: exacte,
1: no?
2: Sí,
1: que és com
2: sí.
1: Se senten moltes mares, jo crec, a vegades, quan parlen amb els fills.
2: Exacte, sí.
1: Doncs escolta, si teniu ganes de veure aquesta pel·lícula, el Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, està filmint,
2: està
1: no?
2: Està filmint, sí.
1: Sí.
2: Sí, sí,
1: així
2: aquesta es pot veure fàcilment, tant aquesta com moltes altres de la mateixa directora.
1: Doncs, Marta Armengou, ens has donat molta feina, alguna més divertida que una altra.
2: Exacte, sí,
1: però
2: això
1: si
2: també.
1: Però si ens hem de quedar a la presó de casa nostra, millor ben acompanyada de bon
2: cinema. Exacte,
1: cinema.
2: I tant.
1: Moltes gràcies, merci.

0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per l'explosió de gas que hi ha hagut passades les 10 d'aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. La majoria dels ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que surt encara de la zona d'obres i que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. És per això que els bombers demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: La previsió és que aquesta torxa de foc que surt del subsol encara trigui hores a apagar-se. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu i la resta a l'Hospital Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Joan Trias.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el ple del Parlament.
4: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben, que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern, i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat que ha fet pública aquesta nit el Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
3: Han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida per un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales.
1: Els agents rurals tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal